0: i com la vida i el món poden canviar en qüestió de segons. Les barres d'acer i les plaques d'alumini en què estaven fets els gratacels se varen fondre i se varen desplomar com una baralla de cartes. Ha quedat esforat enmig de Manhattan com a homenatge i com a recordatori. Per al programa d'avui hem triat la paraula barra, que pot ser sa desbar, espades forn, sa actitud de qui s'atreveix a tot per menys preu de l'altre. Però volíem recordar també aquestes barres d'acer que no suportaren el pas de la barbària.
1: Yeah, I'm low. Hey.

0: Avui ens sentirem molt, en Relsby, perquè està a punt de donar un concert gratuït, a més, molt a propet dels estudis d'IV3 Ràdio a Palma, en el Passeig Marítim, i com que, a més, el teníem tan a prop, i com que a nosaltres ens agrada treure les paraules polisèmiques del programa a passejar, i això sol ser una cosa que ha de fer Aina Marc, i d'on Aina Marc és pel Passeig Marítim de Palma, molt a prop, per no dir de dins, tot el meu lloc que hi ha avui, esperant el concert de Relsby. Aina, com estàs?
1: I d'hora, Celi, estic molt bé, estic molt contenta ara mateix aquí. S'ha de dir que ara s'està beníssim, perquè no fa calor, ha baixat el sol, s'està fresquet. Bé, jo estic fresqueta perquè no estic ben enmig de la gent. Hi ha moltíssima gent. Nosaltres hem arribat aquí unes hores abans. Hi havia dues cos, una que entrava per la banda de Portopí i l'altre accés era per la banda del Palau de Congressos. Hi ha gent que ha vengut aquí a partir de les 3 de l'hora baixa i ells sí que han passat calor. De fet, com que la paraula d'avui és barra, el primer que han fet ha estat acostar-nos en aquestes barres, evidentment, no podia faltar. I tot i que ara mateix no mos han pogut atendre, estan a tope de gent, ja tothom està pendent per demanar una mica de beguda abans de que comenci aquest concert. Nosaltres hem aprofitat abans, els hem molestat una miqueta mentre es feien net per veure quin era aquest procés, no?, de començar a muntar tot per un esdeveniment tan gran i tan especial com el que hi ha avui. I, a més, també mos hem aturat a demanar en el servei sanitari de Creu Roja per saber una mica si qualcú encara ha d'arribar aquestes recomanacions que haurien de fer perquè no passés cap accident.
0: I d'ara tot d'una ho escoltarem, Aina, però com està l'ambient? Està la gent emocionada, contenta, hi ha molta gent, està tranquil·la, estan impacients, perquè crec que quan han obert això barrera, quan tu deies a portes, tothom anava a correguda.
1: Efectivament, efectivament. De fet, hem arribat i quan hi havia la cua la gent estava normal, estava asseguda i ha estat obrir barreres i tothom ha fotut a córrer cap allà que pareixia allò una batalla campal i ja era més qüestió de qui feia més via que no qui havia arribat antes a fer la cua, perquè si després tenien les cames més llargues ja anaven més viu que un altre. S'ha de dir que hi ha una bona filera de banys portàtils, que això també és bastant interessant, sol ser important no haver de fer cua per haver d'anar a un bany. Hi ha bastanta organització, molta seguretat i moltes, moltes banderes d'aquí de les illes, de Mallorca. De fet, l'artista va demanar per les seves xarxes socials que en duguessin de banderes i així ha estat, i aquí mateix n'han repartides. Ara per mi s'ha acabat tot, s'han acabat les banderes i s'han acabat les pulseres, però veiem a tothom amb aquests colors de groc i vermell.
0: I nosaltres ara escoltarem aquests testimonis que ha recollit Aina Marc, que ja fa un parell d'hores que està a prop de on s'ha de desenvolupar aquest concert de Relsby. Després tornarem a connectar amb tu, Aina, cap al final del programa, quan quedin 10-15 minuts per acabar aquesta primera hora, perquè també recordam en els oients que serem a la freqüència modulada fins a les 9:30, però a partir de les 9:30 passarem en el segon canal online perquè els companys d'IV3 Ràdio han de retransmetre el Palma Futsal. I Aina Marc, qualsevol cosa mos demanes pas, nosaltres ara anem a escoltar, a veure aquests testimonis que has agafat en el costat d'una barra.
1: Beníssim.
2: Llega amb l'ou.
1: Idò, tornem a estar aquí davant d'una barra. Ara mateix són les 6 del capvespre, fa calor, tothom sua, no hi ha molta ombra. Bé, en aquestes barres els camarers tenen sort d'estar davall qualque carpa. Estic aquí amb la Jennifer. Hola, Jennifer.
3: Hola, buenas tardes.
1: A quina hora has arribat i quin sol seu protocol abans d'obrir la barra? Que veiem que feis net, moveu coses.
3: Bueno, pues hemos llegado a las 5, un grupo reducido, para empezar a preparar todo para cuando abran. Bueno, al final consiste en limpiar, que esté todo despejado para que nadie se pueda caer, colocar bebidas, alcohol, agua, que esté todo frío para cuando empiece.
1: Què espereu vendre durant avui vespre, que és el que normalment, botelles d'aigua, cerveses, que sol ser el més demanat?
3: Hombre, yo creo que cerveza lo que más en cuanto a alcohol y agua, porque hace muchísimo calor y creo que se va a vender bastante agua. De hecho, ya estamos previstos para cargar bastante, porque enseguida que se termine tendremos que tener más en frío. Pero sí, yo creo que va a ser lo que más, cerveza y agua.
1: ¿Y fins quina hora feis comptes està servint begudes a la barra?
3: Pues si no voy equivocada, hasta las 12, que es hasta la hora que dura el concierto.
1: I després, la feina de recollir i de fer net és una mica el mateix protocol que abans d'obrir la barra?
3: Sí, con la diferencia de que somos mucho más personal a la hora de recoger que a la de montar, porque ya hay gente que viene antes a dejar neveras cargadas con bastante antelación de por la mañana, pero a la hora de recoger somos todos los camareros que hemos trabajado durante el servicio y es mucho más ágil todo. La temperatura ayuda a la hora de recoger.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Ella sabe que me gusta así, ella sabe que me porto bien, ella quiere que me quede...
1: Estam a punt de xerrar en Naroa, que és camarera d'aquesta barra, i res, te volien demanar una mica a quina hora has començat a muntar, a preparar, a quina hora has arribat aquí?
4: Pues jo he arribat sobre les 5 per ajudar a netejar la barra i a preparar-ho tot.
1: Com vols se l'organitzar per aquest tipus d'esdeveniments? Teniu qualque tipus de protocol que faceu o sempre sou les mateixes persones, anau canviant? Com funciona?
4: Bueno, pues la veritat és que bastantes persones ens coneixem d'altres concerts, d'altres coses i, bueno, pues ja tenim com a rol cadascú bé organitzat i tots sabem el que hem de fer en cada moment.
1: Quines begudes soleu vendre més? Que és el que feis comptes que hi haurà més reclam?
4: Cubates, sobretot, i cervesa. Molta cervesa.
1: Des quina hora creus que vendrà l'onada grossa de persones? Soleu tenir qualque onada just abans de concert o a mitja part? Sol passar això?
4: Sí, sempre sol notar una pujada de gent just abans de començar el concert i sobretot quan si es fa qualque descans o una petita aturada o qualque cosa, la gent sol venir a recargar.
1: I una pregunta una mica més personal, a tu t'agrada en Rels B com a artista?
4: Sí, jo és la veritat que m'agrada bastant i a part pues, és com estem escoltant un artista de Mallorca davant de la gent de Mallorca i és bastant agradable, sí.
1: I a més que darrere tu tens la mà, vull dir que no hi ha... passa ara una mica de brisa, una mica de vent, però com ho fas per fer feina escoltant un artista que realment t'agrada i com ho fas per diferenciar, no? Això de no poder aturar-se a ballar ni a cantar i a seguir fent el que te toca.
4: Pues la veritat és que si te concentres fent feina hi ha moments és que tan sol ni escoltes en el cantant i no t'has ni adonat de que ha començat o qualque cosa i només pots gaudir d'aquest moment quan descanses un moment i no hi ha tanta gent.
1: Molt bé, Ida, moltes gràcies i que vagi superbé quan venguin aquestes onades de persones a demanar la barra.
4: Moltes gràcies.

0: I ara seguim amb el tema de les barres perquè estem, curiosament, davant un lloc on venen menjar i el seu nom és Barra Lliure, serveis gastronòmics. Estem aquí amb el Lucas. Lucas, com va néixer aquest nom de Barra Lliure?
1: Barra Libre, el nombre es un poco para acaparar a la gente, la atención de la gente. Creo que nos hemos preparado para el show de esta noche de una manera, la verdad que esperamos bastante gente, más que el día de la patrona, así que veremos cómo va.
0: ¿Cuántas hamburguesas tenéis previstas vender hoy, más o menos, una aproximación?
1: Y estimamos más o menos en unas 800 unidades. Vamos a ver qué tal va.
0: ¿Y cómo es vuestra preparación que estáis haciendo ahora? ¿Huele a comida ya? Son las 6 de la tarde, pega el sol, pero ya estáis empezando a montar cuatro cosas, ¿no?
1: Sí, hay que montar y, bueno, tener prevista ya, más que nada para que sea un poquito más rápido y demás, tener prevista ya la cocción de antemano y, bueno, que no se haga tanta cola.
0: ¿Hasta qué hora vais a estar aquí?
1: Y hasta las 12, por lo menos, dando servicio. Estimamos que es ahora.
0: Súper, muchas gracias, Lucas.
2: Quiero darte un beso, ay, con esa boca.
0: Hem aprofitat ara que acaben d'obrir les portes d'aquesta cua i tothom ha partit corrents i hem vist ja algun personal sanitari de Creu Roja que ja s'ha preparat per vigilar una mica. Com vos soleu preparar per aquest tipus d'esdeveniments? Quin protocol soleu seguir?
3: Solem estar bastant pendents perquè fa molta calor, encara que hagi vengut aquesta onada de fred, per tant, pot haver bastantes lipotímies, a més la gent no se sol hidratar massa en aquests esdeveniments, per tant, tindrà un poc pendent d'aquestes cosetes. I sempre és millor tenir un poc de presència en aquest tipus d'esdeveniments perquè m'ho tinguin en compte.
0: Quantes persones sou, més o menys?
3: Més o manco 25, una cosa així.
0: I què recomaneu a la gent que ha vengut a veure aquest concert perquè no passin incidents i no se facin mal i no hi hagi empentes?
3: Que venguin amb tranquil·litat, que s'hidratin molt i sobretot que no venguin en el darrer moment, sinó que venguin en calma per no estar tots aglomerats un damunt l'altre, que després si passa algun accident és més complicat poder accedir en aquest tipus de persones.
0: Molt bé, moltes gràcies, Ida.
3: Gràcies a vosaltres.

Però nosaltres hem de canviar de ritme perquè això no atura i com sabeu, encara que vull anar un poc més tard de l'habitual, és hora d'obrir i de preparar el sopar d'avui i estar per de demà.

0: Idò, prepareu-vos, entusiastes de la mel, que avui caurà alguna idea per sopar, que tingui una culleradeta de mel. Juny Cortés, com va?
1: Amb ganes d'escoltar el nostre convidat, en Raül Ameller, qui, amb la seva dona, Nana Marquès, cria i selecciona la vella negra autòctona de les Illes Balears.
0: Idò, Raül, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
2: Hola, buenas tardes. Molt bé, aquí estem.
0: Molt bé. Ja preparats, per cert, per participar a Fira Arrels, no? Dies de 9 i 20 de setembre, el cap de setmana que ve, a recinte firal del Mercadal.
2: Exacte, exacte. Ja tenim tot quasi preparat, s'estan ja decidit i estem en preparatius ja quasi bé.
0: Molt bé. A més, vosaltres sou de Mercadal, no?
2: Exacte. La meva dona és de Mercadal, sí, sí, sí.
0: Val, i això és jugar a casa. De fet, ahir mateix vareu ser en el mercat de dijous del Mercadal, anava a vendre la mel. Saben bé la mel, Raül?
2: Sí, sí, la veritat és que sí. Aquest temps no és habitual que hi hagi una venda molt exagerada, perquè la mel és una cosa un poc més... cap a quan ve fred i refredats i aquestes coses, però sí, no mos podem queixar.
1: Sí, i clar, has dit que la mel és algo que s'emplea més quan es fred arriba, ara que està començant a arribar es fred, volien demanar quina és la millor temporada per comprar la mel.
2: Com a millor temporada, qualsevol moment, perquè al final la mel és un producte que no es fa molt bé, si està ben cuit, i realment, si tens un apicultor a prop, val la pena comprar el deix quan tantes, perquè moltes vegades mos quedam sense, ja que a Balears no hi ha un excés de producció, i hi ha que aprofitar quan te n'hi ha.
1: Ja heu sentit, oients, el millor moment per comprar mel és quan abans millor. I la vostra mel va directe de la bresca al pot, no? És 100% natural.
2: Exacte. Sí, sí, nosaltres fem una extracció per centrifugat, i de desmaduradors directes en es pot. No hi ha cap procés més, vamos.
0: Molt bé, i aquí tenim avui en Raül Ameller, que mos acompanya, de mel i reines. De fet, vosaltres sou els únics a Menorca que veneu aixams amb abelles reines, d'aquí és nom, de la raça autòctona abella negra balear. A veure si mos podries explicar, que deu ser apassionant, Raül, com és sa vida dins un aixam, com s'organitza?
2: Sí, nosaltres som els únics criadors a Menorca que comercialitzam, i la vida dins un aixam tot passa perquè hi hagi una família completa en cada membre en les seves funcions, i sobretot una reina jove i amb ganes de fer feina.
0: I aquesta reina quines qualitats ha de tenir?
2: Nosaltres seleccionant sobretot l'adaptabilitat, que s'adapti, que ve un clima càlid, pues que el sepin aguantar, sepin administrar les reserves que elles proporcionen dins la caixa, que siguin resistents a les malalties, que tenim una vea balears bastant forta, i després que hi hagi producció, està clar. Ja. Sense producció, tothom diu, jo tenc abeus de hobby, si em fan bé i si no també, però realment tothom té abeus per poder fer el cafè amb mel o tal.
0: Clar, i això s'ha de cuidar, no? No basta tenir les velles, m'imagino que hi ha tot un procés de cura, de desinfecció, de que estiguin a un lloc bo per poder aconseguir els aliments, etcètera, no? Com cuideu vosaltres?
2: Pues canvi climàtic i tot això necessiten més atenció del que se necessitava fa 25 o 30 anys, com me diu la gent. Nosaltres no fa tanta estona que en tenim. Però avui per avui, o hi estàs molt damunt, o és molt difícil. Si ve un any molt, molt bo, sí, però a la mínima que l'any sigui mitjancer, ja no arribes a la producció.
0: Ja, ja, ja. I les abelles autòctones, en aquest cas l'abella negra, és més resistent. Quines característiques diries que té?
2: Més resistent que altres races, no ho puc dir, perquè com que no he tingut altres races, tampoc, no m'agrada dir el nostre és el millor sense haver provat res més, m'entens? però sí que es veu que tenim una vea diferent, una mica diferent a la península. Sí que és un poc més resistent contra la barroa que el que hi ha a la península. I hem de potenciar això. O sigui, és una vea rústica.
1: I, clar, vosaltres teniu casetes a 8 finques de Menorca. Cada apiari dona una mel diferent?
2: Sí, nosaltres ara mateix tenim a vegades avui finques. Cada mel és diferent, cada zona. Poden estar a 3 o 4 quilòmetres unes de les altres i la mel pot sortir en gust diferent, en color diferent, perquè al final un avantatge que tenim aquí a les Balears en general, que els canvis de terra són molt ràpids i del que menja, del que es nutreixen les flors influeix molt en el resultat després del nèctar. I clar, i les abelles van a el que tenen més a prop o el que més els agrada. I poden compartir una mateixa flor i que el nèctar sigui diferent.

0: Raül Ametller, tu deus dir moltes vegades això és mel, no?, al llarg del dia.
1: Bueno, unes quantes, unes quantes.
0: Perquè quina producció sempre... podeu arribar a fer de mel?
1: Depèn molt, depèn molt. Enguany la mitja està molt petita, dir-te una quantitat és molt complicat. No te podria dir una mitja de X per caixa, perquè nosaltres també estem en creixement, cada any és diferent. Nosaltres hem passat d'estar en 20 caixes fa 3 anys i mig a estar ara més de 200.
0: Uau, o sigui... Molt bé. Molt bé, això és que aquestes abelles reines funcionen, eh?
1: Bueno, he tingut un bon mestre, un bon amic que m'ha ajudat i crec, per el que me diu la gent, perquè valorar una cosa d'un mateix a vegades és complicat, no anem per mal camí. Tot és millorable, i més en aquest món, però no anem per mal camí.
0: Ja, perquè aquest mel i reines no ha nascut de sa casualitat. Abans de constituir-vos amb aquest nom comercial i com a empresa, ja cuidàveu, veies, no?
1: Sí, nosaltres ara deu fer 7-8 anys màxim. Mos van quedar 3 casetes que tenia l'avi de sa meva dona. I, bueno, i van anar modernitzant, comprant caixes noves, anant a qualque formació... I, bueno, hi vaig anar a una formació de cria de reines, vaig fer una mica d'amistat amb els qui va donar la formació, que ara són uns grans amics, una parella, també, i, bueno, mos va picar el gustillo de fer les nostres reines i això ha anat creixent fins a un volum ja interessant.
0: Molt bé, parlant de picar, m'imagino que t'ho demanen molt, si t'han picat les veies o no.
1: Sí, qualcuna t'endús de tant en tant.
0: Això és inevitable, no? Quan diuen en castellà, és de l'oficio aquest, no, Raül?
1: Exacte, exacte. Bueno, estem fent feina perquè no piquin tant, que l'evolució ja se va notant, però sí, qualcuna t'endús. Encara que sigui enganxat-la sense voler o
0: ja,
1: el que sigui.
0: Ja, ja. I parlem de la mel, però vosaltres també veneu els nuclis d'abelles, és a dir, aquí la vella reina i la seva comunitat perquè puguin anar, com diríem, a una altra casa, no?, fer la família a un altre lloc. Quin tipus de clients teniu?
1: Sí, nosaltres venem tant les reines com nuclis i tipus de clients, pues, des d'un apicultor aficionat que n'ha tingut tota sa vida, gent qui vol començar de zero, com apicultors professionals, que en vez de comprar nuclis te compren les reines, però també dins Menorca mateix hi ha altres empreses d'apicultura, pues, que són clients nostres i bueno.
0: Molt bé, i aquesta és 100% Menorca, eh, Raül?
1: Jo, més que 100% Menorca, jo diria bé de Balears. Al final, nosaltres fem feina també com a criadors de 12 reines, que és un programa de cria i selecció de saber autòctona de Balears. I jo crec que tenim una lliga conjunta. Cada dia més, tant el d'aquí com el de Mallorca, com el d'Eivissa, Formentera, es comparteix molt.
0: Que bé. I, a més, cada vegada amb més qualitat i més reconeguda, tant certàmens de premis com per els propis clients. I de Raül, mos encanta xerrar de mel, però nosaltres necessitem, per la gent que mos escolta en aquestes hores i que avui no és en el concert de Railsby, el manco és que viuen a Mallorca, una recepta per sopar que mos proposaries?
1: Així una recepta un poquet, no molt a la budregada, però un poquet podria ser llom al forn amb mel.
0: Molt bé, el preparau a casa?
1: Sí, sí, de tant en tant, quan tenim temps, ja que tenim 3 filles petits també i no tenim molt de temps, que diguem, però ho intentam.
0: Molt bé, i com feis la mel? La mesclau amb alguna cosa?
1: Se prepara el llom en s'adobat i antes d'anar al forn, un parell de quarades ben bones de mel damunt el llom i que el forn faci la seva feina.
0: Exacte, que faci la seva màgia. I d'això en podríem treure un tàper per al dia següent?
1: I tant, i tant. I si no, jo com a tàper pel dia següent, pa de pagès amb sobrassada frita i mel, és ideal.
0: I tant, i a qualsevol hora aquesta.
1: Exacte. I si ja li poses un poquet de formatge de Menorca frit per damunt sa mel, ja és el acabose.
0: Tu sí que en saps, Raül Ametller. Vinga, anem a canviar un poquet de ritme de música, que en juny té 4 preguntetes per tu.

0: Raül, per al programa d'avui hem triat la paraula barra i te volia fer un parell de preguntes de resposta breu. Vinga, anem a la primera. Si te dic barra, què te ve al cap primer de tot?
1: Una barra, una bastonada.
0: Una bastonada. I quina abella diries tu que té més barra dins una caera?
1: Els bagots.
0: I bé, no és barra, però sona paregut. La barroa, és el pitjor enemic de sabella, diries?
1: Sí, i ara ja comparteix un poc en la vispa asiàtica. Sí, però sí, la barroa és mundial, vamos, o sea... Sí. Hi ha lluita constant.
0: I en quin plats, bé, ja el teu tàper i el teu sopar d'avui en tenien mel, tens qualcun altre plat en el que li afegeixis una miqueta de mel?
1: Jo és que vaig passar de que no m'agradés la mel a posar-lo a tot. Des de bunyols fins a un pa tot sol, el que sigui. Jo l'adaptes per tot. Hi ha diferents tipus de mels i cada mel pot servir per una cosa diferent. No sí. Te sabria dir un plat concret.
0: La idea del bunyol m'ha paregut bona. Igual l'hauríem de provar, aquesta. I ja per acabar, tens alguna idea pel constipat o el mal de coll en sa mel?
1: Bueno, camamilla mel. I si és de Menorca, millor.
2: Es va, podem fer un complet en aquest cas, de camamilla de Menorca i de mel també de Menorca. I de Raül Ametller, mos ha agradat molt xerrar amb tu, des de Mel i Reines, moltíssimes gràcies. Una abraçada també a la teva dona i això, que tingueu molta sort, que vagi molt bé la Fira Rels i bona temporada. Una abraçada.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies i a vosaltres també, gràcies.
2: I ja que la paraula d'avui es va rejuny, jo crec que podríem tornar-li demanant a en Toni Camps que mos prepari un bocata, no?, amb una bona barra de pa.
3: Hola, què tal, oients de IB3, del programa Entre avui i demà. Som en Toni Camps i avui a El Bocata de Què tenim a Jaume Miralles, que és el propietari multiusos, que diu ell, del forn d'esplà de Netesa. Jaume, què tal, com estàs?
4: Hola, bones, com anem, Toni?
3: Molt bé. Escolta, El Bocata de Què?
4: Idò ara, de trampó.
3: Ostres!
4: En formatge mones.
3: Vamos! I amb aquí?
4: Idò, amb la persona que li faci ganes passar-s'ho bé, ara que encara queda un poc d'estiu.
3: Que bé, que bé. Escolta, i com el prepararies?
4: Idò, un trampó té de petitó, dins el bocata, ben trempadet, i del bocinet de formatge mones.
3: I és pa? Seria pa moreno, pa... Perquè també vosaltres en el forn també feis pa. Amb un llonguet.
4: Amb un llonguet, el faria.
3: Fantàstic. I torrat o fora torrat?
4: Un poc de torrat, sempre.
3: I on?
4: Diria que a una cala de la serra.
3: Ah, molt bé. Molt bé. Hauria de ser una hora un poc prudent, perquè, no, si no, un pentura no seria tan tranquil, no?
4: Bueno... A qualque banda encara hi ha tranquil·litat.
3: Escolta, i per què aquesta decisió?
4: Perquè és algo que és veritat que m'agrada fer-ho i en l'estiu escapar-me i fer això. I ho he fet.
3: Ah, ho has fet. No m'ho has convidat, no me va bé això.
4: La pròxima.
3: Perfecte. Jaume, moltíssimes gràcies.
4: I gràcies a vosaltres, idò.
5: Altres ràdios, participació.
6: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ves que aquesta cançó que se titula Molta barra, així en dues os d'oculs, però has fet aposta per aquest capítol d'avui, d'entre avui i demà. Anem a passar a juny cortes pel prisma, la paraula barra, una paraula que, com ja escoltau, té moltes excepcions i diferents significats.
1: Exactament. El Dieg la descriu, per exemple, com una peça metàl·lica, de fusta o d'un altre material que serveix com a base per la realització d'exercicis gimnàstics. I precisament d'aquesta barra en sap molt na Cíntia Rodríguez, gimnasta a la que vam poder entrevistar al programa.
2: Al final se m'adonava molt bé de la barra d'equilibris i també la tenia molt entrenada, entrenava moltes hores i a més la disfrutava, a lo millor altres gimnastes que li costa un poc més i enfrontar-se a ella li crea més inseguretat i jo al final m'encantava sortir a barra.
1: Damunt aquesta peça de 10 centímetres d'amplada, l'equivalent a un dels nostres peus, na Cíntia pot fer absolutes virgueries. Nosaltres, entre avui i demà, també la fem servir bastant, la barra, però no la mateixa que na Cíntia, sinó la barra espaiadora, que és a tots els nostres teclats i telèfons mòbils. No pensar-hi més amb aquesta gentussa que viu de mangarrupes.
0: Barres de bar per llevar, s'ha set un glob, barres de pa. I vos han dit, com dirien oculs, això de que teniu molta barra, aquesta expressió s'utilitza per descriure una persona, podríem dir, descarada. Perquè sa barra també se pot referir, de fet, a sa mandíbula. No tots tenim molta barra, però es veu que n'hi ha molts que l'apretem quan no toca. Així mos ho va explicar Ferran Llançana, dentista, cofundador d'Excel·lents Dental.
3: Jo diria que el bruxisme és, realment diem que és un hàbito parafuncional. Vol dir que és algo que se surt de la funció, de la normalitat, no? Que apretem les dents durant un moment que no és la masticació, d'acord? Les dents estan preparades només per xocar durant la masticació. Són alrededor d'uns màxim 7 minuts al dia i aquella gent que té bruxisme, que és la majoria, el que fa és apretar les dents durant moltes hores. Como el

0: Però no totes les barres són negatives, n'hi ha que fan moltes ganes, especialment a aquestes hores. Perquè una barra és una forma allargada de, per exemple, fusta o metall, com ja m'he explicat abans, però també ho pot ser de pa. I jo només de pensar en una barra de pa ara mateix me fa una mica de renou sa panxa. I que fa més ganes un divendres vespre que la barra d'un bar. Borja Triñanes és bartender i a aquest programa va explicar que la barra de bar no ve d'on pareix que ho fa.
1: La barra del bar no viene de que sea una barra en sí, porque es como una especie de balconcito, ¿no? Barra viene de barrera. Es la zona que delimita el espacio de lo que está dentro y de lo que está fuera, de lo que está dentro del alcance del cliente y de lo que está fuera. Y una separación para que la gente que trabaja en el bar no se vea invadida por la clientela.
0: Aquest espai és l'estació de feina de cambrers, coctelers i bartenders, i aquests hi ha vegades que s'acaben acostumant fins i tot una mica massa.
1: De hecho, es un espacio donde, con el paso del tiempo y al haber pasado muchos fines de semana, viernes y sábado, pues llega un momento en el que no sabes comportarte fuera de ese espacio y dentro sí que es como más sencillo.
0: I doncs ja veus, una barra és una forma, és un espai, és un menjar, i el que empleem per menjar-ho, una paraula molt versàtil.

0: podia beber.
1: Tot a Sarró hi ha moltes coses que se poden fer a la barra d'un bar, veure, xerrar amb amics i fins i tot anar al teatre.
0: Te obliga a callar.
2: I així va néixer la primera edició del Teatre de Barra, per mesclar el que era oci, cultura i gastronomia, no? Poder prendre tapes en els bars, que són el lloc habitual d'oci, i oferir cultura a teatre.
3: Acabam d'escoltar a Javier Matesanz, un dels creadors de Teatre de Barra, un certamen de microteatre que es representa als bars de Mallorca dues vegades a l'any.
2: Bueno, el Teatre de Barra van crear l'octubre del 2012 i bueno, era un moment de crisi econòmica i en aquell moment pues, havia poca feina per al sector professional, havia poca programació. Se'ns va acudir doncs, fer un teatre en format petit inspirant-nos en un que feia dos anys que estava tenint bastant d'èxit, que era el microteatre, importat des de Madrid. I nosaltres se'ns va acudir aquest format, produir-lo en els bars, que era una mica el sector que menys estava patint la crisi.
3: La iniciativa va néixer com una resposta a la crisi, però ara està a punt de fer 15 anys i 30 edicions.
2: Qualque cosa especial sí que farem, perquè bueno, que serà una efemèride, al manco per nosaltres, no? Que estimem moltíssim el Teatre de Barra i hem dedicat molt d'esforç i moltes il·lusions, segur que serà una edició molt especial.
3: I és que aquest Teatre de Barra té algo que fa que vulguis tornar. Li passa al públic, però també li passa als intèrprets. Ens ho explica na Cata Rosell, actriu que ha participat a diverses edicions del certamen.
4: La veritat que l'experiència és xulíssima, perquè el públic, així del teatre, normalment és un públic que li agrada el teatre, però en el Teatre Barra hi ha un poc de tot, i m'agrada molt la seva reacció, sobretot la de la gent que no està tan acostumada a anar al teatre, la reacció que té a veure una escena tan de prop, tan de veritat, és molt xulo.
3: Aquesta proximitat és un gran atractiu d'aquest teatre, però també és un repte.
4: Notes el públic riure, respirar i estar moltes vegades a menys d'un metre teu. És brutal, l'experiència de com responen. No hi pot haver cap trampa.
3: No hi pot haver cap trampa, en efecte. Rafa Gallego, dramaturg i director de l'Aviador, que s'emet cada dia després del nostre programa, xerra també sobre un altre repte d'aquest format, la durada.
5: Clar, el repte és escriure una història que tingui sentit, que duri 15 minuts, a més no te pots passar, te'n pots fer massa curt, que tingui un plantejament, òbviament, que tingui un conflicte, que tingui qualque gir, com a mínim un, que sorprengui els espectadors.
4: Com són peces curtes, està totalment el moment dels conflictes, tot molt potent, perquè ha de passar tota la història en 15 minuts. No tens una introducció com tens en el teatre normal de 15-20 minuts, després hi ha el conflicte gros aquí, comences gairebé a dalt.
3: En una paraula, intensitat. Intensitat, però, que resulta molt gratificant, perquè no hi ha dues funcions iguals.
4: La veritat que sembla que ha de cansar més del que cansa, perquè és vera que estàs en escena, tornes enrere, tornes a estar en escena, cada vegada un públic diferent, i sobre també te surt diferent, encara que estiguis fent la mateixa obra.
3: Teatre de Barra és també una gran oportunitat per a nous escriptors. Així ho diu na Marga Arrom, dramaturga i directora.
6: Jo, per exemple, Teatre de Barra és el primer que vaig fer de tot, perquè què has de fer tu? On pots enviar coses? No tens com fer-ho, saps? Llavors, és que qualcú te doni l'opció de simplement, ells te donen una temàtica, i te doni l'opció d'enviar-te un correu electrònic i una idea que tu tinguis, un text, te la llegeixin, te la valorin. En el principi, quan no coneixes actors, te ponen en contacte amb actors, no sé, tot un seguiment que d'altra manera tu haguessis seguit siguent una simple espectadora que li agradaves teatre, però potser mai haguessis tingut l'oportunitat d'anar més enllà i de fer coses teves.
3: El tracte amb els actors és també una part molt gratificant i atractiva d'aquesta iniciativa, especialment per a directors i directores novels.
6: Teatre de Barra també és un format fantàstic per començar a mullar-te amb aquest àmbit, saps? També te dones oportunitat de créixer o d'aprendre, i si els actors te van ensenyant, te van dient per aquí no, te van dient això millor si ho fem així de sa, aquí això no és orgànic i no queda tan fluid, menys provem a fer això altre, i tu també vas aprenent, perquè tu en el principi parteixes de l'escriptura, i a lo millor no tens en compte que el moment de veure-se representat no quedarà tan natural.
3: El teatre és un art col·lectiu i especialment en aquest format és viu i ple de canvis.
4: Fins al darrer moment se sol retocar alguna frase, alguna paraula, o a vegades ens ha passat que a sobre funcionava molt bé. Això m'ha passat una vegada, per exemple, amb el Luca Bonadei, amb en Pedro Rey, una obra que després va guanyar. No li veiem al final, no veiem com tancar-lo i seguíem assajant sobre. I en el final en Luca va dir, ostres, ja ho veig, és aquí. I va deixar un final superxulo que no estava fins pràcticament el darrer dia.
3: I què s'acerca a aquestes obres? Rafael Gallego, que també ha estat jurat, ens ho explica.
5: Jo m'agrada que a part de tenir tots aquests elements, hagi literatura. No me basta l'associació de gags, per molt divertits que siguin, la sorpresa per la sorpresa, vull dir, tot això està molt bé que hi sigui, però jo me fixo molt en la literatura. Si un text està ben escrit, per aventura sacrifico un poquet aquesta diversió, aquest gir, aquest final, per aquesta literatura que te dic.
3: Al teatre de barra hi caben tots els gèneres, però a una barra de bar la gent prefereix fer una rialla.
4: A mi, personalment, però això és una cosa personal, a mi m'agrada més fer comèdia en el teatre de barra. I estic enamorada del drama, i el drama també m'agrada molt. Però en el teatre de barra la gent ve molt a fer una cervesa i a divertir-se un rato. I not que no sé, que jo, pues, sentir la gent, passar-se bé, riure, calma, estic més còmoda.
6: Sempre ho diuen que potser quan la gent va a comprar que te demana un poc de que va cada una, si dius aquest és un drama, la gent com que arrufa una miqueta més anar, perquè és un format com a més amable, no? Per anar a entrar, veure 10 minuts, fer un riure.
3: No obstant, el drama també hi té cabuda.
5: Jo som més del drama i també hi som molt defensor del drama dins el microteatre, el teatre barra, el teatre de butxaca, en el format breu. Crec que el drama hi ha de ser. De fet, com a jurat també és cert que aquests drames que me puguin commoure, i no dic que la comèdia no sigui eficaç, interessant, i de fet ho és, i de fet predominen les comèdies, però començant per jo i d'altres autors i autores que han transitat el drama i funcionen molt bé, perquè el públic en un drama també entra.
3: Hi caben moltes obres i molta cultura a la barra, idò. El proper 17 de setembre, a diversos establiments de l'Enquerna, podreu gaudir de la 29a edició d'aquest certamen Teatre de Barra.
7: I de tres ràdios, formació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: Demà és la Diada de Mallorca. Conxa avui, que serà designada filla predilecta de Mallorca, Relsby, fill predilecte, Michael Douglas, fill adoptiu, i després hi ha premis Jaume II, ben importants i interessants, com l'Encesa pels Drets Humans, el Gremi d'Emergers de Mallorca, Asnimo, o el Museu Etnogràfic de Campos, entre d'altres. Però aquí tenim a punt per el concert de Relsby és en Aina Marc. Aina.
8: Hola, hola, molt bones. Tornem a ser aquí. Ara ja se nota un ambient diferent. Abans ja començava l'ambient, però ara que ja ha fuit la llum del dia, quasi, ja és de vespre, ja tot han pujat una mica la música d'ambient i se nota molt de més moviment. I tenim aquí en Josep preparat per demanar-li una mica sobre el concert d'avui. Josep, hola, com va?
9: Hola, va bé.
8: Mem, a quina hora has arribat aquí avui, tu?
9: He arribat d'haver les 5:30.
8: D'haver les 5:30, has dit la cua, idò que hi havia i el sol que feia.
9: Sí.
8: Però, així tot, en Josep i jo mateix no estan ben enmig del concert. Estan una mica més cap a la zona de menjar, cap a la zona on encara s'hi pot estar sense haver de suar la gota gorda. Trobes que se podrà veure bé de lluny?
9: Sí, jo crec que sí, i també hi ha pantalles, i jo crec que se veurà bé.
8: Es costa més, de totes maneres, o va bé aquí?
9: Sí, suposo que aniré a la zona habilitada.
8: Idò, Araceli, te promet que això no és preparat, però en Josep es polla en si. No sé si ja ho he notat o no.
1: Jo crec que vos cercau i vos trobau, Aina. Vos cercau i vos trobau.
8: En Josep es pollencins, som per tot, molt movem per tot, i no podia faltar un pollencí ara mateix a fer aquesta entrevista en directe. Josep, tu vens directe de Pollença.
9: Sí.
8: I has vengut acompanyat d'amics o de família?
9: Sí, he vengut amb ma mare i el meu germà.
8: Beníssim, i és la primera vegada que vens a veure en Relsby?
9: Sí, és la primera, no... No havia anat mai a un concert seu.
8: I fa molt de temps que l'escoltes o l'has descobert fa poc?
9: Bueno, l'he descobert fa poc.
8: I tu ets una persona que ets molt d'anar a veure concerts d'altres artistes, o has aprofitat que avui l'entrada era gratuïta i ja que estàvem, pues, pegàvem un vot?
9: Sí, un poc tot. He anat a altres concerts... Però no sol que anar molt.
8: I beníssim. Idò, ara la darrera pregunta que te vull fer és: quin plans tens per demà? Perquè demà és la Diada de Mallorca i és per saber si faràs res especial o no.
9: No sé què faré demà.
8: Disfrutar el cap de setmana i ja està.
9: Sí.
8: Dormir, que avui serà un vespre dur.
9: Sí, pot ser, sí.
8: Super, moltes gràcies, Josep.
9: De res.
8: Idò, Araceli, espera, perquè ja sé que hem trobat pollencins, però jo me moc, ser gent que també sigui d'altres pobles, i també tenim aquí en Ariana. Hola, Ariana.
10: Hola, què tal?
8: D'on vens tu?
10: Jo de Sa Pobla.
8: I quina hora has arribat aquí?
10: Ara mateix, fa res. Estic fent feina tot el cap vespre.
8: No has pogut venir abans, idò?
10: No, m'hagués encantat, però no he pogut.
8: Però trobes que se veurà bé de lluny?
10: Bé, en les pantalles que veig, però és que sí, espero que sí que se vegi bé.
8: Està tot molt ben organitzat, molt ben muntat, perquè tothom ho pugui veure de qualsevol banda, idò.
10: Sí, la veritat que la organització està molt bé, perquè tothom ho pugui disfrutar.
8: I és la primera vegada que vens a veure un concert d'aquest artista, o has anat a altres?
10: Sí, és la meva primera vegada, ja que el darrer concert que va fer Mallorca, l'estadi del Mallorca, vaig estar malalt i no vaig poder venir. Però és el primer pic que venc, i venc amb moltes ganes de veure-lo.
8: Estàs contenta, idò, que l'entrada sigui gratuïta, que no hagis hagut de pagar res?
10: Sí, troc que això ha estat un puntazo, perquè la veritat que veure en Relsby gratis és increïble.
8: I d'un Relsby el sols escoltar de fa temps, o ha sortit ara, això d'escoltar-lo ara de fa un anyet? Ha estat una vena, o ja fa temps que l'escoltaves?
10: No, fa anys que l'escolt. Fa, jo diria, 2018 mínim, fa estona.
8: I de deu saber una mica d'ell, saps d'on ve, on ha nascut, o qualque cosa d'aquestes?
10: Sí, sé que és mallorquí de tota sa vida, que estimo Monté Mallorca, i que per la seva terra fa aquestes locures i més.
8: Tu, demà és la Diada de Mallorca, no? Un d'aquests motius del concert és que demà sigui la Diada de Mallorca i que facin fi predilecte a l'artista. Quins plans tens per demà? Fas comptes fer alguna cosa amb aquest motiu, o simplement faràs vida de cap de setmana normal?
10: Per jo demà no és festiu, ja que faig feina, i me tocarà anar a fer feina a Port de Pollença, però m'agradaria poder disfrutar la festa al vespre, si pot ser.
8: A Port de Pollença, no me puc creure, Araceli, és que no me'n vaig, no hi ha manera de trobar qualcú que no sigui o que no tingui relació amb Pollença. Me sap greu, no ho faig aposta. Moltes gràcies, Ariana, i que vagi bé la feina demà.
10: A volta, gràcies.
1: Estem segurs. Ai,
8: no, ja ho heu sentit.
1: Ja ho hem sentit i ja s'aprovouen, no crec que hagi arribat tothom, però s'aprovouen 50-60 mil persones. Imagino que ara és difícil de calcular per tu, però ho veiem també en imatges en directe i Vetres Televisió, que a les 9:30 retransmetrà aquest concert, que hi ha moltíssima gent, però també molta tranquil·litat. I Aina, moltíssimes gràcies per... Bé, has de tornar cap a la ràdio. Si te vols quedar a veure en Relsby, pots tornar. Te pots quedar, vull dir.
8: Ja ho veurem, què farem, eh? Depèn de lo que me diu la jefa.
1: Vinga, i doncs, el jefe diu que tornis al Quantum, però que si te quedes a Buron Resby no hi ha problema, perquè nosaltres ara el que farem és una nova conversa polisèmica de divendres. Serem aquí fins a les 10, però a les 9 i mitja passarem en el segon canal online d'IV3 Ràdio, perquè els companys d'esports han de retransmetre el Palma Futsal. Unes breus paraules d'una Conxa Buica, butlletí informatiu, i tornem.

0: IB3 Radio es música.
1: Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre jo agarraves, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Jo agarraves, tu llampugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes petites.
1: Xiu, xiu.
3: Llampuga't, sí.

0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
6: Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: IB3 Radio es cultura.
1: Notícia d'última hora. No venim en manual. Presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim en manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
8: De 8 i 47 minuts.
9: Són les 8.
10: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
5: Sí,
6: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
5: Què saps?
6: No has de venir a presentar el programa?
5: Quan?
6: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
5: Ja me toca. Ja s'han arribat també els primers de vacacions.
6: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
5: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida. Els caps de setmana Vivetres Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
7: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
8: Bienvenidos a la segunda divisió.
7: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
9: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
10: En Tomàs, ho pot dir.
7: David Gui, bon dia.
10: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
7: Company Fuster, bon dia.
11: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
12: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

Tots els estils, una curada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Tenim molta música avui a l'Aviador amb joves promeses i ja poden dir grans llegendes. Benvinguts a l'Espai de Cultura d'IB3 Ràdio.

0: I tot d'una, vos presentam el projecte d'un músic i compositor jove de 16 anys, en fin, que ha pres el nom artístic Dil Si, una mar malalta, i que ens tocarà dos temes en directe. Després de 2 anys, també podrem tornar a veure en directe els Cicely Satellites. Actuaran junt amb Paul Collins al concert de presentació de la Fira del Disc de Mallorca. Serà dissabte de la setmana que ve, dia 19, en es Gremi. I per acabar, tindrem la nostra agenda pel cap de setmana amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodàs, i també vos parlarem de l'aniversari del Garito, el número 28, que se celebra demà. Tot això amb en Miguel Soler a la part tècnica.
1: L'Aviador i Vetres Ràdio.

0: Idò, acabam d'escoltar Boirada, una peça en directe que mos acaba de tocar Il Si, que és un, bé, un nom en anglès, el nom artístic d'en Finn, que mos acompanya. Com estàs, Finn? Benvingut.
1: Beníssim, molt bé, aquí.
0: Mira, mos ha sorprès amb aquesta peça que has tocat tan,
1: que guai, que guai.
0: Tan personal.
1: Sí, sí, bé, aquesta concretament és més que una introspecció mirant cap en fora, però igualment sí que troc que tota música que faig acabarà sent molt personal.
0: I d'en Finn té 16 anys, mos presenta avui el seu projecte, té moltes influències, encara està trobant el seu camí avui. Bé, sí. Tindrem una petita mostra i hem de dir, bé, a mi sempre m'acosta dir això dels pares i tal, però bé, en el teu cas no hi ha cap problema. Ton pare és músic, també, sí. És en Jaume Tugores, un guitarrista que, a més, ha fet molt bona carrera en aquest sentit, i entenem, Finn, que ha estat el teu primer mestre.
1: Sí. Sí, sí, sí, des de 5 anys, així, òbviament, d'una manera molt poc sèria, però com que veia la seva passió i començava a treure la meva per l'art i sobretot per la música, i de vaig començar així.
0: I des dels 5 anys, sempre en sa guitarra o has tocat també altres instruments?
1: Bé, principalment en sa guitarra, el que també amb d'haver 9-10 anys m'han regalat un baix, també sempre m'ha interessat un poc per piano, un poc per sa bateria, però bé, és sobretot guitarra de bastant.
0: Molt bé, idò, bé, en Finn està interessat per l'art en general, però especialment per la música, i mos podem imaginar que és un d'aquests joves que se passa el dia a la seva habitació, sí. Amb molt, sí, sí, d'estris, màquines, ordinadors... Què és el que tens? Passes molt de temps tot sol?
1: Bé, no, tampoc moltíssim, perquè també troc que una gran part de ser artista és saber ser artista de fora de l'art d'un mateix, no?, de manera que m'agrada molt anar a caminar, m'agrada molt quedar amb amics quan puc, etc etc. Troc que això me fa créixer molt com a projecte artístic també, a part de la feina artística en si. Però és vera que sí que, per exemple, aquest estiu he estat moltes hores a la meva habitació tancat gravant el que serà el meu pròxim disc.
0: A les plataformes de música ja trobam un disco o un parell de cançons també publicades, on se va mostrant un poc aquesta part molt variada, experimental, amb part d'electrònica, amb veus, també. Però abans d'entrar en tot això, m'agradaria explicar el nom que has triat, el nom artístic,
1: clar.
0: Aquesta, clar, traduït seria Malalta. Per què? Això també és una reivindicació.
1: Sí. Bé, el primer de tot és l'idea en si del nom va sortir d'una cançó de Radiohead, un grup que m'han influenciat molt des de fa bastant de temps. Tenen un tema des de res que van treure que siu Ill Wind, vent malalt, no? I aquest concepte d'un fenomen meteorològic o natural malalt m'ha semblat un símbol, a part de molt útil també, molt guapo i molt poètic. I a part d'aquest origen, sí que troc que la mà malalta pot tenir molt de significat, siguin socials, polítics, més introspectius de el que és la vida, etc. Però, per exemple, en aquest disc que estic fent, que serà homònim, serà Il Si, també. I dos més com la mà malalta que estem navegant ara com a societat, encaminant-nos a governs no molt guapos, diguem.
0: I doncs una realitat en la qual tu has crescut pràcticament, no?, amb,
1: clar,
0: els plàstics,
1: clar.
0: Amb aquesta situació, clar, hi ha tota aquesta altra part musical, poètica, que també t'ha influït. Parlaves ara d'un EP, d'un disc,
1: sí,
0: que ha de sortir, que sortirà,
1: sí,
0: molt aviat, no? De fet, dilluns ja publiques...
1: Dilluns surt el primer tema, el primer i únic single en format d'EP, amb tres altres temes. I bé, sí, això, se diu Mar i Por i estarà a totes les plataformes per tots els llocs.
0: Mar i Por, però tot amb una paraula.
1: Tot amb una paraula i no vol dir estrictament Mar i Por, és
0: bé.
1: Una paraula inventada.
0: Mar i Por.
1: Un concepte, sí, exacte.
0: Molt bé. I bé, aquesta música que escoltam de fons és de Il Si, escrita així, bueno,
1: sí,
0: en anglès, I, dues L's, i llavors C-A, no?
1: Sí.
0: Perquè tothom te trobi també a les plataformes. A una petita nota que m'has enviat, on parles d'influències, entenem que a casa teva s'ha escoltat molta música,
1: sí,
0: i que llavors tu,
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: has anat trascant, no?
1: Exacte.
0: Parles de compositors i d'artistes, clar, Radiohead sí que és molt conegut,
1: clar,
0: però tens altres referències que la majoria no coneixeran.
1: Home, clar, dins certs cercles més nínxol, diguem, sí que són potser grans figures, però és veritat que aquests cercles no són extremadament rellevants dins el que és la música popular.
0: I alguna de les peces teves que estan publicades i que mos has enviat i que escoltam també, sonen també a banda sonora, en certa manera, no? Recorden fins i tot algunes pel·lícules.
1: Clar, això ha de ser també gran influència de mon pare, que sempre està molt interessat per aquesta música.
0: Ha fet molt de repertoris.
1: I en general, encara que no he fet massa feina de bandes sonores, és un món en el que encara he d'entrar, sí que he sentit molt, dit això, que la meva música és molt cinemàtica. I troc ha de ser una mescla de moltes coses, però en part també aquesta referència de mon pare.
0: Llavors, com t'imagines? Cap a on t'agradaria projectar-te artísticament?
1: Bé, soc molt d'anar amb un flux inesperat, no intentar tampoc preveure ni predir moltes coses, però bé, a curt termini aquest EP que trauré i el pròxim disc del qual formarà part aquest single, espero poder presentar-me al món ja com a artista més consolidat, no? Perquè per molt que puguin ser ben treballats i tal, trob que tots els projectes que he mostrat al món fins ara són d'una certa immaduresa artística, no negativament, sinó que no m'he acabat de formar i trob que encara tampoc. Però bé, aquest disc espero que pugui mostrar un poc qui sóc i qui cerc ser i qui pot ser seré en un futur com a artista.
0: I de xerrar molt bé, fins a 16 anys. És Ilsi, a més bé, encara ho direm, d'aquí un temps ja no ho direm més, però és fill d'en Jaume Tugores, com dèiem, un guitarrista, també ha fet, com tu deies, repertoris de bandes sonores, ha trascat, ha publicat discos, sempre amb aquest instrument. Si vols, escoltarem un fragment o un bocinet també de Mari Po, que és aquest EP que sortirà ben aviat. Clar que sí. Se comencen a publicar temes a partir de dilluns que ve.

0: Sentim a l'aviador. Avui, a molta de música, ara conversam amb en Finn, que ens presenta el seu projecte, un disc que sortirà el pròxim mes d'octubre. Després també tindrem altres músics, com dèiem abans, membres també de Sicily Satellites. Has sentit anomenar aquest grup alguna
1: no,
0: vegada?
1: No, de fet no, però m'encurieix.
0: Idò, molt bé. Idò, sentiràs també la seva música més endavant. Parlant i sentint ara aquesta peça que se publicarà nova, hi ha diferents capes, no? Llavors, aquests renous que sentíem també, amb la qual cosa sí que se van notant tantes influències de llocs diferents, sí, sí, no? A bon atures, quan saps que ja no has de ficar més coses, que un tema està acabat, que ja el vols mostrar?
1: Bé, crec que és algo molt que pot canviar molt, no? Perquè depèn moltíssim del tipus de tema, depèn moltíssim de com ho estic gravant, de quins instruments estic posant, etc, etc. Però és un poc com se sent en el moment. A vegades fica altres capes, però som molt de reescoltar i reescoltar i reescoltar tot el que grab. I al final puc arribar a intentar analitzar bastant les meves gravacions. I clar, no troc que quedi perfecte mai, perquè al final és algo molt subjectiu, però sempre arriba en el moment de una quantitat de capes i unes capes distribuïdes per jo, personalment, d'una manera perfecta.
0: Molt bé. Ara, no sé quines oportunitats realment hi ha per un jove, una persona com tu, que se vol projectar, que ja té una idea clara del que vol fer. Quines portes pots tocar?
1: Bé, no ho tinc molt clar, honestament. Gràcies a mon pare sí que estic començant a rascar un parell de contactes, no?, i cercar llocs on tocar, etc. És vera que com a músic molt més principiant vaig començar una organització que es diu Espais Joves i Dinamo, que organitzen concerts a l'aire lliure per Palma, etc. i tal. I bé, però és vera que això va ser com un nivell més principiant i ara que m'ho començo a prendre un poc més en sèrio encara estic cercant qualque lloc on poder-me expressar. Però bé, m'atenc jo.
0: No, això sí, però és vera que hi hauria d'haver més possibilitats, sí, portes sí, on tocar. Efectivament, hi ha concursos, les convocatòries d'art jove, sí, també hi ha lo del concurs de pop-rock, ara sí, està oberta la convocatòria, t'hi presentaràs?
1: Sí, ja he fet inscripció.
0: Molt ben fet. Idò, parlant també d'actuacions, presentacions en directe, tens alguna que puguem avançar, tal vegada...
1: Ara estàs... mateix programada, desgraciadament no, però aniré actualitzant, m'imagino.
0: Molt bé, i m'agradaria parlar un poc del CD, també, clar que l'has fet tu a mà.
1: Sí,
0: Contamoso, sí, sí. Molt guapo.
1: Bé, les fotos són d'una lota que conec parisenca, que ja des d'aquest aquest projecte que has esmentat de peces electròniques m'ha compartit el seu art fotogràfic per poder-lo utilitzar com a portada i art del CD i tal. I a partir de plantilles imprimides en cartolina vaig retear, vaig tal, els dissenys també els he fet jo, amb programes d'edició d'imatge, etc. Els CDs gravats casolans, també, i no massa més, és un poc anar cercant les maneres de fer coses sense massa mitjans.
0: És una autoedició.
1: Clar.
0: Molt bé, casolana, totalment, a través de les xarxes, i sí, supos que se podrà contactar amb tu, sí, i en tot cas aconseguir també una còpia d'aquest
1: CD. Sí, a Bandcamp se poden comprar més oficialment.
0: Perfecte.
1: I si no, això, contactant en jo.
0: Molt bé, Finn, idò, ara escoltarem una segona peça que mos faràs en directe. Quina és aquesta?
1: Nowhere to Be és un tema que he tret com a demo, com a cara B d'un single que vaig treure a principis d'aquest any, però que encara he de gravar més... bé, que encara he de gravar una versió de disc, però és un tema que m'estim molt personalment i...
0: Que bé, idò, amb aquest Nowhere to Be, Finn, t'agraïm moltíssim que hagis vengut avui a l'aviador a presentar el teu projecte i quedam pendents de qualsevol novetat que mos vulguis fer arribar,
1: sí,
0: i també la podrem escoltar aquí. Moltes gràcies.
1: Perfecte.
0: I enhorabona.
1: Moltes gràcies.

0: TV3 Ràdio és música.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu llampuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu llampugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
0: I V3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: Llampugues, sí.
0: L'aviador. Amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: Així sona un dels nous temes de The Sicily Satellites, que després de 2 anys sense actuar en directe tornen molt aviat en un concert juntament amb en Paul Collins per presentar aquesta nova edició de la Fira del Disc de Mallorca. Tenim avui en Jordi Herrera, que és una part important d'aquesta banda que funciona des de fa molt d'anys. Jordi, benvingut.
1: Hola,
0: bona nit. Sí, quina il·lusió que hagis vengut, que puguem escoltar aquesta cançó que ens agrada molt i que és l'avançament d'allò nou que publicareu.
1: Sí, bé, és la primera cançó del disc i això que sonava és la demo, o sigui, quan s'aprova, però l'hem anat gravant i doncs en el disc hi ha una mescla més recent fins que... Ara ja està enviat, ara ja està. Ja no podem mesclar més.
0: Ja està, ja... I quan sortirà?
1: Doncs potser avui, potser demà. Està a fàbrica i triguen 2 mesos, com a mínim, o 6 mesos com a màxim, saps? O sigui que podria arribar avui.
0: Podria arribar avui, bé, avui vespre ja no, però potser
1: no
0: demà,
1: sé.
0: Si hi ha repartiment. En tot cas, està al caure, i compta-m'ho, sortirà en vinil, sortirà en casset, en quins formats el voleu publicar?
1: Doncs, com m'ho estàs demanant a jo, xerraré a títol personal, es diu surt en vinil i jo només el trauria en vinil. I ja està. No, ja està. Si tens un toc de discos i te'l vols comprar... doncs ho pots escoltar. I aquest és el meu plan estratègic d'aquí en el futur. Però aquest és el meu plan personal. Hauran de... no ho sé.
0: Hauran de veure què pensen els altres, o...?
1: Sí, sí. Mos haurem de... haurem de... no sé. Jo, la meva posició és completament inamovible. Però estic obert a xerrar, perquè sí.
0: Bé, idò, esperam aquest nou treball amb uns satellites que en el final és com vos deim tots renovats, amb una formació ampliada que ja hem conegut fa temps, no?, que teniu ja en Adela, en Zahara, en Ben, que s'han afegit en Puter i en Lluís i a tu. I supos que molt, molt esperat. Per què heu estat 2 anys sense tocar? Perquè esteu tots un poc desperdigats pel món?
1: No. Bé... jo penso que la música està un poc desperdigada a base de no fer vinils, a base de fer aquestes coses, no? S'internet i aquestes coses. Està tot molt desperdigat i ha estat el pensament desperdigat. I aleshores, és com... jo preferiria que no estigués tan desperdigat. Aleshores, era millor parar i fer un disc fins que no estigués fet, doncs està durat.
0: El vera que ha durat un anys, no? Perquè record que ja feia, no sé, el manco 2 anys, o no vull dir 3, però que ja parlàvem, que ja l'estàveu treballant i això, no?
1: Fa 12 anys que l'estan fent. El que passa és que seguim traient cançons, però realment el pla sempre és fer un disc. O sigui, sempre les cançons en cap moment estan pensades perquè vagin per separat. Sempre hi ha una estructura de disc, hi ha una idea de disc, i en certa manera és com una pel·lícula. O sigui, hi ha una pel·lícula pensada, que se podria fer una pel·lícula, si algú volgués fer una pel·lícula, hi ha una pel·lícula pensada, el que passa que fem música. Però el disc podria ser un còmic, podria ser una pel·lícula.
0: De teatre, una obra.
1: Sí. Sí, o sigui, en realitat ho penso totalment. Si no, no, per això no té sentit. Si no és com... per això tot és, si no, tot és massa random. És com un poc massa... és com jugar amb unes cartes de tarot de 200 cartes. És com una cosa així que no s'acaba mai. No sé.
0: Ja, no té... sí, efectivament, pot no tenir final. Però a l'hora de tocar, el que vos agrada tocar en directe en els músics, cadascú, bé, en Puter va fent, o els altres, entenc que també. Tu també, amb de Marci Pamman, vas fent i tocant un poc.
1: Jo, sí. Amb el Marci Pamman, com és un projecte així on soc jo tot sol i ja estic molt ocupat amb jo tot sol, en la meva circumstància, doncs, si me criden, faig un concert, però no ho cerc. Si me criden, i a part, com és un projecte així com un poc així... fantasmagòric, màgic, no sé, espiritual, doncs és com, però ja és com una invocació, no? Si algú me crida, doncs val, s'ha ficat dins... Tu m'has cridat, doncs ara vendré jo i faré aquesta cosa tan estranya. Però és un poc el concepte. No... O sigui... Clar, nosaltres fa molts anys que tocam i aleshores, doncs, ja hem fet bastantes coses i estem super ultracremats, saps? O sigui, estem super xamuscats. Només que som una espècie de cendres que caminen així pel món, saps? Aleshores, intentem fer coses que no mos cremin. Per exemple, ahir vam assajar i jo personalment els vull matar tots els membres del grup. O sigui, he fet 3 assajos o 4 i és com ja... 4 assajos, tios. Ja podríeu tocar de l'hòstia i ja està, fem el concert. O sigui, anem a tocar de l'hòstia i així no hem d'assajar. Aquest és el nou concepte d'aquesta setmana. Perquè no tocam superbé.
0: Ja de...
1: I ja, o sigui, mos concentram i ho fem superbé. I ja, saps?
0: I amb un assaig ho tenim.
1: Sí, no? Se pot aplicar tot a la vida, no? O sigui, fes-ho bé ara i ja està, saps? O nunca.
0: Però bé, en aquest concert vendran tots, no? Sereu tota la banda?
1: Sí, vendran tots, vendran tots. Jo crec que una setmana més aguantarem. Jo crec que un assaig o dos més aguantarem, sí. Serem tots.
0: Idò, serà un concert dia de nou, que sí. Serà dissabte de la setmana que ve, en el Gremi, amb en Paul Collins, per presentar una nova edició de la Fira del Disc de Mallorca, que serà el cap de setmana següent, crec, 24 i 25, m'apens, d'octubre.
1: No, pot ser, no, setembre. És el mes següent.
0: Exacte, és a
1: l'octubre.
0: Exacte, és el mes següent.
1: Però ara estem en setembre.
0: Sí.
1: O sigui que no és la setmana següent.
0: És el mes següent.
1: Clar, però... Has dit mes o setmana?
0: He dit setmana,
1: jo
0: però...
1: Jo puc haver-me equivocat, també, però...
0: No, no, però...
1: Jo ho sospit que has dit setmana.
0: Jo he dit setmana, però segurament volia dir mes.
1: Ah, doncs...
0: Se fa el concert un mes abans de la celebració de la Fira del Disc.
1: Sí.
0: Que serà dia 24-25 d'octubre.
1: Això ja no ho sé, això ja no ho sé.
0: Bueno, ja ho he dit de memòria, però bé, ara ho repassarem, en tot cas. Però el concert sí que és la setmana que ve, dia 19 de setembre.
1: Sí. I serà molt guai.
0: Serà superguai.
1: I després, doncs, potser no en farem cap més, saps? O sigui, tot això sempre és així, almenys nosaltres. És així, és com... És el darrer... Saps? Estàs allà a la carretera sagnant. És el darrer estertor, sempre. I aleshores, doncs, això... No sé, si algú vol venir a veure-ho, doncs veniu.
0: Estaria molt bé.
1: Perquè potser ja està.
0: I amb en Paul Collins vos fa especial il·lusió tocar?
1: Doncs he estat escoltant en Paul Collins. Jo coneixia les portades dels discs, però no coneixia en Paul Collins, i és molt guai en Paul Collins.
0: No l'hi has sentit? No massa?
1: No. I és que hi ha tants de discos per escoltar.
0: Ja, és infinit.
1: Doncs, però és molt guai. El primer grup, aquest de The Nerves, que tocava la bateria, és super increïble. Super xulo.
0: I quan se faci el concert, a lo millor sí que haurà arribat el disc, no? I el tindreu allà per mostrar o vendre...
1: Sí. El disc ve de Bulgària, que és una cosa que em fa molta il·lusió, dir que el disc ve de Bulgària. Me sembla super exòtic. Però bueno, després jo he vist imatges de la fàbrica i no és gens exòtica. És tot així, no. Molt professional i molt... M'imaginava... No sé...
0: I on l'heu gravat? Perquè no és allò que se pot sentir en el Bandcamp, no? Això que...
1: En el Bandcamp se pot sentir 5 o 6 cançons que hi ha en el disc, algunes més demos més menys acabades, però...
0: Però és la producció d'en Gordon Rafael, aquesta?
1: No. Només mos produïm d'altres des del 2012. Només mos produïm d'altres. I... No volem que mos produeixi ningú. No... Més que res perquè mos ho passant bé fent-ho nosaltres. I si hi ha alguna cosa que no sabem fer, doncs intentarem aprendre-la. Saps? D'algun disc que diguis, mira, aquest so d'aquí... Aleshores no... És com llevar una part superdivertida. I... Però bueno, estic, crec, dient mentides, perquè la darrera cançó que van gravar la van gravar en un estudi. La van gravar a Sol de Sants, que és un estudi molt xachi, i però bé, vàrem anar allà per fisgar un poc amb l'estudi, perquè és un amic nostre, però m'agradaria que mos deixessin un estudi molt gros. Necessitem espai, a mi m'agradaria tenir molt d'espai, Això seria guai, perquè molt d'espai no tenim. I és com sempre si estiguéssim dins un submarí, davall de 10.000 metres. Super, i a part aquest estiu ha estat brutal. Estàvem allà de dins, estàvem, no sé, 50 graus. O sigui, no sé, 50 graus no crec, no sé, crec que és molt super 50 graus, però,
0: molt,
1: quan sortíem de fora feia fred.
0: I feia fresca, sí, que
1: sí.
0: Fort.
1: Aleshores, això.
0: És veritat que fem molta calor, moltíssima, aquest estiu, i efectivament se complica. Imagina que un local d'assaig, sa cosa ha de ser entre sa tensió, els altres que s'equivoquen, i sa calor, sa veritat. Però ara teniu oportunitat, i sou tots, na Zara i en Ben
1: tots,
0: han vengut. I...
1: Sí, han estat... De fet, fa un mes que assajam. O sigui, que si no ve ningú en el concert, doncs serà una pena, perquè s'hem assajat. I normalment el que fèiem era, com uns viuen, cada un viu un lloc diferent, doncs assajàvem, fèiem 3 assajos per concert. I aquest ja en duim 7, que és una... O sigui, és quasi tornar a nivells de fa 20 anys.
0: És com si fóssiu professionals i tot. No.
1: És com... No, sí, jo és el que els hi vaig posar anes d'això. Imagina't, si en fem 2 seguits serem com professionals. Bueno, però nosaltres som superprofessionals. Bé, una cosa ho vull explicar. Nosaltres som ultraprofessionals. El que passa és que vivim a Mallorca, que sincerament és el cul del món del rock and roll. És, o sigui, absolut, de totes les maneres. O sigui, si tens un grup de rock and roll, fotes camp ja d'aquí. Aleshores, nosaltres som superprofessionals. Aleshores, el disc aquest està fet com si... fóssim el grup més professional del món i estiguéssim a punt de guanyar els Grammys. Aleshores, per poder fer això, amb les nostres condicions vitals, econòmiques, logístiques i l'espai on estan els planetes Terra, doncs hem trigat mogollon. O sigui, entens? Saps? No sé si m'explic.
0: Sí, sí, sí.
1: És com si el disc l'haguessin de fer superperfecte i super d'això, doncs necessitem doncs 12 anys amb si fóssim Led Zeppelin, doncs hauríem estat pues, 2 mesos en una granja, amb un llac davant
0: de tot.
1: I hauria estat 2 mesos.
0: Clar. Però bé, en les vostres circumstàncies, vull dir que també heu anat elaborant o, jo que sé, canviant coses fins que ha quedat això, que finalment mostrareu, Jordi, sa portada, o podem dir alguna cosa de quan serà?
1: Sí.
0: Com serà?
1: La portada és un collage que he fet jo, també seguint un procés també de, no tots anys, però 5 o 6 anys, d'anar retallant... Me comprava el diari i retallava totes les coses que no m'agradaven i que m'agradaven, les retallava. Sobretot més les que no m'agradaven. Les retallava i les canviava de lloc. I aleshores també a les biblioteques sempre tenen molt d'estoc de col·leccions d'aquestes antigues de la naturalesa i tal, i coses d'aquestes, no? Bueno, és una combinació entre mogollon de números de la guerra d'Iran, del país, perquè m'agrada la tipografia, amb revistes de naturalesa, i la portada és un telefonista que està avisant que estan a punt de tirar un missil, i el missil és un missil que està tirant un nin que està contant cap enrere en el joc aquest del petit anglès.
0: Que total...
1: I això és la portada.
0: En blanc i negre o en color?
1: És en blanc i negre.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Idò, dissabte de la setmana que ve la podrem veure. Se presentarà en directe el disc nou de Cicely Satellites. Ho comentàvem just quan sortia en Finn, i el sí que ha tocat en directe fa una estona, que vosaltres vau guanyar el concurs de pop-rock l'any 97. El concurs de pop-rock, després de patir cops i canvis i tal, però continua vigent. Ara s'ha tornat a convocar fins dia 15, m'apareix. Està oberta, o dia 21, està oberta la convocatòria per presentar-se. Si fossis un jove com en Finn, t'hi presentaries enguany? O com va ser la vostra experiència? No sé si t'hauria de demanar, perquè no sé si serà constructiu perquè la gent s'apunti enguany, però sí, no?
1: No, sí, jo soc bastant destructiu, però jo m'apuntaria.
0: Molt bé.
1: Jo m'apuntaria totalment. M'apuntaria, sí.
0: Clar que sí.
1: Per què no?
0: Per què no? I a més és una oportunitat per actuar també en directe en el vostre temps. Com vas actuar davant tanta de gent a la Rebel·la de Sant Sebastià? Te'n recordes?
1: Com... Sí, me'n record.
0: Va ser...
1: Va ser guai. Jo el que me'n recordo és que... No, ara t'anava a contar una cosa que era d'un altre concert.
0: Sí, que... sí, no me'n record molt bé.
1: O sigui, jo te puc ara contar el que record, però és probablement ho he modificat. Però el que m'agrada és que mos va escoltar la policia municipal, que em va fer molta gràcia, perquè mos va escoltar nosaltres, que érem uns penjats, molt penjats, saps? I mos va escoltar, saps, la policia, i anava apartant-se... Anàvem amb un cotxe i ells anaven amb un altre cotxe i anaven apartant-se gent i nosaltres anàvem saludant-se gent i tal. Era molt... Era completament innecessari. Però el tema és que va estar molt bé perquè mos van deixar entrar amb el cotxe fins a la plaça Major en el peu de l'escenari, amb tota la festa, amb tota, saps, que tota la gent...
0: Super VIP.
1: I clar, va ser molt guai, saps?
0: Un moment àlgic.
1: Després vam pujar a l'escenari, era molt gros i era una locura, perquè no, o sigui, era com, no sabíem on col·locar-nos, no sabíem com col·locar-nos, en plan, no te posis molt lluny perquè no, saps, que no sé... Jo no sé tocar la guitarra amb simplificador tan lluny, saps? Però això...
0: Ja, tant d'espai, un escenari sí. Gros... Però bé, idò, ara la patrona ja has anat en aquestes festes de DJs.
1: Estic punxant aquest any. No hi he anat, no tinc. No. La patrona, se diu així?
0: Se diu així, és una neofesta de Palma.
1: De tota sa vida, no? La patrona, no?
0: No,
1: És una cosa així tota sa vida,
0: és
1: no?
0: És com una d'aquestes neofestes que han als pobles, però
1: la
0: Palma.
1: No.
0: I...
1: Regalen coses?
0: No ho crec. Avui vespre també hi ha el concert de Rails B. Supos que en aquestes hores estarà actuant també en Espart de la Mà. Te sap greu o què penses de Rails B? Perquè, de fet, ets l'artista espanyol més escoltat a fora, a plataformes. Té 24 milions d'escoltes, o 1 bilió a una de les cançons.
1: No l'he escoltat. Sospit que no m'agradarà. Però no, és que no ho he escoltat. Intent no escoltar-ho tot perquè és que no tenc prou temps. Aleshores, a part, sempre vaig com un poc en retras. ¿Vale? Estic escoltant en Paul Collins ara, que el seu disc va sortir l'any 74, crec. O... Aleshores, en Rils B, doncs, fins l'any 2000... Ara m'estic perdent... Fins l'any 2026, 50, 76, 77, 70, 2078 començaré, estaré en el moment
0: d'arribar a escoltar-lo.
1: Hauràs
0: fet tot el pendent, no? Com molt de llibres que tenim pendents a la tauleta de nit i s'acumulen.
1: Clar, sí, és exactament això.
0: Que bé, Jordi, gràcies per haver vengut avui a l'Aviador. Mos ha fet molta il·lusió, mos fa molta il·lusió el disc nou. Acabarem amb la cançó primera que sentíem, que és aquest petit avançament també d'aquest nou treball que presentareu la setmana que ve, dissabte de nou. Llavors actuarà també Paul Collins i una oportunitat, la primera en 2 anys, per veure de Sicily Satellites en directe. I serà per presentar la nova edició de la Fira del Disc de Mallorca, que se farà el mes següent. Jordi Herrera Pujol, moltes gràcies per haver vengut.
1: Gràcies.
0: I molt d'èxits.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de Fogi, i doncs, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a Segunda División.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs
9: ho pot dir.
5: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
11: Idò, cap al final del programa entrem en la nostra agenda pel cap de setmana, però abans de saludar els nostres companys volem saludar també a tota una referència perquè demà se celebra una festa per commemorar els 28 anys tornant al Garito, en certa manera des del Garito Club GEA. Una festa que comptarà amb diferents DJs i allà també hi haurà evidentment, com no pot ser d'una altra manera, Nacho Velasco, que més en aquestes hores està justament preparant tota aquesta festa de demà. Nacho, bon vespre.
12: Què tal? Com estàs? Muy buenas tardes.
11: Molt bé, molt contents. Sí. Tot això ho feis cada any, ja, la típica, la tradicional festa del Garito, i demà ho feis a Marratxí, no? Una finca que se diu Somberí.
12: Sí, és un enclave estupendo. És un sitio muy, muy bonito. Estoy ahora mismo rodeado de minas y un rito. Y no, el sitio es maravilloso. Está cerca de Palma y el patio y la entrada principal, donde vamos a hacer toda la parte también de gastronomía, va a ser muy chulo. Al final es un evento gastronómico y musical. Es un poco lo que se ha convertido, ¿no? Porque también la gente, la generación Garito, que les llamo yo, saben divertirse, pero también les apetece comer y pasar un rato un poco más tranquilo, ¿no? Así que, pero bueno, la fiesta tranquila tiene poco. Bastante.
11: Idò, tots hem passat en qualque etapa pel Garito, per aquest local, que sí. Ja no existeix, però hi ha diferents etapes. Tota aquesta festa començarà a partir de les 6 amb en Paco Colombás i llavors començaran també altres figures internacionals. Tu també punxaràs més tard, a partir de les 11. Sí. I a la 1, todos en la cabina. Com és això? Sí. Acabar aquest fin de festa amb tanta de gent.
12: Sí, un poco de caos, al final siempre está bien. No, será chulo. La última hora nos metemos todos en la cabina y haremos ahí un poquito de un back-to-back. Y está bien. Tenemos cada uno de los DJs tenemos 2 horas de sesión y luego para cerrar nos metemos todos en la cabina y ahí hacemos un poco de cachondeo. Ah, estará chulo.
11: Que bon, Nacho. I com han de fer per venir? On podem trobar les entrades? Com s'ha de fer?
12: Sí. Estamos a puntito de hacer ya el sold out. Me parece que quedaban muy pocas entradas y la gente ya, bueno, tiene la entrada anticipada. Pero bueno, igualmente mañana, como seguramente habrá alguna cancelación, quien quiera venir puede venir directamente aquí a puerta y si no, si todavía quedan algunas entradas libres, pues podrán pasar, pero creo que estaremos, ya te digo, muy cerquita del sold out. Y esto está en Marratxí. Es la finca Somberí, que está, digamos, como al otro lado de donde está Bauhaus y estas zonas y tal. Y el acceso es bastante fácil. El parking está ya completo, pero hemos habilitado 2 puntos de recogida, una en San Marsal y otro también ahí delante de la estación del tren, de la zona esta del centro comercial. I tenemos un shuttle que estarà també recogiendo a la gente constantemente.
11: Que bo, idò, trobareu tota aquesta informació. Bon, Nacho, on se poden informar? Quina
12: web? Esto lo tenemos en las redes sociales, en Instagram, Garito Club GEA, y en la página web de Garito, garito.club.
11: Idò, Nacho Velasco, demà una gran festa a Marratxí, si podeu aprofitar aquestes darreres entrades, i també ho volíem celebrar, en certa manera, des de l'aviador. Que vagi molt, molt bé aquesta festa, Nacho.
6: Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
11: Amb molt de gust, i continueu gràcies. Endavant. I també volen saludar a Anna Gornés, que en aquestes hores molt saluda també des de Menorca. Com va, Anna?
7: Molt bé, a punt, pescat de setmana.
11: Molt bé, així m'agrada. I David Ventura, des de les Pitiuses, el colós de les Pitiuses, amb una cama a cada illa.
9: Amb una cama a cada illa és molt imaginar. Hola, què tal? Molt bona tarda.
11: Molt bé, idò, conta-mos, David, què tenim per aquest cap de setmana?
9: Mira, durant aquest cap de setmana hi ha la nit del patrimoni, que és avui divendres i també demà, en horaris de matins i tardes, hi ha jornades a portes obertes dels espais culturals de l'Alvila, com poden ser el Museu del Contemporani, també l'Arxiu Històric, la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell i l'Espai Cultural d'Espolvorí, a més també de visites especialitzades i música a les places. També aquest cap de setmana ara s'està desenvolupant el concert Guitarres de Formentera a Sant Ferran, que demà també té una segona jornada, és a partir de les 10 de la nit, demà amb les actuacions de The Nat King Band, Sergent Pepe, Lonely Hearts Club Band, Smoke and Chimichurri, a partir de les 10 de la nit a la plaça de l'Església. Després també demà hi ha el Festival de Música Electrònica, Sonyos de Libertat, Rocky Desert, a la Pedrera de Can Coix, des de les 6 de la tarda fins a les 3 de la matinada, amb un cartell encapçalat pel senyor Paul Kalkbrenner, que és un disc que hi pareix molt bo. Fixa't si és bo, que ja a Eivissa ja no punxa, ja les discoteques ja no volen, ja bona senyal, i només punxen en esdeveniments molt puntuals com aquest, que s'ha generat una gran... realment a l'illa no s'han parlat d'una altra cosa. Després també, una altra proposta musical molt diferent, és aquest diumenge, fusió musical a l'espectacle Viaje Musical por Corea y España, amb la coreana Eun Ailee, que és cantant i percussionista, i David Alegre, violista i violinista. Això serà el Baló de Sant Pere a les 9 de la nit. I a més també, a Sant Antoni, durant aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, al Passeig de Ses Fonts, hi ha la Fira del Disc, on si sou amants del vinil, podeu trobar allà tot de tresors, esperant-vos a la vostra disposició i a preus superraonables.
11: Que bé, mos ho va contar en Pep Pilot, que forma part d'aquesta associació retro de música a Eivissa, i ja ho vàrem anunciar. El mes que ve serà també la Fira del Disc a Mallorca. Tu, David, li pegaràs en aquest viatge musical per Corea i Espanya?
9: No ho sé. El valor de Sant Pere està una mica lluny.
11: Però,
9: no, diumenge al vespre, jo usualment el que em dedico és a plorar. És a plorar perquè s'atraca el dilluns.
11: Ja t'entenem. Anna, tu plores també els diumenges?
7: Bueno, jo encara tens ressaca de festes d'amor.
11: Ostres,
7: que...
11: és vera, com ha anat? No? Bé, hem vist unes imatges precioses a la tele i molt emotives. La veritat és que deus estar cau.
7: Sí, sí, a més, la pregonera Anna Ferrer, emocionat a tot el poble. Estem aquí encara païm moltes coses, però no s'acaba el món. Segueix. I tenim també moltes activitats aquest cap de setmana. A Ciutadella podem veure Sidoní, que actua demà dissabte a les 10:30 en el Jazzba. És una sala que pràcticament els ha vist créixer. Mm. I ara mateix estan presentant Catalan Graffiti, que és el seu primer disc íntegrament en català. Aquí els sentim.
11: Els sentim en castellà, encara.
7: En castellà.

0: Així sona en Sidoní, però ara els podrem escoltar íntegrament en català gràcies a aquesta actuació que hi haurà també en el Jazz Bar, has dit, no?
1: Exactament, davant el Jazz Bar. I més cosetes en el Teatre d'Esborn, aquest cap de setmana podem veure La Quimera de l'Or, que són les pel·lícules icòniques d'en Chaplin, però en banda sonora en directe, interpretada per l'OCIM, l'Orquestra de Cambra de Menorca, i és una d'aquestes combinacions de música i cinema que sempre funcionen. I també demà, durant tot el dia, en el Museu de Menorca recuperen el Festival de Literatura Infantil, que es va haver de cancel·lar aquesta primavera per mal temps, i serà demà de les 10 del matí fins a les 7 del capvespre, amb contacontes, taller de còmics, jocs i sobretot mercat de llibres per introduir els infants en aquest món de les paraules, que és infinit. I atentes a la setmana que ve perquè s'apropa el Festival Cranc i també dia 15 tenim la presentació del Menorca Dove Fest, que són dos d'aquests festivals potents dels finals d'estius i per donar la benvinguda a la tardor, que crec que tots ja l'enciam.
0: Que bé. Idò, Anna, t'adeim que d'aquí dues setmanes, segurament divendres d'aquí dues setmanes, farem el programa des de Ciutadella, motiu del Teatre de Butxaca.
1: De Butxaca.
0: Però ja vos anirem contant. A tots dos, moltes gràcies. En Gavi Rodas, avui l'han deixat a lloure un poc, que acaba ses vacances, però bé, a vosaltres dos, molt bon cap de setmana. Mos tornem a escoltar la setmana que ve. Crec que la setmana que ve ja passarem sa agenda els dijous, en la qual cosa podrem avançar també a les activitats de divendres. Anna Gornés i David Ventura, gràcies i molt bon cap de setmana.
1: A vosaltres.
2: Gràcies,
0: gràcies,
2: igualment.
0: Que vagi bé. Idò, avui vespre a Palma actua Rels B i també a un altre lloc en el Gremi han actuat Iorbat i també La Granja, que han donat nom a un cicle, L'Eterno Verano. Els escoltam amb aquesta cançó, Persiguiendo una luz, amb la qual vos desitjam a tots molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu.

0: En aquesta ocasió, la convocatòria de vaga es fa de manera coordinada entre tots els sindicats mèdics. Fan responsable de la situació no només a la ministra Mònica García, sinó també al conjunt del govern de Pedro Sánchez. Demanen que el document que regula les seves condicions laborals sigui fruit de la negociació col·lectiva i no una imposició de la ministra. En tot cas, l'executiu balear exigeix al central que hi posi remei perquè els pacients deixin de patir, diuen, les conseqüències, i per això demana el cessament de Mònica García. Val a dir que les aturades ja duites a terme pels metges han provocat a les Balears la cancel·lació de prop de 87.000 consultes i intervencions, això segons dades de l'IBE Salut. Aquesta és una de les notícies destacades, però en tenim d'altres que repassam en forma de titular. Són aquestes avui. És 12 de setembre i Mallorca celebra la seva diada. Laura Benrí, bon dia.
1: Bon dia. I Vetra retransmetrà els premis, honors i distincions del Consell de Mallorca. Seran anomenats fills predilectes de l'illa Coixa Boicà i Reels Vi, qui ahir, de fet, va omplir el parc de la Manon emocionant concert gratuït.
0: També el programa La Gran Vida d'aquesta casa es farà avui en directe des de la seu del Consell de Mallorca.
1: Serà un programa especial que acompanyarà a tot el seguit d'activitats que s'han preparat per celebrar aquest dia. La majoria seran a Palma. De fet, durant el matí hi haurà restriccions de trànsit a la ciutat.
0: En successos, desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca.
1: S'han detingut un total d'11 persones i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El líder de la xarxa residia a Ciutadella.
0: Endesa anuncia una inversió de 17 milions d'euros a Eivissa perquè no es tornin a repetir els nombrosos talls de subministrament petits aquest estiu.
1: L'empresa atribueix les incidències a les altes temperatures i l'augment de consum, mentre que el Consell d'Eivissa reclama que s'executin les millores amb rapidesa.
0: Avui, Joan Monàs convertirà en el nou batle de Costitx.
1: Després de 20 anys, a nit, Toni Sales va dir adeu a la Batlia, una sala plena, vessada de familiars, veïnats i companys de partit.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Enric Mat supera amb solvència la 19a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya i està més a prop de fer història al ciclisme balear. Avui pot fermar de forma virtual el seu triomf final a la primera gran volta de la seva trajectòria professional en una etapa, la 20a, duríssima i amb final en pujada. I pel que fa al futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal arranca amb bon peu la competició local, amb un convincent triomf 2-4 a la pista del Santa Coloma en doblet del brasiler Charuto.
0: La baixada de temperatures és evident. Margalida Riba, Serveis Meteorològics. Què ens espera? Bon dia.
3: Bon dia. Arrencam el cap de setmana amb un dissabte de temps tranquil. Avui s'espera que novament puguin aparèixer alguns núvols baixos i alguns núvols d'evolució que, si tenen prou empenta, podrien venir acompanyats de qualque ruixat dèbil i també puntual. La temperatura no experimentarà gaires canvis i es mourà novament entre els 28 i els 30 graus. I el vent, que bufarà fluix i de component nord, situarà els valors més elevats de cap al sud-oest de Mallorca i el sector de les Pitiuses. Pel que fa a la situació marítima, aquesta va a la baixa, però encara destaquen algunes restes de maró al sector de Menorca. Una situació meteorològica que no canviarà gaire durant tot el cap de setmana.
0: Gràcies, Margalida. Són les 8:04. Ivan López és el control tècnic. Comencem.
4: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Els metges tornaran a la vaga dia 28 d'octubre. Ho han acordat tots els sindicats mèdics, que duen gairebé un any de mobilitzacions contra la reforma de l'Estatut Marc del Ministeri. L'aturada, convocada arreu de l'Estat, a diferència d'altres vegades, ha tingut el suport de tots els sindicats.
1: Les organitzacions sindicals han decidit unificar les protestes i fer front comú, ja que fins ara havien convocat les aturades per separat la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús, per una banda, i la Unió Mèdica i facultativa per l'altra. Ara convoquen, com dèiem, tots junts per incrementar la pressió sobre el ministeri que dirigeix Mònica García. La vaga se suma a les aturades que el col·lectiu va fer entre els mesos de febrer i juny i que avança cada una d'una setmana de durada. En aquesta ocasió, la convocatòria és indefinida, un fet que el president del sindicat mèdic, Miguel Lázaro, diu augmentarà les llistes d'espera.
5: Si había aumentado la lista de espera, va a aumentar más seguro, porque claro, esto es un paro permanente indefinido. Y yo siempre pido disculpas a los pacientes porque, vuelvo a decirlo, las víctimas son los pacientes. Cualquier protocolo

0: cualquier intento por parte de la Consellería de Sanidad de bajar listas de espera, vamos, con esta medida, evidentemente, se le va a ir al garete, perdón por la expresión.
1: La decisió arriba 10 dies després de l'aprovació en Consell de Ministres del projecte de llei que cerca reformar la normativa de 2003 i que ara es tramita al Congrés dels Diputats.
2: Un projecte de llei que metges i facultatius rebutgen perquè volen un estatut propi. Lázaro considera que aquest conflicte laboral s'ha fet tan gros que ja supera a la ministra de Sanitat, Mònica García. El president del Sindicat Mèdic de les Illes diu que s'ha d'apuntar a tot el govern de Pedro Sánchez.
0: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente. No queremos llegar a este paro por el grave impacto que si ya estaba va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
2: Segons el govern de les Illes, les mobilitzacions han suposat la reprogramació de 90.000 consultes i operacions a les Balears.
1: El portaveu del govern, Antoni Costa, també demana al president Pedro Sánchez que faci cessar la ministra de Sanitat, diu, per la seva incapacitat per arribar a acords amb els sindicats mèdics.
3: És incapaç de negociar nada i nos manté en vilo a totes les comunitats autònomes con unos efectos sobre la salud de los ciudadanos enormemente perniciosos. Lo que debería hacer Sánchez es cesar a la ministra de Salud.
1: Per cert, el govern manté la seva total confiança en la gerenta de Son Espases, Cristina Granados, malgrat les reiterades dimissions dins la direcció de l'hospital. La darrera, recordem, la de la cap d'infermeria.
2: El portaveu del govern assegura que Granados té tot el suport de la Conselleria de Salut, l'IB Salut i el govern, i ha defensat que fa una bona gestió amb un increment de 400 professionals durant el seu mandat. Costa rebutjar vincular aquestes sortides amb una possible crisi de gestió Son Espases.
3: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General de Salud y del Gobierno de las Islas Baleares. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del Hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
2: El vicepresident ha defensat que aquesta darrera dimissió és per motius personals.
1: Més en clau laboral, els sindicats USO i UGT amenacen amb un conflicte col·lectiu a l'ensenyament concertat. USO ha duit la Conselleria d'Educació davant del Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP, i denuncia que incompleix el compromís de pagar el retard del 2% de l'IPC pendent de l'any 2020 als gairebé 4.200 de la concertada. Carme Moreno.
4: El responsable d'Educació al sindicat majoritari a l'escola concertada, Juan Carlos Lorenzo, assegura que Educació incompleix l'acord signat l'any passat. A més, assenyala que si no hi ha una solució immediata, USO interposarà una demanda col·lectiva.
5: La conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consellera de Treball de Minoración y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo, porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
4: El responsable d'ensenyament, UGT, Jaume Coll, diu que el sindicat s'adherirà a la demanda d'USO i s'ha mostrat indignat per l'incompliment. A més, no descarta mobilitzacions.
6: Pues estem del tot indignats, o sigui, entenem que el que no pot ser és que el govern s'omplesqui de bones paraules, de bones intencions, i després s'assora de la realitat, per una interpretació que fan des de la Direcció General de Funció Pública, se mos deixi de fora.
4: Els sindicats reclamen l'equiparació del docent de la concertada amb les condicions del professorat de l'escola pública i recorden que aquest és un dels compromisos de la Conselleria d'Educació.
1: I les treballadores de la neteja de l'aeroport d'Eivissa s'han concentrat aquest divendres per denunciar els constants embossos dels banys de la terminal, que és un problema, diuen, de salut pública que les fa malaltir. Alberto Ferrer.
7: Les netejadores acaben malaltes perquè quan els banys s'embussen tot s'inunda i acaben amb els peus i la roba xops. Per això, del mig centenar que treballen a l'aeroport, n'hi ha una desena de baixa, algunes amb bronquitis. Moltes de les cabines acaben inutilitzades en algun moment del dia, cosa que complica mantenir netes les que van quedant. Suset Iserna és delegada d'UGT a l'empresa concessionària de la neteja.
8: Tenemos muchas bajas forzadas, limpiamos en condiciones que no son dignas, con atascos de baños, de heces, de residuos fecales. Hemos pedido solución, nos dicen que se arregla, nos cierran los baños, no los reparan.
7: A més, algunes han patit episodis de violència verbal perquè els usuaris les culpen de la situació. Hi ha companyes que no han durat ni dos dies a la feina. Andrea i Marta hi porten dos anys ja.
8: Se tapan todos
9: nos toca cerrar. Y la gente es, pero no hay más baños, pero ¿y esto qué es? Pero ¿y esto no sé qué? Y nos atacan es a nosotras, las trabajadoras.
10: Sí, si no, nos retan, nos hablan, de todo nos dicen.
7: Reclamen a la direcció de l'aeroport que en faci un manteniment correcte i que compleixi el compromís de contractar més lampistes per acabar d'una vegada amb els embussos.

0: 8 i 11 minuts en clau de successos, desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca. Ha estat possible gràcies a una nova operació policial contra el tràfic de cocaïna a l'illa, duit a terme per la Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària. Ens ho explicarà Fanny Mateu.
1: En els diversos registres s'ha detingut un total d'11 persones, 9 de les quals a Menorca, la resta a València, i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella. El modus operandi de la banda es basava a amagar la droga en compartiments ocults dins vehicles. De fet, empraven vehicles de la mateixa marca i model per agilitzar la creació d'amagatalls per a la droga. La investigació es va iniciar en detectar l'increment d'enviament de droga a l'illa durant la temporada turística. Durant els mesos previs ja s'havia actuat contra aquest grup criminal amb diferents detencions a l'illa. En total, 11 persones detingudes, 9 de les quals a Menorca. D'aquestes, dues ja són a la presó.
0: També agents de la Guàrdia Civil, efectius de la Policia Nacional i funcionaris de duanes han detingut un home de 46 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. L'home duia un quilo de cocaïna a l'interior del seu cos i actualment ja és a presó.
2: L'actuació té el seu origen en unes informacions rebudes a través dels respectius serveis centrals dels tres cossos de seguretat que alertaven de l'entrada a Mallorca d'un passatger del qual es tenia sospites que transportava droga. El passatger va arribar en un vol procedent de Bèlgica la nit del 6 de setembre. Va ser identificat i a l'aeroport de Palma se'l va fer una radiografia que va evidenciar que duia cossos estranys a dins. Posteriorment va ser traslladat a l'Hospital de Son Espases.
0: I aquest divendres hi ha hagut una baralla amb pals al centre de menors tutelats de Formentera. Diversos joves s'han enfrontat i tres persones, tots els joves i un treballador del centre, han hagut de ser traslladades a l'Hospital de Formentera per contusions i ferides lleus.
2: Tots tres, han de dir, ja han rebut l'alta. La Guàrdia Civil, que ha intervingut juntament amb la policia local, investiga ara els fets. Entre els joves implicats n'hi ha alguns pendents encara de determinar-ne oficialment l'edat.
0: Més coses. El Consell d'Eivissa i Endesa han analitzat en una reunió els talls de subministrament que han afectat l'illa aquest estiu. La companyia anuncia 17 milions d'euros d'inversió fins l'any 2030 amb 77 actuacions per reforçar la xarxa. El Consell reclama que s'executin amb rapidesa i que reforci el manteniment preventiu. Esther de Miguel.
3: Endesa atribueix les incidències a l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures i l'augment del consum. El pla preveu actuacions als 5 municipis per ampliar, renovar i mallar la xarxa. Sentim el president del Consell, Vicent Marí.
4: El que volem és que de cara a l'estiu que ve estiguen executades aquestes millores i evitar aquests talls de subministre com s'han pogut fer, com ha passat enguany.
3: Des de la PIMEF han anunciat que impulsaran una campanya d'autodiagnosi entre les empreses per comprovar si els equips estan ben dimensionats i que la potència contractada s'ajusta al consum real. El seu president, Alfonso Rojo, ha recordat els perjudicis que han ocasionat els talls.
5: Un restaurante que haya que tenido que cerrar, como han cerrado en la Bahía hace poco menos de un mes algún compañero, un restaurante que haya cerrado una tarde le ha costado 3.000 euros el cierre. Es solamente en bajada de ingresos. Bajada de ingresos, el personal que no ha trabajado. Si estás sin luz, es que poco menos que pasar la fregona vas a poder hacer ahí.
3: La previsió és que les meses de treball amb els 5 ajuntaments comencin ja la setmana que ve per concretar les actuacions i agilitzar els permisos.
0: La plataforma Som Bonet, Pulmó Verd, qualifica d'incomprensible i de contradicció greu que el govern hagi reobert la tramitació del parc fotovoltaic d'Aena. Els veïnats es rebel·len contra el nou tràmit d'exposició pública, que és una passa que permet al projecte de les 13.000 plaques solars continuar avançant administrativament.
2: L'entitat recorda que el Parlament va demanar per unanimitat aturar aquest pla. Pulmó Verd exigeix a Aena i a l'executiu de Proens que escoltin el carrer i cerquin alternatives sobre teulades o zones industrials ja construïdes. Adverteixen que mantindran una oposició frontal per salvar l'aeròdrom com a espai col·lectiu i de lleure per a Marratxí. El portaveu d'aquesta plataforma, Manel Gomàriz, insisteix que la transició energètica no es pot fer sacrificant un espai públic de convivència.
6: Rebutjant aquesta posició d'Aena, denunciant la seva actitud de prepotència, i a més, denunciem que a més de que s'atreveixen a parlar amb estima aquest projecte, han de sofrir dins del poble de Marratxí renals continus que els hi han tolerat fins ara i haurem d'acabar amb aquesta tolerància.
2: El projecte s'ha modificat diverses vegades i ha topat amb entrebancs administratius i el rebuig social i polític, però finalment ha trobat l'escletxa per avançar dins la maquinària administrativa. S'haurà de veure ara fins a quin punt les al·legacions que s'hi presentin modificaran a la baixa l'extensió del parc fotovoltaic.
0: L'edifici de Gesa estarà envoltat d'una gran zona verda, segons les previsions més optimistes, al 2029. Ho ha avançat un dels arquitectes del despatx guanyador per al projecte de reconversió de l'edifici i els voltants, Aina Morales.
7: Segons ha explicat l'arquitecte Antonio Cruz, en lloc de construir edificis nous al voltant per augmentar l'espai disponible, s'han previst dues plataformes que aprofiten el desnivell existent. Aquestes dues plataformes tenen edificis de vall i estaran cobertes de vegetació. Cruz ha sortit així al pas de qui els acusa de no posar prou zones verdes.
8: No hay ninguna pérdida de zona verde. La voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
7: Tant els arquitectes com el batlle de Palma, Jaime Martínez, han coincidit que la trascendència del projecte va molt més enllà de l'edifici de Gesa.
9: Como digo, hablamos de convertir un espacio que durante años estuvo cerrado en un espacio abierto, vivo y al servicio de todos los ciudadanos. No se trata únicamente de recuperar el edificio, sino de convertirlo en una pieza activa dentro de una nueva estrategia y visión de ciudad en la que venimos trabajando desde hace 3 años.
7: A Gesa hi haurà oficines municipals, espais per a empreses, espais de creació cultural, cafeteria i un llarg, etc. El despatx Cruz Ortiz Arquitectos ha volgut fer una intervenció mínima a l'edifici de Farragut, tant per de dins com per de fora. Cruz sent tanta admiració per l'emblemàtica infraestructura que s'ha atrevit a qüestionar alguns dels usos que s'hi preveuen.
8: Y deberíamos hacer un trabajo de buscar cuáles son los usos más acordes con el edificio, en lugar de imponerle al edificio unos usos que a lo mejor no son los que le hacen bien, porque zonas expositivas implicaría, por supuesto, cerrar las ventanas y conseguir unos espacios oscuros. Y esto no nos parece que es lo más adecuado para este edificio.
7: També trobo, però, que hi ha marge de millora.
8: La lámpara de Ferragut, el mural de Castaldo y la vidriera de Castaldo, pues en algunas ocasiones no están en su mejor posición.
7: Sigui on sigui, però, tant la làmpada com les vidrieres s'hauran de mantenir per exigències de l'administració.

0: 8:09, ara més demanarà als Consells Insulars, al Congrés i als diferents ajuntaments de les Illes, on té representació, que el govern central es faci càrrec del plus d'insularitat de les administracions locals.
1: La petició s'ha escenificat a Es Mercadal en un acte on hi havia tots els batles de la formació de Menorca i Mallorca i també el diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, que ho defensarà al Congrés.
2: Aquest plus d'insularitat també es cobrarà als ajuntaments. I el que no pot ser és que si es reconeix l'insularitat, si es reconeix que se suposa un cost, aquest sobrecost es carregui damunt dels ajuntaments.
1: Totalment d'acord n'estan el Bala de Manacor, Miquel Oliver, i la portaveu de Més del Consell de Menorca, Noemí García.
3: Quan aquest dret també recau a les administracions locals és quan provoquem un agravi comparatiu.
4: Si carregam tota aquesta factura a pagar en els ajuntaments o en els consells, són doblers que Menorca deixa de tenir per aclarir camins, carreteres, carrers...
0: El PSOE pressiona el Consell de Menorca perquè la regulació de la limitació de vehicles arribi a temps per a la temporada que ve.
1: El secretari general dels socialistes menorquins, Pepe Mercadal, posa una xifra damunt la taula, reduir en un 15% els cotxes que aquest estiu han entrat a l'illa.
5: Que ho tinguin tot llest. La llei aprovada pel Parlament, el reglament aprovat pel Consell Insular. La xifra exacta de cotxes que sembla que no tenen clara. Ho veiem molt difícil que després de tota aquesta deixadesa siguin capaços de que la limitació estigui en vigor si estiu que ve. Ara, el PSOE estarà sempre al costat de les solucions.
1: Recentment, el Consell ha acordat modificar la llei reserva de la biosfera al Parlament per poder aplicar les restriccions a l'entrada de vehicles.
0: I avui Joan Muna es convertirà en el nou batle de Costitx, el tercer en democràcia. Després de 20 anys, anit, Toni Sales va dir adeu a la batlia a una sala plena vessada de familiars, veïnats i companys de partit.
1: A la sala polivalent de l'Ajuntament no hi va faltar ningú de la cúpula del seu partit, el PI, que ara, des de fa uns mesos, forma part de la coalició per Mallorca. Tampoc d'Unió Mallorquina, la formació a la que va entrar en política. De fet, a la sala hi havia la seva mentora i primera batlessa de Costitx, la històrica Maria Antònia Muna. L'emoció es va fer amb tot el poble. Sala resumeix així dues dècades al capdavant del municipi.
6: La síntesi ha estat una política de proximitat, però en reciprocitat. És a dir, han tingut el veïnatge de vora, el veïnat crec que mos ja han tingut en altres. Després, una certa habilitat en trobar subvencions i després també crec que una visió de lo que era el poble amb una planificació que ha donat el seu fruit i que pensant que ha anat molt bé.
1: Avui cedeix la vara municipal a Joan Muna, qui veu el repte amb molt respecte cap a la batlia i cap a Sales.
7: És molt difícil. O sigui, ser com Antoni serà impossible, però sempre intentarem superar els fets que puguem fer nosaltres, com ell ha seguit fent aquests anys, i veurem si ho aconseguim. Jo crec que si en seguit que tenim, ho aconseguirem.
1: Toni Sales ja no es bala de Costitx, però no deixa la política. De moment segueix com a portaveu de Coalició per Mallorca al Consell. En 20 anys, el poble ha mudat de fesomia. Ha passat de 1.000 habitants a 1.600 i un dels seus llegats, diu, serà haver-hi inculcat un gran vessant cultural.
0: Faim ara una petita pausa i anam amb la informació estatal internacional.
8: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
9: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
10: Un estiu que canviarà les seves vides.
11: Catalina!
12: Se tropezó con un escalón.
10: El retorn al cinema de Lluís Homà.
13: És una provocació darrere un altre.
10: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
14: Abuelo!
15: No deixaràs de sentir-la prou.
10: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
16: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulten el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
0: 8 i 23, el govern ha autoritzat l'advocacia de la comunitat a recórrer contra el trasllat a les illes de dos menors migrants no acompanyats procedents de les Canàries i Melilla.
1: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, considera que aquestes decisions no responen a l'interès superior d'aquests menors i que no estan prou justificades, i reitera la prioritat de la reagrupació familiar. Així, ja són 7 els recursos interposats pel govern. Costa també ha demanat al govern espanyol que aclareixi si els informes desclassificats aquesta setmana sobre la crisi migratòria a la ciutat autònoma són els mateixos que el president Pedro Sánchez va mencionar al Congrés quan es va referir a les Balears.
11: No me consta, a hores d'ara, que ningú membre del govern d'Espanya, ni el ministre ni ningú, hagi dit, no, m'ho referíem en aquest, que hem desclassificat. Si no ho diu, tenim trotes dret a pensar que hi pugui haver-hi més informació al respecte. I si hi és, la volem saber.
0: Precisament aquests informes han provocat la dimissió del cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta.
1: Gonzalo Sanz plega després de la polèmica de les seves converses amb el Centre Nacional d'Intel·ligència en relació amb les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones des del Marroc. Amb tot, insisteix que sí que va traslladar aquesta informació al delegat a la ciutat autònoma, Miguel Ángel Pérez Triano, que de fet ell nega tenir coneixement d'aquells missatges.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, per la seva banda, veu molt poc probable que el delegat del govern no conegués l'avís del CNI al seu cap de gabinet. A més, insisteix en la responsabilitat del Marroc en els fets.
14: Nosotros seguimos creyendo que lo que ha ocurrido ha sido una utilización por parte de Marruecos de la presión migratoria como herramienta para desestabilizar a nuestra ciudad y poner en jaque nuestra integridad. En consecuencia, una manipulación por parte de Marruecos en el ámbito de su tradicional política de acoso y derribo de nuestras dos ciudades autónomas.
1: En canvi, el Marroc dijous vespre va fer un comunicat en què es desvinculava de l'entrada massiva i lamentava-se el blanc de les baralles partidistes. Davant tot això, el Partit Popular s'ha donat per al·ludit i ha criticat la posició del Marroc. Per un dels vicesecretaris populars, Juan Bravo, el pitjor és la reacció del govern espanyol.
17: ¿Cuál es la respuesta de Sánchez? Calla, de rodillas ante Marruecos. Y tiene que salir el presidente Feijóo a defender a los ceutíes, a los melillenses y a los españoles, reivindicando Ceuta y Melilla son españolas y se respetan.
0: Més coses. L'independentisme es reivindica per la Diada de Catalunya i promet la reactivació del moviment.
1: És el crit unànime repetit a la gran manifestació als carrers de Barcelona que ha aplegat milers de persones convocades per Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana amb la participació de totes les formacions independentistes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a preservar la unitat i fer front a l'extrema dreta, mentre que Junts l'ha acusat de fomentar la polarització.
18: Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
1: Hem de dir que entre les imatges d'aquesta passada jornada destaca el retorn d'Oriol Junqueras a la manifestació de la Diada Catalana després d'anys sense participar-hi. El president d'Esquerra ha defensat que la independència només serà possible ampliant majories.
0: La jornada ha acabat amb aldarulls, contenidors cremats i 18 detinguts, la majoria menors, en dues protestes totalment contràries.
1: Davant de l'Arc de Triomf de Barcelona i per primera vegada durant la Diada, el grup d'ideologia nazi Núcleo Nacional s'ha manifestat, un grup reduït que està confrontat per la mobilització dels antifeixistes, molts vestint la senyera catalana. A primera hora de la nit han protagonitzat aldarulls i s'han enfrontat als Mossos d'Esquadra. 9 agents han resultat ferits.
0: I en internacional, el record dels atemptats de l'11 de setembre d'ara fa 25 anys ha paralitzat de nou la ciutat de Nova York.
1: El Museu Memorial que tenen víctimes i supervivents a la ciutat s'ha repassat el nom de totes les víctimes mortals, tant de civils com de militars. També s'han llegit testimonis de supervivents. El president Donald Trump, acompanyat dels seus predecessors, ha assegurat que, malgrat el temps, el país no oblidarà mai la tragèdia.
19: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Mai oblidarem, per això lluitam avui. No tenim elecció. Lluitam fort, lluitam per guanyar. Sempre recordarem les víctimes de l'11 de setembre, un dia molt reconegut, desafortunadament. És el que ha dit el mandatari nord-americà. Trump ha aprofitat del seu discurs per defensar l'actual ofensiva dels Estats Units contra l'Iran, vinculant-la amb la necessitat de protegir la seguretat del país.
0: I Corea del Nord ha llançat diversos míssils balístics de curt abast cap a la mà del Japó.
1: Això l'endemà que Corea del Sud, els Estats Units i el Japó concloguessin un dels seus exercicis militars trilaterals. Segons l'agència sud-coreana de notícies Yonhap, s'ha detectat el llançament d'un projectil no identificat que apuntava a Pyongyang, però en tot hauria caigut a la mà sense causar danys. L'exèrcit ha incrementat la vigilància per detectar qualsevol eventual nou llançament i ha assegurat que es mantindrà en estat d'alerta màxima.

0: Són les 8 i mitja, moment de recordar els principals titulars. Els metges començaran una vaga indefinida el 28 d'octubre en senyal de rebuig a l'Estatut Marc, impulsat pel Ministeri de Sanitat.
1: Demanen que el document que regula les seves condicions laborals sigui fruit de la negociació col·lectiva i no una imposició de la ministra. A causa de les protestes duites a terme fins ara, a les Balears s'han hagut de cancel·lar 87.000 consultes i intervencions, segons les dades de l'IBE Salut.
0: Avui és 12 de setembre i Mallorca celebra la seva diada.
1: I Vetra retransmetrà els premis, honors i distincions del Consell de Mallorca d'aquesta nit. Seran anomenats fills predilectes de l'illa Conxa Boica i Rilsby, que de fet ahir va omplir el Parc de la Mà en un emocionant concert gratuït.
0: També el programa La Gran Vida d'aquesta casa es farà avui en directe des de la seu del Consell de Mallorca.
1: Serà un programa especial que acompanyarà a tot el seguit d'activitats que s'han preparat per celebrar aquest dia. La majoria seran a Palma. De fet, durant el matí hi haurà restriccions de trànsit a la ciutat.
0: En successos, desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca.
1: S'han detingut un total d'11 persones i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El líder de la xarxa residia a Ciutadella.
0: Endesa anuncia una inversió de 17 milions d'euros a Eivissa perquè no es tornin a repetir els nombrosos talls de subministrament patits aquest estiu.
1: L'empresa atribueix les incidències a les altes temperatures i l'augment de consum, mentre que el Consell d'Eivissa reclama que s'executin les millores amb rapidesa.
0: Avui Joan Munà es convertirà en el nou batle de Costitx.
1: Després de 20 anys, a nit, Toni Sales va dir adeu a la batlia a una sala plena vessada de familiars, veïnats i companys de partit.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: I canviem una mica de registre per fer un cop d'ull a les portades de la premsa escrita. I avui és inevitable començar pels diaris de Mallorca i el protagonista de la passada nit, Rels B, i el seu concert en el marc de la Diada. Mallorca l'adora, diu, última hora, amb una imatge ben gran i evocadora del cantant a l'escenari amb la bandera de les Illes i aixecant el micròfon en senyal de triomf.
1: Comparteix plana amb altres titulars, com que Balears no es tanca limitant la compra d'habitatges si Brussel·les ho permet, els 9.000 alumnes que esperen per poder obtenir el carnet de conduir, el comiat entre llàgrimes del fins ara Bala de Costitx, com us explicàvem, i també anuncia l'etapa reina que afronta avui Enric Mas i que decidirà la Vuelta.
0: Més íntima és la fotografia escollida per Diari de Mallorca, Rels B desborda el parc de la mà, amb tot. El titular central és de Salut i la vaga indefinida de metges convocada a partir del 28 d'octubre.
1: També hi veiem Enric Mas vestint el mallot vermell en el dia que disputa l'etapa més important de la seva carrera, apunta el rotatiu. Just al costat, el jugador del Mallorca, Adri Fuentes, i les seves confessions. Quan veig que frec tant la possibilitat de marcar gol, em començo a fer ràbia. En habitatge, pràcticament el mateix titular que el seu homòleg. El govern s'obre a limitar la compra de cases a no residència Europa o a prop.
0: Els diaris pitiusos coincideixen també en la temàtica central de portada. Endesa promet 12 milions en 77 punts crítics per evitar panes elèctriques a Eivissa, diu Periódico d'Eivissa Formentera, i afegeix que la companyia reconeix que la xarxa actual no ha suportat la demanda de la temporada.
1: Més conciliador és Diari d'Eivissa, que titula Consell, Ajuntaments i Endesa cerquen solucions per evitar les panes i explica que es formaran meses de treball per agilitzar els permisos. La fotografia està dedicada a la planta dels treballadors de neteja de l'aeroport que es planten, diu, pels lavabos, denuncien en una protesta el seu mal estat i insalubritat. En ambdós diaris, un apunt de successos per una baralla entre menors tutelats de Formentera que se salda amb tres ferits lleus.
0: La temporada absorbeix els nous regularitzats amb un rècord d'ocupació, titula Menorca Diario, i afegeix algunes xifres. 1.463 llocs de feina més aquest estiu que el 2025 que ajuden a cobrir les plantilles turístiques.
1: Cau la xarxa principal que entrava cocaïna a Menorca i que els metges se sumaran a la vaga indefinida el 28 d'octubre són els titulars en petit. La imatge de portada és d'un espectacular castell de focs que il·lumina el Port de Mó i que ha tancat les festes de Gràcia.
0: El 25è aniversari dels atemptats de l'11S es compartit a tots els rotatius de tirada nacional i comparteix espai amb les darreres novetats de Ceuta. La portada més senzilla i la més emotiva és de l'ABC, on veiem el batle de Nova York visitant el memorial a les víctimes i diu record dividit de l'atemptat jihadista a les Torres Bessones que va alterar l'ordre mundial. Encapçala la plana la dimissió del cap de gabinet del delegat a Ceuta del govern.
1: La primera dimissió per la crisi de Ceuta afegeix pressió al govern central, apunta La Vanguardia amb imatge de la Diada amb la mirada posada a l'extrema dreta i ha empatit la crítica de les famílies de les víctimes de l'11S a la relació dels Estats Units amb l'Aràbia Saudita. El País, més subtil, xoc frontal en la delegació de govern a Ceuta per l'avís del CNI i com a subtítol, empatit, menciona aquesta dimissió del cap de gabinet. En aquest diari es fa un joc de paraules en l'imatge dels llums enfocant el cel en simulació de les dues torres caigudes de la ciutat novaiorquesa i la frase un 11S sota l'ombra de la guerra a l'Iran. Defensa va mobilitzar l'exèrcit a Ceuta tres dies abans de l'assalt, titula El Mundo, acompanyat d'un instant de l'homenatge celebrat a la base militar de Rota amb els mariners nord-americans desfilant amb la seva bandera per davant del rei Felip VI i la ministra de Defensa Margarita Robles.
0: 8:36 minuts, això diuen les portades dels diaris. Anem amb els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Hem anat, bueno, ja ho heu vist, hi havia gent de la general que s'ho volia ficar davant i res, jo crec que ho hem tingut sempre controlat i bueno, queda un dia.
4: Queda un dia. Bon dia. Benvinguts al Temps als Esports, a IB3 Ràdio, les paraules d'Enric Mas per obrir la informació esportiva d'aquesta casa i, evidentment, perquè és el gran protagonista durant les darreres dues setmanes de l'actualitat esportiva de l'esport de les Illes. I per què? Perquè està ben a prop, té a tocar la primera volta ciclista a Espanya de la història que guanyaria un ciclista de les Illes. De fet, ahir Enric va superar amb solvenci la 19a etapa de la Ronda Espanyola i està a només 285 quilòmetres dividits en dues etapes de firmar el triomf final a la que seria la primera gran volta de la seva trajectòria professional, un fet inèdit tant al ciclisme balear com a nacional, i el que li queda, això sí, un duríssim entrebanc, l'etapa d'avui. De tot el que pugui succeir en la penúltima, i repetim, duríssima jornada que li espera el ciclista artenenc, mos informa el nostre enviat especial, Juan Gabriel Bausà. Molt bon dia.
5: Com anar? Molt bon dia des de Granada. Avui es disputa la penúltima etapa de la Vuelta a Espanya, aquesta 20a etapa, una etapa de muntanya que podria ser decisiva per al mallorquí Enric Mas, que defensa el mallot vermell de líder. El recorregut d'avui unirà la Calahorra amb el Collado de l'Alguacil, aquí a Granada, un total de 186 quilòmetres. Serà una jornada de duresa considerable, amb aproximadament 5.000 metres de desnivell positiu acumulat. Els corredors hauran d'afrontar una successió de ports de muntanya abans d'arribar al desenllaç final. Entre les dificultats més importants hi ha la doble pujada al Purche de primera categoria i també el port del Duque, una altra pujada de primera categoria que substitueix l'Alto de Azayanas. Però el gran protagonista del dia serà el tram final, el Collado de l'Alguacil, un port inèdit de 8,3 quilòmetres al 9,8% de pendent mitjà. Una pujada molt exigent amb rampes que poden provocar diferències importants entre els favorits. Enric Mas parteix amb una renda d'un minut i 37 segons sobre Primo Roglic i avui haurà de tornar a demostrar la seva fortalesa davant els seus principals rivals. Una etapa de 5.000 metres de desnivell i una meta a un port inèdit. Avui la Vuelta podria quedar sentenciada i amb Enric Mas com a líder absolut.
4: Canviant de registre, mos anem cap al futbol i amb el Real Mallorca, que afronta demà a les 6 el repte de continuar la seva trajectòria sense taques o mos, és a dir, sense cedir cap punt enlloc. I per això han de superar el centre d'Esports Sabadell, que entén el jove Ferran Costa en un partit que també serà oferit en directe per IBETES Televisió. Del rival de demà, màxima consideració per part del tècnic vermell Luis García Fernández a la prèvia del partit.
6: Es un gran rival, independientemente de que haya ascendido este año. Es un rival de que estoy convencido que va a estar peleando por los puestos de playoff, que va a estar ahí arriba, porque lleva tiempo trabajando con un mismo entrenador, porque tiene una idea de juego muy clara. Son muy agresivos, con mucha energía, verticales, manejan muy bien el balón parado.
4: Els arlequinats són tercers amb 8 punts, un més que els mallorquinistes. Estan imbatuts a la competició i sumen 2 empats a 0 als recintes de l'Sporting de Gijón i Club Esportiu Castelló. Dit això, l'equip vermell arriba bé al partit de diumenge. Luis García.
6: Y la verdad que muy bien, nos ha venido muy bien el tener esta semana para poder corregir cosas, para poder potenciar cosas que hacemos bien, y creo que llegamos, como siempre cuando juegas en casa y con los tuyos, pues muy ilusionados, con mucha energía, con muchas ganas de hacer un muy buen partido que vamos a necesitar para ojalá poder regalarle a nuestra gente otros 3 puntos y seguir mirando hacia adelante.
4: Arnau Puigmal y Alberto Moreno sonen com a novetats a la convocatòria sempre i quan el tècnic mallorquinista ho cregui convenient. En una plantilla que té fins a 29 jugadors, ningú li sobra.
6: Desde mi lado van a notar todos una energía tremenda por tratar de ayudarles. Jueguen más o jueguen menos o no jueguen. Porque creo que desde nuestra posición siempre podemos aportarle algo al jugador independientemente que no juegue. Ellos no nos tienen que ver como los malos de la película, todo lo contrario. Yo me considero un entrenador cercano y que trata de ayudar a todos independientemente de su condición y independientemente también de los minutos que participen.
4: Les paraules de Luis García, ara sentim el tècnic de Castelldefels, Ferran Costa. En només 31 anys ha pujat el Sabadell de primera federació a segona divisió i de moment el té en zona de play-off.
7: El seu objectiu és clar, és tornar a la primera divisió i fer-ho doncs, per la via ràpida o com a mínim lluitar-ho, i nosaltres afrontem el partit doncs, en la mateixa línia que la resta. No hi ha misteri, o sigui, nosaltres som el que som, el que hem de fer és fer molt bé les nostres coses, però un cop més doncs, intentarem que ells estiguin lluny d'aquesta millor versió, a veure si som capaços d'aconseguir una setmana més.
4: I de la jornada d'ahir, la cinquena segona divisió, un marcador, Burgos 3, Ceuta 1, el mallorquí Javi Llabres, que hi feia 24 anys, va jugar 67 minuts. Sentim el seu entrenador, Sergio Francisco.
8: Bien, creo que en la segunda parte hemos tenido secuencias de balón buenas, hemos ocupado mejor los sitios, hemos sido capaces de ser más agresivos y luego creo que el equipo tiene también una capacidad para definir las ocasiones que genera.
4: Parlant de la primera federació i de la tercera jornada grup segon de la categoria, amb l'OUD que torna a repetir com a local. Serà avui, a partir de les 4 i mitja, davant un Sant Andreu que està amb el mateix punts que la Eivissa, és a dir, 3, gràcies al triomf del passat cap de setmana a casa, davant l'Àguiles per 2-0. Raúl Llonga és l'entrenador del conjunt blau Vicent.
9: Un equipo súper competitivo, con ideas muy claras. Ellos han mantenido la estructura que les dio el ascenso, con muy buenos futbolistas ya, impropio seguramente en bastantes casos de la categoría, pero que apostaron por ese proyecto, les ha salido bien, le han dado continuidad y, como bien dices, pues se ha reforzado con jugadores también importantes que hasta ahora no han tenido participación.
4: L'Illes Balears Palma Futsal es va estrenar en solvenci i amb un clar triomf per 2-4 a una pista sempre complicada com és la del Santa Coloma. El doblet de Charuto i les aportacions golejadores de Lucau i Fabinho van decantar el partit des de l'inici cap al costat visitant. De fet, al minut 5 ja guanyava l'Illes al 5 català per 0-2. Sentim a un més que satisfet Antonio Badillo, tècnic del Palma Futsal, i a un dels millors del partit d'ahir, Charuto.
10: Creo que hemos sido mejores, se nos ha puesto el partido muy pronto de cara. Creo que hemos estado defensivamente, hemos estado en general bien. Hemos tenido situaciones en las que hemos estado un poquito presos en el último pase, en la finalización, como con la primera parte, nos hemos venido con más ventaja en el marcador. Y después la segunda parte, sí que es verdad que no hemos tenido situaciones muy claras de llegada a área, pero precisamente porque en el último pase no hemos estado certeros, ¿no? Y de ahí, una situación que ha tenido, creo que Aneol ha tenido casi el empate, que Carlos ha hecho una buena parada, pero creo que en líneas generales hemos sido mejores.
11: Sí, era muy importante, en una pista muy complicada fuera de casa. Sabíamos la importancia de los 3 puntos para empezar bien en una competición que ahora un poco diferente, cada punto es muy valioso, entonces hoy salimos contentos por la victoria, un gran partido de todo el equipo.
4: Parlant de bàsquet, pel que fa a la Copa del Món, Espanya afronta a partir de les 8 del vespre un repte, tot s'ha de dir, pràcticament impossible, guanyar als Estats Units, a les semifinals del torneig mundialista. Cal recordar que les nord-americanes mai han perdut un partit des de que participen a la Copa del Món. Dit això, cal intentar-ho, no queda un altre. I també gaudir del bon moment, tot s'ha de dir, de les hispanes. La mallorquina Alba Torrens és la capitana de la selecció.
12: No es nada fácil después de no estar, ¿no?, en el pasado mundial y hoy estar aquí todos hablando de unas semifinales, ¿no? Es un éxito de todos y a la vez también no nos enrocamos, ¿no?, en eso, porque tenemos la mirada puesta en mañana. Sabemos que unas semifinales de un mundial son difíciles, te toque quien te toque, y por eso nos estamos preparando para salir a competir. Y hoy pensando en cómo preparar prepararnos, ¿no? Para mañana, porque las ganas están, la ilusión está, queremos ganar todos los partidos, esa es la mentalidad, y por supuesto que mañana queremos ganar esta semifinal.
4: I pel que fa a la primera federació, fent referència a un partit amistós que es va jugar ahir a Vintalfa, triomf del bàsquet Menorca en el trofeu AON, davant el Fibu i Palma per 87-83, un dels derbis balears de pretemporada que posteriorment es transformarà en competició oficial. I ara 5 cèntims en clau poliesportiva. Per una banda, tenim pàdel amb victòria de Gemma Trier i del Fibre als quarts de final del Major de París a la Felicia Trier. L'actual número 1 del món s'han imposat en dos sets i amb contundència a Carol Orsi i Patti Llaguno per 6-0 i 6-3. Avui a semifinals es veuran les cares contra Claudio Fernández i Martina Calo. I pel que fa al Gran Premi Sant Marino de Motociclisme, ahir els entrenaments lliures, 14a posició per Joan Mir a MotoGP, mentre Isan Guevara va signar Moto2 el 8è millor temps de la sessió. Amb aquest apunt de motociclisme i de pàdel, ho deixem. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
13: Un estiu que canviarà les seves vides.
14: Catalina!
15: Se tropezó con un escalón.
13: El retorn al cinema de Lluís Homà.
16: És una provocació terrible.
13: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
17: Abuelo!
18: No deixaràs de sentir-la a prop.
13: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
2: Sí, digueu.
3: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què saps?
3: No has de venir a presentar el programa?
2: Quan?
3: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
2: Ja me toca. Ja estan equipats també els dimecres de vacacions.
3: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
2: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juanmi Mas.

0: 8:50, seguim a l'informatiu matí amb més notícies. L'Associació de Marristes de Talamanca es queixa que el projecte de 90 boies ecològiques que gestiona ports de les illes ha deixat de banda els pescadors recreatius que històricament han fondejat en aquesta badia. Reclamen poder fondejar-hi tot l'any i no només durant l'estiu i com a molt tres jornades consecutives. Dani Manau.
1: L'entitat, que aplega un centenar d'aficionats a la pesca recreativa, reclama una quota per a les embarcacions locals que no està contemplada en el projecte i així poder gaudir de la mar tot l'any. Són el portaveu dels samarristes de Talamanca, Joan Tur, i el director general de Ports, Antoni Marcant.
2: No volem renunciar a tenir l'embarcació aquí. No la tenim per capritxo, la tenim aquí perquè no hi ha marres. I nosaltres no podem tenir una embarcació tres dies. Nosaltres aquí la tenim tot l'any, perquè la temporada que es pot anar a pescar i a disfrutar de la mar és de setembre a juny.
3: En aquesta tramitació del Camp de Boies de Talamanca no està previst que hi hagi un espai de fondejos de llarga temporada. Bueno, es pot preveure, però tindria que ser una altra tramitació i un altre projecte.
1: Segons els samarristes, el projecte no compta amb avaluacions d'impacte ambiental ni estudis de càrrega, fets que Ports nega, i que no està previst cap sistema de recollida d'aigües grises. Els replica Antoni Marcant.
3: Abans de donar-nos aquesta autorització temporal o aquesta concessió, evidentment, té que haver passat per tots els tràmits mediambientals, tant d'aquí com del Miteco. L'estudi de capacitat de càrrega està fet el 2023 i està publicat.
1: Els samarristes van presentar al·legacions el passat mes de març i encara no han rebut resposta. Ports té previst licitar el projecte aquest mes de setembre per prop d'1.700.000 euros i espera que el Camp de Boies de Talamanca sigui una realitat el pròxim estiu.
0: I les visites als monuments de Menorca també s'han vist afectades per les altes temperatures. La davallada de visitants, que ja va començar l'estiu passat, fa que el Consell estudiï canviar els horaris de cara a la temporada que ve.
4: El 2025 va ser un any negatiu per als principals monuments de la xarxa Menorca Monumental. La naveta d'Estudons, un dels grans reclams patrimonials de l'illa, va passar de més de 43.000 visitants el 2024 a poc més de 32.000 l'any passat. Torre d'en Galmés també va notar la davallada amb un 20% menys de visitants, però el cas més contundent és el de la Cova de Saigua. Va passar de 22.000 visites a menys de 12.000. Begoña Mercadal és la directora de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
5: L'any passat, a mitjan temporada, van quedar sense la persona que feia feina de guia perquè va anar a fer feina a una altra banda. Aquest any hem pogut recuperar un guia extern. Sí que es veu que les visites culturals van baixar bastant. Entenem que una part per la calor, que ja va començar a fer l'any passat, i l'altra perquè van tenir un horari un poquet més reduït.
4: Aquest 2026, però, la tendència és desigual. Fins a l'agost, la naveta d'Estudons perd un 13% de visitants, però Torre d'en Galmés en recupera un 18%. Els recintes de gestió privada, com Talatí de Dalt, coincideixen en la calor com a factor clau per aquesta davallada de visites, però en el seu cas s'afegeixen les obres de la carretera general. Fernando César n'és el propietari.
6: Bueno, un dels factors és que hi ha les obres de la carretera que s'han allargat i han durat tot el que està sent la temporada. Després també hi ha el tema que nosaltres hem notat que els darrers anys la gent, els turistes, pues, els hi és bastant cas venir.
4: Una situació que obliga el Consell a buscar solucions de cara a l'estiu que ve, com per exemple canviar els horaris.
7: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: Mallorca celebra avui, 12 de setembre, la seva diada. Aquesta data, recuperada l'any 2024 per l'acord entre PP i Vots, commemora el jurament que el rei Jaume II va fer a la Carta de Privilegis i Franqueses a l'Església de Santa Eulària un dia com avui, de l'any 1276.
1: Uns drets i llibertats que provenien de Jaume I i la conquesta i que romandrien fins als decrets de nova planta de Felip V al segle XVIII. Durant el dia d'avui, Palma concentrarà els principals esdeveniments. Al matí, la representació de la coronació de Jaume II a les 10:30 a la plaça Santa Eulària i a les 12 l'ofrena floral al rei a la Seu. Uns actes que faran que la circulació cap a la plaça Santa Eulària romangui tancada entre les 10 i les 11:30, mentre que de 11 a 12 es procedirà al tancament de la pujada del carrer Conqueridor des de la plaça de la Reina i es desviaran els autobusos de l'EMT.
0: Així mateix, avui es lliuraran els premis, honor i distincions del Consell de Mallorca a les 7 del capvespre al Teatre Principal.
1: Entre els més destacats, Rels Vi i Conxa Buica seran anomenats fills predilectes de Mallorca. També l'actor Michael Douglas serà fill adoptiu de l'illa des d'avui. Precisament, el president del Consell, Llorenç Galmés, ha volgut lloar als micròfons d'IV3 Ràdio la figura de Dani Herediakes, conegut com a Rels Vi.
2: Rels Vi és un dels principals ambaixadors fora de les nostres fronteres, perquè hem pogut veure que en els concerts, allà on va, siguin als Estats Units, o sigui dins Europa, o sigui a qualsevol lloc del món, s'endú la bandera i mos defensa com a poble que som i com a illa.

0: vida.
1: Ahir vespre, milers de persones varen assistir al concert de Rels B al Parc de la Mà, a Palma, abans de recollir avui la distinció de Fi Predilecte de Mallorca.
2: L'espectacle, que va començar a les 9 i mitja del vespre, va reunir un gran nombre d'assistents d'arreu de l'illa, alguns dels quals feren cua durant hores abans de poder accedir al recinte, tot per gaudir de la seva música. Cantant, compositor i productor musical de, sobretot, músiques urbanes. En 10 àlbums publicats, s'ha consagrat com un dels artistes més escoltats fora de l'arxipèlag.
3: És el tercer concert que venim i espero que canti cançons antigues.
4: Ai, jo sí, he anat molt de pits. Més de 3, més de 4 i més de 5. En el gremi vas el primer. Expectatives per avui? Res, com sempre. Magnífic, espectacular i preciós que és com és ell. Diví.
5: Jo tenia 15 anys i ja escoltava rock and roll, que té una cançó que sigui rock and roll. El vaig conèixer amb aquesta cançó.
1: Rels B, nascut a Palma i criat a la barriada de Songoleu, recollirà avui vespre la gala dels Premis Honor i Distincions al títol de Fi Predilecte de Mallorca.
2: Una distinció que ha agradat als seus fans i que, per cert, esperen amb impaciència el seu nou àlbum, el qual ha avançat que incorporarà rimes brasilers, inspirats per la seva nova obsessió per la bossa nova.
6: Jo m'agrada molt com Rels B representa les Illes Balears, perquè també fa concerts per Madrid, per exemple, i també sempre saca la bandera i no sé.
7: I doncs, el nou disc m'agrada molt perquè els nous anteriors discos que ha tret, els nous ritmes que és així diferent, brasileño i això, m'agrada molt i tinc moltes ganes de veure com serà.
1: L'artista serà present a la gala d'entrega dels Premis Honor i Distincions d'avui vespre i es podrà seguir per IB3 Televisió a partir de la xat de capvespre.
2: Afegir que amb motiu d'aquests premis, de 6 a 7 de l'hora baixa es tancarà el carrer Unió en ambdós sentits.
1: I seguint amb els actes de la Diada, a banda de tot el comentat, s'han convocat una sèrie d'esdeveniments a la part forana, començant a les 10 amb una visita guiada al conjunt de Bellpuig en el centre d'artesania Marca d'Artà.
2: També a les 10 i mitja s'organitza una cursa infantil a la Serra Tramuntana, en concret a Banyal Bufar. Per últim, a les 8 del capvespre, el concert L'Espació Miniatura, càrrec de Pere Andreu, al Museu de la Mà al Port de Sóller.
1: I acabam a Felanitx. Fer un cop d'ull enrere a la història de les Balears i els seus primers habitants és possible avui a la Diada dels Closos de Can Gallà. Una jornada de portes obertes per conèixer el jaciment felanitxer i difondre la prehistòria i l'arqueologia, sobretot enfocat en públic familiar.
2: I per això s'han preparat tot de tallers per experimentar en primera persona, com explica l'arqueòleg i membre de l'equip d'investigadors Miquel Àngel Salvà.
8: Tenim, per exemple, un taller de simulació d'una excavació arqueològica, aquí on explicam de manera molt bàsica com funciona una excavació, tallers de fabricació de collars d'ossos i d'ornaments amb ossos, i també en ceràmica. Tenim activitats com contacontes per més petits. Com sempre ve en David Canales de la Fundació Atapuerca i ens explica com se feien focs a prehistòria i com se feien les eines de pedra.
2: I una novetat d'aquesta 12a edició de la Diada.
8: És un taller que aquí ens explica el ritual funerari en algunes fases de sa Mallorca prehistòrica, no? I és bastant immersiu, bastant interactiu i sempre basat, diguem, en les evidències que coneixem, no? De jaciments que s'han pogut estudiar i dels materials que s'han trobat, explicant una mica com són els enterraments, les incineracions.
2: La Diada Viu la Prehistòria comença a les 9:30 de la nit.

0: Són les 9, repassam les principals notícies. Els metges començaran una vaga indefinida el 28 d'octubre en senyal de rebuig a l'Estatut Marc impulsat pel Ministeri de Sanitat.
1: Demanen que el document per regular les seves condicions laborals sigui fruit de la negociació col·lectiva i no una imposició de la ministra. El president del Sindicat Mèdic a les Illes, Miguel Lázaro, alerta que l'aturada augmentarà les llistes d'espera.
2: Que havia augmentat

0: actes de l'illa Conxa Boicà i Rilsby, que ahir va omplir el parc de la Manon amb emocionant concert gratuït.
1: També el programa La Gran Vida d'aquesta casa, que comença a continuació, es farà avui en directe des de la seu del Consell de Mallorca.
0: Serà un programa especial que acompanyarà tot el seguit d'activitats que s'han preparat per aquest dia. La majoria seran a Palma. De fet, hi haurà restriccions de trànsit a la ciutat que afecta l'avinguda Adolfo Suárez des d'Avingudes i fins a Antoni Maura en direcció Andratx.
1: Encara en informació de servei de carreteres, per una prova de ciclisme, des de les 8:30 està tancada la circulació de la carretera de l'Aró a Lloseta i la de l'Aró a l'autopista d'Inca.
0: També la Via Vella d'Inca, el seu pas per Binissalem, entre la rotonda de Consell i la de sortida cap a Lloseta, per on es tanca la volta per carretera igualment tancada, com dèiem, fins a l'Aró. La circulació es restablirà a 1:30.
1: En successos, desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca.
0: Una nova operació policial de Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en què s'han detingut un total d'11 persones i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El líder d'aquesta xarxa residia a Ciutadella.
1: Endesa anuncia una inversió de 17 milions d'euros als 5 municipis d'Eivissa per ampliar, renovar i mallar la xarxa perquè no es tornin a repetir els nombrosos talls de subministrament petits aquest estiu.
0: L'empresa atribueix les incidències a les altes temperatures i l'augment de consum, mentre que el Consell d'Eivissa reclama que s'executin les millores amb rapidesa. Vicent Maria és el president insular.
2: El que volem és que de cara a l'estiu que ve estiguen executades aquestes millores i evitar aquests talls de subministre com s'han pogut fer, com ha passat en guany.
1: Avui Joan Munà es convertirà en el nou batle de Costitx.
0: Després de 20 anys, la nit, Toni Sala va dir adeu a la batlia, una sala plena, vessada de familiars, veïnats i companys de partit. Joan Munà accepta el repte amb molt respecte al seu predecessor.
3: És molt difícil, o sigui, ser com en Toni serà impossible, però sempre intentarem superar els fets que puguem fer nosaltres, com ell ha seguit fent aquests anys, i veurem si ho aconseguim. Jo crec que si en seguit que tenim ho aconseguirem.
0: El ple extraordinari de canvi de vara és avui a les 12 del migdia a la sala de plens de Costitx.
1: Amb aquests apunts informatius arribarem a les 9:04. Comença ara La Gran Vida, com dèiem, des del Consell de Mallorca.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Senyores i senyors, molt bon dia a tothom i benvinguts a la gran vida d'IV3 Ràdio. Quines ganes que tenia de dir aquesta frase, Juanmi Mas.
1: Què tal, com estàs, Miquel Àngel Ariza?
0: Molt bé.
1: I t'han passat uns mesos, però ja tenia mono de tu i jo crec que...
0: Jo tenia un monarro de tornar a treballar, tot i que sé que tu sí. I en Raül Valls, i tu heu fet una feinada encomiable.
1: No m'ho aturat.
0: Aquest mes, no m'ho aturat. I vingui gent, i vingui més gent, sí, i que n'hi hagi.
1: I mira que estan de bé aquí, en el carrer Palau Reial de Palma, molt a prop de Cort, però som en el Consell de Mallorca per mort de la Diada de Mallorca en aquest dia tan especial.
0: Avui commemorem i festejam dues festes. Fem la Diada de Mallorca i el Nom de Maria.
1: I el Nom de Maria també, molt bé. I tenim el Raül aquí, que jo crec que el podem saludar.
2: Bon però... dia, eh?
0: Que Raül, estàs? Com estàs? T'he sentit, aquest medos.
2: Menormal.
0: Ho fan bé.
2: Has vist? No, hem anat...
0: Ara hem de dir que mostrem els gegants.
2: Sí, ara treuen els gegants del Consell de Mallorca, que per cert són els reis de Mallorca.
0: El rei
2: Jaume II, que avui també anirem a la coronació, a la

0: creació de la coronació de Jaume II, que ara fa 750 anys es va fer just aquí darrere, a Sant Eulari, i d'avui, 750 anys després, se tornarà a coronar amb una interpretació a Jaume II.
1: Què
0: t'apareix?
1: Vas anar als concerts d'en Rilsby.
0: Ai, mira, no hi
1: vaig. Tothom hi va anar, eh? Jo avui dematí m'he xicat i m'he mirat el mòbil d'un pot de xarxes socials i tothom hi va anar als concerts.
2: Tothom més de 40.000 persones, eh?
1: Quantes?
2: Més de 40.000.
1: Més de 40.
0: Sí, sí. Jo he de dir que volia anar-hi, però per feina no vaig poder ser, però vaig estar tentat a copiar la història d'algú, perquè, clar, tothom era.
2: Clar.
0: I jo, jo peto de FOMO. Saps què és FOMO, no?
1: Què és això, això de FOMO?
0: FOMO és una
1: enfermedad... Com una gígola.
0: No, és una enfermedad nova que hi ha, que és que vol de ser per tot. Se diu FOMO. Fòbia, no sé què, no sé quantos més.
1: I tu,
0: jo la tenc.
1: Però segur, a més.
0: Però greu.
1: Greu, accentuada.
0: Irreversible. I clar, jo vaig dir, ara tothom és, jo no hi som, estic per copiar la història de Coco. Me podeu passar una foto?
1: I posar una lletreta petita d'aquesta que poses, si per ser, m'he de posar les ulleres cada dia que escrius coses les teves històries.
0: Poses
1: les lletres, però ells pensen que públic.
0: Això és una estratègia, perquè com que t'has d'aturar i has de pitjar per veure la foto, compte que hi ha més gent que ho ha vist. És que, ai... Michelàngel,
2: T'has de modernitzar.
0: Jo crec que...
1: I si vols, t'ho deixar tot sols i me'n vaig.
2: De fet...
0: Bé, pot quedar una estona més, acabes d'arribar.
2: Ja pot quedar.
1: Home, de fet, han de ser tipi de 12. Avui és un dia per celebrar Mallorca. Vinga, llegeix això.
2: Res, que la Balanguera també se commemora el centenari perquè fa 100 anys d'aquest poema de Joan Alcover que se va commemorar i la Balanguera ha sonat durant aquesta setmana.
1: De fet, l'anunci institucional de la Diada de Mallorca eren la cançó de la Balanguera que la trobava superoriginal. Eren distintes persones que cantant la Balanguera.
2: Sí.
1: La Balanguera
2: misteriosa.
1: No, fila.
2: No, misteriosa.
0: Misteriosa.
2: Ella filava. Però Miquel Àngel
0: Fila. No, dir, mira, jo volia dir una cosa. Jo no som molt d'això de tema himnes i tot aquests remenats, però... la Balanguera, quan sona, és això de que... t'estrany.
1: Era ahir, que en Marga Pocoví la va cantar aquí en el Consell de Ventura de Mallorca, era ahir?
0: Crec que sí, ahir. La va cantar aquí amb en Biel Tous, que va sonar en directe i ell la va cantar, i hem de dir que... La Balanguera, com a himne de Mallorca, ja tothom ho té com a molt integrat. Vull dir, com que tampoc tenim himne com a Illes Balears...
1: No el tenim.
0: Per tant, llevat d'Illes dins un riu d'en Tomeu Penya, que també podria ser...
1: Però
0: no és oficial.
2: Però
0: no és oficial, no? O en Rilsby, ahir, Balearico, que també estaria bé. Però no, com a himne, com a tal, només tenim, en aquest cas, a Mallorca, la Balanguera, i és veritat que, jo que sé, quan sona per Filó de Solla o, jo que sé, a les festes del meu poble, cadascú a les festes o a un lloc o a un altre, com que t'emociona. Jo me'n record, l'any passat, en el centenari de la independència de Consell, que va sonar amb els ministrils d'aquí del Consell de Mallorca, que la varen sonar en directe, i tots els ballers de la democràcia s'anaven passant el foc i tal, tothom bramava. No? Perquè és com una emoció, no? Com una cosa que... I això jo crec que ens recordes és que hem d'estar orgullosos i avui, Diada de Mallorca, a més que més, totes les banderes que han regalades, per favor, poseu la bandera en el balcó, la finestra de casa vostra.
2: La temporada.
0: Ah, que sí?
1: Hi havia un diari, a més, també, que la regalava.
0: Tots els diaris, el Consell de Mallorca l'ha donat a tots els diaris i l'han regalada i aquí també, en aquestes mateixes portes que som.
2: És que, de fet, durant tot aquest cap de setmana i aquest dia s'han preparat des del Consell de Mallorca una cinquantena d'activitats i entre elles també és d'agrair que en Rilsby, que et pot agradar més o manco, però que ha vingut gratuïtament a fer el concert i aquí des del Consell de Mallorca han aconseguit que vengui més de 40.000 persones. És una barbaritat.
1: Tu creus realment que actuen gratuïtament?
2: Jo sé que ha vengut ell aquí a fer...
1: Un concert. El que no sabem, no tenim clar, és si han pagat res o no han pagat res.
2: No ha sortit tancar com sortiria un altre espai, una altra banda.
0: Bé, la qüestió que va ser un èxit.
2: Sí.
0: Que vull dir que va omplir el part de la mà i que...
1: No, i ara, a més, s'ha posat de moda posar l'escenari allà on...
0: En la postal típica, no?, de la seu a darrere.
1: La seu a darrere. I els sis carrils teats, que això també hi causa un embossos que
2: ja se va fer la setmana passada.
0: Un més o menys.
1: Sí,
2: un
1: poc
2: d'embossos.
0: Però... un pam més, un pam menys, ja que hi som. Però, no, però vull dir, que un artista balear sigui estimat a la seva terra, que es remogui tanta de gent, i en aquest cas a Mallorca, que tothom hi hagi anat, que hagi omplit els carrers, i sentir-se estimat per Cat i Eva, per la teva terra, escolta, és important.
1: Vull dir, ell se degué sentir molt bé ahir vespre damunt l'escenari, veure que a la seva terra, allà on ha nascut, allà on s'ha criat, allà on s'ha educat, veure que l'estimen de la manera que l'estimen, veure que hi ha hagut més de 40.000 persones, això és una barbaritat, més de 40.000 persones, que jo he llegit ja avui de matí a qualque banda 60.000, eh?
0: Bueno, penseu que quan va l'any 2001, crec que era OT, que va venir tot el món, com ara en Riosbina, en Xenoa, en aquell temps, com a mallorquina, se va omplir Son Moix amb 25.000 persones, que van haver de canviar la gespa després. Però 25.000 ja me'l va aparèixer una barbaritat. Ara em penso que han duplicat.
2: Aquella gespa de Son Moix no se va recuperar durant 6 mesos, sí, no hi havia manera.
0: Va valer la pena.
2: Europe's Living Can Celebration, i allà votant.
0: Quan no... tu vas, i en Xenoa, de fet, va cantar la Belenguera. Està gravat, hi ha un disc de Naixenó.
1: De sí.
0: Ara
1: ja, estic.
2: Va cantar, sí. Va, ja?
0: Hi ha un disc, van regalar, en aquell temps regalaven el CD amb la Belenguera cantat per Naixenó.
2: Gala 1, gala 2, gala 3.
0: No, això és com si de Mallorca, això ha vist el Tepre de l'Ero. No, però, t'imagines? Però, no, i venir a telefonar aquí, me recordé tota sa vida. Hi havia telèfonos fixos, perquè clar, no hi havia ni SMS, com ara. Hi havia telèfonos fixos aquí en aquesta recepció, i tu venies, telefonaves, pagaves la factura al Consell de Mallorca i votaves per Naixenoa.
2: Sí, sí, sí.
0: És fort.
1: És molt fort.
0: Però és així.
2: Però tothom votaven en Bisbal i l'altre, però si no...
1: Juan Mimà, anem a fer un repàs del que tindrem avui en el nostre programa. Programa sí. La Gran Vida, que se fa cada dissabte i cada diumenge. Avui recordem que ho fem des del Consell Insular de Mallorca, en el Palau Reial. Res d'aquí uns minuts tindrem amb tots nosaltres el president del Consell Insular de Mallorca, en Llorenç Guilmés.
2: Tindrem
1: moltes més coses.
2: Sí, perquè tenim coses especials. Aprofitant que avui és la diada, hem preparat temàtiques, no?, de per la diada, i una d'elles és que amb motiu d'aquesta diada, per exemple, parlarem de records, de tradicions, en David Arraez Mosté, que és el nostre coach, que ens parla sempre de comunicació.
1: Coach. Però ha fet una traducció literal.
2: Jo com me diuen, Ohio, tu què dius? Estic jodido, estic jodido. Idò, així. Sí.
0: Ah, m'he perdut jo, Reis.
1: Jo també.
0: És que he vist passar gent. He vist passar...
1: No, jo també.
0: M'he remenat de després.
2: Passa molta gent.
0: I he dit que aquesta gent on va, ha tornat 700 anys enrere. Clar, és que són dels actors.
1: Van vestit de
0: cosa. Medieval, sí.
2: Una cosa. En David Arraez mos ha dit que mos té preparat una cosa preciosa, però després en Teresa Ramos també mos parlarà de què passa amb les relacions de parella quan comencen la universitat. A veure què passa, Què passa amb aquesta relació?
0: No ho sé, què passa? A vegades... anem a veure. De vegades van a truix i remenats i ja deixen de ser parella.
2: Exacte. I mos ha d'explicar què passarà. També tindrem previsió meteorològica en la Margalida Ribes.
1: Hombre,
2: i també...
1: que mos aclareixi aquest temps que han tingut loco.
2: Molt millor. I hem de parlar d'educació. La segona hora del programa, a part de tenir en Raül Valls també en directe des de la plaça Santa Eulària.
0: Sí, anirem a la coronació i fem un viatge 750 anys enrere, a la coronació de Jaume II. I bueno, estarem allà, contarem si poden xerrar amb els actors, també amb la consellera de Cultura. Bueno, vos contarem tot allò que passi des de Sant Eulari.
2: Però tindrem entre nosaltres en Antoni Vera, Consell d'Educació i Universitats de les Illes Balears, per veure com són aquestes primeres hores de l'inici del curs. I també ho farem des del punt de vista del coordinador de professional de docents, que és Antoni Salvà, perquè així mos dirà una mica què passa amb aquest informe PISA, no?
1: Que s'han donat unes dates horribles, eh? Vull dir, no només a les Illes Balears, a tot Espanya, eh?
2: Sí, i també intentarem, a veure si és possible, perquè encara es troba a Vietnam, aquesta jove, sa model i Miss Món 2026, que ha quedat segona. Ha estat a punt de guanyar i la veritat que volem parlar amb ella. Encara té feines per Vietnam i aquest dia està per allà. Intentarem a veure si és possible donar-li una bona en directe. I també tindrem, per suposat, els jovenets que ens ofereixen cine. Sempre parlant d'alguna coseta de cine d'aquí i la relacionarem una vegada més.
1: Ara que comença la temporada, estaria bé que ens sí. diguin què ens espera en quant a cinema. Per
2: exacte,
1: aquesta...
2: a partir de setembre, ara, octubre.
1: Exacte, què ens espera. Senyores i senyors, comença la gran vida son en aquests moments, les 9 de matí, 16 minuts. Això és IB3 Ràdio i aquest és el programa La Gran Vida. Anem amb la primera entrevista.
2: Molt bé, amb en Jordi.
3: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Ali, vinga, aquest dia d'avui, 12 de setembre, nom de Maria, però també Diada de Mallorca, president del Consell Insular de Mallorca, don Gabriel Guilmés. Molt bon dia, Tenya, com estàs?
4: Gabriel, molt benit.
1: Oh, Llorenç.
4: Sa confiança...
1: No, sa son. Son i sa perdeleria.
4: Vas anar al concert i vespre.
1: No, i ara hi xerràvem, hauria d'haver anat.
4: Va ser extraordinari.
1: Més de 40.000 persones.
4: Una gentada.
1: He llegit a qualque mitjà ja 60.000.
4: La veritat és que hi va haver una gentada. Bé, molt bon dia i benvinguts en el Consell de Mallorca.
1: Gràcies.
4: Bon dia. I sobretot bona diada de la nostra terra, dels mallorquins i dels mallorquines. Fem festa avui.
1: Avui és la festa gran.
4: És la festa nostra.
1: Pensa, jo m'agrada entrar en polèmica ja des del minut número 1. Hi ha membres, hi ha polítics ja que diuen que no és avui que s'ha de celebrar la diada, el dia 31 de desembre. Què hi ha que dir, això, tu?
4: Bueno, nosaltres, en sobal dels historiadors i de la gent que se n'entén, hem volgut recuperar la diada del 12 de setembre, que és el dia que, en pau, en tranquil·litat i pensant i formant les bases de lo que és el poble d'avui en dia, creant la corona d'Aragó, fa 750 anys, aquí propet, a l'Església de Santa Eulari, se varen firmar la carta de privilegis i franqueses pel rei Jaume II després de la mort del rei Jaume I. Per tant, dia 31 de desembre, és la festa de l'estendard, és la festa de Palma, i nosaltres hem volgut tornar en aquesta diada de consens, que, per cert, els qui ara la critiquen, en el seu moment, la varen votar a favor. Per tant...
1: Estan un poc embueats.
4: Sí.
1: Un poc embueats.
4: No saben quin dia han de celebrar. No, tots celebrem el dia 12, que és la nostra, i sobretot la d'aquí.
1: Juanmi.
2: Jo volia demanar una coseta. Clar,
1: Mallorca... Una cosa petita.
2: Una coseta petita, sí. Una cosa així. Com a president m'interessa la seva opinió, no? Mallorca ha anat evolucionant molt, però com conservam tot allò que teníem d'ençà ara, en l'any 2026, en el que tenim? Com podem tenir aquest sentiment de pertenença sense... perdre que estàvem a l'any 2026.
4: Nosaltres, en primer lloc, en aquesta diada, hem volgut fer a través de la Balanguera. Hem volgut tenir un fil invisible de tots i cada un dels actes que hem organitzat amb molta il·lusió per tal de que sigui fil conductor. I per què hem volgut fer? Perquè enguany la Balanguera compreix tres efemèrides molt importants. La primera és que fa 30 anys que la nostra institució la va declarar com a himne oficial de la nostra terra.
1: 30 ja.
4: 30. Passa aviat el temps.
2: Sí, passa volant.
1: Encara me'n recordo quan se fos ahir.
4: I després, també, enguany, se celebren els 100 anys de la mort de Joan Alcover i, per altra banda, també els 100 anys de la primera vellada que se va escoltar la versió musicada feta per Amadeu Vives. Per tant, tres efemèrides molt importants i que nosaltres hem volgut fer aquest fil que mos uneix a totes i cada una de les activitats. I a part de posar la Balanguera en el centre, també hem volgut organitzar moltíssimes activitats de cultura, de llengua, de territori, en definitiva, allò que mos fa units en el món, que és el que me comentaves o me demanaves per mantenir les nostres arrels. Per exemple, ahir va haver la Fira de l'Encimada, hi va haver una mostra d'artesania, moltíssims d'artesans de la Misericòrdia, que estarà present tot el cap de setmana. També varen dur a terme una exposició de ceràmica a la Misericòrdia dijous a vespre d'en Joan Pere Català, que també és un destop a nivell nacional, que tenim la sort de que sigui mallorquí i d'aquí, que estimi aquesta terra, i en definitiva tota una sèrie d'actes per defensar el que és nostre, la nostra identitat i sobretot fer poble d'unió, que és el que en aquest moment com una diada se mereix.
1: Ara que xerrem de nostre, què significa ser avui mallorquí? Creu que aquest sentiment de pertinença ha canviat en els anys?
4: Jo crec que sí. I, de més, hem pogut veure durant aquests darrers mesos que hem organitzat conjuntament en l'Obra Cultural Balear, en les escoles, en els ajuntaments, el que han de la Balanguera. el dia d'esquiant de la Balanguera, a la Misericòrdia, varen venir més de 1.000 nins i tots junts varen poder cantar nostra himne, que, per cert, molts d'ells no el sabien de memòria. I se va fer una feina dins les escoles molt positiva de poder aprendre signe i poder-lo cantar, a l'igual que després el vespre el varen cantar a totes les places de Silla. Per tant, jo crec que aquest sentiment d'identitat propi de Mallorca, de ser mallorquí, és molt i molt important i està creixent i l'hem de reivindicar nosaltres com a principal institució d'autogovern de la nostra terra.
2: En el final seran una cinquantena o més d'una cinquantena d'activitats i destacau també que és la primera diada del cavall mallorquí, que és una raça autòctona que està en perill d'extinció o, millor dit, protegida. Per tant, també reivindicau aquesta part, no?
4: La vàrem fer la setmana passada a Sineu, va ser un èxit de participació, hi va haver una mostra dels cavalls, una mostra de totes aquelles eines que s'utilitzaven antigament a fora vila. Hi va haver una part més tècnica, amb gent professional que va donar una sèrie de conferències, una sèrie d'explicacions, i en definitiva jo crec que va ser una jornada molt profitosa per poder conèixer, elevar i sobretot difondre el cavall mallorquí, perquè és molt millor que altres cavalls d'altres bandes que han vengut fent propaganda i ens han volgut entrar dient es que val d'aquest lloc, aquest lloc és més bo. No, el cavall mallorquí és una raça autòctona d'aquí amb unes qualitats molt bones i, per tant, nosaltres com a institució l'hem de defensar també, promoure i promocionar.
1: Ha dit que això ho vau fer,
4: Sineu.
1: A Sineu. Era important que la diada com a tal i el sentiment de diada se fes arribar arreu de tota l'illa?
4: Per suposat, perquè no únicament Mallorca és Palma. Palma és el 50% de la població, però la part forana també té un pes molt important. Per aquest motiu hem volgut organitzar jornades, activitats a moltíssims de llocs de la part forana, també de Palma, i pensant des dels més nins, com per exemple la ballada de Cucorba, fins a gent gran de tercera edat, d'associacions de gent gran, que també tindran les seves activitats pròpies. I una activitat que volen destacar també és la pujada a Lluc de la part forana, sí, demà, que aglutinarà més de 5.000 persones, que partirem de 54...
1: Bueno, demà, avui vespre ja.
4: Avui vespre ja enlaçaré. Després del Premi del Teatre Principal,
1: ens
4: hi enviarem i ens anirem cap a la plaça del Bestiar d'Inca per pujar a Lluc.
2: Exacte, jo l'he fet des de la part forana, la vaig fer un any des de Campos, enguany, per exemple, també a Son Cervera, se reuneixen avui a la baixa i ja fan una sortida, és a dir, que
4: des de Campos, forana, el diu fàcil, són 70 quilòmetres.
1: Exacte. Jo l'he fet, 70 quilòmetres.
4: Jo l'he fet de
1: Campos. Ara que van bòfilles.
2: Sí.
4: Depèn dels quils setins.
1: En sèrio?
4: Sí. Jo l'he fet d'aquí a la Figuera, que són 85. Si dus unes sabates que més o menys cosis entrenat un quils setins amoldats en el teu peu...
1: Jo havia sentit a dir això, que les sabates siguin gastades.
4: Sí. O sigui, sí. No poden ser unes sabates noves.
1: Exacte.
2: I és que el setí no ha de ballar, perquè és quan te fan les bòfagues aquestes. Sí. Ha de quedar ben...
4: Miquel Àngel, l'any que ve, et poden pujar tot tres des d'aquí a la Figuera.
1: Jo, moltes gràcies, però...
2: Des de Queimari, encara que sigui.
1: Bocinat. Celebrar Mallorca també significa protegir aquestes petites coses que es fan de manera diferent, no? Veure, també.
4: Sobretot bé d'interès cultural que hem volgut promocionar al llarg d'aquesta legislatura. Un exemple clar, els telers de Llengo. Per desgràcia, en tota Europa només queden tres telers artesanals que continuen fabricant aquest gran producte. I tots tres són a Mallorca. Per tant, nosaltres, com a institució, hem volgut defensar aquí, a la nostra terra, hem volgut donar a conèixer, però també hem volgut demanar la classificació europea per tal de que no ens puguin entrar imitacions, falsetats, i que dignifiquem el nostre producte. Per això vàrem estar en el Parlament Europeu, la setmana d'anar a Roses Taràs, i estem fent feina per presentar la documentació perquè se declari la teler de llengua tal i com. Tal i com li correspon, però també molt d'altres. Han protegit la processó de la Beata, tant la de Santa Maria Lida, la de Palma, la Vall de Mosa, la Neu d'Esquilades i molt d'altres trets que mos identifiquen com a poble.
1: Què significa reconèixer també una generació de joves més joves mallorquins que duen el nom de Silla arreu del món?
4: Per nosaltres és molt. I és l'exemple més clar que hi vespre varen poder disfrutar amb ell, és Relsby. Una persona
1: tremendo,
4: jove, una nova generació, que se'n va arreu del món,
1: no
4: sigui
1: als
4: Estats Units, ja sigui...
2: Dus la camiseta de Mallorca.
4: Dus la camiseta de Mallorca i mos alaba allà on som. Per tant, tenir uns ambaixadors que una generació jove dins el seu món o adaptat a les noves tecnologies o així com li vulgueu dir, però que ell defensa la identitat pròpia de Mallorca. Per tant, aquest reconeixement a ell i a tot el seu equip que durant molts anys pues, han contribuït a donar a conèixer el nostre nom. Però en aquesta llada també hi ha gent amb molta d'experiència i que ha portat molta sa cultura, com per exemple en Tomeu Penya. En Tomeu també avui vespre rebrà un guardó perquè durant moltíssims anys ha estat un cantautor de referència i ha portat molta a la nostra cultura.
1: Jo vaig xerrar d'avui vespre, un dels moments més importants arribarà amb els premis, honors i distincions del Consell de Mallorca que representen com a societat quan reconeixem aquelles persones. Què representam, millor dit, com a societat quan reconeixem aquelles persones i entitats que han fet feina per Mallorca?
4: Per exemple, Michael Douglas, no és mallorquí de naixement, però ha volgut fer la seva segona residència, independentment de tots els llocs que ha visitat del món, aquí, a Valldemossa.
1: Va triar Valldemossa.
2: I és molt fidel, a més.
4: I és molt fidel, i se passa molt de mesos aquí, per això aquest reconeixement també cap a ell, Ana Concha Buica, una extraordinària ambaixadora amb una veu excepcional que també d'un nom de Mallorca arreu del món, però també empreses d'aquí, com pugui ser que han company arrelades a nostres tradicions, a una empresa del sector turístic i del transport, com empreses Roig, o persones que s'han dedicat a l'agricultura i a defender-la i a difondre-la, com Antoni Ballador. En definitiva, tot un grapat de personalitats importants que han contribuït a fer el nom de Mallorca més gran, o escriptors com Antoni Vidal Ferrando, que mos deixa disfrutar de la seva poesia i de la seva narrativa diari quan llegim els seus llibres.
2: El més difícil, perdoneu, sí. El més difícil és triar a qui reconèixer perquè ningú se quedi de fora. Tenim tant de talent en diferents àmbits que supos que ha estat una feinada triar a qui reconèixer, no?
4: Per suposat. I de fet, ara, en directe en aquesta entrevista, també per anomenar-vos alguns, he de pensar com ho faig, perquè la veritat és que tot tenen importància i tots se mereixen el seu reconeixement i no me vull deixar ningú. Per tant, avui vespre serà una nit especial de reconeixement que retransmitireu en directe per IB3, que vos vull agrair la feina intensa que esteu duent a terme durant aquestes setmanes de la diada i que tot el poble de Mallorca, perquè els premis varen sortir aprovats per unanimitat, i això és bo de dir, però mal de fer, sobretot, és molt guapo, sobretot en el temps que estem, que diuen que els polítics tot el dia confrontant i tal. No, els premis de la diada estan aprovats per unanimitat i, per tant, tot el poble de Mallorca farà aquest reconeixement més que merescut.
1: Quan un jove veu que Mallorca reconeix esportistes, artistes, científics, entitats o persones que han dedicat tota la vida en els altres, també estan mostrant quin tipus de societat volem ser, no és veritat?
4: És una motivació per joves, per veure que gent, tu molt bé ho deies, en Dani de Relsby va néixer un barri treballador de Palma i ha pogut tenir l'oportunitat, amb l'esforç, amb la dedicació i amb l'implicació, de poder arribar fins aquí, igual que tots els altres premiats. Per tant, són estímuls, són incentius perquè les generacions joves diguin si mos hi ferram, si mos hi dediquem, si mos esforçam, aconseguirem qualsevol tipus d'objectiu que mos marquem.
2: Llorenç, va néixer a Santanyí. Què hi ha del seu poble en la seva manera d'entendre Mallorca?
4: Jo crec que és la proximitat amb la gent, la naturalitat, el seu més. Jo tinc la responsabilitat en aquests moments de representar la institució i el poble de Mallorca, però en el cap i la fi som una persona senzilla, propera, que està a peu de carrer, que m'agrada tenir contacte amb la gent, m'agrada passejar-me per tots els pobles de Mallorca, saber les seves necessitats, les seves inquietuds i els seus problemes i com a responsable de la institució donar solucions. Per tant, jo crec que duc una marca de Santanyí. El fet d'haver passat per un ajuntament també t'ensenya moltes de coses a l'hora de gestionar i el que volem és aplicar pues, aquest model que duc a dins jo i que representa en aquests moments a tota la resta de Mallorca. Però en el cap de fi, jo som una persona i som, potser sí que ara, més visible, però és gràcies a la feina de l'equip que els projectes necessaris per dur el canvi que la gent va demanar l'any 2023 les passades eleccions pugui ser una realitat.
1: Llorenç, president, Mallorca és una illa extraordinàriament atractiva, no m'ho pot negar ningú, però aquest èxit també ens planteja reptes importants a haver d'aconseguir. Com podem continuar sent una terra oberta i pròspera sense perdre qualitat de vida a nivell general ni, sobretot, també la identitat?
4: Primer de tot, perquè Mallorca ha arribat en el seu límit. No poden créixer més. han de créixer en valor i no poden créixer en quantitat. I a partir d'aquí, nosaltres hem posat les persones, en els mallorquins i les mallorquines, la gent d'aquí, en el centre de la nostra acció política. I ho hem fet, per exemple, aquesta setmana, que és una setmana històrica, passilla, aprovant la proposició de llei, s'han mes a tràmit en el Parlament de les Illes Balears, per regular el número de vehicles que ens entren a la nostra illa, perquè volem que sigui una realitat la pròxima temporada turística. I per què? Perquè Mallorca és un territori fràgil, un territori finit, i no podem entrar 400.000 vehicles, com ha succeït durant aquests darrers anys, cada any.
1: 400.000.
4: El primer que vàrem fer va ser encarregar un estudi de càrrega que no ens havien fet cap mai a Mallorca, i l'any 23 ens vàrem dir, l'any anterior havien entrat 393.000 vehicles. Per tant, nosaltres volem posar un número de l'entrada de vehicles, un número dels cotxes de lloguers que puguin circular per les nostres carreteres, i volem que aquelles persones que no siguin residents, que tinguin una casa aquí a Mallorca, només puguin tenir un vehicle per casa sempre que aquest tributi aquí. I per què? Per defensar la gent d'aquí. Això és la principal mesura que hem aprovat aquesta setmana, seguint una setmana històrica. La segona mesura, nosaltres volem reduir el sostre de places turístiques que ens varen deixar l'anterior legislatura. Ens varen deixar un tope de 430.000 places i nosaltres el volem reduir a les places existents a dia d'avui. Per què? Per aquest creixement que l'esquerra havia previst durant l'anterior legislatura, nosaltres no volem que se dugui a terme i volem que hi hagi una seguretat jurídica. Per tant, continuem posant les persones en el centre. I després, per altra banda, totes les ajudes de benestar social, que quan hi ha una persona que necessita un recolzament de la nostra institució, ja sigui un nen amb acollida o una persona major que no pot estar a casa seva i ha d'entrar a un centre de dia, una residència, o ha de tenir un servei integral de suport a casa seva perquè estigui ben cuidat, doncs tot això no pot faltar de res. Per aquest motiu, les persones és la nostra prioritat i entrant dins una activitat de contenció, no de creixement, sinó de creixement en valor.
1: Llorenç, hi ha una Mallorca que canvia molt ràpidament i una altra que intenta conservar paisatge, patrimoni, producte local, tradicions. És possible trobar un equilibri amb aquestes dues Mallorques?
4: Per suposat, perquè la Mallorca que s'ha donat a conèixer durant aquestes darreres dècades ha estat una Mallorca de sol i platja. I a Mallorca som molt més que un sol i una platja. És vera que tenim les millors platges del món i que fa un molt bon temps durant pràcticament l'any. Però, a més, Mallorca és gastronomia. Hem de donar a conèixer aquells cuiners tradicionals i aquells joves que han volgut innovar i s'han posicionat com a referents a nivell nacional. Però també Mallorca és cultura, Mallorca és medi ambient, Mallorca és esport, i el que estem fent durant aquesta legislatura és donar a conèixer tant en els residents com també en els turistes allò que ens fa units en el món. I ho feim aquí, i ho feim a les fires turístiques que anem en representació de Silla, que, per cert, aquesta legislatura, en el model de contenció que nosaltres hem duit a terme, han reduït la presència a les fires internacionals. Hem anat a fires especialitzades, no hem anat a fires generalistes, i hem escoltat el sector per entrar en aquells àmbits concrets per donar a conèixer aquest valor afegit que tenim aquí a Mallorca.
1: Si poguessis pensar en una Mallorca d'aquí 20 anys, què li agradaria que haguessin estat capaços de conservar de la Mallorca d'avui en dia?
4: Les nostres tradicions, la nostra manera de ser, la nostra cultura, i que s'hagin solucionat els problemes que en aquests moments la societat té. Un problema de falta de vivenda, un problema de mobilitat, un problema d'immigració, que en aquests moments hi ha una situació molt delicada en matèria d'immigració. Mallorca, les Illes Balears, s'ha convertit en la principal porta d'entrada de tota Europa d'immigrants irregulars, i ho hem vist durant aquestes darreres hores, durant aquests darrers dies. És la ruta que més creix amb estabilitat de tota la Unió Europea, i el Ministeri, el govern d'Espanya, ens té abandonats. De fet, ja he dit públicament que és una vergonya el que va fer el president del govern l'altre dia en el Congrés dels Diputats, dient que s'informe del qual tothom xerrava de Ceuta, que no era de Ceuta i que era de les Illes Balears. Per tant, ells tenien informació de lo que podia succeir aquí. I vaig dir que era una vergonya i vaig demanar explicacions en el delegat de govern, perquè els mallorquins i les mallorquines volem estar tranquils i volen saber per què ho vam allà, volen saber què varen fer i què estan passant en aquests moments, perquè les pasteres continuen arribant. I també, per altra banda, li vaig continuar reivindicant necessitat d'ajuda tècnica, material i econòmica, perquè tots els menors que ens arriben a Mallorca són responsabilitat de la nostra institució, i el Consell de Mallorca té recursos que té i no podem afrontar tots sols aquesta difícil crisi migratori. Per tant, d'aquí 10 anys o antes, si pot ser demà, al lloc de 10 anys, vull que s'aturi la crisi migratòria i que s'aturin les morts a dins la mar Mediterrània.
1: Llorenç, anem acabant aquesta entrevista, però abans d'acabar aquesta entrevista t'he de demanar per excurs polític que s'ha iniciat aquesta setmana. Com afrontes aquest darrer curs de legislatura? Ho dic bé, no, a veure?
4: Sí, va dir molt bé.
1: Hi haurà eleccions i...
4: Hi ha eleccions dia 23 de maig i hem començat un compte enrere, final de legislatura, i avançarem amb molta il·lusió, amb molt de respecte, amb molta responsabilitat, en continuar complint amb la nostra paraula donada. De fet, a dia d'avui ja duim més d'un 95% dels acords de governabilitat
1: també
4: complits, però així i tot, aquesta darrera setmana que hem tingut reunions en els diferents departaments, encara he demanat un sobreesforç a tothom, perquè la legislatura acaba, on hem d'anar amb els objectius complits, amb la paraula donada, en el canvi que els ciutadans varen demanar que s'ha acabat de demostrar, i sobretot amb aquelles iniciatives que han hagut de dur a terme, que no estaven previstes a l'inici de la legislatura, però que el dia a dia fa que com a administració no mos posen de perfil i les afrontem de cara. Per tant,
1: tu, que Pau, per l'esquerra, què trobes? Quin sentiment hi ha de resposta ciutadana cap a la gestió que heu duit aquests 4 anys?
4: Mira, jo, com te comentava, m'agrada molt estar en el carrer i visitar moltíssim de pobles i estar amb la gent. I la gent s'acosta, la gent mos reconeix, la gent mos dona les gràcies i la gent mos anima a continuar. Però, bueno, en política no hi ha res fet. Fins en el darrer minut, en el darrer segon, les coses poden canviar. Esperen que no. Per tant, continuarem fent feina no únicament a nivell individual, per interès individual o per interès polític, sinó per interès d'aquesta terra, per la gent, per la gent d'aquí, per mallorquins i per ser mallorquines, perquè per primera vegada en la història nosaltres governem per la gent d'aquí, per qui tenen problemes i per qui necessiten solucions i per qui necessiten ajuda. Nosaltres estem en el seu costat. Per tant, en responsabilitat per ells, que són els que ens varen triar i en els que ens devem, continuarem fent feina aquests 9 mesos i esperem que molt més en benefici d'aquesta institució i de la nostra terra.
1: 9 mesos que passen volant.
4: És com un embaràs, ja les ho deia, són 9 mesos exactes. Per tant, dia 23 de maig, hi ha eleccions, no hi ha d'altre.
1: No hi ha d'altre.
4: I els ciutadans, amb una papeleta, de manera lliure i democràtica, mos diran si volen que continuem o no.
1: Tu estàs satisfet de la feina feta amb aquest pacte que ha fet que amb Vox en el Consell de Mallorca, en el teu company de caminada?
4: Avui jo estic molt satisfet, en el sentit que són dos partits diferents, dos idearis diferents, tenim moltes coses en comú, però també altres coses que ens separen, tenim dos equips diferents, però en benefici d'aquesta terra varen posar 195 punts a damunt la taula i molt d'altres que hem anat xerrant per les coses que han sorgit, i d'aquests punts, pues, el 95% ja estan complit, i en el cap i la fi la gent li és igual si és una responsabilitat del govern, d'un partit, de l'Ajuntament o del Consell.
1: Sí, el que val és feina.
4: Feina. Feina i feina i solucions. I continuar sent persones normals i corrents, que me comentava ell com pues persones normals.
1: Sense estar estufat.
4: Sense estar estufat, sense voler estar per damunt. No. Sinó tot el contrari.
1: Llorenç Vilamés, president del Consell Insular de Mallorca, bona persona, bon amic, gràcies per aquesta entrevista, t'espero una jornada, cap on vas ara?
4: Ara me'n vaig cap a Sant Eulari, que feim la representació teatral, després cap a la Seu, després vendré cap aquí, en el teatre principal, bueno, no mos aturam tot el dia, però jo crec que és un dia de celebració, un dia d'honor i un dia d'orgull de ser mallorquins i mallorquines, que en tant tot signe nostre, que és qui ara heu posat amb antena, perquè signe mos uneix a tots, independentment de què pensem, de com siguem, de quin poble siguem. Som mallorquins i això és el que hem de defensar. Bona diada i per molt d'anys.
1: Per molt d'anys.

Hola a tots, jo sóc la Regina Cortés i això és No Venim amb Manual. És programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Avui començarem amb la secció de l'especialista parlant sobre la relació famílies-escola. Què agraeixen els professors de les famílies i què esperen les famílies dels professors? També parlaran sobre les tutories d'inici de curs en el cas de les famílies amb fills o filles en necessitat de suport educatiu i sobre el canvi d'etapa educativa amb estudiants d'ESO, batxillerat, FP i universitat. A més, com sempre, escoltarem propostes relacionades amb educació i criança. Esteu preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim amb Manual.

0: S'inici de curs, reprèn la relació entre famílies i escola. Una relació que la major part dels temps funciona bé, però cada vegada també apareixen dubtes, expectatives diferents o petits malentosos. Per això avui ens acompanyen els estudis en Javier Ferriol, que és pare, professor i president de FAPA Mallorca i que coneix aquesta relació des de diferents perspectives, com a pare, com a representant de famílies i també com a docent. Bon dia, Javier.
1: Hola, bon dia.
0: Ja estàs preparat pel nou curs?
1: Sí, aquí, a tope.
0: Molt bé. I d'avui volem aprofitar aquesta visió tan àmplia que tu tens del món educatiu per demanar-te que ens ajudis a entendre un poc millor què espera cada part de l'altre. És a dir, què agraeixen els professors de les famílies, què esperen les famílies dels professors. Així ens posarem una miqueta a la pell dels uns i dels altres i intentarem entendre millor el punt de vista de cadascú perquè aquesta relació sigui el més fàcil i fluida possible al llarg dels curs.
1: Exacte.
0: Tu estàs preparat ja?
1: Sí, he activat la meva empatia.
0: Al màxim.
1: Al màxim.
0: Vinga, i anem a començar. Ara començarem com a mirada de profe. Ara només pots ser profe, eh?
1: Sí.
0: Què creixen més, diries tu, els professors de les famílies? Tu què creus que creixen més?
1: Jo crec que inicien el curs amb una actitud de confiança i diàleg per evitar judicis i precipitats, crec que seria importantíssim. Aquesta confiança és bàsica, no? També crec que davant qualsevol dubte, lo ideal seria contactar amb el tutor o la tutora per conèixer tot el que pugui haver passat, tant durant l'estiu o durant, diríem, el curs passat. Superimportant que escoltin els seus fills, però també ajudin a contrastar la informació abans d'estreure aquestes conclusions.
0: Que no donin només per bona la versió del fill, no?
1: Totalment. Aquesta és una de les que han gelat molt de pits i tant m'agrada. També és important que informin el centre d'aquests canvis familiars o personals que puguin haver afectat el benestar
0: de
1: Sant Lot, no? Exacte, sí. Crec que és molt interessant que fomentin l'autonomia i la responsabilitat dels fills d'acord amb la seva edat. Parlant de que anant cresquent, és un curs superior,

0: i des d'aquest punt de vista s'ha de mirar fins on poden arribar, no? No passar-nos ni per excés ni per defecte, no? Crec que també és superimportant i és un poquet xerrar de la comunicació, no? Millorar aquesta comunicació, que se respecti el temps de resposta del professorat i els canals oficials de comunicació.
1: Això parlant de no enviar un mail el dissabte i esperar que te'l responguin el diumenge,
0: totalment,
1: no?
0: Totalment. Aquesta paciència de contestar al moment, pues, hem de ser conscients que és dificultosa per tots, no? També jo crec que és important és reconèixer quan la feina se fa ben feta, no? Un agraïment sempre reforça la confiança i la motivació. I aquesta va un poquet en dues direccions, no? A tothom ens agrada que ens reconeguin quan feim una feina ben feta, no?
1: Clar.
0: Què més? Diferenciar un conflicte puntual entre companys d'un problema que necessita la intervenció dels adults. És que molt de pits, tant com a pare o com a profe, me fan bullying. Bueno, anem a veure si realment és això, si és un conflicte puntual i que la cosa no arribi a més de forma innecessària, no?
1: Ara anem a una part un poc espinosa, Javier.
0: Venga.
1: Com a professor, tu, quines actituds de ses famílies creus que poden complicar, sense voler, o potser sense ser-ne conscients, la feina dels professors?
0: Sí.
1: Quines diries tu que són les situacions més complexes?
0: Quan ens trobem, per exemple, famílies, pares, mares, que no donen oportunitat d'aprendre, no? Que no donen oportunitat a aquests seus fills, diríem, tinguin un conflicte i el puguin resoldre per ells mateixos. Això ens dificulta bastant perquè és una part d'autonomia que no arriben a adquirir i ara és difícil trobar un equilibri. En aquell moment deix que s'equivoqui i en aquell moment he d'intervenir, no? Però bé, intervenir immediatament en qualsevol conflicte sense deixar espai a diàleg entre els alumnes, pues això fa que el conflicte pues pugui ser més gran i el que dèiem, que no millori amb aquesta autonomia, no?
1: Uh-huh.
0: Crec que també és important des de les famílies quan centren tot únicament en les notes. O sigui, tot és nota. No, hi ha altres, moltes altres coses importants que s'han de valorar. Crec que també és un petit conflicte quan constantment hi ha comparacions, tant entre docents com entre grups o fins i tot entre germans, no? Tot el que es compara suposa una dificultat, no? I és dir, no, és que el meu fill l'any passat o el professor de l'altre any
1: no ho feia així, ho feia d'una altra manera.
0: Exacte, no? I crec que posar etiquetes en el professorat, de dir, no, aquest m'han dit que és superexigent, aquest m'han dit que...
1: I ja avisant amb el fill, a més.
0: Exacte, no, amb aquest, prepara't, perquè m'han dit que... No, perquè, a més, l'experiència m'ho dona que hi ha molt de docents que a un alumne li agrada i a un altre alumne no li agrada. O sigui que també crec que és interessant les expectatives poc realistes que tenim de cara en els fills, no? I d'intentar o massa altes o massa baixes, no? I a més que a lo millor pot passar que sigui a principi de curs. No, és que el meu fill és molt bo i no sé què. I el professor a principi de curs just està arrencant i encara no coneix el 100% de l'alumne. I això ja pot ser... No, és que el meu fill era de 10 i ara resulta que treu un 5. Bueno, anem esperant, anem poc a poc, anem a veure com evoluciona, no? Això també pot ajudar, no? A ser conscient de tot això. I què més? Per exemple, el to a la comunicació és molt important. Un to acusatori, per dir-ho de qualque manera, abans d'escoltar totes les parts, també pot ajudar que el conflicte sigui més gran, no?
1: Clar.
0: O sigui, hem d'escoltar la part del nen, la part de l'alumne, però també la part del professor, i un poc el que deia abans, no? Anem a veure si és de forma puntual, perquè just acabant de començar el curs, i hem fet dos exàmens, o anem a analitzar, no? Perquè potser no va en el mateix grup que anava l'any passat, tots els altres, tots han crescut, tots, o sigui, se generen dinàmiques distintes cada any.
1: Molt bé, ara canviant de costat, Javier.
0: Venga,
1: ara ja
0: m'està
1: no
0: costant.
1: Ets, ara ja no ets professor.
0: M'està sí, costant.
1: Se te mesclen les dues vessants, sí. Però ara ja no ets professor, ara ja ets un pare o un representant d'associació de famílies.
0: Sí.
1: Tu què creus que, això és important que ho coneguin els professors, què esperen les famílies dels professors dels sí. seus fills?
0: Bé, jo crec que el primer que esperes és que coneguin a l'alumne, no? I a més, un poc més enllà del que és el rendiment, no?
1: Uh-huh.
0: Que hi hagi un petit vincle. Això és, crec que és una de la part que més mos agrada,
1: no? Que no sigui un número.
0: Exacte, que no sigui un o més, no? És veritat que en tenen molts, alumnes, però quan xerren d'esteu, pues, vol que sàpiguen el que necessita, no? Crec que també que comuniquin les dificultats de manera precoç, o sigui, abans de que succeeixi, no? I també, que ja també ho han comentat, també mos agrada que mos diguin els avanços que fem, no?
1: No només les coses negatives,
0: no? Exacte, no només el negatiu, però les dificultats mos interessa. O sigui, crec que abans de veure una nota suspesa, mos agrada molt veure i dir, mira, el teu fill a lo millor no ho provarà perquè no s'està esforçant. I en el mateix temps és un bé per ell. Eh? Més coses. Crec que s'expliqui en claretat què poden fer les famílies per ajudar els nostres fills. A nivell de secundària és important conèixer els criteris d'avaluació i qualificació de cara a les notes. Però a nivell de primària és molt important conèixer què és el que hem de fer perquè el nostre fill pugui anar a un bon ritme en el curs que li pertoca. Les famílies ens han de sentir escoltades i quan demanem una tutoria, és veritat que no pot ser de forma immediata molt de pits, però és el moment allà on podem analitzar, exposar, i molts dels punts que han dit antes en la comunicació milloren gràcies a aquesta tutoria, no? Necessitem que els professors també estiguin disposats a revisar una miqueta l'etiqueta que li podem a l'alumne, no? Perquè, igual que hem dit antes, que els professors quan deien, no, aquest professor és dolent i el tens en guany, doncs el mateix, quan un alumne té l'etiqueta de no, aquest l'any passat, no sé què, doncs hem de començar com a de zero tots, no? Perquè sabem que la profecia autocomplida està demostrat, eh? Que si tu penses que aquell alumne és dolent, se convertirà en un alumne dolent. Igual que si penses que és bo, també succeeix, no? O sigui que és interessant tenir en compte tot això, no?
1: Revisar prejudicis, com dèiem abans, no?
0: Sí, crec que també és molt important, des de la part del professorat, que entenguin què pot aportar a la família, no? És vera que de vegades com a profes ens trobem famílies molt, entre cometes, pesades, no?
1: Ara ets família, no profes.
0: Ja ho sé, per això ho deia, no? I jo com a família, pues, també a lo millor a qualque moment puc ser. Però hem de pensar que la família és qui té el nin a casa, que el coneix, que ha sabut l'evolució dels altres cursos i que entre tots és allà on s'ha de dirigir, no? I clar, hem de trobar una coherència, no? entre com funciona el centre i com funcionaran com a famílies. I, a més, amb aquesta coherència que xerram, el centre l'ha de practicar, no?
1: Entre professors també,
0: entre
1: no? De
0: professorat...
1: vegades tens un professor molt diferent un any, després un any un altre, i això
0: exacte.
1: A les famílies a vegades els despista.
0: Exacte, aquesta coherència també mos ajuda molt, no? A més, són moltíssimes coses que es poden tenir en compte.
1: Estem apuntant, no? Estem prenent sí. nota i anem ja també a la part una mica espinosa de la part de les famílies, que també és important donar-la a conèixer. Recordem que estan fent un exercici d'empatia, estan
0: exacte.
1: Contant una miqueta com se sent cadascun en la pell de profe i en la pell de pare o mare. Mm-hmm. Quines situacions, Javier, acostumen a generar més malestar entre les famílies, creus tu, pel que tu veus
0: sí.
1: tant com a pare, com a representant de famílies?
0: Bé, a les famílies mos molesta molt assabentar-nos d'un problema una miqueta tard, no? Quan ja ha passat, no? I damunt... No, això ja passava el primer trimestre, ostres, pues, per què no m'ho has dit, no? I clar, és important sentir que se treballa damunt un problema que existeix, no? en aquest sentit també, que també ho han comentat, una bona notícia sempre mos agrada, i a les famílies també mos agrada rebre bones notícies. I passa una cosa que molt de pits han comentat en els equips directius, i és que no se telefona a les famílies dels alumnes que potser van bé. I nosaltres exigim i demanem.
1: Són com un pot desapercebuts,
0: exacte,
1: no?
0: No, no, com a mínim han de tenir una reunió en tots, no només en els alumnes que potser tenen dificultats, que potser... No, no, en els alumnes que no creen dificultats, o que també, no? És molt necessari, és molt necessari.
1: Quines altres situacions també solen generar de vegades malestar?
0: Importantíssim. Entendre per què s'aprenen les decisions, tant si són decisions educatives com disciplinàries, no? Hi ha d'haver una bona comunicació perquè millori, i aquí hem de fer un punt. No estem xerrant de si estàs d'acord o si no estàs d'acord. Estem xerrant de que t'expliquin és per què se fa així, no? I després ja veurem si és legal, si no és legal, si... però s'ha de tenir ben en compte, no? Clar, hem de pensar que molt de pits trobar criteris molt diferents entre professors fa que tinguem una sensació que depèn del profe que li toca.
1: Sí, el que comentàvem fa un moment, no? Això també genera una mica de...
0: Sí, però tots sabem que hem tingut professors bons, professors dolents, professors que ens han agradat més, que menys, però ha de ser, no sé, ha de ser una cosa una miqueta més elaborada i que no siguin criteris molt diferents dins un mateix centre, no?
1: I quin diries que és un dels punts que més malestar provoca a les famílies?
0: Sí, sentir que l'opinió de la família pesa poc, molt de pits no mos agrada, no mos ajuda, no? Perquè es dona per fet que els pares sempre defensaven els nostres fills.
1: Que hi ha una part de...
0: Però jo, per exemple, sempre dic que abans de prendre una decisió anem a escoltar una part i una altra, perquè l'objectiu del centre, dels professors i de les famílies és precisament aquest, és anar cap endavant, no?
1: Ja per concloure, tu què més afegiries en aquest llistat?
0: Davant d'un problema, sempre tothom esperam que sigui l'altre que faci la primera passa. El que passa que jo crec... Jo vull pensar que no me guanya ni sa part de pare ni sa part de professional, però és evident que els centres educatius són els professionals i són ells els que han de donar la primera passa per intentar resoldre un conflicte. Ara bé, si aquest conflicte, aquest problema, aquestes circumstàncies no se fan des del centre, però la família ho capta o ho té com a... Doncs són les famílies les que han de fer aquesta primera passa. O sigui que... Depèn.
1: Molt bé, ha estat molt intens. Ara te toca fer resum. Ja has dit tota l'exposició, ara toca la conclusió. Quin consell donaries a famílies i a professors perquè aquest curs comenci amb bon peu? Com hem d'actuar durant el curs?
0: Sí. Jo crec que hem de partir per fluir. Des d'una... perspectiva que tothom volem el millor, que l'inici de curs és un període complicat perquè són molt de canvis en el mateix temps, i a partir d'aquí hem d'estar pendents de com evoluciona i fer un poquet la previsió de comunicar-nos bé en el centre i planificar també en els nostres fills aquest canvi i estar pendent de com va, perquè és un canvi més que evident. Jo sempre poso exemples, si com a feina mos costa molt tornar a arrencar, doncs en els alumnes, en els professors, un curs nou, doncs també costa. I hem d'estar pendents.
1: Pendents, paciència i empatia.
0: I empatia. Això, que no falti.
1: Molt bé. Idò, Javier, ja saps que durant el curs te sol·licitarem moltes vegades.
0: Perfecte.
1: Perquè ens ajudis en temes com aquest. Moltes gràcies.
0: Encantat.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el mango extra granel a 2,69 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 18,75 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el hojaldre con crema bandeja de 3 unidades a 1,25 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Han començat el programa parlant de la relació família-escola i de què poden fer per tendir ponts i millorar l'empatia i la comunicació aquest curs. I si parlam d'eines de comunicació, hem de parlar de les tutories, aquestes reunions entre famílies i professors que permeten compartir informació, resoldre dubtes i posar-se al dia en aquest inici de curs. Avui volem parlar precisament de com abordar la primera tutoria del curs, però ho farem centrant-nos en les famílies amb fills o filles amb necessitats específiques de suport educatiu, per a qui aquesta primera trobada pot ser especialment important per posar en comú des del principi què necessita el seu fill o filla. Quina informació és important transmetre en aquesta primera tutoria? Com convé preparar-la? I com se poden abordar els possibles desacords que puguin sorgir? Per parlar-ne, avui ens acompanya Nanelia Sánchez Oviedo, mare d'un fill amb discapacitat i membre de la Comissió d'Inclusió de FAPA Mallorca. Bon dia, Nanelia, com estàs?
3: Buenos días.
2: Moltes gràcies per ser aquí. Nanelia, vosaltres, que des de la Comissió d'Inclusió rebeu consultes de moltes famílies, quines diries que són les principals preocupacions que solen aparèixer quan comença un nou curs escolar?
3: Bueno, yo creo que al igual que el resto de padres, pues hay mucha preocupación por, bueno, por el nuevo comienzo de curso, los profesionales que te tocarán, los compañeros, pero además con el plus de la discapacidad, pues ya las preocupaciones vienen si realmente van a ser pues capaces de entender las necesidades de tu hijo, atender las necesidades de tu hijo y sí, bueno, pues un poco lo que tienen todas las familias, pero con ese plus que no siempre es fácil de abordar.
2: Quan ja arriben aquestes primeres tutories, quan una família se reuneix amb un tutor o una tutora que encara no coneixen el teu fill, ¿tú qué crees que es importante transmitir en esta primera reunión?
3: Bueno, yo creo que es importante, sobre todo, pues hablarle de... Porque yo creo que al final la inquietud que tenemos las familias también lo tienen los tutores cuando se enfrentan a un niño con un diagnóstico de discapacidad. Entonces yo creo que es transmitir todo lo que sabemos de nuestro hijo. Cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles y bueno, y dar ese tiempo y ese espacio para que se puedan conocer mutuamente y
2: que no fem feina, sí. ¿No? Clar, però és veritat que a les famílies arriben moltes coses que podien explicar, no? El diagnòstic, com deies tu, les dificultats, els potencials, però també les experiències d'altres cursos, pors, dubtes... Com podem prioritzar allò que és realment important compartir en aquesta primera tutoria, tenint en compte més que, clar, el temps és limitat?
3: Sí, yo creo que es importante previamente tener preparado y apuntado lo que queremos dejar claro en esa tutoría o lo que consideramos que es imprescindible que conozcan respecto a nuestros hijos para que pueda el curso, pues, al final funcionar exitosamente.
2: I què diries que haurien de dur apuntat o documentat? És a dir, si pot ser experiències o paper amb els diagnòstics?
3: Yo creo que como familias, a lo mejor el diagnóstico es algo que está en el ámbito de los especialistas y los profesionales. Y nosotros yo creo que como familias lo que funciona, lo que no funciona, lo que nosotros vemos en el día a día...
2: La práctica.
3: La práctica, sí. Al final, cómo entienden nuestros hijos, cuál es la mejor manera de afrontar si hay alguna situación pues de crisis, de incomodidad o lo que sea. y cosas que en nuestro día a día nos ha servido, pues hacérsela llegar a ellos también.
2: Molt bé. En aquestes primeres tutories és habitual o recomanable que també hi participis el Departament d'Orientació?
3: Yo creo que sí, que es muy importante porque al final tiene mucha responsabilidad en el plan educativo del alumno, por tanto creo que es importante estar todos juntos y ir todos en la misma línea.
2: Perquè quins temes se tracten en el cas d'orientació? Ja parlaves, ja apuntaves cap al pla personalitzat.
3: Bueno, pues el plan personalizado del alumno, qué objetivos queremos conseguir, cómo los queremos conseguir, qué metodologías se van a utilizar, también las adaptaciones, exactamente, qué adaptaciones va a disponer el alumno, cuándo las vamos a revisar, porque hay que evaluar el trabajo que se realiza cada año, etcétera.
2: Fins ara hem parlat del cas d'una família que se reuneix amb un tutor o una tutora per primera vegada. Però també hi ha famílies que segueixen un cicle i ja coneixen el docent de l'any anterior. Si tot ha anat bé, cap problema, però de vegades les coses no varen anar al curs anterior com s'esperava. Quan arribem a aquesta nova tutoria, en el segon curs compartit amb aquest tutor, com recomanes afrontar la reunió si l'any passat no va anar com esperàvem?
3: Bueno, yo creo que lo importante al final vamos aprendiendo todos en el camino y yo creo que lo mejor es intentar ir de manera constructiva, analizar lo que el curso anterior a lo mejor no fue positivo o no fue bien para poder cambiar y empezar de otra manera y de manera constructiva siempre. Y yo creo que es importante que sepan los profesores, que las familias estamos para aportar, que muchas veces no lo hacemos de la mejor manera porque, pues bueno, llevamos mucho una mochila muy dura en la espalda y a veces pues estamos más constructivos y otras veces no menos, tan, claro. Pero que la idea es que todos queremos lo mismo, ¿no? Que al final nuestros hijos estén bien, avancen lo máximo posible y que todo el mundo esté bien y contento.
2: I de nou a demanar-te una sèrie de consells per afavorir aquestes converses constructives. Les primeres, tot i que és difícil, com poden tractar de subjectives les famílies i tenir en compte no només la realitat del seu fill o filla, sinó també un poquet la del docent i la del centre, que en el final també ha d'atendre a molts alumnes en necessitats i circumstàncies molt diverses.
3: Sí, yo creo que la base aquí es la comunicación, la colaboración y la coordinación, porque es realidad que nosotros conocemos muy bien a nuestros hijos en nuestro entorno, pero el entorno educativo es totalmente diferente. Entonces, creo que es importante que las familias también, pues a veces hagamos, pues ponernos la empatía, ¿no? Utilizar la empatía, ponernos en la piel del otro, qué situación tienen. Y dentro de ese contexto, pues intentar eso, ir de la mano y colaborar.
2: També hi ha famílies, però, que de vegades tenen com a por de molestar, de generar conflictes, de ser considerades massa exigents i prefereixen no expressar preocupacions, dubtes, ai, m'agafarà mania, no? Aquest tipus de preocupacions que sorgeixen. Per què creus que, tot i així, és important que comparteixin les seves inquietuds amb el centre?
3: Yo creo que es muy importante para que todo fluya como toca, que todos tengamos la información. Y en el caso de las familias que tienen hijos con discapacidad, muchos ni siquiera te lo comunican lo que hacen el día a día. Entonces, sin esta comunicación, vivir en esa incertidumbre que realmente no sabes lo que está pasando en el aula, cómo le está yendo a tu hijo, a veces necesitamos quizás un poco más de información, de mucho más contacto, y creo que es importante que todas no dejemos nada en el tintero y preguntar todo lo que necesitemos saber.
2: Ara parlàvem de subjectius, que és una cosa que és difícil per qualsevol pare o mare. Creus que de vegades algunes famílies poden tendir a justificar totes les conductes o dificultats dels fills amb el diagnòstic? ¿Cómo pueden tratar de ser objetivos en eso? Porque es complicado.
3: Hay que tratar eso. Es verdad que a veces, como te he comentado antes, a veces tenemos una mochila tan grande que no nos damos cuenta de muchas cosas. y detrás del diagnóstico no podemos justificar absolutamente todo. Entonces tenemos que entender que a veces pues hay cosas que sí que se deben corregir, que incluso hacer autocrítica de nosotros mismos, que muchas veces pues no nos da tiempo a todo.
2: Claro.
3: Y bueno, y que realmente todos nos necesitamos. Creo que en este camino es muy importante colaborar, ir de la mano, porque si no se dificulta mucho.
2: Si una família sent que no s'arriba un bon enteniment o no se disposa de la informació necessària, no s'estan aplicant les mesures que es fi necessita, a quins recursos pot recórrer?
3: Bueno, siempre hay que intentarlo en primer lugar acudiendo a los recursos que hay en el mismo centro educativo, pues dirección, jefatura de estudios. Y bueno, si realmente alguna familia considera que realmente no se está haciendo las cosas como tocan o no se está ofreciendo las metodologías, las adaptaciones o lo que su hijo necesita, pues como último recurso también acudir a inspección educativa. Al fin y al cabo, mucha gente tiene miedo a acudir a inspección educativa, pero inspección educativa simplemente lo que hace es analizar y mediar, porque algo que no, en un punto donde no hay un entendimiento, pues intentar solucionarlo.
2: I en aquest sentit, quin paper pot jugar la Comissió d'Inclusió de FAPA Mallorca? És a dir, com podeu ajudar les famílies que tenen dubtes, que se troben de vegades en situacions on no troben sortida?
3: Bueno, nosotras intentamos acompañar a las familias en todo este camino, en pues eso, cuando a veces hay problemas en la escuela, se encuentran con dificultades o no entienden realmente cómo está siendo el proceso educativo de sus hijos, o ante cualquier vulneración o cualquier cosa, pues simplemente acompañarlas e informarlas.
2: De fet, cada vegada més associacions de famílies estan impulsant les seves pròpies comissions d'inclusió en els seus centres. Pues que ens escolten ara, quina funció poden tenir aquestes comissions i com poden ajudar les famílies en el mateix centre?
3: Yo creo que son muy importantes porque al final la diversidad cada vez está más presente y siempre cuesta que participen en todos los espacios. Entonces estas comisiones de inclusión yo creo que hacen una labor muy importante de información, de sensibilización y también eso, de unión, porque al final formamos parte de una comunidad educativa. No somos un grupo aparte porque tengamos hijos con discapacidad, sino que deberíamos ser todos un común y simplemente que necesitamos eso, que se nos conozca y que se nos abran esos espacios.
2: I ja per acabar, quan tu ja avançaves a l'inici de l'entrevista, molts pares i mares de fills amb dificultats, amb suport, amb necessitat de suport educatiu, acaben acumulant molt de coneixement després d'anys d'experiència, de reunions, d'aprenentatges, coneixen les necessitats dels fills, però també les seves fortaleses, el que funciona, el que no. Per què creus que és important que aquesta mirada se tingui en compte i com se pot convertir en una eina per fer feina plegats entre família i escola?
3: Sí, es que creo que en el caso de la infancia con discapacidad y la adolescencia con discapacidad, si no vamos todos unidos, es difícil que dé un buen resultado. Al final son muchas cosas que hay que tener en cuenta y creo que deben ir familia y escuela de la mano, porque si no es muy difícil realmente. Hay cosas que en casa se tienen que reforzar, cosas que se hagan en la escuela y viceversa, cosas que se hagan en casa y que sean necesarias para ellos, intentar que también formen parte de la escuela.
2: Molt bé, i ens ho apuntant tot per aquestes primeres tutories, Nelia, moltes gràcies i esperant que tornis un altre dissabte no venim a Manuel.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I de tres ràdios... Jogna.
4: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
5: Serà espectacular.
4: Des de les 4, Reial Mallorca Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
6: Que repiquin les que fan a la seu!
4: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
7: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
4: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
8: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
9: Bienvenidos a Segunda División.
8: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
10: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
11: En Tomàs, ho pot dir.
8: David Gui, bon dia.
11: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
8: Company Fuster, bon dia.
12: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
2: I ara, com tots els dissabtes, arriba el moment d'escoltar propostes d'educació de criança i divulgatives. Avui començant parlant de les sessions informatives que oferirà aquest curs la plataforma del voluntariat de les Illes Balears en els centres educatius.
13: La plataforma del voluntariat activa un nou cicle de sessions de sensibilització per als centres educatius durant el curs 2026-2027. El programa ofereix activitats adaptades de solidaritat per a tot primària, xerrades sobre voluntariat per a secundària i cicles superiors i assessorament tècnic en projectes d'aprenentatge i serveis per al professorat. Tota la informació i sol·licituds estan disponibles a plataformavoluntariat.org.
2: Seguim parlant d'assessories d'orientació educativa i vocacional per a estudiants i famílies. Ens ho expliquen des del Centre Universitari de Calvià.
14: El Servicio de Orientación Académica y Vocacional del CUC ofrece un acompañamiento para estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, bachillerato, ciclos formativos y estudiantes universitarios y a sus familias. Proporcionamos un asesoramiento personalizado en los ámbitos personal, académico y profesional. Gestionamos desde trámites de matrícula, convalidaciones y consultas sobre notas de corte hasta procesos de orientación vocacional y técnicas de estudio. Ofrecemos citas tanto de manera presencial en el CUC como de manera online. Para solicitar la cita solo tenéis que rellenar un formulario a través de nuestro enlace en la página web CUC Calvià.
2: I ara passam una proposta per a estudiants de segon d'ESO. El programa Stalking per estimular la vocació científica. Ens dona més informació Joan Frau, coordinador d'Stalking.
15: A punt de començar una nova edició d'Stalking, i ja en van 6. Si t'agrada les ciències, tens curiositat per la química i ara comença el segon d'ESO, inscrit-te a Stalking del 9 al 27 de setembre. A la web stalking.ib.cat i accedeix a la pestanya Curs Actual. L'inscripció la pot fer el teu professor, teva professora o bé el teu pare o mare. Dia 3 d'octubre seleccionarem els 18 participants. Per més informació, accedeix a la web stalking.uib.es, per xarxes socials @stalking.uib o al mail stalking@uib.es. Anima't, t'esperam!
2: I acabam amb les trobades de famílies que organitza l'Associació Asperger de Balears. Ens explica la seva presidenta, Eva García.
16: Des de la nostra associació hem posat en marxa un espai per famílies i persones té adultes. És un lloc on podem trobar-nos i parlar de com ens sentim, compartir experiències i aprendre pautes per entendre millor els nostres fills i tot el que ens preocupa. I mentre les famílies s'inda dins el grup, els infants i adolescents també tenen el seu espai, perquè tenim un monitor de temps lliure i un psicòleg que fan amb ells taller, joc de taula i diferents activitats. Aquest espai també és un respir per a les famílies, perquè és alhora un espai de lleure, de relació i de gaudir per nostres joves. Aquests espais els feim sempre el darrer dissabte de cada mes, procurant que sigui diferents punts de silla perquè així tots els socis puguin participar.
2: Moltes gràcies a tots per la informació. Nosaltres acabarem aquesta primera hora de programa en tertúlia juvenil, avui també centrada en l'inici de curs.

0: Moltes vegades en els nostres continguts relacionats amb educació han parlat de canvis d'etapa concrets. El pas de primària a secundària, començar a la universitat... Perquè cada vegada que deixem una etapa i en comencem una altra apareixen dubtes, nervis i també moltes idees sobre el que ens espera. I avui tenim l'oportunitat de fer tot aquest recorregut de cop perquè ens acompanyen joves que se troben en moments molt diferents de la seva vida acadèmica. Així que volem aprofitar que els tenim aquí per conèixer la seva experiència i saber què hi ha de cert en tot allò que ens conten abans de començar una nova etapa, què canvia de veres en el dia a dia i quins consells poden donar en els que enguany faran aquest mateix canvi. Tenim en Joel, que té 13 anys i enguany farà tercer d'ESO. Hola.
1: Hola.
0: En Núria, que començarà segon de batxillerat. Hola.
2: Hola.
0: En Jaume, que enguany començarà la universitat.
3: Hola.
0: Hola. Na Sara, que està cursant un grau superior d'FP.
4: Hola.
0: En Gavi, que estudia una carrera fora de Mallorca.
5: Ei.
0: I na Margarita, que va fer una formació professional i ara està acabant la universitat.
6: Hola a tothom.
0: Molt bé. Estau tots, el representam tot, eh?
5: Mm-hmm. Sí.
0: No tenim primària, però...
6: Jo he fet primària, també, eh?
0: Tots, no? Vinga, anem a començar pel gran canvi, que és deixar enrere primària i entrar a l'institut. En Joel ja ha passat els primers cursos d'ESO, però segur que té encara recent aquell primer canvi. En Joel, quan eres a primària, quan t'imaginaves l'institut, quina idea tenies abans d'arribar-hi?
1: A ver, se tenía como mucho miedo, pero sobre todo si cambias de colegio. Si eres en el mismo colegio, no da tanto miedo, porque ya ves a los profesores, a los compañeros, haces amigos ya estando en primaria, del instituto, y te lo pintan como que es un gran cambio, pero tampoco es para tanto.
0: Clar, xerren de canvis com que hi haurà molt de professors, moltes assignatures, exàmens més difícils, més deures... Tu què creus que hi ha de cert i que després no ben bé com t'ho imaginaves?
1: A ver, al final es un poco como cada curso. El nivel sube, lo único que sube un poco más. Y luego los exámenes se juntan un poco más. Y bueno, lo de los profesores está bien, tienes cambios de clase... Si un profesor no te gusta cómo explica o no te cae demasiado bien, pues tienes otros profesores.
0: Clar, això és veritat que abans tenies un professor per tot, no?
1: Sí.
0: Però en la pràctica, què creus que és el que més canvia respecte de primària? Els horaris, el canvi de professor...
1: Que hay que organizarse más. No basta con memorizar, también hay que entender, o sea, entender y memorizar.
0: Molt bé. Bé, vosaltres teniu la idea que més o menys explica en Joel, però vosaltres va ser molt diferent... Margarita, tu ja fa uns anys, però com...
6: Sí, jo recordo que vaig canviar de primària a secundària, era un centre diferent, i a primària tenia tres línies, A, B i C, i de cop i volta vaig arribar de A a F, i era com, uau, però quantíssima gent que hi ha aquí, i clar, entres a lo millor amb 13, 12 anys, i coincideixes amb gent de 18 anys, que pues, jo era la gent més adulta que podia existir fora ser un vell. I era com, uau, que grans... tothom té barba, tothom fa pudor, hi ha taquilles, no? Era tot com enorme.
0: Quin consell li donaríeu a en Joel, que encara li queden un parell d'anys d'ESO per davant? Quin consell pràctic? Vinga, Gavi.
5: Jo és que tuve suerte, entonces no me tuve que cambiar y los profesores eran más o menos relajados, entonces no recuerdo nada muy...
0: Clar, com tots heu fet en la mateixa escola, no? Heu estudiat secundària en la mateixa escola, no hi ha hagut tant de canvi. Algun consell... Núria, tu que tens batxillerat, tens ESO molt a propet per els darrers cursos d'ESO.
2: Que ho aprofiti. Que
0: després batxillerat,
2: sí.
0: Pitjor. Bé, quedarem a batxillerat. Anem a saber si és com ens el pinten o hi ha una mica de tòpics. Aquí conten que el ritme augmenta molt, que les notes compten més, que segon de batxillerat tot gira en el voltant de la prova d'accés a la universitat... Tu veus que aquest salt d'ESO batxillerat és tan gran com el pinten o no?
2: A veure, segons jo tinc entès, realment el salt és de primer batxillerat a segon.
0: Encara no ho saps, idò.
2: No, però de quart a primer sí que hi ha un canvi. En especial de mentalitat. Sí, i d'estudis, òbviament, hi ha més temari, més exàmens i menys temps, però realment és com un quint d'ESO un poc més difícil.
0: D'acord. Això que se diu que no hi ha temps per res, que tens molt d'exàmens, tu creus com en organització se du bé o realment aneu estressats a batxillerat?
2: Sí, anem bastant estressats. Vull dir, sí, has d'estar bastant organitzat.
0: Què canvia més respecte d'ESO? Exàmens, temari...
2: Sí, o sigui, hi ha molt de més temari, en especial en el meu cas, no sé si és per tots, però hi ha molt de menys temps. O sigui, van tenir un trimestre que va ser com un duomestre perquè van ser 2 mesos i vam estar completament petats.
0: I de ben que qüestió pràctica, tu com t'organitzes quan se t'ajunten exàmens, treballs, entregues? Tens aquí algun truquet?
2: Bé, òbviament, tenir una agenda i posar cada dia què és el que faràs de forma molt exacta que tu ho tinguis clar. Tipo, vale, aquest dia he de començar a estudiar per aquest examen, m'he de començar a llegir aquest resum per la setmana que ve, he de xerrar amb la meva amiga per començar a fer aquest guió i així tenir tot molt planejat.
0: Fer checklist.
2: Sí, ah, per bé. Cada dia. Tenir-ho molt clar.
0: Molt bé. I complir-les.
2: Sí, òbviament. També.
0: Òbviament. Molt bé. Ara ella arriba a segon. Tu, Jaume, ho vas fer l'any passat. Tu tens algun consell pràctic per a Núria?
3: És molt important tenir en compte moltes coses, perquè com tu has dit, el temps vola. L'únic que te puc dir és que no deixis que les teves ganes volin amb ell, perquè al cap i a la fi és un procés per arribar a el que tu vols, en el teu futur i a la teva vida. Si t'ho prens així i amb ganes, arribaràs com vulguis.
2: Vale.
0: Molt bé, tots els consells són superconstructius avui, eh? Ningú, només la Margarita ha xerrat de la pudor de l'institut, però tota la resta és molt positiu.
6: Jo estic flipant, eh?
0: Anem a formació professional, vinga. Què canvia realment quan passes d'un institut, ja sigui quan has acabat ESO o quan has acabat batxillerat, quan passes a fer una formació professional? A menys, Sara, tu quines diferències has notat de passar de l'institut a fer formació professional?
1: El horario. Se de ir de 3 a 9, a mí al principio me mató, porque yo no me organizaba, yo por la mañana que iba a hacer, pues yo dormir, pero después ya estudias y esas cosas, y ahí que los profesores pasan de ti. O sea, literalmente tú vas a tu bola, te pones la nota.
0: Ets més autònom, no estàs tan protegit com una escola, com un institut.
1: Sí.
0: A mi, Margarita, tu quines diferències vas notar?
6: Sí, lo de l'horari a mi me va impactar molt. També el fet de que potser feies... En un dia només podies fer 2 assignatures. 3 hores d'una assignatura, mitja hora de pati, per dir-ho de qualsevol manera, 3 hores d'una altra assignatura i era com...
0: Vos imaginàveu els altres 3 hores d'una assignatura?
6: I l'altre.
1: 3 hores de comptabilitat. Sí. No sabes lo que és això.
6: Era terrible. I també que passes de tenir els teus companys, potser... Bé, jo també vaig fer batxillerat, no? I tothom era més o menys a la mateixa edat, qualque repetidor... Però de cop i volta vaig entrar a CFP i tenia companyes de 36 anys que eren mares i dic, uau, però què és això, no? I me va impactar molt, no malament, però era com, clar, no puc xerrar de lo mateix amb tu que amb qualcú de 17 anys.
0: Hi va haver més canvi que de primària a ESO.
6: Sí, bé, per això sí.
0: I canvia la manera d'estudiar? És a dir, com s'organitza? Hi ha més projectes, més feina pràctica... O semblant.
1: Yo es que lo que se dice estudiar, nunca he estudiado mucho. Pero aquí es verdad que me he dado cuenta que hay muchos trabajos.
0: Més trabajos.
6: Sí, moltíssims de treball. En el meu cas, que era una FP d'educació, com a mínim tots eren en grup, a més. És que pràcticament no hi havia treballs individuals. Llavors estàs obligada a aprendre a fer feina en grup. T'agradi o no t'agradi el teu grup?
0: Què aportes fet de fer pràctiques? Què vols que aporta?
1: Experiència.
0: Molt bé.
6: Sí, el que jo he vist que li aporta molta gent és que de cop i volta te n'adones que no tot és com tu t'imaginaves i hi ha hagut gent... Clar, en el meu cas, a diferència de na Sara, no feien pràctiques a primer, que crec que na Sara sí. Sí. Nosaltres ja era sí. A segon i que hi havia gent que acabava a CFP i deia, ostres, és que no m'agrada.
0: Perquè les pràctiques eren el segon any i potser
6: sí.
0: no...
6: Ja t'ho havies fet tot i arribaves allà
0: no
6: i...
0: No era el que esperaves.
6: No és el que jo m'esperava, no m'agrada. Hi ha gent que sí, que diu, ostres, això m'encanta, i en el meu cas ja vaig ficar-me a la carrera, per exemple.
0: I quin consell donaríeu a algú que estigui dubtant entre diferents opcions? Què creus que ha de tenir en compte abans de triar una formació professional?
6: Horaris, per exemple, les assignatures que hi ha, que, per exemple, jo record que jo m'havia plantejat fer una d'estètica, perquè dic, ai, és que m'agrada molt teas que veus, i després dius, no, és que estètica també hi ha matemàtiques, perquè si fas les celles has de saber calcular la cara de la persona i si les celles quedaran bé o no, i dic, ala, no. Jo volia teas que veus i pensava que era molt més fàcil. I no entendre CFP com una sortida fàcil, perquè al final hi ha molta feina i hi ha moltíssimes més coses com molt concretes que potser no t'esperes i també te n'adones que fas una banalització moltes vegades de les professions, no? És com, perruquera, només té acabeix, no, perdona.
0: Hi ha moltes més coses.
6: Dic perruquera com podria ser qualsevol altra cosa.
0: Idò, Margarita, feim el vot a universitat en tu mateixa, que ara estàs estudiant a universitat. Hi ha alguna cosa que aprenessis a CFP que després t'ha resultat especialment útil i que pot ser sigui diferent del que aprens a la universitat?
6: Sí, moltíssim. Bé, el que deien de fer moltíssims de projectes en grup. Quan arribava a la universitat me n'adonava que moltíssima gent venia de batxiller i únicament sabien prendre punts i contestar un examen de memòria. Prendre punts i contestar. I era com, un moment, tu estàs reflexionant sobre el que estàs fent. Ets capaç de xerrar amb qualcú i dir, jo trobo això, i tu, què en penses? Ah, i juntes, què podem fer amb això? I això manca moltíssim. I que quan tu fas el pas a nivells pràctics, no? Quan fas el pas de FP a universitat, un, te convaliden molt de crèdits, llavors t'estalvies dubbes, que és per el que jo ho vaig fer. Dos, ja entres amb un mínim d'experiència, llavors a l'hora de plantejar les activitats que hagis de fer a la teva carrera, ja saps més o menys el que sí que pot funcionar, el que no, el que és realista, coneixes autors que t'ho han explicat de manera, potser, més curteta, però ja tens unes pinzellades i no parteixes de zero, i això, no?, com l'experiència de dir, vale, jo això més o menys ja ho sé fer i aprendré un poc més, però ja està.
0: Te va anar bé fer més pràctica primer i després afegir-hi teoria.
6: Sí.
0: D'acord. Vinga, ja som a la universitat. Jaume, tu la comences enguany.
3: Correcte.
0: Tu com te l'imagines? Què esperes?
3: Pues jo tinc una situació un poc complicada perquè he de començar dues carreres de forma molt diferent. Una de forma presencial aquí a la UIP i l'altra de manera online. Per tant, la UIP me l'imagino un poc més com un espai físic en el que ja he estat, hem anat allà a fer les proves d'accés a la universitat, en Nirvis i tal, però la universitat online per jo és ficar-me un mit i viure la quaranta en un altre pic. Per tant, és com un poc una inestabilitat davant...
0: Encara no saps que te trobaràs, no? Molt bé, i demem. Gavi, Margarita... què li podeu dir en Jaume? Tu, Gavi, estudies fora, per exemple. Quina idea tenies abans i que te vas trobar després?
5: Hombre, yo creo que depende un poco de la carrera, pero yo cuando, antes de empezar la universidad, me esperaba que fuese complicado, vamos. Y bueno...
0: I ho ha estat.
5: Sí. Pero es muy divertido, en plan... Al final, no, las clases para mí no cambiaron tanto. Era simplemente un poco más de lo mismo, pero más complicado. Lo único es que has de mantenerte ahí al día. Si te echas para atrás, pues se te junta todo. Que es al final lo que dices en todos los cursos, pero sí. Yo creo en la universidad más aún.
0: Claro. ¿Y cómo cambia esa relación profesores y compañeros?
5: Pues yo creo que he tenido suerte porque, bueno, con los compañeros no me he cambiado nada. O sea, simplemente hice nuevos amigos y también como los del bachillerato. Y con los profesores, hombre, se nota que no están detrás tuyo, pero si necesitas ayuda, yo por lo menos con los que me he encontrado... con los buenos que me he encontrado, si necesitas ayuda, puedes pedir tutorías y te ayudan sin problema, vamos, porque algunos profesores saben que su asignatura es horrible y entonces te ayudan extra para...
0: Molt bé. Una altra cosa que s'associa molt a les universitats és l'autonomia, no? Mm-hmm. Ja no tens ningú pendent de si vas a classe, si entregues una feina, si dus les assignatures al dia, si comences a estudiar amb els temps que toca... Margarita, és fàcil això de gestionar aquesta llibertat o al principi costa més del que sembla?
6: Ara faré un pot de Laura. Laura de ràdio.
0: Laura organitzadora.
6: Sí. Si poguessis... o sigui, has de mirar les guies docents i allà te surt si la classe és
0: important.
6: Obligatòria o no, perquè és que no és vera que pots no anar a la universitat mai i aprovar igual, perquè hi ha classes que hi has d'anar potser
0: un mínim d'assistència.
6: Sí, un 20% de les assignatures, o tens classes pràctiques i o bé, cadascú li diu diferent, o laboratori, o el que sigui, i si te'n faltes a una, potser ja ja no pots aprovar l'assignatura. Llavors anar com a molt alerta amb això.
0: Tu això te preocupa, Jaume, de sobte tot aquest món que se t'obri, no?, d'autonomia i llibertat, o tens ganes d'enfrontar-t'hi?
3: Ganes sempre hi ha, perquè al final ja no és com un batxillerat, que hi ha assignatures que bé, a la carrera també hi haurà assignatures que agradaran més o manco, però jo, el manco al meu cas, m'ho pren com això, un procés per poder arribar a tenir el títol d'algo que m'agrada, d'investigar o de xerrar d'algo que pas gust de fer i ja no dir, ai, filosofia a les 8 de la mañana, que pot ser sí, però ja ho veurem, per tant, de moment...
0: Pots triar un poc més les assignatures, no? Molt bé. Gavi, tu tens el plus d'estudiar fora, dona'ns algun consell per... del que implica anar-te, ¿no? Que es el más complicado, que es el más sencillo...
5: Hombre, pues es todo lo que estábamos hablando, la autonomía estás tú solo y tienes que decir tú lo que has de hacer y te has de
0: festinar.
5: Sí, bueno, yo vivo en una res, entonces yo no...
0: Ah.
5: Este año sí, pero en general yo no tengo que cocinar estos 2 años que he estado fuera. Pero es eso, o sea, lo que me cuentan mis amigos que viven en pisos es que te has de organizar. O sea, tú has de saber, te faltan huevos, o sea, has de estar pensando en estas cosas que cuando estás en casa con tus padres no piensas en nada de esto y tienes que ir a por la compra.
0: Has acabado tus papeles higiénicos.
5: Tienes que tener en cuenta todas estas cosas que al final has de tener tú la autonomía de decidir hacerlas y organizarte para hacerlas.
0: Molt bé, i vinga, ronda final ja entre tots, eh? Què penseu que és el més important en un canvi d'etapa que hem de tenir en compte? Quin consell donaríeu? Un consell pràctic, alguna cosa que se pugui aplicar des del primer dia. Vinga, Jaume, tu quin consell donaries pels que ara estan fent batxillerat?
3: Uf, jo crec que els canvis d'etapa són molt difícils i més a batxillerat, que tot el temps tens una pressió constant damunt. Simplement que pensin que acaba, que tot té el seu moment i que acabarà bé, hay que fluir un poco i anar
0: bé.
3: Tranquil.
0: Molt bé. Núria, un consell pels que fan ESO. Vinga, què els diries tu pels que comencen ESO o fan els darrers cursos d'ESO?
2: Pues que no vagin amb por. I quasi el mateix, o sigui, que tot acaba, que tot va i que hi ha bons moments i mals i ja està.
0: Molt bé. Gavi, pues que se'n van a estudiar fora, algun consell?
5: Bueno, pues que mucha gente pasa por esto, que no estás solo, que en la uni hay gente que conocerás que también está pasando por eso y te harás amigos con ellos, que todo el mundo lo pasa.
0: Sara, pues que comença en FP, algun consell pràctic?
4: Que disfruten mucho, porque vale, hay exámenes, pero te lo pasas muy bien.
0: Molt bé. Joel, pues que entren a secundària. Vinga, quin consell els dones?
1: Que no hay tantas obligaciones, que disfrutes de estar con los amigos, porque en 4 años...
0: Pots separar-ho, no? Ara sí. Ja t'entres a nostàlgia. Margarita, tu que has fet de tot, infantil, primària, secundària, FP, batxillerat, universitat...
6: És que m'encanta estudiar.
0: Vinga. Consell final.
6: Duï-vos bé amb els professors o professores, és com el més important, i humanitzeu-los, són persones. Jo sé que moltes vegades, sobretot als instituts, com,
0: tu estudies pel profe, no?
6: Bueno, això no té res a veure. Que moltes vegades als instituts com, que me cau fatal, segur que ets supermala persona, no sé què. I així com vosaltres xerrau dels professors, després els professors arriben a casa i diuen, Dios, tinc un alumne que ets superpesat, no sé què. I vos poden agafar mania, i això passa. Així que no, duï-vos bé amb els profes, que vos poden ajudar molt, hi ha molt bona gent en general, però has de saber també quan demanar les coses, com demanar-ho, etc. I això serveix per tots els cursos.
0: Respectar-se.
6: Sí.
0: Molt bé, i així acabem. Bon canvi d'etapa a tots.
6: Gràcies.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. En marxa els actes de la Diada de Mallorca, que commemora el jurament que el rei Jaume II va fer a la Carta de Privilegis i Franqueses a l'Església de Santa Eulàlia, un dia com avui de fa 750 anys, i que se celebra en diverses activitats. Al centre de Palma i seguint-les hi és el nostre company Joan Josep Sunyer. Bon dia. Què ens pots explicar?
2: Bon dia, ja ho escoltam de fons. Som a la catedral de Palma, catedral de Mallorca, la seu, amb aquest ofici religiós previ a la tradicional ofrena de flors, no només per part de les autoritats del Consell de Mallorca, sinó també de la ciutat de Palma, encatxalada pel seu màxim representant a la Valia, Jaime Martínez, i també en la presidenta del govern de les Illes Balears, Margalida Provens, i a més també diverses associacions ciutadanes, representants de la societat, que també faran el seu oferiment de flors davant de la tomba de Jaume II, el primer rei privatiu de Mallorca, que avui es commemora, com heu dit, el jurament que va fer de la Carta de Privilegis i Franqueses. Abans d'això, a l'església de Santa Eulària s'ha fet una representació teatralitzada de la coronació, justament fa tants d'anys, de Jaume II. Escoltam alguns espectadors.
3: M'ha agradat moltíssim, perquè els actors i les actrius m'han semblat magnífics, i a més, jo que som professor d'història, doncs anava resseguint i ho han parlat en realitat.
4: Entendre un poc el significat de tota la festivitat i tota la representació de lo que és Xile i Mallorca i, bueno, un poc de culturalment blanc.
2: Recorden que en aquest acte commemoratiu no hi participen els representants dels partits de l'oposició per discrepància en la data triada per celebrar la Diada de Mallorca.
1: Gràcies, Joan Josep Sunyer, seguint aquests actes de la Diada de Mallorca en directe des de la catedral de Palma. I més coses. L'Ajuntament de Calvià treballa des de dijous hora baixa a la reparació d'una artèria principal d'aigua residual que connecta la zona de Calavinyes amb Magaluf i que ha provocat un vessament. Protecció Civil ha informat a les embarcacions de la zona que evitin el bany. Els serveis municipals han fet una desviació provisional que permet mantenir el funcionament de la xarxa mentre es prepara la substitució d'aquest tram afectat, que és d'uns 30 metres de llargària. Una feina que està previst començar dilluns que ve, que podria perllongar-se durant diversos dies. A la zona afectada s'ha regulat també el trànsit en passos alternatius. I ara actualitzem la informació esportiva. Toni Tenerife, bon dia.
5: Bon dia. En aproximadament 27 minuts es posa en marxa la 20a i penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. Un recorregut duríssim, amb un final superexigent pel supervivent d'una ronda on el mallorquí Enric Mas es pot

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable, el format radiofònic d'IB3 Ràdio de referència sobre la salut i el benestar. És dissabte 12 de setembre, fa només dos dies, és a dir, el passat 10 de setembre, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. És una realitat que continua sent una mica tabú, però també un dels grans reptes de la salut pública. El telèfon de l'Esperança de les Illes Balears acaba de presentar el seu informe del primer semestre de 2026, que mostra un augment preocupant de les persones que demanen ajuda per ideació suïcida i també de familiars que conviuen amb el dol després d'un suïcidi. Avui en volem parlar sense por, en rigor i amb un missatge clar. Xerrar del suïcidi pot salvar vides. Per això contarem els estudis de la Ràdio Pública de les Illes Balears amb el seu portaveu, Lino Salas, per xerrar, com dèiem, obertament d'aquesta problemàtica. Això serà la segona part del programa, que serà el tema central. Però abans tractarem altres temes, com que Son Espases ha duplicat el nombre de teràpies d'oxigenació per membrana extracorpòrea, conegut com a ECMO. És una teràpia de suport vital que pot ser decisiva en casos d'insuficiència respiratòria o cardíaca greu, com en pacients amb pneumònia severa, xoc cardiogènic o durant certes cirurgies complexes. A més, farem una estoneta de ràdio amb el doctor Julio Velasco, excap de la Unitat de Cures Intensives de Son Espases i excoordinador de trasplantaments de l'Hospital de Referència durant 37 anys, que la veritat és que l'han nomenat metge emèrit del Servei de Salut i, a més, també xerrem una mica amb el seu substitut, el doctor Alberto Rodríguez. Són només alguns temes de portada d'aquesta càmera d'un programa Vida Saludable que ja arranca. Benvinguts!
0: Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Iniciem l'informatiu sanitari de la setmana contant vos que l'Hospital de Son Espases ha duplicat el nombre de teràpies d'oxigenació per membrana extracorpòria, ECMO, que s'ha fet a Balears des de la posada en marxa ara fa un any de l'equip ECMO, un equip multidisciplinari integrat per professionals hospitalaris i del SAMU de Guàrdia Permanent. L'equip està integrat per més de 20 professionals entre metges intensivistes, cirurgians cardíacs, perfusionistes o infermers especialistes, entre d'altres. Estan formats específicament per poder aplicar la tècnica d'oxigenació per membrana extracorpòria, que és una tècnica complexa que dona assistència cardíaca i respiratòria al pacient mitjançant una màquina externa al cos. És una teràpia de suport vital que pot ser decisiva en casos d'insuficiència respiratòria, per exemple. Per aprofundir una mica més, conversam ara amb la doctora Maria Riera. Ella és cap de secció de Medicina Intensiva de Son Espases. Bon dia, doctora, com està?
2: Hola, bon dia, com va?
1: No sé si té fills,
2: però... Molt bé, gràcies.
1: No sé si té fills, però la tornada a l'escola sempre és una alegria, com a pares.
2: Desde luego, és un dia molt important. No, no tens fills.
1: Bueno, però sempre, però segur bueno. Que en el seu entorn n'hi ha qui celebra la tornada a l'escola, no?
2: Sí, els meus companys i els nebots i tothom a escola avui, sí.
1: Maria, doctora, centrem-nos en la temàtica per la qual hem conversat amb vostè ara. Què suposa aquesta fita d'haver duplicat el nombre de teràpies?
2: Mira, per nosaltres és molt important perquè era una conta que teníem pendent des de fa més de 10 anys. Nosaltres ja fèiem aquesta teràpia, però no diria que d'una manera esporàdica, però sí amb molt menys freqüència perquè no teníem l'equip tan ben organitzat. Amb el Covid va fer un boom, la teràpia, vàrem poder salvar moltes vides d'aquesta teràpia i després del Covid vàrem tornar pues, a replantejar la idea de menys si podíem aconseguir un equip consolidat per poder oferir aquesta teràpia les 24 hores del dia en l'Hospital de les Illes Balears que fos necessari. Mm-hmm. I varen retomar una mica les converses i finalment pues, els nostres directius se varen convèncer de que era una teràpia que tenia el seu paper i que era pues, molt interessant pues, fer la inversió necessària per tirar endavant aquest equip i això ho varen fer. I ara ja ho tenim des de fa un any.
1: Molt bé. Doctora Riera, com es du a terme la teràpia d'oxigenació per membrana extracorpòria que sona bastant a xinès? Perquè la gent ho entengui. En què consisteix?
2: Mira, jo de vegades, per explicar una mica com funciona això, dic, tu saps el que significa quan un malalt que té una insuficiència renal li fan diàlisis, no? El que li fan és que li estreuen sang del seu cos, passa per una màquina, no? La depuren i torna, com jo dic, pues, ja neta en el seu cos, no? Pues una cosa semblant, és a dir, en aquest cas, el que necessita aquest pacient és bàsicament oxigen, o sigui, sang amb oxigen,

0: oxigen i a més que tingui força impulsada, no? Com si fos un cop. Pues aquesta màquina fa aquestes dues funcions, és a dir, nosaltres trebem la sang aquesta, que ja de dir que està sense oxigen, amb aquesta màquina pues, li donem oxigen, l'oxigenam, perquè passa per una cosa que deim nosaltres un oxigenador, i després s'impulsa i torna una vegada pues, ja oxigenada en el cos. Per això és que serveix tant si tens insuficiència respiratòria, que te falta oxigen, com si tens una insuficiència cardíaca i tens un problema, com deim nosaltres, de bomba, perquè el cor no te bombeja bé. No sé si s'ha entès o vols que te especifiqui qualque cosa.
1: Es veu que no es vol explicar, que s'ha de veure in situ, però això és ràdio i no tenim color, però vostè ho ha explicat meravellosament. A més, l'equip ECMO Balears, doctor Riera, s'ha desplaçat per instaurar aquesta mesura de suport a altres centres sanitaris de les Balears i ha fet, a més, trasllats de pacients sota ECMO amb indicació de trasplantament cardíac o pulmonar a altres llocs.
0: Exactament, exactament. Perquè de vegades, o sigui, és el que jo explico, no? Aquesta teràpia, aquesta màquina, el que fa és que ens fa guanyar temps, no? Perquè els pulmons que estan pues, amb aquesta patologia, que pot ser una pneumonia, pues, se recuperin, o sigui, no és que la màquina directament te curi la pneumonia, sinó que el que fa és que fa guanyar temps perquè els antibiòtics pues, facin efecte i els pulmons se recuperin, no? O sigui, el que tens és una insuficiència cardíaca, pues, no te curen el cos que tens malalt, no? És el cos que amb dies de repòs, pues, a lo millor se cura aquesta insuficiència cardíaca o no. És quan no se cura, quan nosaltres hem de cercar una solució definitiva. I el que fem nosaltres, en aquest cas, és que amb el malalt, amb la màquina posada, el derivar, per exemple, a Barcelona, perquè valorin si és candidat a fer un trasplantament cardíac, un trasplantament pulmonar, per exemple, aquesta és idea.
1: Quina és la clau de l'èxit d'aquesta teràpia d'alta complexitat, doctora? Tal vegada tenir un equip multidisciplinari altament especialitzat i qualificat?
0: Totalment. Jo crec que cada un aporta moltíssim. Tu ja ho has dit, cirurgians cardíacs, metges intensivistes, després també l'equip de trasllat de 061, molt important, i després el paper dels infermers perfusionistes, que són els que controlen una mica tot el circuit, i després també molt important l'equip d'infermeria de cuidats crítics d'aquí de la UCI i també durant el transport amb el 061, molt important. I aquí, aquest equip multidisciplinari pues, jo crec que fa que tinguem un cos de coneixement molt fort i que faci pues, que siguem un equip molt potent, la veritat és que sí.
1: Idò, enhorabona. Moltes gràcies, doctora Maria Riera, cap de secció de Medicina Intensiva de Son Espases. Fins un altre, i com dèiem, gràcies per haver assolit aquesta duplicitat, duplicació, en aquest cas, de casos. Gràcies i fins un altre.
0: Gràcies per a vosaltres. Vinga, bon dia, adéu-deu.
1: Anem amb més qüestions. Els contant que el doctor Julio Velasco, excap de la unitat de cures intensives de Son Espases i excoordinador de trasplantaments de l'Hospital de Referència durant 37 anys, ha estat nomenat metge emèrit del Servei de Salut. Hem de dir que ho ha estat després de jubilar-se fins al mes de juliol als 70 anys d'edat i d'exhaurir diverses pròrrogues. La figura del personal emèrit constitueix un reconeixement institucional de caràcter excepcional adreçat a professionals sanitaris jubilats que han desenvolupat una trajectòria especialment destacada en l'àmbit assistencial, docent o investigador. Coordinador de trasplantament de Son Espases, com deien, referent indiscutible de la donació i el trasplantament d'òrgans a les Balears, va començar a exercir el càrrec l'any 1989, en paral·lel amb els inicis de la ONT de trasplantaments, i per aquesta llarga trajectòria es va erigir com el coordinador en actiu més longeu d'Espanya fins a la seva jubilació. Bon dia, doctor Velasco, com està?
2: Bon dia, com esteu vosaltres? Molt bé, molt bé.
1: Bé, ens tranquil·litza a la població, als periodistes sanitaris, que continuï vostè col·laborant amb el Servei de Salut mitjançant activitats, en aquest cas, d'assessorament, consultoria, investigació, formació i traspàs de coneixements, no és així?
2: Exactament, sí. La meva idea és, bueno, la meva idea i la meva figura és, bueno, assessorar i sobretot en molts temes que em demanin els meus companys, no? Jo tampoc, jo me quedaré en un segon pla, però, bueno, sempre estaré per apoyar, per ajudar en el que vulgui, tant la coordinació hospitalària de Son Espases com la coordinació autonòmica de la comunitat de les Illes Balears.
1: També podrà formar professionals, que jo crec que això és un luxe i un regal per a noves generacions de metges, no?
2: Sí, sí, és una, jo crec que és molt important que es va informar amb metges perquè tot acaba, no? I hi ha gent que d'alguna manera ens tindrà que durant el temps que substituir, no? Jo estic content amb el sentit, per exemple, que de la mà del doctor Alberto Rodríguez, que és el nou coordinador de trasplantament, estem a la Facultat de Medicina, i és molt important, amb l'assignatura de coordinació de trasplantament. Això ajudarà pues, ja a formar als estudiants de medicina, jo crec que i d'aquí és com una piràmide, no, que va pujant. Sí, jo que a mi la labor, el treball de formació m'ha agradat tota la vida i també jo crec que serà una de les meves funcions importants.
1: L'altre dia, doctor Velasco, fèiem un obituari del doctor Javier Cortés i entrava el doctor sí. Miquel Roca, exdegà, i ens deia sí. que tenia aquesta espineta que hagués arribat la creació de la facultat amb un Javier Cortés ja amb problemes cognitius i ja major, que li hagués encantat aquest traspàs de coneixements, no? Que el doctor Cortés hagués pogut fer, no? A la facultat, també.
2: Sí, jo el coneixia personalment, era una persona fantàstica, una persona que, bueno, de fet, jo quan vaig arribar aquí de Barcelona a fer la residència, no? La meva formació, vaig estar amb la tutela del doctor Cortés, jo ja el coneixia des de fa ja molt de temps, i és una persona que li hagués encantat, una persona molt vital tota la seva vida.
1: Mm-hmm. Doctor, serà vostè emèrit fins al 31 de juliol del 2028. Es pot tornar a ampliar aquest període?
2: Jo crec que es pot tornar, t'ho dic perquè crec que es pot ampliar fins als 75 anys. Mm-hmm. Jo el que vull és aportar, m'entens? En el moment que vegi que bueno, ja arribar, que la gent ja, bueno, tot el que és gestió, també que hi ha un component molt important, i quan jo vegi que he arribat a on volia arribar, m'aniré, és a dir, que no vol dir que jo ara quedi de mèrit fins a l'any 75. Anem a veure com comença això, anem a veure què puc aportar, anem a veure com puc ajudar els companys al servei de salut, i llavors, bueno, poc a poc, no? Jo encara em sento bé des del punt de vista pues, de poder ajudar, des del punt de vista físic, i per això he tirat endavant, m'entens?
1: Mm-hmm. Hem de dir que aquesta figura de mèrit s'utilitza de forma continuada, per donar informació als nostres oients, al Servei de Salut des de l'any 2015. Des de la seva implantació s'han format 17 nomenaments i actualment hi ha 11 professionals amb aquesta condició vigent. Coneix altres companys en la mateixa situació, ja que vostè du, com se diu un mallorquí, molt d'any d'escola, de professor?
2: Sí. Bueno, coneixo a tots, pràcticament a tots, i després han entrat amb mi de mèrits, però dues persones també fonamentals, dues persones amb una trajectòria professional extraordinària, com són el doctor Alejandro Robert, que és l'ànima de la formació al Servei d'Urgències des de fa molt de temps, no? Quan jo vaig començar a Urgències, i és un gran amic meu, i ell sempre ha estat el meu, estava començant amb mi, i és una fitxatge sensacional, perquè és la persona encarregada de donar formació a tots aquests residents que estan rotant per urgències, no? Uh-huh. I després està el doctor Sion Riera, que tot el món suposo que el coneixeu,
1: sí.
2: Internista, expert en infeccions, que també donarà un plus molt important a l'hospital. Jo crec que la figura nostra és una figura que, bueno, simplement volem continuar aportant, bueno, nostra experiència davant de problemes que puguin sorgir, no? I jo crec que és el més important, no? Que sàpiguen els que estan ara que tenen el nostre recolzament, no? I jo crec que és la funció més important.
1: Enguany, amb motiu de la seva jubilació, vostè va rebre el passat 23 d'abril un emotiu homenatge de la ONT durant el Congrés Nacional de Coordinació de Trasplantaments, que es va celebrar a Palma. És conscient vostè del prestigi que té en la professió i l'admiració que genera com a persona doctor?
2: Bueno, a veure, jo sempre he intentat fer les coses el millor possible, no? Sí que és veritat que l'Organització Nacional de Transplantament, que m'estàs parlant d'això, sempre han sigut com una família, perquè quan van començar l'any 89 no eren massa gent, no? eren, bueno, no havia a tots els hospitals, per exemple, com allà ara coordinadors de trasplant, havia els hospitals més importants. Quan ens reuníem érem, ara som 300 persones, abans eren molt menys, i clar, jo he anat cresquent amb gent que m'ha ensenyat moltíssim també, i jo sempre ho dic, que jo tinc una sensació de pertenència total a l'Organització Nacional de Trasplantaments, amb gent que m'ha apoyat sempre, quan surten problemes a comunitat sempre han estat per ajudar-nos, i són persones que estimo, no? I que el fet de que m'hagin donat un homenatge durant el Congrés per mi ha sigut molt important. Mm-hmm. Sí que és veritat que, clar, porto molts anys a la medicina i he vist passar molta gent i la gent em coneix i sap com soc, no? Jo soc, intento ser una persona el més senzilla possible, intento ser el millor professional possible, i això fa que, bueno, pues encara pues la gent vulgui comptar amb mi. Jo crec que és el més important.
1: I tant que sí. Doctor Velasco, la darrera qüestió. Sota la seva coordinació, Son Espases va superar el 2023 la fita del donant número 1000, va posar en marxa el programa de donació en asistòlia i es van iniciar els trasplantaments hepàtics l'any 2021. Doctor, en què es queda?
2: Jo em quedo amb una cosa que no has nombrat, que és, per mi ha sigut difícil, que és la prestació d'ajuda a morir i la donació d'òrgans. Això per mi és un plus. O sigui, gent que sol·licita l'eutanàsia, però és cada mes vol ser donant d'òrgans. Així, no hem tingut masses encara a les Illes, hem tingut, crec que, 6 donants amb aquestes característiques, però per mi ha suposat un fet molt important, perquè aquest tipus de donació ens obliga als coordinadors a sortir de l'hospital. Anem a casa del malalt que ha sol·licitat l'eutanàsia i la donació, i anem a parlar amb ell a casa seva, al seu voltant, i això a mi m'ha impactat moltíssim. Jo crec que cada vegada tindrem més donants en aquesta situació i bueno, jo és el que em deies. I després el que a mi tota la vida m'ha impactat molt és la donació pediàtrica dels nens. Això ha sigut un impacte brutal, no? Mm. Bueno, pensa també que hem entrevistat i hem estat amb molts familiars, perquè ara portem 1.120 donants, o sigui que des que vam començar, i imagina les entrevistes que hem tingut que fer al meu grup de coordinació de trasplantament a molta gent. Hem viscut històries molt dures, i bueno, jo crec també que ser coordinador de trasplantament, el metge que ho fa té que tindre un perfil especial d'humanitat, no dic que hi ha millor metges excepcionals, no?, des del punt de vista professional, que no servirien al millor com coordinador de trasplantament, perquè tens que tindre un perfil que has d'anar creant a mesura que passen els anys, molt especial.
1: Doctor Julio Velasco, metge emèrit del Servei de Salut, gràcies per tot el que ha fet i encara farà. Fins una altra.
2: Gràcies per vosaltres per trucar-me. Gràcies. Molt amable. Adéu.
1: El que faim ara és explicar que l'Hospital Universitari Son Espases ha nomenat el doctor Alberto Rodríguez Salgado nou coordinador de trasplantaments. Aquesta responsabilitat l'assumeix després de més d'una dècada d'experiència directament lligada a l'activitat trasplantadora del centre. Substitueix, lògicament, en el càrrec el doctor Julio Velasco, amb qui acabam de conversar per la seva jubilació. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat d'Extremadura, Alberto Rodríguez es va especialitzar en Medicina Intensiva després de completar la seva residència a l'Hospital Universitari de Sant Dureta, formació que va finalitzar el 2006. La seva trajectòria professional ha estat estretament vinculada al sistema sanitari públic de les Illes Balears i especialment a Son Espases. Bon dia, doctor, com està?
3: Hola, buenos días.
1: Primer de tot, enhorabona. Com afronta aquest repte?
3: Pues muchas gracias. Y sí, afrontar el reto con mucha ilusión y, por supuesto, con un gran sentido de la responsabilidad y del respeto a lo que es el coger el relevo de doctor Julio Velasco por su trayectoria Y yo diría que especialmente respeto al compromiso que esto supone a la sociedad y a aquellas personas que en un momento determinado dicen que sí al gesto de la donación.
1: Mm-hmm. ¿Com valoraria vostè la figura del doctor Velasco, que l'ha tractat molt?
3: Lo conozco bien, tanto a nivel profesional como personal, y es una persona con un carácter humano excelente. Y desde luego deja y tiene una trayectoria profesional que desde mi perspectiva creo que no se podrá repetir, probablemente por la longevidad en la trayectoria y por la ilusión, el entusiasmo y la dedicación que ha demostrado todos estos años en esta materia.
1: Mm-hmm. El fet de que l'hagin nomenat emèrit del Servei de Salut sempre fa que pugui estar a prop per qualque consulta o qualque comentari que puguin compartir vostès, no?
3: Sí, correcto. Y para mí creo que ha sido fundamental y será un gran apoyo, tanto para lo que es el Hospital de Son Espaces en toda la materia que él conoce bien, como en la comunidad autónoma, es decir, en la coordinación autonómica. Y desde luego es una figura que servirá de consultor y de referencia porque su experiencia ahora mismo pues no se puede sustituir de otra forma. Contar con él creo que será una pieza clave para seguir creciendo en esta materia aquí en la comunidad.
1: Vostè és d'una terra meravellosa, com és Extremadura, però veient que el català el domina, són molts anys visquent a les Balears, a Mallorca. Xerrem una mica de vostè. Vostè, per exemple, a Son Espases ha desenvolupat la seva tasca com a adjunt de l'unitat coronària de l'unitat de cures intensives, on ha consolidat una àmplia experiència clínica en l'atenció de pacients crítics. Què destacaria?
3: Sí, así de forma resumida, yo siempre digo que llegué a la isla en el año 2001 y me trajo aquí el corazón. Y en mi formación como especialista en medicina intensiva, con el tiempo sobre todo me enfoqué al cuidado del paciente críticamente enfermo, sobre todo cuando la afectación de salud hace referencia al aparato cardiovascular, al corazón también, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Y luego pues, tuve la fortuna de incorporarme al equipo del doctor Julio Velasco, a la coordinación de trasplantes del hospital.
1: 2013, ¿no?
3: Y luego son espaces, sí, desde el año 2013.
1: Uh-huh. Una cosa que sempre diu el doctor Velasco i vostè podrà corroborar és que l'ONT, el sistema, funciona com un rellotge. Va tan bé tot? Està tot tan coordinat?
3: Sí, correcto. O sea, podemos estar orgullosos de que trabajamos en un país y en un sistema donde lo que se conoce como modelo español pues ha demostrado ser un sistema, desde un punto de vista organizativo, muy eficiente.
1: Uh-huh. Muy bien.
3: Y esa eficiencia, cuando se junta con la voluntad social y la confianza que tiene la sociedad en el sistema sanitario, junto con lo que son valores altruistas, pues permite que tengamos altas tasas de donación y de trasplante y que seamos un país referente a nivel mundial.
1: A veure, som líders en això. Vostè ha fet el curs internacional en coordinació de trasplantaments de la Universitat de Barcelona. Té, per tant, experiència assistencial i de gestió i és docent a la Facultat de Medicina de la UIP, on imparteix, per cert, l'assignatura de trasplantament d'òrgans i teixits, participant així en formació de futures generacions, que és molt important, no és vera?
3: És correcte. Yo, en el trayecto como profesional, siempre he destacado que la mejor forma de aprender es cuando uno tiene la oportunidad de enseñar. Y creo que hoy es vital el poder trasladar a las nuevas generaciones pues la ilusión, por ejemplo, pues la que decimos del doctor Julio Velasco, que se ha mantenido en el transcurso del tiempo, junto con lo que es el conocimiento científico, los avances que hay en todas estas materias, y el poderlo trasladar para que estas nuevas generaciones pues nos cojan en lo sucesivo el relevo, ¿no?
1: Uh-huh. Finalmente, doctor, ¿quins objectius es marca?
3: Pues sobre la mesa los objetivos principales es que la comunidad autónoma en la que estamos destaque en materia de donación y de trasplantes, que se mantenga de alguna forma pues en la media nacional y si puede ser por encima, que tengamos las tasas de donación por millón de población que se estima que deberíamos tener por la población que tenemos.
1: Uh-huh.
3: Y sobre todo que en este campo nuestra sociedad se vea, como decía, comprometida, porque esto al fin y al cabo depende de esta voluntad social y de la confianza de nuestra sociedad en el sistema sanitario, tanto público como privado, porque todo, al fin y al cabo, suma, y porque esto se traduce en términos sanitarios en salud pública.
1: Uh-huh. I de moltíssimes gràcies, doctor Alberto Rodríguez Salgado, nou coordinador de trasplantaments, enhorabona, i com se sol dir, sort i encerts.
3: Muchísimas gracias y buenos días.
1: Gràcies. Fins aquí el nostre repàs sanitari de la setmana. En uns instants ens acompanyarà el portaveu del telèfon de l'Esperança a les Illes Balears, Lino Sales. Amb ell conversarem sobre aquest primer informe del semestre 2026 en una setmana en què s'ha commemorat el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. En fem ara un balanç en uns instants aquí a Vida Saludable.
4: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández. IB3 Ràdio és Dial.
5: ¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús, gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
4: Un estiu que canviarà les seves vides.
6: Catalina!
7: Se tropezó con un escalón.
4: El retorn al cinema de Lluís Homà.
8: És una provocació darrere l'altre.
4: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
9: Abuelo!
10: No deixaràs de sentir-la a prop.
4: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
11: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
12: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
13: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
12: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
13: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
12: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Vida saludable amb Carlos Hernández.
1: Encetant la segona part del programa, l'entrevista sanitària presencial de Vida Saludable als estudis d'IBT Ràdio. El passat dijous es va commemorar el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi i per aquest motiu l'entitat del Telèfon de l'Esperança va exposar davant dels mitjans de comunicació un informe dels darrers 6 mesos sobre la població de les illes davant d'aquesta temptativa, així com la resta de peticions d'ajuda davant problemes de salut mental i benestar emocional dels illencs. Hem de recordar, a més, que enguany es compleixen 40 anys d'ençà de la implantació a les Balears del Telèfon de l'Esperança a les nostres illes i enguany, a més, a l'any internacional del voluntariat. Hem convidat al nostre programa el portaveu del Telèfon de l'Esperança a Balears, Lino Sales, i del nostre convidat hem de dir que és el portaveu de l'any 2016. En la seva trajectòria hem de destacar que sempre ha anat lligada al tercer sector, la vessant social i ajuda als altres. En aquest sentit, va ser durant 30 anys portaveu i director de comunicació del projecte Home Balears i del projecte Home a Madrid. També va ser membre del comitè Drogues No, que presidien, per exemple, Baltasar Garzón, Johan Cruyff, Emilio Aragón, Luis del Olmo i la reina Sofia. Lino Sales, a més, és membre del Consell Assessor del Projecte Home Balears i forma part de la Junta Directiva del Projecte Home Catalunya. És llicenciat en Filosofia, màster de Periodisme i Comunicació i expert en drogodependències. I amb ell comentarem ara aquest informe dels primers 6 mesos de l'any sobre la tentativa de suïcidi. Lino Sales, com sempre, és un plaer convidar-lo aquí a Vida Saludable a IBT Ràdio, casa seva.
14: Muy buenos días.
1: És important commemorar el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi cada 10 de setembre. Quin missatge voldria traslladar?
14: Que yo creo que es importante que la sociedad se dé cuenta que hay personas que tienen ideas o en algún momento tienen una crisis y gracias a que los demás se dan cuenta, evitan quitarse la vida. Creo que hay que ayudarles, hay que echarles una mano.
1: La vida, que és el tresor més preuat que tenim, no?
14: Sí, que la vida que es, ha sido siempre considerada como una cosa sagrada, es sagrado, es algo intocable.
1: Xerrem una miqueta d'aquest informe que han presentat aquesta setmana a tota la premsa. Recull que durant el primer semestre d'enguany, 66 persones han demanat ajuda al telèfon de l'Esperança per temàtica suïcida. És la xifra més alta dels darrers anys. ¿Qué ens diu aquesta dada? ¿Ens han d'alertar, Lino?
14: Yo creo que nosotros, desde el equipo del teléfono de la Esperanza, cuando vimos esa cifra, nos causó una sorpresa agradable, porque quiere decir que 66 personas
1: han confiado,
14: han sido capaces, primero, de darse cuenta que estaban mal, y segundo, marcar un número de teléfono y pedir ayuda. Y esto no todo el mundo lo hace. Por lo tanto, si llamara más gente, causaría más alegría al equipo, y eso beneficia a la sociedad.
1: Clar, vostè ha estudiat filosofia i és un bon enfocament que diu. És com els oncòlegs quan diuen és que cada any són més casos. No, és que cada any diagnosticam abans. Vull dir, mos han de quedar amb aquesta xifra, no?
14: Claro, claro, claro. Cuando yo le comenté esto a un empresario me dijo, uy, esto es una desgracia. Digo, no, es una buena noticia. Es una buena noticia.
1: O ho reconeixen i demanen ajuda.
14: Claro.
1: També explicàreu una dada que pot sorprendre més. Aquest augment de les peticions d'ajuda és, en part, una bona notícia perquè, efectivament, rompa el silenci. S'està començant a deixar el suïcidi, se fan entrevistes com aquesta, a altres programes d'aquesta casa i també d'altres mitjans. Xerrem obertament ja, Lino.
14: Mira, yo lo comparo con el tema drogadicción. Hace 40 años, el problema de las drogas, recuerdo perfectamente y tengo la imagen de familias que tenían un hijo drogodependiente y ¿qué hacían? Lo ocultaban. Intentaban ocultar el problema. Claro, ocultar el problema o guardar silencio. No comentarlo, no decirlo. Yo entiendo que sentían vergüenza, pero cuando tienes un problema de tipo social que afecta a la familia y al entorno, no lo puedes ocultar. Es imposible. Porque los vecinos, la gente que te rodea, se da cuenta. Por lo tanto, el suicidio es un fenómeno que tenemos. Si guardamos silencio, el silencio mata. Si lo normalizamos, seremos capaces de afrontar y de ir dando pasos para resolverlo.
1: Mm-hmm. Per això la seva campanya d'enguany es diu Quan només veus res. Què representa aquest res que veu una persona en crisi? És que moltes vegades no acaba de veure l'entorn, per això no heu fet vosaltres Quan no es veu res.
14: Quan una persona tiene un nivell de sufrimiento de tal manera que piensa quitarse la vida, es que no se da cuenta que la solución no es quitarse la vida. La solución es ver ¿por qué estoy sufriendo? ¿Cuáles son las causas de este sufrimiento? Y cuando las es curioso, cuando las descubre, cambia de opinión. Uh-huh. Hay personas que nos llaman en el momento que han atentado contra su vida. Y a los 2 minutos se han dado cuenta que no es, que lo han hecho mal. Y en ese momento marcan el número y llaman. Y te dicen, he consumido, he hecho esto para quitarme la vida y quiero ayuda. ¿Qué están diciendo? Que se han dado cuenta que esa no era la solución quitarse la vida. Hay que buscar otra solución.
1: Uh-huh. La campanya que varen presentar aquest informe gira també al voltant dels mites sobre el suïcidi. ¿Quin seria el mite que més mal fa, Lino?
14: Yo creo que el mito es creer que el suicida no tiene remedio. Es irremediable. O sea, la gente se va a suicidar y tú olvídate. No, no, yo creo que si hay alguien que tiene ideación suicida o una crisis suicida, hay que echarle una mano, hay que ayudarle, porque siempre que reciba ayuda puede cambiar de opinión. Por ejemplo, en el teléfono de la Esperanza, cuando llama a una persona con una crisis suicida, nuestro objetivo inmediato es que ese día aplace la decisión de quitarse la vida. Ese es el objetivo inmediato. Y después, por supuesto, que dé él otros pasos.
1: Hay una frase molt estesa en aquests mites que no funcionen com és. No li demanis mai si pensa en suïcidar-se perquè li posaràs la idea al cap. Vosaltres, des del telèfon de l'Esperança, deis al contrari, perquè preguntar pot ser el primer pas per salvar una vida.
14: Sí, porque si alguien está rumiando, le está dando vueltas en la noche, en la madrugada, de quitarse la vida y no es capaz de hablar con otro, el silencio le va a matar, le va a liquidar. Por lo tanto, cuando alguien tiene un problema y lo expone, ¿Cuántas veces hemos ido con un problema al médico, un problema que para mí es grave, se lo cuento al médico y salgo, digo, y estoy mejor?
1: Y automáticamente.
14: Y resulta que el médico simplemente te ha escuchado y te ha dicho, no, esto no es un problema, esto es toma estas pastillas y te mejorarás. Y uno sale, se ha quitado esa carga, porque hay una carga emocional. Y cuando alguien te la quita, ya estás libre. Y puedes afrontar el problema de otra manera.
1: Un dia em va dir el psiquiatre Miquel Roca, que suposa una cosa que també li passarà al professional de telèfon d'esperança, que en el tema del suïcidi el que més sap greu és no arribar a temps, ajudar. Que té aquesta càrrega dura de, ostres, és el pitjor de la meva professió. Va dir, quan no arriba una persona, que no l'he pogut ajudar.
14: La setmana passada llamó una chica, 19 anys, i me decía el orientador, cuando recibí la llamada me dijo, estoy en un puente, atravesando el puente, y tengo ganas de acabar con mi vida. Y entonces, ¿cuál era el reto del orientador? Mantener el diálogo, la conversación, para que no se tirara. Dice, me puse, eran los 4-5 sentidos, y más atento. Dice, ¿sabes cuánto tiempo estuve? Más de media hora. Yo cuando ella colgó y dijo gracias, cuando tú escuchas la palabra gracias, dices, bueno, ha aplazado la idea, ¿no? Él dice que se quedó satisfecho y cuando vio el reloj, él pensaba que eran 5 minutos, media hora. O sea, estaba tan metido.
1: Le iba a salvar.
14: Y por lo menos le ayudó a aplazar.
1: Vostè, que tenen tanta experiència en aquesta situació que ha descrit, que a vegades l'hem vist una ambulància, una policia que ha aturat ja una persona que l'havia cintura a Mallorca, és bastant comú que passi aquest com a indret, igual que passava el Delta Fines, sí, a Cap Blanc. Què poden fer si veiem una persona que, evidentment, aturar el cotxe, conversar amb ell, què poden fer com a ciutadans?
14: Yo creo
1: cridar també al servei de salut, no? Emergències.
14: Bueno, yo creo que si vas en el cotxe puedes llamar, ¿no? Si vas y si tú te puedes acercar. Es decir, la gente que se va, que tiene esa idea, si ve que hay alguien que le llama, que alguien que intenta hablar, no, o sea, y va a contestar. Suelen contestar, ¿no? ¿Cómo estás? O sea, ¿cómo estás? Mira, soy una persona que pasaba por aquí. Decirle algo, decirle una palabra. Y yo creo que la otra contestará, seguro. Dice, no, pero yo no soy experto. Pero es que no hace falta ser experto.
1: No, es humanidad, ¿no?
14: Es la humanidad, es el ser humano.
1: Un altre mite és pensar que qui verbalitza que es vol morir només cerca cridar l'atenció. ¿Per què és tan perillosa aquesta creença, Lino?
14: Porque las creencias, generalmente cuando son negativas y no se descubren las causas, vivimos en la oscuridad, como si estuviéramos ciegos. No nos deja ver más allá. Entonces hay creencias muy negativas, como esta. Yo creo que hay que acabar con esas ideas.
1: I també, des del telèfon d'Esperança, desmuntau la idea que el suïcidi és sempre un acte impulsiu. Es poden detectar senyals i actuar abans? Què pot fer la nostra audiència, un familiar, un amic, si està escoltant ara el programa? Quina senyal d'alerta? Què poden fer?
14: Por ejemplo, los cambios de humor, los cambios de conducta, de comportamiento. Una persona muy extrovertida dice, oye, ya no cuenta chistes. Antes era muy alegre y resulta que ahora está callado. Antes se comunicaba, ahora no se comunica. ¿Está pasando algo? Yo creo que hay que preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Generalmente cuando nos pregunta, a mí cuando me pregunta, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, no. A veces estás mal. Hay que decir, ¿cómo estás? Mal. Hoy, en este momento, mal. Y verás cómo el otro te va a coger.
1: ¿Qué ha pasado, no?
14: Claro, me va a decir. Y se establecerá un diálogo.
1: I si un amic, un fill, una parella ens diu, no puc més, no vull continuar vivint, què han de fer immediatament? I que no haurien de dir mai, és a dir, consells.
14: Yo creo que es importante cuando alguien nos expresa sufrimiento, nos expresa dolor, que está pasando por una crisis, es estar con él. Y es importante. Y luego preguntar. la pregunta siempre, ¿por qué? ¿Por qué estás así? Y seguro que el otro te va a contestar.
1: Lino, l'informe també parla de 36 persones que han telefonat pel dol després d'un suïcidi d'un familiar. Com s'acompanya un mal tan profund i tan silenciat?
14: Una madre me comentaba que su hija se suicidó hace casi 2 años y tenía la imagen, se tenía el dolor, un dolor que tanto tiempo se convierte en sufrimiento crónico. Por lo tanto, en estos casos hay que ayudarle para que tenga una ayuda profesional. Tiene que ir al profesional, pedir ayuda y que le atiendan. Porque ese dolor, si se cronifica, es un sufrimiento de balde. No te ayuda. No te ayuda a vivir. Y es más, hablando con ella, bueno, tienes familia, sí, tengo otro hijo. Bueno, el otro hijo se da cuenta que no estás con él, estás pensando en la hija.
1: Les peticions d'ajuda continuen augmentant a les Balears en només 6 mesos. Heu atès 2.503 persones, gairebé són 14 al dia. Com descriviu l'estat de salut emocional dels Balears, Lino? És a dir, una petita foto, una radiografia.
14: Yo creo que vivimos un momento de una sociedad muy crispada. Hay una crispación y hay los problemas sociales, económicos, vivienda entre los jóvenes. Todos esos problemas nos llevan a que la gente viva con cierto estrés. Es curioso porque antes era soledad, depresión y ansiedad. Y ahora estamos observando que es la ansiedad el primer problema que aparece cuando llaman, la ansiedad.
1: Si miram enrere, abans de la pandèmia rebíeu unes 3 telefonades o peticions d'ajuda diàries, i ara bé són 14, com estan comentant. ¿La pandèmia continua deixant aquesta empremta, aquesta petjada emocional?
14: Yo creo que la pandèmia lo que vino es a romper ese silencio que había con respecto a no hablar de los problemas emocionales y de salud mental. Nos daba vergüenza. Si alguien decía, yo voy al psicólogo, la gente se giraba y decía, bueno, estás mal, y si vas al psiquiatra, estás loco.
1: Parecía un estigma.
14: Sí, era más antes que ahora. Entonces la gente empezó a hablar, a normalizar. Yo necesito ir al psicólogo, lo puedo decir, no hay ningún problema. ¿Por qué? Si voy al médico por un problema físico...
1: Si anem al dentista, ¿por qué no andará al psicólogo?
14: Claro, claro.
1: Perquè ara ja se xerra tan obertament que se reconeix que és un problema de salut pública, la salut mental i el benestar emocional, Lino.
14: És un problema de salut mental. Que 10 persones se suiciden cada dia en Espanya, hay un problema de salut mental, de salut pública.
1: Més dades d'aquest informe que han presentat els mitjans de comunicació aquesta setmana per commemorar el Dia Mundial de la Prevenció de la tendència suïcida. Per primera vegada, l'ansietat supera la soledat i la depressió com a principal motiu de consulta. Per què l'ansietat s'ha convertit en el gran problema emocional dels Balears? Vivim estressats? Volem arribar per tot? Ens ansia tot?
14: Yo creo que hay muchísima prisa, mucha prisa, y entre los jóvenes y menores, muy enganchados a las redes. Viven ese mundo digital, que no es real, y cuando bajan a la realidad se dan cuenta, se dan de bruces, ¿no? Les produce crisis, les produce ansiedad. Tiene más amigos digitales que reales. Y los adultos estamos metidos en una vida que no es normal, ¿no?
1: També destacau a l'informe un augment de les autolesions no suïcides, de les crisis vitals i dels trastorns de la conducta alimentària. Són noves formes de patiment.
14: Reflejo de la ansiedad. Cuando un adulto, estamos hablando de los adultos, porque entre los menores las autolesiones son es más elevado. Pero entre los adultos, que no aparecía hace 3-4 años y que ahora hay 14 en este semestre, hubo 7 el año pasado, todo el año, están reflejando que la gente se autolesiona cuando tiene una ansiedad que le rebasa. Y al autolesionarse, se están cortando esa ansiedad. Es increíble, pero intentan hacerlo así. Entonces les dice que no es la manera de afrontar esa ansiedad.
1: Per reduir l'ansietat han d'aprendre a dir no a un plan de cap de setmana que ens estressa, a la feina, al cap dir no rip perquè no estic en un bon moment. És a dir, per reduir l'ansietat han de poder dir no, és que no puc, ara no pas per un moment, no.
14: Reconocer que tenemos límites. ¿Por qué tengo modelos que son ideales? Mis modelos de referencia tienen que ser reales. Y además, yo tengo mis límites. Yo no puedo ser como Superman. No lo soy. Por lo tanto, mis límites, primero saberlos, reconocerlos y aceptarlos.
1: Uh-huh. La soledat, Lino, continua apareixent entre els principals motius de consulta, com estem dient, estem més connectats que mai, però també més sols.
14: Sí, sí. Entre los menores hablábamos de las redes sociales. Más amigos digitales que reales. Y entre los mayores, es increíble, hay un dato que nos llama la atención. Mayores de 80 años que viven solos y que tienen alguna enfermedad o problemas de movilidad. Y esa situación de enfermedad y de falta de movilidad les lleva a acentuar la soledad. Aunque tengan un hijo o un familiar, como no está a las 24 horas con ellos, sienten soledad.
1: Recordi als nostres oients de Vida Saludable que estem conversant amb Lino Sales. Ell és el portaveu del telèfon de l'Esperança a les Illes Balears. I l'han convidat perquè, primer, aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial, el passat 10 de setembre, de la prevenció del suïcidi, i perquè, a més, el telèfon de l'Esperança, aquesta meravellosa entitat tan altruista, ha presentat un informe dels principals problemes de salut mental i benestar emocional dels illencs de les Balears d'aquests primers 6 mesos de 2026. Fem una petita durada i ara tornem amb ell.
6: Vida saludable. IB3 Ràdio.
7: IB3 Ràdio és investigació.

0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell-de-mallorca.es.
1: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
3: Serà espectacular.
2: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
4: Que repiqui l'escampada de la Seu!
2: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
5: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
2: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
1: Són les dues. Bon dia. En els darrers 5 anys han tancat a les Balears prop de 60 forns tradicionals, segons l'Associació de Forners i Pastissers. No és per falta de rendibilitat, sinó per l'enorme dificultat de trobar personal. Els obradors han aconseguit fer front a la competència dels grans supermercats, que acumulen el 60% de la quota del mercat del pa, i ho han fet, asseguren, apostant per la qualitat i els productes típics de les illes, que compten, afirmen, amb un estat de salut excel·lent, sobretot l'ensaïmada. Però, malgrat l'elevada demanda, la principal preocupació i motiu de tancament és trobar gent que vulgui fer feina de matinada per elaborar tots aquests dolços i salats. Tenim dades i tenim testimonis, però abans anem a repassar altres temes en titulars com aquests. La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport reclama que s'aturin les actuacions previstes a l'aeròdrom de Palma, ja que denuncien suposarà l'arribada de més passatgers. Laura Benrey, bon dia.
2: Bon dia. Avui públicament han convidat a la participació a la manifestació convocada dia 20 de setembre per reclamar que no només no es permeti créixer, sinó també redueixi el nombre de passatgers i les accions de promoció turística.
1: Les festes de Gràcia de Mou deixen un balanç de 9 detinguts, 107 denúncies per consum de drogues i 6 per tinença d'armes.
2: La Policia Nacional també ha tramitat denúncies per desobediència, falta de respecte als agents, furt, amenaces, lesions i fins i tot maltractament en l'àmbit familiar.
1: Veïns de Jesús a Eivissa es queixen de l'increment del trànsit i la velocitat dels vehicles que passen per alguns carrers del poble d'ençà que s'ha tancat la via principal.
2: L'Ajuntament de Santa Eulària defensa que es tracta només d'una prova pilot per fer peravianants al centre del poble.
1: La part forana es prepara avui per la pujada a Lluc a peu.
2: Avui, a partir del capvespre, començaran a sortir els marxaires des de 45 municipis de tota l'illa.
1: Tot això avui, dia 12 de setembre, jornada que celebra la Diada de Mallorca i, per cert, IB3 retransmetrà a partir de les 7 de capvespre la cerimònia dels Premis, Honors i Distincions del Consell de Mallorca. En els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. I avui és jornada gran pel ciclisme balear, ja que està en marxa la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya amb un recorregut duríssim i on el mallorquí Enric Mas ha de defensar el lideratge de la ronda davant Primo Roglic i Félix Gall. Recordem que demà acaba la Vuelta a Granada i esperant que amb l'Artanang amb el millor vermell en propietat. I en bàsquet, les mallorquines Alba Torres i Elena Puello, integrants de la selecció espanyola, juguen a les 8 del vespre la semifinal de la Copa del Món davant el totpoderós convidat dels Estats Units per un joc a la final.
1: Avui podria arribar a ploure, tot i que serien precipitacions de poca intensitat. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, encetam un cap de setmana de temps tranquil i també d'estabilitat. Per avui cap vespre es preveu que pugui créixer qualque nígol d'evolució, que si agafa prou empenta podria venir acompanyat de qualque ruixat puntual i de caràcter dèbil que afectaria principalment l'interior i ponent de l'illa de Mallorca. Si finalment aquest no acaba agafant prou empenta, repetiríem una situació molt semblant a la d'ahir. Pel que fa al vent, aquest bufa de component nord i ho fa de fluix a moderat, fet que manté el termòmetre a ratxa, amb una temperatura màxima que avui es mourà entre els 27 i els 30 graus. I serà a punts de cap al sud-oest de Mallorca i al ponent de les Pitiuses, on avui s'esperen els valors de temperatura més elevats. Finalment, pel que fa a la mà, el vent també mantindrà alguns redols de maror de cap al sud de les Pitiuses i a la meitat nord de l'arxipèlag.
1: Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Lluís Menéndez, al control tècnic. Començam.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: De mitjana, cada mes i mig tanca indefinidament un forn tradicional a les Balears. En els darrers 5 anys són prop de 60 els obradors que han baixat la persiana, segons l'Associació de Forners i Pastissers.

Els estàndards del jazz, les figures més rellevants d'aquest gènere, sonen a les sessions de migdiada entre les 3 i les 4. Jazz en totes les seves variants i fusions, tot i que m'ha arrencat amb un dels grans, pianista, compositor i director d'orquestra, Edward Kennedy, conegut com a Duke Ellington, 1899-1974. Considerat una de les figures més importants i rellevants de la història del jazz del segle XX, i de la música popular. L'instrument era la seva orquestra, a diferència d'altres compositors. Ellington escrivia, composava, pensant en les habilitats i la personalitat dels músics de la seva banda. Amb ell han començat a viatjar per el món musical. Dissabte i diumenge, durant el capvespre, a IB3 Ràdio, la música i les cançons són protagonistes, conduint aquesta nau radiofònica que explora la galàxia musical, Tito Fuster davant el micròfon. Seguim recordant en el gran pianista i compositor Duke Ellington, en aquest cas acompanyat d'un altre dels grans, Count Basie.

Durant els primers minuts hem escoltat una de les figures més importants del jazz del segle XX, és a dir, Duke Ellington. Després hem donat pas a la vella Dixieland, aquest projecte musical nascut a Catalunya que l'any passat va celebrar el seu 45è aniversari. La vella Dixieland recupera el jazz tradicional nascut a principis del segle XX a Nova Orleans, un so enèrgic i festiu que fusionava amb les bandes de marxa afroamericanes, ritme de blues i amb el característic so de la secció de vents i el frenètic ritme del swing.

0: Clàssics a Òrbita 3. Say love me, leave me, let me be loved. Amb Tita Fuster. TV3 Ràdio és música. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 5...
1: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
1: Cora.
5: I en Pugues, sí.
0: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tita Fuster.

0: Tot just acabam d'escoltar aquesta Blues in B amb la col·laboració de Ben Webster i un tema creat per Jerry Mulligan, un dels saxofonistes més influents de la història del jazz, una figura clau en la creació del conegut com a cool jazz i el so de la costa oest nord-americana. Podríem afegir reinventor del saxo baríton. Va demostrar que era un músic àgil, suau i profundament expressiu amb aquest instrument. Mulligan, un dels essencials de les sessions de migdiada d'Òrbita 3 d'aquest 2026, enguany es compleixen 30 anys de la seva pèrdua, moria el 1996.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Una peça més del senyor Mulligan. Després donaran pas a l'exquisit Houston Person.

0: clàssics, cites històriques, el cap de setmana, Òrbita 3, amb Tita Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Sí,
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
1: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
1: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
1: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
1: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. A IV3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.

Seguim escoltant i punxant personalitats del món del jazz que sonen a les sessions de migdiada entre les 3 i les 4 a Òrbita 3. Abans de la pausa, Count Basie, Duke Ellington, la vella Dixlan, Jerry Mulligan i ara el torn de Houston Person. Tot just acabam d'escoltar la peça titulada Who Can I Turn To? Reconegut per el seu estil i so càlid, expressiu i altament influenciat per el blues i el gospel. Podrien definir la música de Houston Person, soul jazz i hard bop. Un músic amb una discografia prolífica, gravant més de 75 àlbums. Al moment de màxima producció, anys 60 i 70, i a més també és coneguda la seva tasca com a productor musical. I arribàvem al punt horari de les 4 i completàvem aquesta primera sessió d'Òrbita 3 amb l'esmentat Houston Person i la seva adaptació del clàssic de Bobby Hebb, Sunny. Gràcies per orbitar davant del micròfon, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Palma sumarà les protestes de Barcelona i Eivissa contra les ampliacions aeroportuàries previstes en el pla d'Hora 3 d'AENA, que destinarà 1.000 milions d'euros a les Balears. Així ho ha anunciat la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, que ha convocat una manifestació per el pròxim 20 de setembre, a les 6 de l'hora baixa. La marxa sortirà de la delegació del govern i acabarà al consolat demà per exigir-li també la fi de la promoció turística. Des del GOP, Jaume Canals adverteix que l'ampliació suposarà un augment insostenible en el consum de recursos i protesten contra el macroparc fotovoltaic que AENA vol construir a Son Monat.
2: Requereix que AENA hagi de camuflar, maquillar aquesta gran contaminació i per això torna a posar en marxa de manera una estratègia de greenwashing que és el megaparc fotovoltaic de Son Monat, i el que volen denunciar és que les cases setmanes que s'hagin pronunciat el Parlament de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Marratxí en contra d'aquesta mega infraestructura, AENA torna a posar en marxa aquest projecte.
1: Més temes. Cada mes tanca un forn tradicional a les Illes Balears. Segons l'Associació de Forners i Pastissers, en els darrers 5 anys han baixat la persiana prop de 60 obradors atrapats per la competència de supermercats i benzineres. De fet, segons el darrer informe de consum alimentari del govern central, el pa de supermercat ja representa el 60% de la quota de mercat, mentre que les vendes dels forns tradicionals cauen un 4,2% anual. El president de la patronal, Miquel Àngel Torrents, denuncia que aquests grans establiments venen el pa sense marge de benefici per atraure clients, un model amb el qual els elaboradors artesanals no poden competir.
3: Lo que és la barra bàsica, que fan, com ell diu, dumping, no? Que és que venen a 50 cèntims una barra, quan una barra és un escandall, hauria de vendre un 30 o 40, i la gent, sempre allò que té, és que una barra de vol a 50 cèntims. Si tu igual li vas cobrar un euro i pico, l'està robant. O sigui, aquesta sensació, això que han fet per el producte reclam, que és la barra bàsica, això sí que m'ho fa mal. I això, però, clar, aquí luchar contra els supermercats és una batalla perduda, això no t'ha vist igualiat.
1: Joan Monàs, des d'avui el nou batle de Costitx. Ja ha estat durant molt de temps la mà dreta d'Antoni Sales, que ja ha estat 20 anys al capdavant del consistori. Monà, que ara té 36 anys, va entrar com a regidor de l'Ajuntament quan només en tenia 21. El seu objectiu és continuar la línia traçada pel seu mentor, padrí polític i predecessor.
4: Sí, fa 15 anys que estic dins les regidories i és veritat que ja havien de donar un pas en avant. Antoni ja m'ho havia comentat, que la seva intenció era deixar-ho, i vaig dir quina manera, ara ho provam. Seguirem en la mateixa línia que hem seguit ara amb Antoni, fent costat a tots els costitxers, fent feina de vocació i ajudant a tot el que puguem. Millorar infraestructures en el poble i sobretot la qualitat dels costitxers, que és el que més m'interessa ara mateix.
1: La primera i única dimissió per la crisi a Ceuta del delegat del govern no satisfà el PP. El seu portaveu, Borja Sàmper, ha reiterat la petició al govern central d'assumir responsabilitats.
5: Todo lo que estamos viendo desde hace un mes es mentira. Este asesor que ha dimitido ha contado que los ministerios y por lo tanto el gobierno estaban informados. ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro y por supuesto tampoco el presidente del gobierno haya asumido alguna responsabilidad?
1: La rèplica ha arribat de boca de Montse Mínguez, portaveu socialista en el Congrés. En declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, retreu als populars l'ús electoralista de la crisi humanitària.
6: Es precisamente que no sabemos dónde acaba Vox y dónde empieza el Partido Popular. En los informes dice lo que dice. Lo que no dice es lo que pretenden que digan. Y ahí siguen y siguen buscando. Ceuta no puede ser escenario o convertirse en batalla electoral.
1: Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà en el descans del partit entre l'UDE Eivissa i el Sant Andreu. Us deixem ara ben acompanyats en Gavi Fortesa amb Esports 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3, en joc.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a la primera federació, tercera jornada avui des de Can Misses amb la UD Eivissa. A partir de les 4 i mitja, UD Eivissa-Sant Andreu, segon partit consecutiu de l'equip pitius a casa després de guanyar el Rayo Majadahonda. L'equip de Raül Llona, recordant, suma 3 punts en 2 partits i avui vol confirmar la seva fiabilitat jugant de local contra el recent ascendit equip català que està en ses mateixes, guanya a casa i perd fora. Tot d'una saludam Raül Medrano i Toni Torres, però estem molt pendents de la Vuelta a Espanya i d'Enric Mas. Ara mateix, la penúltima etapa, aquesta trencacames que hi ha a Granada, té la carrera a 41 quilòmetres de l'arribada a la meta. El grup on estan Enric Mas i tots els favorits a 8 minuts i mig de distància i sense el perill de que el grup 2 i el grup 3 posin en perill qualsevol dada de la classificació general. Tot d'una, quan puguem, establirem contacte amb Joan Gabriel Bausà, que és allà a la línia de meta d'aquesta etapa espectacular, que està sent molt guapa, però que de moment no deixa cap novetat respecte de la classificació general i tot quedaria igual per fer un passeig demà per Granada i veure Enric Mas coronar-se com a guanyador de la Vuelta 2026.

0: Bueno, en Montgut nosaltres tenim una terra aquí de vora, vull dir, tenim familiars per allí, ja t'hi passava per allí, hem aprofitat per venir a veure en Enric i a veure si guanya la volta.
1: De bon sou, de Mallorca?
0: De Manacor. De Manacor, sí.
1: I que, com el veus?
0: El veiem a tope, segur que guanya i serà una passada.
2: Històrica.
0: Eh? Sí. No m'ho passava mai. O sigui, ja feien compte de venir d'un principi perquè passava per allí, però ara en Enric el líder, pues, més que més.
2: Etapa,
0: serà... Bueno, si hem d'agafar l'avió i si tenim temps mirarem de ser-hi, si no, pues avui, i ja veurem.
1: Imagina que això, veiem molt d'aficionat mallorquí, molt de mitjans de Mallorca, com per veure, un orgull, no?
0: Sí, un orgull per Mallorca i serà una cosa, vull dir, històrica, si pot arribar a conyar la volta.
1: Després
0: d'aquí
1: anar a
0: veure final... Sí, la nostra intenció és veure l'altre sortir, després anar a veure a Guadix, allà on donen la volta per entrar dins el poble de Guadix, i després anar a darrer port a veure l'arribada.
1: Què li diries a Enric?
3: Ara, no ho sé, li desig molta sort i a veure, no sé, a veure si guanya.
4: 4 i 8 minuts, Collado de l'Alguacil, Joan Gabriel Bausà, bon dia.
5: Com anem? Molt bon dia des d'aquesta penúltima etapa de la Vuelta a Espanya. Som a la línia d'arribada, a la línia de meta. No exactament a la línia, sinó que ens hem hagut de moure bastant d'aquesta línia d'arribada per trobar cobertura, per poder entrar des d'aquest port, des d'aquesta muntanya, en un dia molt especial. Des de primera hora hem estat al costat d'Enric Mas, des de la línia de sortida, en aquesta etapa tan exigent amb diversos ports de muntanya. I atenció, perquè han pogut fer l'ascens abans dels corredors d'aquest port del Collado del Alguacil. Atenció en el final d'etapa que els hi espera. Un autèntic trencacames amb pendents molt pronunciades que pot ser el punt d'inflexió a la general entre Enric Mas i el seu perseguidor, recordant Primo Roglic, a 1 minut i 37 segons. Veurem com encara Enric Mas el darrer port fins a arribar aquí a la línia de meta. Durant el camí ens hem trobat, i de pocs quilòmetres de la línia d'arribada, a un grup d'aficionats al ciclisme de Mallorca que han vengut a donar suport a Enric Mas i també durant la carretera, i de moltíssimes pancartes donant suport ara mateix al líder d'aquesta Vuelta a Espanya, Enric Mas. Per tant, allà Enric Mania aquí a la Vuelta a Espanya. Com dic, moltíssima gent ja està venint cap a aquesta línia d'arribada per veure el que passarà, qui serà el guanyador de l'etapa, i si Enric Mas idò aconsegueix i segueix mantenint aquesta distància amb el seu perseguidor i, per què no, donar un cop definitiu en aquesta general i deixar molt clar abans de l'etapa de demà que campionarà en aquesta Vuelta a Espanya i seria de produir-se el primer ciclista balear que ho aconsegueix, ser líder de la general i guanyar-la.
4: Juanga, tal vegada la millor notícia és que no hi ha notícia. Han cavalgat tots junts, Roglic i Enric, tota l'etapa. Ningú ha votat del grup. Només Carapaz ho ha intentat un parell de vegades. Sí. No ha tingut èxit, però és el que dèiem, no? Que la millor notícia és que no hi ha notícia.
5: Efectivament, hem vist com Richard Carapaz ha intentat una escapada, connectar amb el grup que hi havia per davant d'aquesta carrera, però hem vist Roglic i Enric Mas junts, vigilant-se. Avui parlàvem amb el director del Movistar i li demanaven com es plantejava aquesta carrera, a priori, evidentment, una carrera al món del ciclisme com aquesta, de 168 quilòmetres, a vegades és bastant imprevisible i pot passar qualsevol cosa, però ho plantejaven des de la tranquil·litat, des de, sobretot, anar vigilant-se un en els altres i sobretot dosificant bastant, perquè, com te dic, el darrers quilòmetres i pujar fins aquí és d'una exigència bastant important. Aquest port que és inèdit, que mai s'havia pujat.

0: Aquest ascens aquí al Collado del Alguacil és un ascens preciós de veure les imatges, però com dic, molt exigent pels ciclistes amb tot el que duen ja acumulat en el que duim de Vuelta a Espanya.
1: Jo crec que l'Alguacil del Collado és l'únic que té bona cobertura en aquest cas. Resumim molt ràpidament, un port de tercera, el Puerto de los Blancares al principi, 1.298 metres, i després tres ports de primera, el Puerto del Purche dues vegades, un port de 1.483 metres, i el darrer, que és el Puerto del Duque, que és l'arribada en aquest Collado de l'Alguacil de 1.674 metres. Tot això en 187 quilòmetres de recorregut en aquesta penúltima etapa que donarà pas al passeig de demà a Granada. Anem a escoltar precisament el que deia el director del Movistar, Chente García Costa, avui matí, abans de la sortida.
2: Bueno, un día y duro, ¿no? Queda un día, es muy duro y bueno, vamos a ir con tranquilidad. Los chavales están bien y a ver cómo vamos hablando el dia.
1: Josan Machín, que és el responsable tècnic també de l'UAE, de l'equip de Pogacar, parla sobre Enric Mas i de que l'1.37 d'avantatge que té només és una xifra.
3: Bien, merecido, porque Enric es un corredor que tiene mucha calidad, que ha sido siempre un corredor que tiene una muy buena recuperación, que tiene una gran mentalidad y que en momentos de fortaleza él mentalmente se crece. Es un corredor que se merece porque ha pasado lesiones, problemas y situaciones complicadas y el tiempo pone a cada uno en su sitio y Enric se merece este sitio que le corresponde.
4: ¿Era la etapa de hoy durísima? ¿Cómo la veis?
3: Durísima. La verdad es que él tiene que defenderse, el resto tienen que buscar, ¿por qué no? Atacar. Habrá corredores que se lo pongan difícil, por ejemplo, como Carapaz, que es un corredor muy combativo y que realmente tiene un puesto en la general que no valora y que tiene más que arriesgar que perder y seguramente bueno, pues le pongan las cosas difíciles. Y hay otros dos corredores que tienen que intentarlo, pero que también creo que con hacer podio van a estar en una posición buena y él tiene que defenderse. Creo que lo puede hacer porque tiene una mentalidad para hacerlo y sé que Enric tiene esa fuerza mental que tienen los campeones en los momentos importantes y esto es un momento importante para él y un momento para demostrar la calidad que atesora. El minuto 37 es simplemente una cifra. Realmente él tiene la capacidad para que no se le marchen los mejores corredores del mundo porque él es uno de los mejores ciclistas del mundo y, como he dicho anteriormente, es alguien que psicológicamente se crece en momentos buenos y él está en un buen momento y estoy convencido que va a salir victorioso d'esta gran vuelta.
1: M'avançava jo en el final de les declaracions. Josan Machín, responsable també de l'equip UAE, de l'equip de Pogacar, l'home que en la seva caiguda i retirada va possibilitar que Enric Mas es posés al front d'aquesta Vuelta a Espanya. Només ells dos han duit el mallot vermell en aquesta Vuelta 2026. Juanga, quin ambientàs a les carreteres i a les poblacions durant l'etapa d'avui, no?
0: És increïble l'ambient que han pogut veure i viure mentre pujàvem i durant tot el recorregut, tant a la línia de sortida com també aquí a la línia d'arribada. La veritat és que la gent està gaudint i està entregada en aquesta Vuelta a Espanya i, com han comentat, amb Enric Mas, amb banderes d'Espanya, amb el nom del propi Enric Mas, també han pogut veure alguna bandera de Mallorca aquí preparada i demà serà el dia gran. S'espera una gran expedició que vengui de Mallorca, no només d'aficionats, sinó també representants de la política i de l'esport, que arribin a Granada per veure com esperem que Enric Mas es converteixi en campió d'aquesta Vuelta a Espanya. Queden 37 quilòmetres encara perquè arribin els ciclistes. Veiem ara mateix la situació de carrera. Tres homes per davant, com és Ramsès de Bruin, Miquel Landa i Tobias Johansen. Per darrere, un altre grup de fins a 7 corredors. I després veiem escapar també Sepp Kuss i després ja el gran grup on es troba Primo Roglic i també el líder Enric Mas. Per tant, encara queda molta cursa en aquesta penúltima etapa, on pot passar qualsevol cosa, però per ara Enric Mas té l'etapa controlada i, per tant, això li dona moltes possibilitats de deixar quasi sentenciada l'etapa d'avui i deixar quasi sentenciada aquesta general a l'espera del que pugui passar demà.
1: Gràcies, Juanga. No te moguis massa, que tot d'una tornem amb tu. 4:17, món anam a Eivissa, perquè i mitja comença aquest partit entre l'UD i el Rayo Majadahonda. Raúl Medrano, Toni Torres, bon dia.
5: Molt bon dia, Gavi, molt bon dia, oients de TV3 Ràdio, en aquesta tarda tan especial, amb aquesta possible, bé, victòria, no va dir victòria, encara no, però victòria virtual d'Enric Mas a la Volta a Espanya, i a veure si també podem explicar una altra victòria, en aquest cas, la de la Unió Esportiva Eivissa, que disputa, com deies, a les 4:30, en 13 minuts, el partit corresponent a la tercera jornada del Campionat de Lliga Primera Federació Grup 2, que enfrontarà l'UD amb la Unió Esportiva Sant Andreu. Una recent ascendit, igual que la setmana passada en el cas del Rayo Majadahonda, també aquí a Cambises.
1: Jo no sé per què dir Rayo Majadahonda quan és el Sant Andreu, però bueno.
5: Sí, jo no t'he corregit, perquè som així. Era perquè t'estimo molt, no volia deixar-te en evidència. Això, la setmana passada, té lògica la confusió, la setmana passada, victòria aquí contra el Rayo Majadahonda, un recent ascendit, l'UD torna a jugar a casa, repeteix, ara ho fa contra un altre equip que ve de la segona federació, en aquest cas un Sant Andreu que va dominar, recordem, amb mà de ferro el grup 3, el grup on estan els nostres, a la segona federació. L'any passat va pujar com a campió, un Sant Andreu que manté el bloc de la temporada passada i amb incorporacions també de nivell. Però parlem dels nostres, parlem d'una Eivissa que va començar la Lliga amb derrota a Antequera, dolorosa perquè no l'esperàvem, amb la bona pretemporada que havíem vist, les bones sensacions que havia deixat l'UD en aquestes setmanes de pretemporada, però que la setmana passada va aconseguir un triomf agònic, com deien, contra el Rayo Majadahonda amb un gol de George Masella al descompte, que va servir per tranquil·litzar les aigües i dues, tres primers punts de la temporada a la Sarro. Avui, si guanya, es posarà 6-9, començarà, coronarà, o potser ja ocuparà posició de play-off descens, i sobretot, el que deia, començarà a aplanar un poc el camí en aquesta temporada. Saludo, Gavi, a Toni Torres, que tinc aquí, que ell sí que te corregia, me deia, no, s'ha equivocat, però no l'he deixat parlar. Toni, bona tarda, com estàs?
6: Bones tardes, com estem?
5: Com ho veus, avui? Millor, bueno, doncs... Espero que millor que l'altre dia, tot i que es va guanyar, però el joc tampoc va ser gaire bo.
6: Un altre partit interessant contra un rival que, independentment de que ha lograt 600 de la temporada passada, té un bon equip i, a més, és un equip que ha començat teòricament bé, va perdre per la mínima Huesca i va guanyar gran claredat que s'ha perdut el partit de la setmana passada. I, bueno, esperar a veure quina Eivissa veurem, si veurem una Eivissa que s'estimi més la pilota que es va estimar la darrera jornada, que tingui més protagonisme en el mig del camp i que busqui fer més ocasions de gols que les que va fer. Si és veritat que al final de tot això, si som capaços de guanyar com l'altra vegada, serà la festa redona.
5: La UD, com dèiem, ara mateix té 3 punts, 3 de 6 en la zona mitja de la taula, els mateixos 3 punts que té fins ara la Unió Esportiva Sant Andreu, que va debutar a la Lliga amb derrota a un camp molt complicat, a l'Alcoraz, a Huesca, per 1-0, i que la setmana passada va aconseguir la primera victòria molts anys després a la categoria de bronze per 2-0 contra un altre nou vingut a la categoria, contra l'Àguila. Anem a repassar, Gavi, les alineacions de tots dos conjunts, els 22 futbolistes que partiran d'inici en aquest gran partit d'aquesta jornada a la primera federació. Per part de l'UD jugaran a la porteria Priego, línia de 4 amb defensa, Pablo Busto lateral dret, Víctor García lateral esquerra, Eric Curbelo, que torna després de la seva sanció, i Jeremy Blasco, parella de centres. Mig del camp per Genaro, Teo Baix i Pedro Ortiz al Solleric, banda dreta de l'atac per Iker Varela, banda esquerra per Lazo, avui titular, i a la referència ofensiva un altre canvi, Slava. En total són 5 canvis, respecte de l'equip que va guanyar el Rayo la setmana passada. La banqueta al costat de Raúl Jona, porters suplents, Estamataki, Sirrares, Blat, Fadel, Calavera, Manu Justo, Jol, Di Masella, a Astals, Hugo San, Gonzalo Almenara, Eric Ruiz i el futbolista en fitxa del filial Goria. Per part de la Unió Esportiva Sant Andreu, el tècnic Nacho González, un vell conegut, molt conegut, de la categoria, ha estat en moltíssims equips de la...
6: I de diverses categories.
5: De la segona B i de diverses categories. Deia, per part de Sant Andreu, a la porteria, aquest un altre vell conegut, Ramon Juan, qui fou el porter titular de l'UD les dues darreres temporades. Aquesta temporada ha tornat a casa seva, ha tornat a Barcelona per defensar la porteria del Sant Andreu. Línia de, en principi, de 4, canviaria el dibuix, Nacho, perquè el Sant Andreu acostuma a fer-ho amb 5 al darrere, avui en teoria 4, amb Jordi Méndez al lateral dret, Nil Jiménez lateral esquerre, Blanco, i a la ciutadallenc Andreu Hernández, parella de Sant Transmill del Camp, per Carrasco, Delgado i Darbra, Alexis, banda dreta de l'atac, Bermejo, una futbolista que també té prou trets pagats a categoria superior a l'esquerra, i com a referència ofensiva un altre que segur que als nostres oients li sona moltíssim, com és el futbolista mallorquí Jaume Tobar Seguí, l'ex, entre d'altres, del Mallorca B, de la penya esportiva, torna a Eivissa, i sobretot l'any passat, les dues darreres temporades, millor dit, a l'Atlètic Balears. A la banqueta, al costat de Nacho González, porter suplent Iñaki Álvarez, Félix... Martí, Lucas Viña, ara havia perdut la banqueta, tu. Lucas Viña, Albertito Torices, Agudín, Anaya, Armero, Carles Garrido, Javi Gémez, Sergi Serrano i Javi Gómez, perdó, Sergi Serrano. Mira, m'ha sortit Gémez, eh? Mira, m'ha traït el subconscient ara,
1: eh? El subconscient t'ha traicionat, eh?
5: Javi, l'anyor, tu. Javi Gómez, Sergi Serrano i Jeremy De León, que és un futbolista... Digues.
1: Una cosa, no, és que ara, parlant d'entrenadors, vull afegir un detall. Fa un moment has dit que hi ha 5 canvis respecte del partit anterior. Raúl Llona ja va dir a la roda de premsa que ell faria canvis i que aquesta alineació fixa no... depenent del rival, que canviarà cada setmana. Ho va dir obertament.
5: Jo crec, Toni, no sé si estàs d'acord, sí. Jo crec que és més... En aquestes alçades de temporada, jo crec que la cosa va un poc més. De testejar un poc què li poden donar els 25 tios que té...
6: És a dir, jo...
5: Que no per, i que, òbviament, encara no té clar quin és el seu 11 tipus, i ha d'anar fent provatures.
6: Jo crec que ell, en sus dos partits que duim de campionat, de Lliga, el que està intentant és buscar l'equilibri que ell quizá no ha trobat en el que ha vist en les dues jornades. Jo crec que canvis en seguirà fent fins que trobi un equip que li doni rendiment que ell realment busqui. Jo crec que això és normal, i encara és més normal quan vens de fer 20 fitxatges. És a dir, que no n'ha fet 5 o 6, n'ha fet 20.
5: Sí, sí, home, la plantilla és molt nova, queden 4, només recordem, 4 futbolistes de la temporada passada, de les quals deixem ja 2 a l'11 titular, com són Slava i Teo Baix. Moltes peces a conjuntar, moltes peces que encara s'han de conèixer. Avui, per exemple, primera titularitat, ja ho diré, de Víctor García al lateral esquerre, primera titularitat també de Pablo Busto, si no vaig errat, a la lateral dret, primera titularitat de Javier Slava...
6: de la partida en els descans del darrer partit.
5: Sí, exacte, van entrar en aquell doble canvi al descans. També primera titularitat per Javi Slava. Sí. Fins ara havia actuat Manu Justo com a referència. També Lazo s'estrena avui com a titular.
6: I ha canviat el mig d'escalm. Ha deixat jugadors com a Josep Calavera des de la banqueta. És a dir, jo crec que està intentant buscar un equip que li generi suficient credibilitat i que siga prou solvent per intentar buscar aquest equip fixo, però que crec que possiblement aquest canvi d'alineacions es veurà més partit, sobretot fins que repeteixi durant diverses jornades de campionat.
5: És un partit, Gavi, atractiu, perquè tot i que el rival vingui amb aquesta etiqueta de recent ascendit al món, a Radio Pati, un poc de primera federació, molta gent aposta per Sant Andreu com a que sigui la revelació i que estigui dalt a la classificació. És un bloc que l'any passat, com deia, va dominar amb mà de ferro la segona federació, que sap molt bé a què juga, a les idees del míster, que s'ha reforçat bé, que té darrere un inversor amb sous, amb dubes, i que jo crec que com a mínim no patirà per baixar, tot i ser un nou vingut a la categoria. Fitxatges, per exemple, com el de Ramon Juan, que era el porter titular de l'Eivissa.
6: I a més, independentment del tema estrictament deportiu, té un respaldo social important.
5: Sí, de fet, ja veiem... Jo pensava que vendrien més, eh?
6: Jo també.
5: Hi ha uns...
6: El que passa que no és fàcil el tema del fin de setmana 30, combinacions.
5: És que estan molt cars els vols, eh? Encara sort que tenim descompte resident, perquè, mare meva. Deia, hi ha uns 40 aficionats del Sant Andreu, que és una parròquia, la Quadribarrada, que acostuma a viatjar molt, i recordem que Sant Andreu té un estadi al barri de Sant Andreu, Sant Andreu és un barri de Barcelona, té un estadi d'haver 6.000 espectadors en Narcís Sala, i que s'omple des de, amb aquesta nova moda que, a la que han tornat el Sant Andreu i l'Europa, sí. A més de la mà, no? De la mà d'aquesta rivalitat, tots dos han
6: Són
5: recuperat...
6: Són dos camps completament diferents, però Narcís Sala és un històric a Barcelona.
5: Sí, és un camp molt polit. No sé si havies estat mai al Narcís Sala.
1: No, no he estat mai, però sí conec l'ambient i aquesta rivalitat amb l'Europa, que és espectacular, eh?
6: Jo sí, està en sa penya esportiva allí.
5: Tu sí que has estat. Jo he estat algun partit suelto del Sant Andreu. T'anava a dir que, curiosament, la rivalitat, però el Sant Andreu compartint estadi amb l'Europa, ara mateix, perquè cap dels dos té la gespa feta, tots dos l'estan... Bueno, l'Europa jugarà tota la temporada, a Can Dragó, i el Sant Andreu...
6: I cap dels dos... El camp és molt atractiu, aquest amor.
5: No, clar, és curiós perquè cap dels dos juga al seu estadi, ni el Sant Andreu al Narcís Sala ni l'Europa al Nou Sardenya. Tots dos juguen a un camp habilitat amb gespa natural per l'Ajuntament, que és Can Dragó, que és un poc com el Sánchez i Vivancos d'aquí, una pista d'atletisme que li han posat gespa natural i grades supletòries. L'Europa quedarà, ja va acabar la temporada passada allà i quedarà tota la temporada. El Sant Andreu sí que ja està instal·lant la gespa i me comenten que jugarà 5-6 partits com a molt a Can Dragó.
1: Perdona, Raül, just abans de començar el partit farem una passada una altra vegada per la Vuelta a Espanya. No sé si manté la seva ubicació, crec que sí, Joan Gabriel Bausà. Juan, endavant. I doncs sembla que no mos escolta Joan Gabriel Bausà, sí. Juanga a la una, Juanga a les dues, Juanga a les tres, són les 4:30 i no mos sent. Bé, continua el grup dels favorits Mas, Roglic, Gal i Carapaz, tots junts. Continuen a 8 minuts del grup que encapçala ara mateix aquesta etapa, a manca de 33,5 km per arribar a la meta, per arribar en aquest collado de l'Alguacil, on acabarà aquesta penúltima etapa. Anem a veure si encara podem establir comunicació amb en Joan Gabriel. Sí, Juanga, endavant. No. La cobertura, ahir ja varen tenir problemes amb en Tolo Leal, intentant comunicar amb ell. Avui també és impossible, en aquest moment, amb en Juanga, el que hem sentit fa uns minuts. Res, 4:30, tot preparat, tot a punt, Raül, perquè comenci aquest partit entre l'Ude Eivissa i el Sant Andreu.
5: Sí, voten en aquests instants els futbolistes de tots dos conjunts. L'Eivissa, amb la seva camiseta, lògicament blau cel, com a local pantalons blancs, el Sant Andreu, amb la seva primera equipació, aquesta Quadribarrada. Jo he de dir que la suplent de Sant Andreu la vaig veure l'altre dia a Instagram i és absolutament preciosa. De fet, si la duien, li volia demanar una, perquè és amb la creu de Sant Jordi, és blanca amb la creu vermella de Sant Jordi i serigrafiada la silueta de la muntanya de Montserrat, i a més és de marca, ara faré publicitat, però m'ho permet, no, Gavi? És d'una marca que no acostumem a veure en equips de futbol, és de la marca Múnich, la camisa de Sant Andreu. Per això me va fer especial gràcia. De fet, l'any passat ja cridava l'atenció que era Meiva, que era la marca que duia els Barça i l'Espanyol als anys 90.
6: Que és la que du l'Eivissa ara, crec jo. No, Santa Eivissa.
5: Ah, la S d'Eivissa. Exactament, sí. La camisa de la S d'Eivissa. La de la UD és Braindead. Ara que parlem de camisetes...
6: Millor que no en parlem.
5: Mentre procedeixen al sorteig de camps i tal, jo vull explicar a Gavi, a la nostra audiència, que l'Eivissa encara no ha presentat ni la segona ni la tercera equipació. És a dir, si avui, en lloc de fer ser un UD Eivissa Sant Andreu, tinguéssim un Celta Fortuna Eivissa, que el Celta va de blau cel...
6: No tenim roba, digue-ho clar.
5: I a més, no pot jugar amb la camiseta suplent de la passada temporada, com va fer fa poc el Barça, que va jugar amb una taronja, perquè ha canviat de firma, amb la qual cosa no podria.
6: Algun repartendrà que buscar si realment li passa.
1: Tot és imprevisible. Mira, ara te contaré una molt, molt guapa també, que t'agradarà. Ahir el Palma Futsal va començar la temporada a la pista del Santa Coloma. En acabar el partit, ni els jugadors del Santa Coloma ni els jugadors del Palma es varen poder dutxar al pavelló nou de Santa Coloma perquè una bactèria tenia infectada l'aigua i tots dos equips van sortir al carrer a cercar les dutxes del camp de futbol. I ara li diuen Lliga Prime. Sí, Prime i Second i Third.
5: El Prime en el que estem nosaltres, que estem en el nostre Prime.
1: Un desastre. Tot es fa amb els peus. I amb els peus el que s'ha de fer és jugar.
5: És a punt. Són a punt de començar a jugar amb els peus. De fet, estaven per començar, però l'àrbitre li ha dit que no, però no entenc per què, perquè són i 31, encara no comença, no sé què estan. Mirant, estan els futbolistes ja preparats.
6: Està xipant, mira'l.
5: Els de la U d'Eivissa, a la dreta, estaven mirant la xarxa de la porteria, eh? L'assistenta, en aquest cas, per cert, no hem repassat els àrbits. L'àrbitre és Álvaro Cánovas, a les bandes José Valerio i Rita Cabañero. Rita Cabañero és la que estava comprovant la xarxa de la porteria que defensarà Andrés Prieto. Ara sí, dona l'ok per a que comenci i ho farà en aquest instant la U de la dreta de la senyal televisiva, a la dreta també per a nosaltres. El Sant Andreu a l'esquerra comença en aquests instants el partit i comença Toni Torres a fer-me signes amb les mans, que no acabo d'entendre què volia
6: que
5: dir.
6: Que juguen quatre darrere avui.
5: Ah, bé, el Sant Andreu. Mira, ha canviat el dibuix. Ens tenen sí. Por, Toni Torres.
6: Sí, sí,
5: a la Unió Esportiva Sant Andreu. Pilota per a la Unió Esportiva Eivissa. És Eric Curbelo, que juga amb Víctor, la defensa, Toni. Ha canviat 3 de 4 de la que va sortir l'altre dia.
6: Sí. No, és a dir, els dos partits que ha jugat... Els dos partits que ha jugat en línia de 3 centrals...
5: No, parlo de l'Eivissa.
6: Ah, no, l'Eivissa, perdona.
5: Que ha canviat 3 peces de 4, deia.
6: Sí, no, l'Eivissa, és que els dos partits que ha tingut... Ha tingut errades importants. I ja no m'estanya que segueixi buscant i que segueixi canviant per buscar la millor opció. Sí que és veritat que avui, sobretot els dos centrals, s'atraquen molt en els que tenen que tenir importància. A quan intissar amb una altra opció, que és de Eric García,
5: sí.
6: que és un jugador que...
5: No, Eric García, no. Tant de bo tinguéssim Eric García. Eric Ruiz.
6: Eric Ruiz. Pues, bueno,
5: has mesclat Víctor García i Eric Ruiz. Jo t'entenc.
6: Pues Eric Ruiz és un jugador que tindrà que esperar una miqueta més, perquè a la seva arribada... Pues venia de pràcticament ell cuidar-se per ell tot sol, i vulguis o no, el ritme de competició és diferent.
5: I ara...
6: Però jo crec que la defensa avui ja dona molta més visió del que pot ser aquest equip en defensa.
5: Ara juga l'únic supervivent de l'11 titular a la defensa de l'Eivissa l'altre dia, Jeremy Blasco, el futbolista francès de Bayona, del País Basc francès. En aquest cas, l'obertura per a Víctor García, aquest de l'Hospitalet de Llobregat. Intentava combinar amb José Carlos Lazo... Serà banda favorable al bloc blau cel amb una entrada, Toni. Pobre, la que hi ha al camp. La gent sí. No s'acaba d'animar. És que ara podem començar tot el ramillet d'excuses. Quina posem avui? Que fa calor? L'hora és dolenta. Els eivissencs estan celebrant aniversaris, no? Sí, estan fent paelles.
6: El que tu vulguis.
5: Vinga, que juga ara Pablo Busto, a la futbolista provinent del filial del Betis. Bones sensacions, Pablo Busto, les que ha deixat fins ara,
6: sí.
5: Sobretot per temporada, perquè avui és la seva primera titularitat, també bons minuts quan ha sortit des de la banqueta en Lliga. La pilota per a Eric Curbelo, d'aquest no tantes, perquè va debutar sent expulsat amb una expulsió en Tequera bastant innocent.
6: Sí, bastant evitable.
5: Bastant evitable. Les dues grogues, que veus? Sí. Sobretot la
6: jo
5: segona.
6: Jo crec que la primera és molt exagerada, però la segona és una falta d'atenció en su joc tremenda.
5: Jo tenia dubtes si avui tornaria... És a dir, si ja havia tingut prou càstig en l'administratiu i que no calia fer-li càstig esportiu per part del míster...
6: Perquè... Jo crec que ha buscat la posició lògica de cada jugador. És a dir, si no posa avui a Eric Curbelo, té que posar a Genaro de central, el més probable, i entonces té que posar un mig centro de central. Jo crec que ha optat per dur-lo en el mig camp i juntar-lo en Teo Valls, buscant una miqueta de possessió en el mig camp, que aquest dia ho vam notar molt en falta.
5: És que t'he dit una cosa, Toni, Gavi, jo crec que potser amb l'únic dubte de que potser Manu Justo és un nou més titular que Slava a priori, igual aquest 11 que tenim damunt el camp, ara mateix sigui l'11 més titular de l'Eivissa. No sé si... Bueno, potser Pablo Busto amb Gonzalo Almena a l'Abastals i ja està.
6: No, jo crec que hi ha un altre jugador que s'ha guanyat es comptar amb aquesta gent, que és Ander Yoldi.
5: Però Lazo, a priori, és més titular que Yoldi. Hauria de ser-ho, és un jugador molt
6: números,
5: més caché.
6: Els números de la pretemporada no diuen això.
5: Sí, però mira per què li han servit els números avui de moment. Vinga, i a mi m'ha sap mal que no jugui Masella. Quin golaç va marcar l'altre dia. Raúl Medrano...
6: Arrastra molèsties. Jo crec que no està a disposició. Ell
5: no,
6: va
5: però
6: dir
5: està
6: que...
5: a la banqueta, eh?
6: Sí, bueno, però tots els que va dir que tenien molèsties estan a la banqueta, vull dir.
5: He de dir
6: llavors
5: que...
6: veuràs a qui juga o no juga.
5: He de dir que Raúl Medrano Parera era l'única persona que confiava en Jorge Masella i l'altre dia va sortir al 85. Callar boques, però vaig callar boques durant tota la nit, tu.
6: Aguantar Medrano aquest dia després del gol de Marsella, no t'ho pots ni creure.
5: Bé, vinga, pilota de servei de banda. Para... Com és Enric Mas de segon, Gavi? O t'he pillat ara?
1: M'has pillat, però ho sabia, però no me'n record. Enric Mas, pillat, no, qui... no me'n record.
5: Que mal col·lega, que mal company acabo de ser. Fixa, fa ràbia quan te fan això a l'antena.
1: Idò, mira, ara me vengaré. Estem a 9.44, el grup de perseguidors, on estan els favorits Mas, Roglic, Gall i Carapaz, amb un detall que per jo és molt important. Enric Mas, Roglic i Gall van tots sols, no tenen cap ajudant del seu equip. Sí, Carapaz, que té un company de l'Education First que està amb ell en aquesta darrer tram. Ja han coronat per a darrera vegada el Puerto del Duque. Ara començarà l'ascens al Collado de l'Alguacil. El darrer tram queden 28 quilòmetres i mig. Encara es mantenen tots junts, però, com dic, només Carapaz té l'ajuda d'un company d'equip. Els altres, Mas, Roglic i Gall, van tots sols a cercar aquesta arribada a meta. Per davant, un grup que els adu 9 minuts i mig d'avantatge, grup que no té cap incidència a la classificació general. Tornem al futbol a Can Misser, Raül.
5: Enric Mas, Nicolau, curt,
1: Nicolau, curt. Això mateix. Això
5: favorable.
1: Mateix.
5: Saps que quan ho he llegit he dit, clar que sí, Nicolau, saps que ho sabia. Que jo vaig aquí de llest, però tampoc queia, quan t'ho he demanat. De fet, t'ho he demanat no per deixar-te en evidència, sinó perquè ho volia
1: no
5: recordar.
1: No passa res, Raül Medrano de Blas.
5: No tindràs en compte, gràcies. Corna segon per a l'Eivissa, que ha tingut la primera mig arribada en un intent de rematada de tisora d'Iker Varela, que ha topat contra l'esquena d'un futbolista de Sant Andreu anant la pilota de nova treta de cantonada. Anem a veure si l'Eivissa també comença a millorar també a la pilota aturada. El corna, la rematada! La pilota al travesser, mare meva, com no ha entrat aquesta pilota, la rematada a la segon pal. Crec que era Curbelo, no? No, Víctor García, que ha rematat al segon pal. I la pilota després ha anat a parar, no sé si a l'esquena d'un jugador de Sant Andreu o a l'esquena d'un jugador de l'Eivissa. La vull, l'he de tornar a veure. I s'estavella contra... No, remata amb el cap. Remata amb el cap Pedro Ortiz en segona instància a un pam de la porteria i topa contra el travesser. Mare meva, ara l'acabo de veure repetida. És Pedro Ortiz qui a un pam de la porteria ha rematat. És cert que molt incomodat per la defensa. Ha ficat el cap com ha pogut i s'ha estavellat contra el travesser abotat. El camp no era gol, ni molt menys fantasma. Quina ocasió que ha tingut l'Eivissa. En una mira, estava demanant jo que creguéssim un pot de perill a pilota aturada. Espera que va la centrada. La rematada ara innocent amb el cap de Varela a les mans de Ramon Juan. L'ha tenguda l'Eivissa, Toni.
6: Sí, sí, sí. Sobretot una pilota que ha atacat molt bé Víctor en segon pal. I en compte de buscar porteria directament en els seus remats, el que ha buscat és caiguda justament a l'altre pal i allí no ha pogut contactar amb la pilota Pedro Ortiz, però bé, no ha tingut la claritat ni la contundència suficient per poder dirigir i la pilota finalment s'ha estrellat en el pal.
5: Ara és a banda favorable a la Sant Andreu. Banda o falta? Falta. Falta favorable al Sant Andreu. Quan ja s'han jugat, s'ha fet el silenci a canvis, és quan s'han jugat 7 minuts i mig i ha tingut la U d'aquesta gran ocasió al cap, no va dir a peus, al cap de Pedro Ortiz, el futbolista de Solla, un dels 3, no? Balears, exacte, que hi ha damunt la gespa de Can Mises, els altres dos estan, Toni Torres, a Sant Andreu.
6: Sí.
5: Com és a Andreu Hernández. I espera la passada, llàstima, s'ha equivocat Teo Valls, perquè veia, li havia tirat la desmarcada.
6: Que bona era aquesta pilota.
5: Sí, estava molt sol, llàstima, perquè la passada de Teo Valls ha estat dolenta directament a les mans de Ramon Juan. Deia que hi ha un Solleric, Pedro Ortiz, un ciutadallenc, com és Andreu Hernández, i un palmesà, com és Jaume Tobar. És curiós, perquè ja no hi ha ningú d'Eivissa. Hi ha mallorquins i mallorquins i no hi ha cap eivissenc. El camp, la passada llarga. Atenció, que ara qui ho intenta és precisament Jaume Tobar. Jaume Tobar, que pot entrar a l'àrea, protegeix bé, es guanya l'espai per fer xut, s'ha quedat sense angle, la centrada cap endarrere, la rematada, atura Prieto! Quina aturada, Andrés Prieto, que acaba de salvar un gol que ja cantaven els 30-40 aficionats de Sant Andreu. La jugada de Jaume Tobar, boníssima, perquè era difícil protegir-la amb el cos. S'ha guanyat, finalment s'ha quedat sense angle per fer. Ara tira a porta en el mà a mà, però ha fet una passada boníssima cap endarrere al punt de penal. I jo no sé qui és que ha arribat a rematar, no sé si era Bermejo. al punt de penal i Prieto que ha volat al pal que estava més lluny per ficar una mà i enviar una pilota a corna. Quina aturada, Prieto! Si la de l'Audi havia estat clara, jo crec que aquesta és més clara encara, eh?
6: Jaume Tovar, que li ha tret escolós a...
5: Sí.
6: A Jeremy Blasco i quan s'ha quedat sense poder dirigir i buscar estir, ha posat una pilota morta, s'obtura el punt de penal, en su porter tot escurat a la banda esquerra de la seva porteria, i intuint que li anava a rematar l'altre pal, li ha dat temps a poder tapar-lo.
5: Aquí tens la repe, Alexis. Ah, no sé si toca Prieto o al cul...
6: No, ha tocat Prieto.
5: Jo no sé, ara veient la tercera repe, no, és entre la mà de Prieto i el cul de... Sí. Crec que era Pablo Busto.
1: Jo crec que és més cul que mans.
5: Ah, que sí? Sí, ah, que sí? Sí. A l'altra repe, en directe ha semblat...
1: El porter no arriba, el porter no arriba.
5: Sí, oi? Però Prieto ho celebrava, ell.
6: Sí.
5: Per això, i en directe, al nostre camp visual, al nostre tir de càmera, anava a dir, tir de mirada, semblava clar que era una mà de Prieto. Però ara en la repe tens raó, jo crec que finalment toca el cul del jugador que té darrere, Prieto. I Prieto, jo crec que era gol, si no passa aquell futbolista per allà, Gavi. Tu l'has vist a la repe també.
1: Era...
5: Jo crec que si no toca el cul de...
1: Anava entre pals, eh? Sí.
5: Sí, jo crec que si no toca el cul del jugador de l'Eivissa era gol, eh? Sí. Però li ha adjudicat una aturada a Prieto i espera, que ara queda al terra. Mira, s'ha pres mal, és Varela, no? Un jugador de l'Eivissa està estès a l'altre... No, no és Varela, és Pedro Ortiz, me pareix, no, Toni?
6: És...
5: No, Varela no és, perquè està per aquí. Sí, és Pedro Ortiz. Ha quedat a la gespa, criden a l'àrea petita del Sant Andreu quan intentava arribar a una centrada, que era impossible. Jo no sé què ha passat, però s'ha tirat a la gespa amb gest de...
6: Algo deu haver passat, perquè també s'ha dat pressa a l'àrbitre d'aturar el joc.
5: Se posa les mans a la panxa, no?
6: Seguir, si no és una cosa greu.
5: No, mira.
6: Normalment la deixen seguir.
5: No, el turmell, és el turmell dret. Anem a veure si ell es posa ara la mà al turmell dret. I és... No sé si li... No? Ah, posa el peu... Trepitja malament. Surt el porter, bloca, no topa amb ningú, i ell en l'intent de rematada trepitja malament i està amb gestos de dolor. A veure si pot continuar Pedro Ortiz. Una jugada absolutament fortuïta. Ell salta i en caure trepitja malament i li fa el peu dret, li fa gira així del turmell com no toca. I anem a veure si és només això, si és només el cop. Però el cop, el mal gest, i pot seguir... Pedro Ortiz està el joc aturat quan s'han disputat 11 minuts i mig.
6: Aquestes jugades de turmells així, si
5: ara està provant.
6: En el moment que et passa, pot ser que pugues intentar continuar. Els problemes després en el descans a quan t'atures.
5: Anem a veure, de moment està fora, ara està trepitjant, el joc ja es juga, té la pilota de Sant Andreu momentàniament amb un futbolista més, mentre Pedro Ortiz es prova i prova a darrere de la línia de Cal, a veure si pot continuar, darrere de la porteria de Ramon Juan, més concretament, ara hi ha falta favorable a l'Eivissa.
6: Que... Recupera molt ràpid l'Eivissa avui, molt, molt més ràpid que l'altre dia.
5: Sí, jo crec que estem jugant millor que l'altre dia.
6: Sí, no, tenim molta més presència en el centre del camp, cosa que et diu que ho vàrem enyorar molt.
5: Però mira, tot i estar jugant millor, jo crec que sí que podrà seguir. Mira, ara salta, fa uns botets, sí, afortunadament fa l'efecte que Pedro Ortiz només ha estat el mal gest i que tornarà, ja demana a tornar. Deia que tot i estar jugant millor... Han tingut una ocasió claríssima, bueno, perquè Jaume Tovar li ha tret, efectivament, li ha tret els colors ell sol a la defensa de l'Eivissa.
6: A la defensa de Jeremy Blasco.
5: I a més,
6: és l'únic que ha encarat.
5: A més, Gavi, hem de dir que no tenim proves, però aquí és un secret a veus, un poc, entre la gent que seguim l'Eivissa, que Jaume Tovar va ser ofert a l'Eivissa. Espera, que no hi ha falta. Sí que hi ha falta. Deia que Jaume... Toni, supos que tu també ho hauràs sentit.
6: Sí.
5: Que Jaume Tovar va ser ofert al mercat d'hivern l'any passat a l'Eivissa per ser un representant o per algú proper a ell.
6: Una de les coses que ha de tenir en compte és que Jaume Tovar, en els números que va atesorar la temporada passada, no només l'Eivissa. Jo crec que el varen preguntar per ell la meitat dels equips d'Espanya.
5: No, però a mi el que m'han dit...
6: Ja
5: dit, no és el que m'ha arribat, desconec si és 100% real, no? Però el que m'ha arribat no és que l'Eivissa fos per ell. És que el seu representant, l'Eivissa, estava cercant un nou. Clar, l'Atlètic Balears estava a segona ref, l'Eivissa estava a primera ref, i el Janer cercava un nou i que va cridar, va ser el propi Tovar o el seu entorn, el seu cercle, qui va cridar a tocar la porta de la UD i que la UD va considerar que no era el davanter que necessitava l'equip.
1: Una incisa, Raül, perquè a 20 quilòmetres de meta i el pas pel Puerto del Duque continua situen aquest grup de favorits perseguint els que van per davant. D'aquest grup davanter ha caigut Ivan Romeo, no, ha caigut, vull dir que s'ha deixat agafar pel grup de favorits Ivan Romeo, que ara ja li fa l'ajuda en Enric Mas, en que serà la darrera pujada fins al Collado de l'Alguacil. Es manté la distància de 9 minuts del grup de favorits del grup d'escapats, on està precisament Mikel Landa i De Bruyne, els dos que comanen en la carrera ara mateix. Mas ja té l'ajut d'Ivan Romeo, continuen amb en Roglic, Gal i Carapaz cercant arribar de la millor manera a la línia de meta i mantenint les distàncies a la classificació general. Està a menys de 20 quilòmetres de meta en el pas pel Puerto del Duque en aquesta Vuelta 2026. Tornem a Can Mises, endavant.
5: Aquí a l'estadi de Can Mises són 15.
6: Un petit detall, Raül. Després de ser jugada aquesta oportunitat que ha tingut el Sant Andreu, ha canviat la posició dels dos centrals. Ha posat Eric Curbelo a banda esquerra i Jeremy Blasco a la dreta.
5: Ara juga Jeremy Blasco. Cap endarrere, cap al seu porter. Per tornar a començar. Ara estem a punt de complir el primer quart d'hora de futbol aquí a Can Mises, amb una ocasió ben clara per a cada equip, aquella rematada del travessat. Atenció, ara Prieto Cavada, la recupera Sant Andreu, és falta. Ha marcat a Sant Andreu perquè Jaume Tobar li ha pres la cartera a Prieto per darrere. Tobar que es llança al terra, però... no sé si lamentant-se o és que s'ha pres mal. L'àrbitre ha assenyalat la falta. Jo suposo que com la pilota acaba en gol, s'haurà de revisar, tot i que el quart àrbitre de moment no mira res.
6: De totes formes, aquesta jugada, el que més pareix és que en sus gestes que fa un porter per agafar impuls per xutar la pilota, molt possiblement que contacta compactat en su cos o en sa cara de Jaume Tobar.
5: Ara, ni tan sols es mira, Jo crec que consideren que, que la falta estava assenyalada. Sí, a mi també. Idò, ves, torna a jugar-se. Passa el perill a Can Mises, ara va pel terra Blanco, el dorsal número 4, Carlos Blanco, del Sant Andreu, és banda de nou favorable.
6: Tu saps que aquest jugador va estar en el filial de la Juve.
5: Carlos Blanco, eh?
6: Sí, senyor.
5: I ha acabat a la Unió Esportiva Sant Andreu.
6: Sí, bueno, però ja té seus anyers, també.
5: No s'assemblen gaire, ni la Juve i a Sant Andreu. Ara la pilota per al conjunt quadribarrat, el conjunt de Sant Andreu de Palomar, que és com es diu oficialment. Bé, el barri és de Sant Andreu, però abans era un poble, no? No sé si tens aquesta cultura. Per què obres la porta tota l'estona?
6: Jo no he tocat la porta.
5: Cada vegada que em giro està la porta oberta.
1: Vol fugir, vol fugir.
6: No.
5: Ho he fet 5 vegades, ja. No,
6: no,
5: sé.
6: No, jo no toco la porta.
5: Deia que Sant Andreu de Palomar era un municipi independent fins que fa no tant, un segle així va passar a formar part de Barcelona, exactament igual que Gràcia, que també era un municipi, i ara és un barri de Barcelona. Per això tenen ajuntaments.
1: Perdona, diguéssim. Raül, crec que podem establir comunicació amb Juanga a Granada. Endavant. No, torna a caure.
5: No.
1: És la llei de Murphy. Saps que te diuen, ja està, ja estic. L'escoltes i després, quan li dones pas, ja no t'escolta. En fi.
5: Sí, sí, ja, jo sí que t'escolto, no te preocupis.
1: Continua tu, Raül.
5: Vinga, que va Sant Andreu, perdona, que entra a l'àrea com una moto, Bermejo, la centrada. La treu Curbelo. Mare meva, ja ha ficat la moto, Bermejo.
6: Ells quan roben, cuidado, eh? I saben molt bé buscar sa posició entre el lateral i el central, i ja li han pigat dos carreres a Jeremy, de cuidado.
5: Ara la treta de bandes de Nil Jiménez a Sant Andreu, que està millorant amb el pas dels minuts després d'un bon inici de partit de l'Eivissa. Va pel terra ara Nil Jiménez, recupera de nou, però torna a quedar-se a l'Eivissa. La pilota per a Teo Baix, l'autor de l'1-0 la setmana passada contra el Rayo Majadahonda. Torna a jugar l'Eivissa, Teo Baix, que intenta ficar pausa, calma al futbolista francès de Nims. Has estat a Nims, Toni Torres?
6: No.
5: Jo sí, és molt polit, Nims, eh? Hi ha un temple romà, no sé si ho sabies, com un coliseu, un teatre
6: escolta,
5: romà.
6: Ja m'estàs exigint una mica massa, eh? Antes havia de ser el poble de Sant Andreu i ara m'has enviat a Nims.
5: A Sant Andreu sí que has estat, no?
6: Sí, home, passa.
5: Que no és un poble, ara ja és un barri, un districte de Barcelona. Vinga, la pilota per a Víctor García cap a Jeremy Blasco. El de Bayona, que segur que tampoc has estat a Bayona. Eh?
6: A Bayona sí he estat.
5: A Bayona sí.
6: Sí.
5: Vale.
1: Quin repàs geogràfic. Quin repàs geogràfic, extraordinari.
5: Sí. I a l'Hospitalet de Llobregat també, no, que és Víctor García.
6: També.
1: I a Santa Coloma de Gramenet.
6: Ja, sí, a Santa també, Coloma també.
5: Ja he estat al futbol allà, ja he estat al futbol. Veient un Gramenet-Xerez vaig estar mirant, tu. Fa molt, eh? Jo tenia... igual te parlo el 96 o així. Vinga, la pilota que la juga a Jordi Mendes.
1: Com seria Raül en el 96?
5: Tu, jo tenia 16. Tu quan tenies?
1: Ostres, jo ja tenia un munt més.
5: Sí, no? Jo som del 80, home. Clar. Que semblo més jove, eh? Ja. Vinga, que juga.
1: Vamos, ánimo.
5: Pedro Ortiz amb Víctor. Víctor amb Iker Varela. Avui de moment, mira, ara torna a perdre. Avui de moment Iker Varela, que ha estat segurament el jugador més brillant des que va començar la UD a entrenar. Avui de moment que no
6: ha
5: està trobant la manera.
6: Ha recuperat sensacions aquest Sant Andreu en sus darrers minuts.
5: Sí, està creixent amb el pas
6: està
5: dels minuts.
6: Està molt més visible a zona de mitjos, molt bé Mar Delgado, un jugador que m'han parlat molt bé d'ell, és cedit de l'Eibar. I un equip que ara cada volta agafa més presència en possessions llargues i tenint molt més control dels que ha tingut en els primers minuts.
5: Torna a... Sí, sí, ara la pilota és totalment del bloc català. La pilota la juga Blanco. Intentava combinar amb d'arbre. La recupera ara però l'Eivissa. Anem a veure si pot sortir, però mira que poc ens dura la pilota. Torna a jugar el Sant Andreu. És Carrasco, el mig centre de Sant Andreu, que combina amb Jaume Tovar. Jaume Tovar, que està molt actiu, barallant-se. La veritat és que té perxa. És un futbolista que se li quedava clarament petit a la segona federació. Ah, mira, la titular aquí a Sant Andreu.
1: És un futbolista, Raül, que per físic això me recorda Morata.
5: Sí, pot ser, no? Sí. El pentinat és el mateix, veus?
1: El pentinat, sí. La forma de moure-se, el seu físic així una mica acotadat.
6: És un jugador que d'esquena és determinant.
5: Sí, igual és més alt, Tovar, que Morata, pot ser. És curiós el cas de Jaume Tovar perquè a la penya esportiva tampoc va brillar tant com a l'Atlètic Balears.
6: No va brillar tant, però es va inflar a fer gols.
5: Sí, però tenia, de vegades, bueno, no tants, espera, que el tinc per aquí, si vols ho busco. Va marcar, mira, és que jo som un home que veu documentat. El Mallorca va jugar 28 partits, va fer 6, era molt jove.
1: Sí.
5: La penya esportiva, 34 partits, 12 gols, no està mal. Espera, que va Iker Varela, que m'ha sentit, va pel terra, no hi ha res. Deia 34 partits, 12 gols, a l'Atlètic Balears 48 partits, 25 gols, que en realitat és gairebé exactament que la penya, perquè són...
6: De totes formes, 12 gols a un campionat no és mal...
5: No està malament, però que no va brillar, exacte, que no va brillar com a l'Atlètic Balears. Però la passada ara d'Eslava, Eslava cobra a l'esquerra per a Lazo, Lazo que entra a l'àrea, venga, va José Carlos Lazo que li pega contra les cames, la pilota que li acaba a Tovar, i va pel terra. Penal, penal, penal, penal favorable a l'Eivissa, i targeta groga, no m'ho acabo de creure, perquè una jugada xuta a Lazo, li pega al cos d'un jugador del Sant Andreu, la rebot, la pilota que surt rebotada, li acaba a Eslava que li pega de volea, l'intent de rematada. Això no és penal, Toni. L'intent de rematada. Van a taponar-li el xut. Seria un penal d'aquestos residuals. Però és que jo crec que el jugador de Sant Andreu no fa absolutament res. Ja ens va bé, però si el revisen... El que passa que mai corregeixen la seva pròpia decisió. En tot cas, de moment és penal favorable a l'Eivissa. Un penal que si en el xiulen en contra estaríem enfadadíssims. Toni, això no és penal.
1: Per això és una topada. Una topada.
6: Allà on va, sí, però el jugador no va en cap moment a sa pilota. El jugador va a tirar el jugador que remata.
5: Lògicament, la banqueta de Sant Andreu està obligadíssima a demanar la revisió, però és que l'àrbitre mai canvia d'opinió. Cap allà que va el senyor, espera que ho tinc per aquí, Álvaro Cánovas, té a les seves mans, o al seu ull, o al seu cervell, la possibilitat de que l'Aude tingui l'ocasió més clara que es pot tenir en llançament des dels 11 metres. Mirarà la jugada.
6: Ramon Juan ve a demanar consell a sa banqueta.
5: Sí. Sí, però, escolta, jo te dic una cosa. Jo, per mi no és penal, eh? Per
1: això
5: mi no.
1: Mira, això t'ho piten en contra i...
5: Sí, sí. Clar, el problema és que, òbviament, contacta ja, el jugador de Sant Andreu va al terra, però va taponar clarament amb intenció de taponar, no va amb intenció de fer falta.
1: No.
5: Clar, ningú té intenció de fer falta, lògicament, dins l'àrea.
6: M'apareix que es que tires pedal, s'ha quedat sa pilota per ell.
5: Espera un moment, que estem mirant aquí la revisió. De fet, els jugadors de l'Eivissa sí que l'havien protestat. A mi no m'havia semblat en directe que la protestaven. Algú sí que aixeca els braços. És cert que la caiguda d'Eslava és com molt exagerada.
6: També és veritat que l'àrbitre l'agafa molt prop. Està a un metro i mig com a molt.
1: Escolta, Raül, Toni, jo vos diré una cosa. A la jugada d'origen, per jo, hi ha un penal més clar que aquest.
5: Ah, a la d'abans, no? La caiguda aquella.
6: Sí. A la d'Iker Varela.
1: Per jo, sí.
5: Però espera, que encara l'àrbitre l'encara mira, està, té al costat del quart àrbitre, demanant-li consell. Seria molt estrany, ja t'he dit, a Primera Federació, com l'àrbitre s'ha de corregir la seva pròpia decisió, costa bastant més de veure canvis de decisions, canvis de xiulades, que no passa al futbol professional. Però bé, tant de bo no passi ara tampoc. Vinga, va, àrbitre, regala'ns aquest penaltet, va. Passen els minuts, de moment som al 24, es compleixen ara. L'àrbitre que segueix mirant, no ho té clar, perquè porta estona, mirant. Porta estona, estona, I fa estona que li estan posant la presa bona. Mira, l'àrbitre diu que és penal. Penal favorable a l'Eivissa, molt bé. Bueno. Em lleva el capell.
6: Ara l'has mirat dues vegades i és penal i tu segueixes dient que no és penal. Pues penal.
5: Vinga, penal favorable a l'Eivissa. Vinga, ara sí, Toni, qui va? Qui va? Pedro Ortiz.
6: Pedro Ortiz.
5: Pedro Ortiz, que té la pilota agafada fa una hora.
6: No, és que la que havíem agafat tantes no era Pedro Ortiz.
5: Ah, no?
6: No,
5: no és que estava
6: era Juan Carlos Lazo.
5: Pues va, Pedro Ortiz. Pues a mi no m'agraden aquests canvis de...
6: Quan t'he dit jo que un que ha agafat la pilota t'ho deia per Lazo, no per aquest.
5: Penal favorable a l'Eivissa, el 25 de la primera. Un penal, si més no, discutible. Favorable a l'Audé, tant ens queixaven l'any passat dels àrbits. A tu, Gavi, que t'agraden tan poc els arbitratges.
1: Sí.
5: I mira, ara ens han vingut perfecte. A mi, jo aniré a dormir pensant que això no pot ser. Bé, mira, però en aquesta repa sí que sembla més,
6: A l'ala, mira qui tira.
5: Espera, mira, va Lazo, finalment. Han fet l'estratègia, Finalment serà José Carlos Lazo, el futbolista de Sanlúcar de Barrameda. Localitat de futbol. Escolta, acabo de veure una altra repe i ara sí que m'ha semblat, tu.
6: A veure, això no és sèrio, per favor.
5: Ara parlem, que va Lazo, va.
6: Per favor.
5: Mira Lazo, sota pals, Ramon Juan. L'any passat volíem que aturés, ara no. Minut 25 i mig de la primera. L'àrbitre que assenyala. Ala, que li dona el seu xilet. Va, Lazo, tira, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ha marcat l'Eivissa, ha marcat José Carlos Lazo amb una execució perfecta des del punt de penal. Ramon Juan, que s'ha vençut a la seva esquerra. Lazo, que ha xutat amb potència i a la seva dreta. S'avança l'au del 25. S'estrena com a golejador José Carlos Lazo. Esperem el primer de molts. Minut 25, Eivissa 1, Unió Esportiva Sant Andreu 0.
7: Esports 3, en joc.
1: Arriba el primer des del punt de penal. De moment, la U d'Eivissa està per davant en el marcador. Mig polèmic el penal, l'ho ha assenyalat l'àrbitre, que havia revisat el VAR, ha donat el penal, ha convertit Lazo 1-0. Guanya l'Eivissa, Raül.
5: Guanya l'Eivissa amb aquest penal, que ara ja m'ho ha semblat. M'ha semblat un moment perquè li fica la planxa.
6: Ara que hi ha pausa d'hidratació.
5: Pausa per a la hidratació.
6: Però sí. Aquí jo tinc clar una cosa. Jo la jugada no l'he vist massa bé, però... Després de les explicacions que ha dat Raúl Medrano, estic convençut que és penal.
5: Però com que no l'has vist? Si tens la pantalla
6: aquí
5: davant. Perquè he de dir, Gavi, que després de...
6: Això no pot ser que digues tres vegades que no i una que sí.
5: Escolta...
6: Sí o no?
5: Però a l'última repa m'ha semblat més penal que a les anteriors. Escolta, he de dir que després de... Quants anys duim fent la Eivissa i B3 o per la tele?
6: Jo he perdut la compta.
5: Aquesta UD, 8 o 9 temporades, no? Des que va pujar a segona B. I fa dos partits exactament que he incorporat a l'ordinador portàtil. O sigui, el Medrano 3.0 modernit. Fins ara ho veia al mòbil, els partits, me'ls posava allà de fons.
6: Lo que passa
5: però
6: que...
5: Ara me porto un portàtil que he de dir que veig carregadíssim.
6: Que que mires camp primer, perquè si no estàs... Autoborda.
5: També he de dir que la retransmissió, com tu bé saps, Gavi, televisiva, en la tele que tens drets, va com amb un minut de retard.
1: Sí, i tant que sí.
5: Va per veure repes va bé, però per seguir el que passa immediatament. No ve pausa per a la dilatació, Toni, està guanyant l'Eivissa. No sé si t'agrada el que estàs veient.
6: Bueno, jo crec que veiem un Eivissa una miqueta diferent del que ens va deixar la setmana passada. És un equip que vol tenir més presència sense pilota, vol tenir més pilota. Sí, és veritat que no, que té que sobretot sobreobrir molt més en banda i crear superioritats per banda. Hem vist molt poc arribar a línia de fondo tant a Paulo Bustos com a Víctor en banda esquerra, però és un equip que avui està molt més equilibrat i que, independentment de la jugada que sé clara que ha tingut Jaume Tovar, tampoc ha arribat li ha creat masses oportunitats. Jo crec que està en su bon camí i segueix convençut de que en sa pilota tenen que controlar els partits molt més del que han fet, inclús fins ara, que avui està molt millor.
5: Ja està, s'estan jugant ara alguns partits més de la Lliga de l'Eivissa i dic que l'Hèrcules està guanyant per 0-1 al camp de l'Europa, el camp que ara mateix també és el del Sant Andreu, com deia, però que l'Hèrcules duia 0 punts fins ara. És un dels teòrics favorits, està a dalt, sí. Està al play-off, i de moment duia 2 derrotes.
1: I un apunt, Raül, perdona, un apunt a la vuelta, perquè a 10 quilòmetres de meta, a 10 quilòmetres de meta, Mikel Landa, que fa uns anys que va guanyar Andorra, De Bruyne i Johansen són els tres homes que lluitaran segurament per la victòria d'etapa. Per darrere continuen a 9 minuts i mig de distància els grans Mas, Roglic, Gal i Carapaz. De moment, sembla que avui la millor notícia és que no hi haurà notícia i que tot quedarà per demà al passeig de Granada per la victòria d'Enric Mas. O sigui que de moment la cosa va molt, però molt bé. I damunt de tot, guanya l'Eivissa.
5: No trobes que Roglic ho intentarà, no? Mira, ara vull fer tertúlia. Sí, no?
1: Pues
5: Roglic,
1: mira, ho intentarà, de moment no ho han intentat cap d'ells. Sí, un parell de vegades ho ha intentat Carapaz, que és la seva especialitat, però Roglic, és que Roglic ja està major, Raül.
5: Sí, però Roglic és avui, ja no està per segons què. Però per ell és avui o mai.
1: No, sí, efectivament.
6: Enric Mas no ha ensenyat cap dia dubtes.
1: No. S'ha mantingut a un ritme espectacular.
5: El que dic que a les 10 quilòmetres que queden, jo crec que sí, Roglic, a poc que tingui un 5% d'energia, ho hauria d'intentar, perquè és avui o mai.
1: És que, clar, estem parlant d'un minut 37 segons. I en aquestes alçades d'aquesta carrera, tal vegada, si ho intentes, el premi pot ser molt gran.
6: Jo crec que la dificultat que tenia important era el dia de la contrarrellotge.
1: Exacte.
6: I ara m'apareixeria molt estrany que li recortar. Li poden retallar alguna cosa, però un minut 37 són molt de temps.
1: Continua tirant d'aquest grup Richard Carapaz, que és l'home més afassat en aquestes circumstàncies de carretera, però de moment no passa res en aquest grup on són Mas, Roglic, Gall i Carapaz.
5: O si passes la Eivissa aquí a Can Mises, que tenia una falta lateral. La posada Víctor García, que té bon peu, però res, sense perill. En segona instància, finalment se la queda Ramon Juan, que no ha pogut fer res. Per cert, que havia tirat el penal Lazo, eh?
6: L'ha tirat molt perfecte, bé, molt bé.
5: Com s'ha de tirar un penal, imparable. Molta potència.
6: Un penal d'aquells que els porters tiràs en aquella banda, molt sí, difícilment el podria aturar.
5: No només l'ha enganyat.
6: L'ha enganyat, però aquest penal en sa distància, en sa força que estava tirat i sa direcció que duia, és molt difícil que un porter pugui arribar-hi.
5: És d'aquests penals que quan els veus dius que fàcil és ficar un penal, no? Perquè sí, no es tiren així sempre, eh? Forta i a una banda imparable.
6: Perquè les càmeres no són les mateixes a voltes.
5: Però jo ja sé que és molt fàcil dir això, però tu no penses de vegades que un futbolista de primera federació cap amunt, o de segona, amb lo difícil que és, amb la quantitat de centenars de milers de boixos que es dediquen al futbol, i és molt difícil arribar a ser un dels que arriben a primera federació, no t'ho dic a les Champions. Tothom hauria de ser capaç de tirar un penal així, arribes en aquest nivell.
6: Jo sempre dic una cosa, que jo sé que hi ha gent que no està d'acord amb jo, però per jo, un porter no para un penal, és que el falles que ho tira.
5: Sí.
6: Per jo sempre el falles que ho tira, per molt que el porter faci molt.
5: Jo t'entenc.
6: Si tu tires un penal ben tirat, no te'l pares porter.
5: Però, home, si va a l'escaire, clar, a l'escaire, ja 100 per hora, no, segur que no. Però és cert que els porters cada vegada són més alts, les porteries són les mateixes, és a dir, el ser humà ha crescut. Les porteries són les mateixes que l'any 40, i els porters ara és estrany que facin menys de 1,90 m.
6: Si vas fallant penals, com fas un gol?
1: En la teoria de Toni Torres, en la teva teoria, Toni, jo me'n record que vaig llegir i he vist qualque imatge, Di Stéfano mai celebrava un gol de penal, perquè deia que ell tenia tota l'avantatge i que havia de marcar. Claro. I no celebrava els gols de penal.
5: Sí, ara si ens posem abuelo cebolleta, això a mi m'impacta. Jo crec que de les coses, el típic que hi ha molts futbolistes, tu més, vosaltres més perquè sou més vells, no? Menys, volia dir. Però hi ha molts de futbolistes que només els has vist en vídeos, no? Com és el cas, jo que sé, de Pelé o... Pues a mi sempre el que més m'impacta és Yacine, perquè és que les aturades que feia en l'època aquella són absolutament inversemblants i impròpies de l'època. O sigui, sembla que estàs veient un porter actual. És increïble, i a mi sempre m'ha impactat moltíssim, més que un jugador de camp.
6: A voltes, les imatges que es veuen d'aquests anys que tu estàs comentant...
5: Sí, perquè Di Stéfano sembla que camina.
6: Cuidado, en su futbol d'ara, És que és un autèntic...
5: Sí,
6: hi ha tanta diferència.
1: És ridícul, és ridícul.
6: És que no es pot comentar.
5: Veus Di Stéfano, veus Kubala i sembla que vagin mig
6: trotant. Tu veus aquells gols que tiraven en espalda llarg i els porters i ni siquiera es tiraven. Però,
5: però estàs amb mi que Jacint, sí. No? Que Jacint sembla un porter modern, que de vegades sembla Courtois. Sí. O sigui, unes coses molt boies. Si hi ha algun espectador jove, Gavi, mira, aquí també este... Això és servei públic, també, no? Explicar a la gent. Fer-li cultura.
1: Cultura futbolística.
5: Si hi ha algun espectador jove que ens està... Espectador no, oient, ara aquest cas, que vagi un dia, ara no, que ara està amb l'Eivissa o amb Enric Mas, però que es posi vídeos de l'Ef Jacint, perquè de veritat que al·lucinarà a un porter dels anys 60, no? 60 era, no? I les aturades que feia...
1: L'únic porter, pilota d'or.
5: Exactament. Mira, per una vegada la pilota d'or va estar ben donada. Sí. No? Vinga, que va al Santander després d'aquesta masterclass de dinosaures. Minut 34, guanya l'Eivissa per un gol a 0. Val el gol de José Carlos Lazo de penal. Espera, que va al Sant Andreu. És Alexis. Alexis cobra a la banda esquerra per a Bermejo. Bermejo que fa la centrada al segon pal. Intentava arribar d'arbre. La treu la defensa de l'Eivissa. Li ha sentat un poc malament al Sant Andreu al gol de la UD, perquè sí. Era el millor moment del Sant Andreu.
6: Sí, però també en aquests moments no té que passar el que va passar en su darrer partit, que quan, després del gol va ser quan millor va estar rival i quan més concessions van andar en posició de pilota.
5: Espera, que va Sant Andreu, que bona era la triangulació ara.
6: I una vegada més...
5: Entre d'Arbre i Alexis, però res, pilota per a Prieto.
6: Una vegada més, en un partit, quan el tens a favor és quan més tens que tenir paciència per defendre'ns la pilota. Has de intentar tenir posicions llargues i de desactivar la necessitat de rival en intentar igualar el partit. Vinga, que...

0: daurada amb detalls negres. T'agrada? És guai, no? Sembla?
1: Quan la vaiga, quan la vaiga, t'ho diré.
0: Mira, aquí és que no aturem de donar informació, tu. La segona i la tercera que el club encara
1: no ha presentat. Ahí va Lazo.
0: Allà va Lazo, venga Lazo, que retalla. Mare meva, s'està vella. Contra... Ara hi haurà gent ja enviant mails a l'Audé demanant que volen la samarreta daurada, aquesta.
1: Sí, bueno.
0: La pilota directament a Amadeo Salvo. Se la queda pilota a la llotja.
1: Escolta,
0: la bloca
1: el
0: president, tu.
1: Si no tenen camisetes per jugar, volen vendre camisetes, no vols que no?
0: No, és... Ah, per cert, Gavi, és que la botiga de l'Audé...
1: Està tancada.
0: Roman tancada des de fa...
2: Què dius?
1: Més i mig. Claro, sí, des que van començar a canviar la lista de decoració...
2: Tres jornades de Lliga.
1: Sí, no hi ha res per vendre.
0: La botiga física, que està a l'estadi, i la botiga online. Tu entres al web de la Eivissa i està, diu, closed, cerrado, però fa... La online igual porta dos mesos. És a dir, has perdut tota la campanya d'estiu amb la il·lusió, no? Perquè és el típic, la gent, molta gent es compra la camiseta quan surt, perquè li fa il·lusió, perquè és nova, a més és una marca nova, i a més, aquest també t'has perdut la possibilitat dels turistes estrangers que de vegades compren camisetes de l'Eivissa, perquè ja sabem el que mou la paraula Eivissa, no? Al món, i l'Eivissa no ha venut ni una sola camiseta.
2: Una punta de la vuelta. Perdona, que Miquel Lassa se'n va. Ha votat del grup que encarcelava l'etapa, Miquel Landa se'n va a cercar la victòria a 6 quilòmetres i mig de meta.
0: I ara, perdona, Sant Andreu, que l'ha tanguda una pilota que havia quedat morta i crec que ha estat Carrasco allà mig caient, remata en semiarrada, però li ha sortit a porta, afortunadament mossegada, i sí. Prieto, que ha ficat una bona mà, eh? Ha tocat a la cama d'un jugador de l'Eivissa.
1: Jo no sé si tenia direcció a porteria, però ha fet una bona mà.
0: Prieto, que s'ha llançat... No, era Bermejo, no era Carrasco, era Bermejo, que li ha pegat amb la cama dreta, mossegadíssima, però Prieto... Bona estirada, ara sí que ha estat ell. Ara no ha estat cul del defensa, eh? Envia la pilota a corna, espera, 38 de la primera, la centrada del corna, la pilota que es passeja i el gol. El gol...
1: No, que no ha entrat,
0: perdona. Pensava que estaven celebrant. Espera, no ha estat
1: que no,
0: gol.
1: Que no.
0: No, és falta. No, pensava que havia entrat.
1: Fora de joc.
0: Pensava que havia entrat la pilota. Mare meva, estic bé de cuidar la vista, Toni, eh?
1: M'estàs arregirant, eh?
0: Pensava que havia entrat aquesta centrada xut, però a veure si veig la repe. Mira... L'ha tret damunt mateix la línia Prieto, eh?
1: L'ha tret.
0: I m'ha fet la sensació que celebrava.
1: Aturada. Sortia per enfora.
0: Però m'ha fet la sensació que celebraven el jugador de Sant Andreu i no, era que aixecaven els braços demanant alguna... M'havia semblat que entrava. Hi havia... En la meva defensa, ajuda'm, Toni. És a dir, que hi havia com 20 jugadors entre nosaltres i la pilota.
1: Però ja tornem a estar amb un equip que concedeix de massa en defensa.
0: A la pilota aturada.
1: Tu no pots, amb pilota aturada, deixar-te rematar en dues jugades una després de l'altra.
0: En tot cas, si hagués estat gol, l'anul·lava, perquè no se'n
1: va ser...
0: Espera, que sortim a la contra, que Iker Varela té les seves carres lava. Varela que retalla, Varela que s'entreté, acaba perdent la pilota. Era difícil, s'havia ficat en un jardí. Tremendo, havia sortit bé de la primera, però la difícil, llàstima.
1: Jo crec que li ha faltat claritat d'un bon desmarque, que no li ha fet, que no li ha fet ningú.
0: Eslava li ha fet, però massa lent i massa tard.
1: Però no, i molt aferrat a ell, que no tenia línia de passe per fer-li.
0: Escolta, tornant a l'ocasió aquesta del Sant Andreu, valia si hagués entrat? És que no sé què assenyalar. Fora de joc?
1: Jo crec que s'ha anat fora de joc.
0: I en tot cas no hagués valgut, efectivament.
1: Però és fora de joc que jo dic, és per mort de qui vist el braç aixecat, entens?
0: Però no l'ha tocada ningú, no? Jo crec que és la centrada directament que quasi entra i se l'empassa... Però, bueno, si és posicional, igual l'hagués anul·lat igual, perquè, lògicament, estaven... És una centrada del corna molt... El treuen en curt, l'acaben centrant amb molta potència a mitja alçada, no toca ningú, crec... I Prieto, damunt mateix la línia, fica la mà, demano disculpes perquè he cantat el gol, demano disculpes.
1: Bueno,
0: arrada de... Sembla mentida que porti 20 anys narrar i encara passin aquestes coses. I crec que hagués estat anul·lat, potser, per un fora de joc que només ha vist l'assistent.
1: Però de totes formes és que no ha set gol, vull dir...
0: Ja. No, la pilota no entra. No, he estat jo, mea culpa. La pilota no entra, ha estat l'efecte òptic que m'ha semblat que entrava. No, no, la pilota clarament, Prieto la treu la mà. Una bona aturada havia fet,
1: sí,
0: perquè
1: no,
0: era molt difícil,
1: bona,
0: estava molt tapadíssim.
1: Bona. Aquesta sí que és bona aturada.
0: Perquè estava molt tapat, Prieto.
1: No, jo estava tapat. I pràcticament d'alça línia de gol, eh?
0: Sí. Vinga, que va el Sant Andreu, que s'estira. Tant de bo arribem al descans amb aquest mínim avantatge. Escolta, guanyar avui és importantíssim. Eh?
1: Sí,
0: ficar-nos 6 de nou ja fa una altra cosa,
1: eh?
0: I fa molt de temps que no estem a dalt a la taula, eh? Perquè fa temps que no mirem... cap a baix per veure arribat, perquè l'any passat va ser...
1: Un part de problemes mos crea aquest Àlex Jiménez, eh?
0: Espera, que va, Alexis,
1: García,
0: no
1: Àlex. Alexis García.
0: És Alexis García,
1: García
0: i li ha dit Àlex Jiménez, tu. Sí, mare, Toni està pitjor que jo. Espera, que va, Alexis, que entra a l'àrea, la rebenta Curbelo.
2: Què vos passa avui amb els noms?
0: Alexis García.

0: ha molts de desapareguts.
1: És que li ha dit Àlex Quimérez, o sigui, ha estat brutal aquesta, eh?
0: Falta.
1: Falta favorable al Sant Andreu, 41 de la primera.
0: Sí que estic d'acord amb tu.
1: No, seria... no, de l'avantatge, no.
0: Que això, es té que acabar.
1: Venga, que va el Sant Andreu, sí, perquè estàs pitjant ara,
0: sí,
1: clarament.
0: Sí,
1: eh?
0: sí.
1: A veure si podem caçar amb la contra,
0: però...
1: Ja,
0: altra vegada hem perdut una miqueta sa possessió, no tenim tanta possessió en el centre del camp, i, conseqüentment, mos arriba molt més fàcil.
1: I mira que tenim futbolistes a bon tracte amb la pilota,
0: però,
1: eh?
0: No, és que aquí jugadors com Genaro, com Teo Vall, són els jugadors que tenen que aparèixer i que en pilota tenen que defendre.
1: Venga, que va a la pilota per a Andreu Hernández. Cap endarrere, el Sant Andreu que toca i toca la pilota cap endarrere per Ramon Juan, que ha fet una passada de mals amics, eh? Cap a Carrasco, però ha solventat bé a la mig centre del conjunt quadribarrat. S'equivoca ara i l'àrbitre diu que són mans. Llàstima la passada de Nil Jiménez cap al centre, que era molt defectuosa, però Teo Baix que l'ha tallat ajudant-se amb la mà, així que és pilota per al Sant Andreu. I jo crec que la posaran al llarg. No, la toca en una falta gairebé al centre del camp. Està l'àrbitre dient a Iker Varela que deixi treure. Ara ho fan en curt. Cap endarrere per a Blanco. Blanco amb Carrasco. Carrasco que torna a jugar amb Blanco. Aquest que fa la puntada llarga cercant la incorporació de Jordi Méndez al lateral dret. La rebenta Curbelo. Serà pilota de banda per al conjunt que entrena Nacho González. Que té menys cabells, que quan el vaig conèixer a la segona B. La pilota banda, serà de nou servei de banda, ha anat pel terra en contundència Víctor García Marín, l'exfutbolista del Màlaga, un jugador que va jugar bastant a segona divisió, sí, l'any passat amb el Màlaga, va pujar a primera i ara torna a primera federació, eh? Com, que bé paga, la Eivissa paga bé, però espera que va el pilota a la línia de fons, cap endarrere la rematada de Bermejo, que estava bastant sol, toca a l'esquena de Curbelo, una altra clara per Sant Andreu, eh? La torna a tenir Alexis, que fa la centrada.
0: Quants sí, de problemes tenim amb aquesta banda esquerra, eh? A la banda dreta de Sant Andreu.
1: Banda esquerra de l'Eivissa, Víctor García, que...
0: Quants de problemes, parlava... totes les pilotes a línia de fondo l'han atacat dos o tres vegades.
1: És que igual és que Lazo tampoc ajuda gaire a la defensa. Espera, la passada cap a Eslava. Eslava que entra a l'àrea, que retalla, pot marcar Eslava, topa contra Ramon Juan. Ara aquí ha badat la defensa de Sant Andreu, eh? Perquè amb dues passades s'ha posat Eslava a l'àrea sol. És cert que
0: ara
1: seria...
0: ho ha fet bé Eslava, eh?
1: Sí, però se li ha fet un pot de nit amb la sortida de Ramon Juan. Sí,
2: perdoneu, bueno, companys, sí. Monaram cap a Granada, Juanga endavant. I torna a caure, no hi ha manera. Bé, ho diré jo molt ràpidament. La carrera està ara mateix a 4 quilòmetres i mig de la meta. Miquel Landa se perfila com guanyador de l'etapa. No guanyava des d'Andorra fa 11 anys i alerta que si no passa res, a 8 minuts arribarà al grup del Mallot Vermell, on està Enric Mas, juntament amb en Roglic, Gall i Carapaz, i ja comencen a sortir informacions que recorden que des d'Alberto Contador al 2014... És a dir, fa 12 anys no guanya un ciclista espanyol la Vuelta a Espanya. Això està a punt de complir-se amb la figura d'Enric Mas, que continua en aquest grup perseguidor sense problemes i aguantant l'estirada dels seus rivals Roglic, Gall i Carapaz. Així que, de moment, tot sembla que tindrem avui victòria de Miquel Lassa, Miquel Landa a l'etapa.
1: Miquel Lassa era un altre.
2: Sí, i d'Enric Mas a la Vuelta. 4 quilòmetres i mig per meta, a 8 minuts està el grup d'Enric Mas, tot apunta a la victòria del mallorquí en aquesta Vuelta 2026.
1: I com estàvem parlant de Jacinto, has tret Miquel Lassa aquí a col·lació.
2: Sí, ja m'he afegit a voltes amb els noms avui.
1: Estaves... Ara tinc un dubte, però no te vull tornar a fer una pregunta d'aquestes que deixen malament. Però jo crec que sí, eh? Has dit que... I de fet, ho estic confirmant amb el nostre amic Google per no ficar-te tu... Per no ficar jo la pota, no ficar-te tu en un embolic. Espera, que va, l'he vist a la centrada, llàstima!
0: Quatre minuts d'afegit.
1: Havia quedat a la pilota morta a l'àrea petita. Vinga, que l'he vist, estàs pitjant. La centrada de Víctor García. Mira, és la va que la controla. Al punt de penal, va pel terra. Reclama un penal, la pilota que li queda morta. Pedro Ortiz, llàstima. Encara pot arribar Iker Varela, no. L'altre la defensa, ara ha reclamat un penal, però ja si li assenyala aquest,
0: no.
1: Li pot enviar un xoriço pel Nadal, com a mínim ibèric, eh? Perquè això no era penal. Mira, ara aprofito per mirar això, per confirmar. Has dit a Gavi que la Vuelta a Espanya, l'última edició que va guanyar l'Espanyol va ser Contador 2012, has dit?
2: 14.
0: 11.
2: 14.
0: Vale, 14.
1: Estava confirmant, i encara sort que no ho he dit, perquè estava...
0: Ja t'està buscant, eh?
1: Estava equivocat, que no només feia tants anys que no guanyava un Espanyol la Vuelta, sinó que no guanyava una gran volta, però no, perquè veig que la darrera va ser el Giro de Contador 2015.
2: Exacte, així que... el Giro, sí.
1: Però mira, però fa...
0: T'estava buscant...
2: Però la Vuelta, no, no, és la Vuelta tampoc... sí, la Vuelta sí.
1: Si ho deia de memòria jo, Gavi, eh? Pues mira, fa 11 anys que no guanya una gran volta un Espanyol. Ja, ja. Hi ha hagut de ser un mallorquí, tu.
0: Ja
2: mira, mira, aquí havia de ser un corredor que ja, després de tant de fracassos durant 10 anys, mira, mira per a on ha arribat aquesta possibilitat.
1: Que tan poca gent confiava en ell ja, eh? Sí. La veritat. Hi havia molta gent que s'havia baixat un poc d'aquest barco. Ens alegrem moltíssim per al bo d'Enric Mas. A veure si... Però no el vull agafar, espera, a veure, encara passarà alguna cosa. Tu, vinga, de moment no el felicitem. Va, a Sant Andreu, a tot això, aquí ha donat, com ha dit Toni Torres, 4 minuts, s'han jugat gairebé 2, la centrada, queden 2 més. La centrada de Sant Andreu la rebutja a Jeremy Blasco, és encara viva Carrasco, que li pega! L'aturada de Prieto, mare meva, quin cacau que s'ha tret de la màniga Carrasco, encara és viva la pilota cap endarrere, la té Delgado que prova, xut! Contra les cames de Curbelo, mira, no havien tirat de fora l'àrea en tot el partit i li han pigat 2 vegades, però torna a la càrrega Sant Andreu a la tercera, la centrada de Jordi Méndez, la rematada fora! Ha anat pel terra...
0: Allò me perdonaràs, però tornem a tenir un partit exactament calcat des de la setmana passada. En el moment que han fet el gol han perdut tot el control del centre del camp i el rival en 4 passades se fica a frontal. I a més, mos han seguit creant oportunitats cada volta que arriben a l'àrea.
1: Jo he de dir una cosa, jo crec que jo venia amb un poc el coll cascadet, no sé si es nota gaire, escoltant-me, però amb l'aire condicionat que tenim aquí ja acabaré, ja veuràs quina nit passaré, tu. I demà he de fer el penya esportiva Lleclano, eh? O sigui, si demà no estic, que sabeu que és per això. Ara què passa, Toni, que protesten?
0: Hombre, ha pitat falta a favor de l'Eivissa i ara l'ha canviat de banda.
1: Exacte, és això el que està protestant Iker Varela, que pensava, no sé si ha assenyalat, ell pensava que era falta a favor seu i al final li ha caigut de falta Iker Varela. Bé, queda un minut perquè som al 48. Em protegiràs la gola, tu, Toni? M'has dut estrepsils, Toni Torres? He de dir que un company de premsa m'ha dut un estrepsils, eh?
0: Escolta, hauré de muntar una farmàcia per en Medrano,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, jo cada dia em passa una cosa, això és veritat, eh? Però sempre estic aquí al peu del canó, això no ho dius, eh? Bandido. Vinga, que va... A Sant Andreu, que pot cercar la darrera. Ho fa amb una passada llarga de nou per Alexis, mare meva. Ens guanya tota l'estona aquest home per la banda dreta. Fa una retallada boníssima. Ara s'ha agradat. Ara Alexis s'ha agradat perquè havia fet una retallada al pur estil Cristiano Ronaldo d'esperó, però després ha volgut tornar-la cap a l'altra banda i l'ha perduda. Vinga, que pot tenir la darrera Sant Andreu, Jordi Méndez. Jordi Méndez que va per la terra, la treu la defensa, no surt la pilota, Teo Valls la rebenta. Va, que xiuli ja perquè estem patint, eh? Espera, que encara es viva, es compleixen ja 49, però l'àrbitre no xiula perquè està en ple atac del Sant Andreu. Carrasco l'obertura cap a l'esquerra per a Bermejo que la baixa, jugadors de l'Eivissa reclamen al final, però encara no assenyala, això serà servei de porta, sí, porta i assenyalarà al final. Ha tingut sort l'Eivissa, perquè jo crec que podia haver estat corna. En tot cas, estava
0: jo
1: ja fora de temps.
0: Jo crec que ja porta, de totes formes. Eh?
1: Ah, sí, no ha assenyalat al final encara.
0: No, sí.
1: Ah, no, porta, no? No, de moment no assenyala, no?
0: No,
1: que continu... Mare meva, però què passa? Es passen ja mig minut...
0: Ara sí que pites final.
1: Ara sí, jo crec que no s'ha donat l'àrbitre, que ja passava mig minut del 49. Hi ha un jugador del Sant Andreu, este és a la gespa, per cert, i no és teatre, perquè ja ha assenyalat al final. Està allà, no sé què li passa. En tot cas, bé, descans a Can Mises amb la victòria momentània de l'Aude per 1-0. Val el gol de José Carlos Lazo al minut 25 des del punt de penal, amb un penal com a mínim discutible, assenyalat per una caiguda d'Eslava en una primera part bastant igualada. Segurament l'empat seria un resultat més just.
0: Sí.
1: Aquesta victòria de l'Aude, però aquestes també valen, ho va dir en la prèvia a la tècnic Raúl Llona, que a una pregunta meva, que li importava més guanyar que no pas jugar bé, i de moment ho està complint fil per randa.
0: Sí, no, jo crec que ha merescut el Sant Andreu igualar el partit, perquè ha tingut tres oportunitats molt clares, i una altra vegada, quan l'equip es posa per davant en el marcador, li ha faltat esforç suficient per controlar un partit en el que, en el moment que no té la pilota, a l'equip li costa molt defendre. Llavors han tingut molts de problemes en la banda esquerra, per on Víctor no ha pogut, amb aquest jugador de banda que li ha buscat la línia de fons dues o tres vegades, i repeteix, el millor del partit és el resultat i les bones accions d'Andrés Prieto, segur.
1: Bé, jugadors a túnel de vestidors, descansa Cambises Gavi, amb aquest bon resultat per a l'Eivissa, segurament és el millor del partit de moment, amb aquest Unió Esportiva Eivissa 1, Sant Andreu 0.
2: Gràcies, en Raül. Toni, des de Cambises està guanyant l'Eivissa el temps de descans, al Sant Andreu per 1-0, mentre estem pendents de la vuelta, a 2,5 km per l'arribada, sembla que Miquel Landa serà el guanyador de l'etapa d'avui, es manté el grup perseguidor amb el mallot vermell a 8 minuts on està Enric Mas. Anem ara amb la informació general, aturam els esports per saber quines són les notícies de la jornada amb el nostre company Álvaro Alonso.
3: Bon dia. Els fondejos il·legals per embarcacions són una de les grans amenaces per als fons marins de les illes. Per combatre'ls, el govern ha anunciat avui que l'estiu que ve posarà en marxa 4 cans de boies de baix impacte en diferents punts del litoral, sumant-se a altres 8 que ja existeixen actualment a totes les illes d'aquestes característiques. Tot plegat, suma 20 cans de boies projectats i unes 700 que tenen com a principal objectiu reduir els fondejos il·legals i minvar l'impacte negatiu que tenen sobre la Posidònia. Un altre element a combatre són els milers de morts il·legals que nafren al litoral de les Balears, com per exemple el port de Pollença, on s'han arribat a comptabilitzar fins a 400 embarcacions associades a aquest sistema, segons dades de Port de les Illes. El gerent de ports, Francisco José Villalonga, proposa una solució.
4: En la zona de Pollença hay una solución sencilla, pero que se alarga en el tiempo, que es que Madrid nos entregue, nos amplíe la zona 2 de gestión portuaria y entonces pasaríamos a regularlo desde la comunidad autónoma a través de la empresa Posidri.
3: Més temes, el poble de Costitx estrena Balda després de 20 anys amb Antoni Sales al capdavant. El relleu l'agafa Joan Munà, que ha estat durant molt de temps la seva madre del consistori. Munà, que ara té 36 anys, va entrar com a regidor de l'Ajuntament quan només en tenia 21. El seu objectiu és continuar la línia traçada pel seu mentor, padrí polític i predecessor. I per cert, xerrant de Munà, l'expresident del Consell de Mallorca, Maria Antonia Munà, està present en aquest acte de presa de possessió del nou Balda, retirada de la política i després d'haver complit condemna per diversos casos de corrupció. Qui va ser la primera batllessa de la democràcia del seu poble s'ha referit així, a la política local.
5: Crec que és la unitat del poble a l'hora de treure els temes endavant. I per damunt de partidismes, el que volen és que Costitx funcioni i que continuï sent el poble encantador que sempre ha estat. Aquest és el secret de la nostra llengua, de la nostra cultura, de les nostres tradicions, de les nostres maneres de ser, i que no se deixin influir per modes momentànies que fan perdre la identitat.
3: I per últim, un home de 47 anys ha estat ingressat a l'UCI de Son Espases en estat greu després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre feia ruta en bicicleta a la zona de Lluc a Escorca. El ciclista s'ha desmaiat prop del camp de futbol municipal i testimonis que es trobaven a la zona, entre els quals metges i infermers fora de servei, han iniciat immediatament les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergència. El 061 ha mobilitzat una ambulància i un helicòpter medicalitzat que ha aterrat al mateix camp de futbol per evacuar d'urgència l'afectat a l'Hospital Pol Massà. I amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a les 7 en punt.
2: Gràcies, Álvaro. Són les 5:26, tot d'una anem cap a la vuelta i de tornada a Cambises amb el partit de l'Eivissa. Una pausa i continuem.
6: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
7: Un estiu que canviarà les seves vides.
8: Catalina!
9: Se tropezó con un escalón.
7: El retorn al cinema de Lluís Homà.
10: És una provocació terrible.
7: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
11: Abuelo!
12: No deixaràs de sentir-la a prop.
7: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: Esports 3, en joc. IB3 Ràdio.
2: Es 5:27 minuts, quilòmetre i mitja per Mikel Landa per guanyar l'etapa d'avui, l'etapa, la vintena etapa, la penúltima d'aquesta Volta a Espanya amb arribada al Collado de l'Alguacil, 1.884 metres d'altitud. De moment, Mikel Landa sembla que té l'etapa a la butxaca, com també podria tenir la Vuelta 2026 a la seva butxaca, Enric Mas, que continua sense perill en aquest grup perseguidor amb en Roglic, Gal, Carapaz i qualque corredor més que s'ha afegit en el grup, però que no té incidència a la classificació general. Així que, de moment, aquesta és la situació. Enric Mas i el seu grup estan a 8:37 de la posició de Mikel Landa, que, com dèiem, està a punt de guanyar a quilòmetre i mig aquesta etapa de la Volta a Espanya. Feia 11 anys que no guanyava una etapa Mikel Landa i feia 12 anys que un corredor espanyol no guanyava la Vuelta, des d'Alberto Contador l'any 2014. Ara, comentarista a les funcions televisives a Eurosport, l'exciclista Contador. Idò, aquesta és la situació de carrera ara mateix. Mentre afegim, com ja sabeu, estem en directe des de Can Mises, que l'Audi Eivissa està guanyant per 1-0 al Sant Andreu, gol aconseguit de penal per José Carlos Lazo al minut 25 de partit. De moment serien 3 punts boníssims en aquesta tercera jornada per l'equip blau-cel. Mikel Landa, que està a punt de guanyar aquesta etapa de la Vuelta, i com dèiem, la gran notícia per nosaltres és que, així com Landa està a punt de guanyar l'etapa, Enric Mas està a punt de fer-se amb aquesta Vuelta 2026, que recordem, és mallot vermell des de la vuitena etapa, quan Tadej Pogacar va caure, es va lesionar de gravetat i va tenir que abandonar la ronda espanyola. Això va possibilitar que Enric, que era segon a la general, acaparàs la primera posició, que no l'ha mullada en tota la resta de la Vuelta. És a dir, només Pogacar i Mas han estat líders d'aquesta Vuelta 2026. De moment està demostrant una excel·lent forma Enric Mas. Ara Gall intenta sortir una mica del grup perquè Fèlix Gall el que vol és assegurar la seva posició tercera en el pòdium, que no li llevi l'equatorià Richard Carapaz, que està lluitant per això, precisament per ser tercer a la classificació general. De moment no hi ha canvis, de moment es manté tot igual. Mas, Roglic, Gal, Carapaz, els quatre primers classificats d'aquesta Vuelta a Espanya 2026. En matèria futbolística, recordem que avui, a més, s'ha jugat un partit de primera divisió. El Racing de Santander ha guanyat per 2-1 al Deportivo Alavés. L'Espanyol està guanyant al Camp 2-1 per 0-2. I a segona divisió, la Reial Societat B ha guanyat 1-3 a Andorra. Una Andorra que semblava que després de la primera jornada s'anava a menjar el món. No ha tornat a guanyar, ho ha perdut tot. 1-3, Andorra 1, Reial Societat B 3. I s'està jugant el partit Cádiz-Las Palmas, de moment ja a la segona part, amb empat a 0 en el marcador. 5:30, anem a veure com acaben aquests darrers 800 metres per Mikel Landa, que serà el guanyador de l'etapa, i jo m'atreveix a dir que contra tot pronòstic. Havien votat de la capçalera de...
1: Hola, estoy aquí, eh?
2: Del pilot. Sentim en Raül que no s'han anat. Està. Mikel Landa, De Bruyne i Tobias Johansen varen votar del grup principal del pilot, es varen fer amb el domini de la carrera i finalment fa poc, fa realment 3-4 quilòmetres que Mikel Landa ha votat d'aquest petit grup de 3 corredors i està a 700 metres de guanyar l'etapa d'avui amb aquesta arribada al Collado de l'Alguacil, una etapa que ha tingut 3 ports de primera, un de tercera categoria i aquesta arribada final al Collado de l'Alguacil, on se coronarà com a gran guanyador de l'etapa el corredor Mikel Landa. Anem a veure com acaben aquests darrers 500 metres per al corredor. Ja no hi ha problemes per Enric Mas, tenint en compte la distància, de moment encara a 8 minuts del cap de carrera, que, com dèiem, és en Mikel Landa, que ja té aficionats que corren al costat d'ell per celebrar aquesta festa de la jornada d'avui. Enric ha votat una mica, anem a veure si hi ha ara 30 segons, me sembla que hi ha 30 segons entre Enric i Roglic, i anem a veure com acaba això, perquè podria ser la sentència definitiva. Enric Mas, que s'agira, mira cap endarrere, saca Terreoglitz per darrere, ha votat Enric Mas una mica de la seva companyia amb Félix Gal i Rolis. Ara mateix, segons la informació televisiva, estan a 25 segons. Enric Mas ha votat de la posició de Roglic i Gal i sembla que avui, ja més que mai, sentenciarà aquesta Volta a Espanya 2026. 400 metres per a Mikel Landa, que se farà amb la victòria. Quina pujada, quin final d'etapa espectacular. Espectacular l'arribada. Roglic, que està patint. Ara 25 segons per darrere d'Enric Mas, que sentencia la Volta, si per si quedava qualque dubte. Finalment el mallorquí, el ciclista d'Artà, farà una etapa espectacular per tal d'endur-se'n aquesta Volta a Espanya. Anem a veure si ja està Raül Medrano a la cabina de retransmissió de Can Mises. Me semblava que sí, que estava allà i que no se n'anava.
1: Sí, estem aquí, aquí.
2: Endavant, Raül. No surten encara els protagonistes o què?
1: Antoni, no. M'has donat pas i no hi era. Ha passat això?
2: No, que jo t'he sentit dir que estaves allà.
1: Ah, no, vale, és que pensava que igual m'havies donat pas.
2: No.
1: O m'he colat en directe dient estic, això pot
2: això
1: ser,
2: mateix,
1: no?
2: Això mateix.
1: Vale, vaja, ho sento.
2: No, m'ha servit Juanga, per saber que estaves.
1: Tant de bo hagués estat a Juanga, qui durés.
0: Has trobat a Juanga, ja.
2: En Juanga està molt ben situat, però de moment la connexió és impossible.
0: Està mal situada.
2: La cobertura té aquestes coses i no se pot fer res.
1: Ja. Per cert, abans, suposo igual quan me buscaves, no sé si has vist, imagino que no, perquè estàs a altres coses, perquè és un professional, el 0-2, l'Espanyol està guanyant 0-2 al Camp d'Osasuna.
2: Sí,
1: no sé si has vist el 0-2.
2: No, el gol no l'he vist.
1: Pues te recomano que el vegis.
2: Sí?
1: I que miris l'aparició o la col·laboració de Catena, el central d'Osasuna en el 0-2. Sí, és terrible.
2: No? Ha estat el millor de la jugada, no?
1: Sí, el millor de la jugada és el pobre Catena. És increïble. És que sembla... perquè no volem ni... No té cap sentit, però és d'aquestes jugades que durarien a pensar en coses de manyos i coses d'aquestes, perquè és terrible.
2: Mira, perdona, Raül, està a punt d'arribar Mikel Landa. Quina victòria espectacular del corredor espanyol, que ara mateix travessa la meta, la línia d'arribada. Mikel Landa s'ha fet la victòria en aquesta vintena etapa entre la Calahorra i el Collado de l'Alguacil. Quin etapon que ha fet Mikel Landa, que s'ha enduit la victòria. Tothom l'enrevolta ara. Un altre ciclista que sempre anímicament ha tingut problemes, que sempre ha estat revoltat de molta mala sort a moltes de carreres, també molt criticat. Sembla que aquesta és la Volta dels criticats. Enric Mas per una banda i Mikel Landa per una altra. Victòria espectacular de Mikel Landa en aquesta etapa. Ara intenten arribar els corredors que anaven amb ell, De Bruyne i Tobias Johansen, i després ja, encara a 7 minuts, gairebé 8, està el grup on està el mallot vermell, Enric Mas, que s'havia desfet una mica de Roglic i de Carapaz i de Gall. Anem a veure si manté aquesta distància i arriba també com un absolut campió en aquesta etapa que li dona la Vuelta a Espanya per demà fer una passejada espectacular per Granada. Tornem al futbol fins que arribi Enric, i si trobam en Juanga ja serà un miracle.
1: Bé, i de tornem aquí a Can Mises, on la notícia ara mateix, ara que voten els jugadors de la UD Eivissa de moment, és que està preparat, està fent escalfament a Dani Torices, el jugador de Sant Andreu, escalfament ja amb la roba de jugar, és a dir que serà d'inici perquè intuïm que no podrà continuar el futbolista que havia dit que havia quedat estès damunt la gespa al final, que lògicament no estava fent teatre, que crec que era Alexis, no?
0: Alexis García.
1: Que estava sent el millor d'ells, sí. El que estava sent un autèntic malson per la banda dreta.
0: El jugador
1: de
0: que comentaven que per banda dreta mos duia...
1: Els estava destrossant.
0: Molts de problemes.
1: I mira, han tingut, que no se malinterpreti, aquesta fortuna de que a la darrera jugada, tot just del partit, ha pres mal, ha quedat estès a la gespa. Jo crec que ell sol s'ha lesionat, serà alguna cosa muscular, i entenem que serà...
2: Perdona, Raül, sí. Gall s'han anat uns metres per davant d'Enric Mas, i qui està fus és Sepp Kuss, aquell home que va guanyar una Volta a Espanya de forma sorprenent fa uns anys, crec que fa 5 anys, i ara està fus, formava part d'aquest grup, ha quedat endarrerit, i ara m'assembla que Roglic podria perdre la segona plaça a la classificació general en favor de Félix Gall, que ha partit per davant d'Enric Mas. Enric Mas li va pan darrere, però Roglic ha quedat despenjat al manco 20-25 segons del corredor mallorquí. És a dir, podria haver canvis a la general, Gall seria segon, Roglic seria tercer.
1: Mira, i jo dient-te que Roglic havia de espitjar i de morir avui, no?
2: No ha pogut, no li ha donat.
1: Mira, no només això, sinó que perdrà aquesta, pareix que perdrà aquesta, o que podria perdre aquesta segona posició. També preparar un canvi a l'Eivissa, tornant al futbol, és a... Mira la regidora com balla, tu. Està pujant Catiana Fuster, la regidora d'Esports de Vila, l'hem pillat, jo just he mirat i pujava ballant les escales, està contenta. La regidora d'Esports d'Eivissa. És David Estals, deia, el futbolista de l'UD, que també entrarà a dorsal 18 i no jugarà a lateral dret, que és de...
2: Aquell home que havia de partir i no ha partit.
1: Ara ho expliquem. Espera, va, del 18 pel 20, és Pedro Ortiz. Estava mirant qui faltava. És Pedro Ortiz, el jugador que no surt. Així que Estals jugarà d'interior, que és la posició que més li agrada, va dir en roda de premsa.
0: Te dones compte que es turmilla quan se refreda de dur conseqüències?
1: Per què ho dius ara?
0: Perquè és el jugador que ha tingut els problemes amb el turmell allà.
1: És el jugador que havia tingut un problema amb el turmell, sí. Així que entenc que al descans li hauran consultat i li hauran decidit que millor que marxi. Un canvi per aquí, efectivament per Sant Andreu, confirmem quan comença ara mateix la segona part, que és Alexis, el jugador que havia tingut el problema al final de la primera part, qui no comença, entra en el seu lloc Torices. Per aquí l'Eivissa surt guanyant perquè Alexis estava sent, si no el millor, la més gran amenaça, no?, del conjunt quadribarrat. Comença la segona part. Recordem, està guanyant l'Eivissa per 1-0. Val el gol de penal de José Carlos Lazo. Espera, que el Sant Andreu cerca el primer atac. La central a punt de penal. La treu Jeremy Blasco. El de Bayona, contundent. De vegades sembla que porti tota la vida aquí, Blasco, i porta 10 dies, perquè la setmana passada va ser titular, sí, amb 3 entrenaments.
0: És un jugador que es nota que estava en competició, conseqüentment, s'adaptar o no li costa... Sí, li pot costar, però una mica menys.
1: És un jugador que ve del Radomiak Radom. Tens la camiseta del Radomiak Radom? No, a mi m'agradaria, no. Polonès de la...
0: Ja m'apareixia que em faltava alguna banda per anar.
1: De la primera divisió de
2: Polònia...
1: No té
2: la segona camiseta de l'Eivissa, ha de tenir la camiseta d'aquest equip.
1: Del Radomiak... Però és curiós, Gavi, perquè ell va firmar dimecres amb l'Eivissa i dimarts al vespre estava jugant Copa de Polònia,
0: sí, sí, sí,
1: amb el Radomiak Radom. És a dir, va jugar...
0: Va arribar el va dimecres titular, de la nit va ser titular, i va ser titular.
1: Va ser titular dimarts a Polònia i dimecres estava aquí. Sí. Havia firmat i estava aquí. I dissabte estava jugant de titular.
0: Sí, sí, titular.
1: O sigui, va tenir una setmana complexa. Jeremy Blasco, un home que pareix que ha de ser capital, no?, a la defensa de l'UD. Venga, juga David Estals. Estals, que fa una bona passada a l'espai per Iker Varela. Iker Varela entra a l'àrea, fa les entrades... Segon pal impossible, fica el cap blanco, la treu la defensa de la Sant Andreu, mira, recupera David Estals, que a mi també m'agrada més d'interior que de lateral, David Estals. De fet, ha quedat, jo crec que per ser interior, perquè ja hi ha dos laterals més a la drets de la plantilla, com
0: sí,
1: són Busto
0: i Lozano. De fet, a roda de premsa m'ho va explicar, que ells que sabien que podia jugar de lateral, però que ells pensaven que en altres opcions podien ser millors que de lateral dret.
1: Vinga, va l'Eivissa, la pilota cap a darrere per Víctor García. És a Pablo Busto qui la deixa de primera, a la línia de tres quarts. Iker Varela, que la guanya, se la queda. Anem a veure si millora la segona part. El futbolista basc fa la centrada, molt passada. Anem a veure qui
2: perdona,
1: se la
2: Raül,
1: queda.
2: Perdona, Raül.
1: Espera, la centrada rematada, fora. La rematada, Teo Baix, fora.
2: Està a punt d'arribar Félix Gall i darrere d'ell Enric Mas, que també arribarà a la línia de meta. Ara esprinta una mica el ciclista austríac, també als darrers metres per al mallorquí, per l'Artanen, que està a punt d'acabar ja aquesta edició. Mira com somriu, mira com riu. Enric Mas arribant a la meta, està assegut, no s'aixeca de la bicicleta, d'un somriure espectacular després de l'esforç que han fet avui tots els ciclistes, però especialment el mallorquí. Arriba ara mateix, acaba d'arribar Enric Mas, al Collado de l'Alguacil, el nou guanyador de la Vuelta 2026, que demà ho celebrarà amb la resta de l'equip. Acaba d'arribar Enric Mas, ara ho farà, segons després, Roglic, arriba Roglic, darrere Enric darrere Fèlix Gal, recordant la victòria de l'etapa estat per Miquel Landa. Enric Mas avui ha sentenciat la Vuelta 2026.
1: Molt bé, ho celebrem, Toni Torres, eh?
0: Sí.
1: Aquesta victòria que ha hagut de suar fins avui. Espera, la central. No hi havia, sí que hi havia. Sí que hi havia fora jo, però hi havia dos jugadors sols per fer la centrada. Afortunadament, anava molt tocada el Sant Andreu. La centrada des de la dreta anava
0: menys mal, pel
1: forta, menys però, hi havia,
0: males fora de joc.
1: Però hi havia dos sols. En realitat està ben defensada, si era fora
0: sí,
1: de joc.
0: Per això ho dic, havia... però ara que és un risc, eh?
1: Sí, però era clar. Eh? Ara li he vist repetit, jo crec que era bastant clar el fora de joc de Jaume Tovar, que més enllà d'aquella acció en la que li ha guanyat a Jeremy Blasco i que ha acabat en la millor ocasió de, sí, de Sant Andreu, després s'ha anat de més a menys, eh? Jaume Tovar no, ha aparegut poc a la segona meitat de la primera part, diguéssim.
0: Sí, no, és un jugador que domina molt bé jugar d'esquena, és un jugador que sabia i sap que fent venir uns metres a Jeremy Blasco quan rep, és un jugador que traguer-lo de posició li crea problemes per buscar-li s'espalda per darrere, però bueno, és un jugador que independent d'aquella jugada es sent tot de sa defensa de que té Eivissa no petit en demasia. Jo no molt més en falta estar tot de pilotes, tenir molt més control del partit i tenir molt més pilota des que tenim, perquè un equip que tingui que córrer tot el partit darrere sa pilota se li pot fer molt llarg.
1: Vinga, que va l'Eivissa, per cert, vaya detall de qualitat que acaba de deixar l'Azo, una passada de cullera de tall, de jugador, que, de molta qualitat, de jugador que ha estat equips, com és ara l'Espanyol, per exemple, no? Va pujar primera amb l'Espanyol, amb Manolo González a la banqueta, torna la càrrega al Sant Andreu... I intenta, ara està el partit un pèl trencat al centre del camp, mira, ara té una autopista...
0: Un pèl no, ben trencat.
1: Té una autopista Bermejo que troba a l'esquerra Nil Jiménez que fa la centrada al segon pal, salta Tovar, no pot rematar, anem a veure si l'Eivissa la treu, no, se la queda d'Àrbera, cap endarrere, el Sant Andreu que pot tornar-la a ficar a l'àrea, allà va la centrada, la treu amb el cap Jeremy Blasco... La treu l'Eivissa que està patint.
0: És que la perd no dona tres tocs seguits.
1: La perd molt ràpid i jo crec que sense pilota no... Es consta tancar els forats, no? El Sant Andreu progressa fàcil i sempre troba una passada bastant còmoda
0: sí,
1: fins a arribar a l'àrea.
0: El problema no és, és com te busquen ells. El problema és que tu no tens pilota i si no tens pilota has de córrer darrere ella.
1: Vinga, que va a Sant Andreu. Sí, però el bloc baix, no, l'Eivissa no el té gaire per la mà.
0: No, perquè està molt... Perquè
1: no és
0: està
1: un equip
0: molt,
1: que diguis com defensa l'àrea.
0: Està molt clavat, està molt endarrere aquest equip. Consequentment, ara mateix estan veient que pràcticament juga com una defensa de 5.
1: Sí, ara mateix està 5-3-2.
0: Els jugadors que juguen per davant estan en inferioritat numèrica en els migcampistes d'ells. Consequentment, tenen molta més comoditat per jugar.
1: És Genaro que s'incrusta allà en la parella de centrals. Després queda com a Stals, a Teo Baix i Lazo. Espera, la passada llarga, que pot ser bona. Mira, Eslava, però està massa sol. S'ha de frenar esperant l'ajuda d'algun company. Finalment troba Lazo. Lazo que entra a l'àrea, tira la bicicleta, prova xut! Contra les cames de Ramon Juan... S'havia quedat sense un angalazo.
0: El partit està molt raro.
1: Està molt trencat. Sembla el minut 89.
0: Tu mira quin munt de jugadors tenim a s'afrontar a la sèrie rival i, en canvi, en mig d'escamp no hi ha aquest jugador.
1: No hi ha cap tipus de control. Ja t'ho dic, no sembla el minut 6 de la segona. Sembla el descompte. Està trencat.
0: Sembla el 89.
1: Vinga, que va ara l'UD. Toc de corneta ara de la bloc. Blau cel. Mira, es fa un petit embolic David Astal. S'acaba endarrerint. Mira, en gorra, tu, no m'havia fixat. Està Prieto, s'acaba de posar la gorra, Andrés Prieto. Aquest ens ha escoltat parlar de Jacinto i s'ha col·locat la gorra. Prieto, feia temps que no veiem portar amb gorra aquí, eh? Mare de Déu. Vinga, que va, Jeremy Blasco. Mare meva, quina passada més dolenta, tan dolenta...
0: Que
1: des de Sant Andreu no se n'esperaven. Eslava, que filtra la pilota per a Lazos, dins l'àrea de nou. Lazo la deixa cap endarrere para que sigui Víctor García amb l'esperola. Deixa bé per a Lazo, que fa la centrada, pot ser bona. Pica el cap Andreu Hernández, la treu la defensa del Sant Andreu, però la torna a guanyar ara Genaro a la dreta per Busto, aquest amb Varela, que s'endú la trupadeta per darrere.
0: Primera decisió que ha pres Nacho González és adelantar molt més la defensa, pràcticament la du a la zona de mig camp. Quan l'Eivissa tinga certesa amb alguna passada per dins que pugui encarar a porteria, li pot fer molt de mal en aquest Sant Andreu.
1: Juga de nou La Unió Esportiva Eivissa, Eric Curbelo, Curbelo amb Jeremy Blasco, l'exfutbolista, com deia, m'ha agradat això de Radomiak, Radom, la pilota per Eslava, Eslava que tira la paret amb Teo, Teo que obre a la dreta per Iker Varela, anem a veure si apareix la màgia del futbolista Bast, fa la centrada, la pilota que queda morta perquè li pegui, mare meva, perquè li pegui Genaro, directament gairebé a servei de banda, quin misto de xut de Genaro Rodríguez, el migcampista de Gerena de Sevilla. Ja canvia, no, què passa?
0: Canvi de camiseta.
1: Canvi de camiseta, Sant Andreu, no sé si està...
0: Jo no sé si és la mateixa, si no és la mateixa.
1: El jugador del Sant Andreu és...
0: A veure si no es Torices, aquest.
1: No, és, no. És Delgado. Que ha anat a la banqueta. Clar, ara està un minut fora, o què? Clar. Sí. I amb un canvi de camiseta també?
0: Sí.
1: No, de moment no li autoritzen, no l'autoritzen per a que torni, així que l'Eivissa de moment està amb un mes, perquè està Delgado fora, esperant entrar. Mira, ara entra, i ara sí que també prepara un doble canvi a Sant Andreu. Mentrestant es juga, és a Curbelo, Eric Curbelo, el futbolista...
2: Raül, aprofitant que no passa gaire cosa important... Anem a fer un altre intent amb en Joan Gabriel Bausà en aquest Collado de l'Alguacil. Juan, endavant.
8: Què tal? Salutacions. En un dia gran, som ara mateix a la zona mixta, esperant que surti d'aquí a uns moments Enric Mas a atendre el mitjans de comunicació. Som, a més, just en darrere del podi en aquesta etapa que ha estat un autèntic somni i que Enric Mas ha paraulat, ha fermat aquesta Vuelta Ciclista a Espanya 2026. Vaya etapa que s'ha marcat el ciclista d'Artà i hem vist com Primo Roglic idò ha anat perdent força a mesura que pujava aquest port fins a la línia d'arribada. Quan ha arribat Enric Mas, idò s'ha abraçat amb el seu staff i ha cridat, ha fet un crit de vamos, content Enric Mas, que ja té a la butxaca aquesta Vuelta a Espanya. Estem, com dèiem, aquí a la zona mixta, a l'espera de que arribi Enric Mas i doni les seves primeres paraules, les seves primeres declaracions aquí a la zona mixta. Vaig també a un aficionat amb la bandera de Mallorca, amb el nom d'Enric. No sé, Gavi, si voleu que m'acosti, no sé si la cobertura m'ho donarà per parlar amb ell, el que tu me diguis.
2: Ho provam, endavant.
8: I doncs, vinga, vaig intentar i m'ha de dir...
2: I doncs ja s'ha perd la cobertura, no hi ha manera. No pots donar...
8: cobertura aquí, no?
2: No pots donar una passa al front, és increïble.
8: No, a veure...
2: Quina mala...
8: Sí. Aquí.
2: No mos arribes bé ara. Ara...
8: No arriben bé.
2: No. Ara jo, sembla que estàs a una nau especial.
8: A la posició primigènia, que és aquí,
2: ara
8: en
2: sí.
8: Aquesta zona vista. Sí, ara sí. I no m'ho mourem d'aquí, perquè és per on sortirà Enric Mas. I Gavi Forçat, ha estat molt emocionant aquesta etapa d'avui, i no sé si estaràs d'acord amb jo, que això ja està fet, no?
2: Això està fet, ha estat una etapa de control absolut, en gairebé tota l'etapa han estat junts Mas, Roglic, Gall i Carapaz, només al final Mas i Gall han donat un petit bot, han deixat mort en Roglic, tampoc Carapaz, que ho havia intentat a la mitjana carrera, ha estat capaç d'anar-se'n, però lo cert és que avui això queda tancat, demà Granada serà una festa per Enric Mas, pel ciclisme espanyol que no guanya la Vuelta des del 2014 amb Alberto Contador, i qui havia de dir també, Juanga, que avui aquest tapón se l'ha enduit Mikel Landa, un altre ciclista molt criticat, sí. Amb molta mala sort sempre, i que s'ha enduit l'etapa d'avui, que ha estat un autèntic espectacle.
8: Sí, sí, aquest darrer quilòmetres que ha fet amb aquesta sortida, amb aquesta escapada, Mikel Landa, que just quan ha arribat, quan ha travessat la línia d'arribada, pràcticament s'ha desplomat damunt la bicicleta. Ha començat també a plorar Mikel Landa, i és que l'esforç ha estat increïble del corredor espanyol, que ha fet una etapa realment increïble, espectacular, d'aquestes que fan ciclisme i que finalment ha aconseguit guanyar aquest ciclista experimentat que, com dèiem, quan ha arribat, idò, ha notat, evidentment, l'esforç i la baixada física de tot una. S'ha recuperat i s'ha abraçat també els membres del seu equip. Ha estat una penúltima etapa amb espectacle del món del ciclisme, d'aquest que crea afició, i com dic ara mateix, aquí a la zona mixta, i de moltíssims aficionats al ciclisme, esperant que surti Enric Mas, que...
2: Ui! I ara tornem a tenir qualque problema en la cobertura. Deixem aquesta línia oberta amb en Joan Gabriel Bausà. Tornarem tot d'una, mos demani pas per escoltar el gran guanyador d'aquesta volta, que no és un altre que Enric Mas. Mantenim aquesta línia oberta amb en Juanga, en la mesura de lo possible, tenint en compte la cobertura. 5:52, tornem a Can Mises. Endavant, Raül.
9: A Can Mises no ens hem perdut gaire cosa, ni una ocasió a una banda ni l'altra, com a molt el doble canvi que ha fet a Sant Andreu. Han entrat Albertito i Armero.
0: Preparat Raúl Anderioli per entrar en joc.
9: Ara, al lloc d'Albre, m'has interromput mentre deies canvis.
0: Perdoni, senyor.
9: És que no tenies moltes ganes de que entri Joldi. Albertito i Armero han entrat ara al lloc d'Albre i de Bermejo. No passa res, te perdono perquè ets tu. De moment, l'Eivissa, que me fa la sensació que està patint menys en aquesta segona meitat que no passa en la primera, sense estar gaire brillant. Mira, què està passant a cap Eslava. És bona, Eslava que pot encarar el porter, Eslava que fica la directa, Eslava que entra a l'àrea, se li queda un pèl endarrere, però ho aixuf fora. Se li ha quedat la pilota al darrere. No ha estat bona la conducció de Javi Eslava.
0: Que li costa. A 16 de la jugada que jugarà, perquè també està Manu Justo per entrar.
9: No és Ronaldo Fenómeno, ho ha demostrat ara. No. Li ha faltat un pèl de velocitat. I llàstima, perquè era un mà a mà. Havia agafat perfectament l'esquena de la defensa de Sant Andreu, però la pilota se li queda al darrere. Després ja prova xut, ja mig caient. I mira, com Manu deia Justo. Toni, és la seva darrera aportació al partit, perquè hi ha canvi de davanter centre. Entra... Manu Justo para Eslava y también marcha el autor del gol. Marcha José Carlos Lazo, el exfutbolista de l'Albacete, para dejar el seu lloc también, canvi natural, home per home, a l'esquerra de l'atac, perquè entri l'home que reclamava Toni Torres, perquè entri Ander Joldi Aizagar, el futbolista provinent de Osasuna Promeses, un jugador que també ens ha agradat bastant a la pretemporada. De fet, va ser, si no vaig errat, el pitxichi de la...
0: És més singularitzador, si es va.
9: Així que, enguany, Toni, sí que vull dir una cosa. Enguany tenim... Veure, crec que és una evidència que tenim més fons d'armari, eh?
0: Sí, no.
9: Mira la banqueta, veure Joldi, veure Manu Justo...
0: Sí, no, tenim jugadors, i a més, se mos queda gent a sa banqueta important.
9: Ha entrat Estals, que l'any passat va ser peça capdalt. Un dels millors futbolistes del Sabadell, un equip que puja a segona. La veritat és que fa bastant de goig, Gavi, aquesta temporada, veure la banqueta de l'Eivissa,
2: sí.
9: amb tantes opcions. No?
2: Possibilitats, no?
9: Per a Raúl Jona, per exemple, l'altre dia va sortir des de la banqueta Macella, va marcar, tenim Eric Ruiz, un central contrastant.
0: L'altre dia va ser titular Josep Calavera, avui està a la banqueta, vull dir.
9: Josep Calavera...
0: Almenara, que encara no s'ha vist, que és un jugador que en teoria es va dur per ser important a la banda dreta.
9: En teoria era el lateral dret titular i sí. Encara no ha jugat. És cert que arrossega molèsties des del primer dia. Ja està per jugar un jugador que l'any passat jugava a segona amb el Ceuta. No era el lateral titular, però va jugar bastants de minuts. Va pujar amb el Ceuta fa dues temporades. De fet, la plantilla que ha fet l'Eivissa no és sospitosa de no que no hagi una aposta un any més econòmica talonari per davant per intentar tornar a segona. Espera, que va la falta. Mare meva, que va la ben botada directament a fora. Sí. Porta per a l'Eivissa.
0: Jo que aquesta jugada la tenen que ensenyar una miqueta més, perquè a cama canviada li pega de Sassona dreta des lateral, allà de vora la línia de fons, té tot l'equip ficat en el primer pal i la posa en el segon pal, però ben llarga.
9: Sí, no ha funcionat gaire la pissarra de Nacho González. Està guanyant l'Eivissa, val el gol de José Carlos Lazo al minut 25 de penal. Amb aquesta victòria per la mínima, l'Eivissa, que sumaria dues victòries seguides, que és una cosa que no va passar gaire la temporada passada, i ja ens alegrem. El joc, encara que no sigui
0: el millor... I una Eivissa que té la setmana que ve una visita complicada, eh? Sí, sí, és un equip molt mal de guanyar, que seu.
9: Després repassarem. L'Eivissa la setmana que ve juga dissabte a les 9 del vespre a l'Estadio de la Victòria, al camp del Real Jaén, un altre recent ascendit, sí. Però és el Real Jaén, que és un equip que ha estat a primera divisió. El Real Jaén ha plogut. Deia l'Eivissa, amb aquesta victòria, no vull cridar el mal temps, però se situaria momentàniament quart, que fa... Mira, no he mirat la dada, però fa molt de temps que no estem a zona playoff.
2: Un Jaén, Raül,
9: molts de mesos, eh?
2: Un Jaén que va deixar en el camí l'Atlètic Balears per pujar, i que té a les seves files, per exemple, Moja Keita.
0: Sí, que el té avui sancionat.
2: Avui
0: no sé si
2: n'hi ha hagut
0: un o més, però el van expulsar la setmana
2: avui,
0: passada.
2: Sí, avui et segur que no juga, perquè
0: va ser una mica complicat.
9: Sí, per cert, parlant de butxins de l'Atlètic Balears i parlant de Moja Keita, m'has fet recordar una dada que tenia aquí apuntada, que volia donar. Ara l'explico, perquè ataca el Sant Andreu, que fa la centrada. S'ha tret una centrada que era impossible. Espera, que la baixa Jaume Tovar. Com ha pogut, la deixa cap endarrere. Pot ser bona, xut fora! Ah, xut fora! Li ha pigat a Dani Torices. Que bona l'acció de Jaume Tovar, que ha controlat una centrada que semblava no tenir gaire futur. La controla, se l'acomoda i té el periscopi aixecat per deixar-la endarrere per a Torices, que arribava amb tot l'avantatge i des del límit de la frontal li ha pigat afortunadament per damunt del travesser, perquè estava tot sol Torices amb la cama bona, però ha impactat amb l'interior de la bota massa, jo crec que li ha pigat a la part baixa de la pilota i se li ha anat un pel alta. Aquesta era bona, que hi era,
0: sí,
9: el 50% bona. Del gol era per Tovar, eh?
0: Sí, no, i a més és que jo segueixo en les mateixes, és que l'equip dins defendent li falta molta contundència, molta contundència.
9: És el que ha dit, que no és que sembla que el bloc baix no és l'especialitat de Raúl.
0: Només, per corregir-te una miqueta, molt m'he d'equivocar si no sé Albert Titos que ha tirat.
9: No, era estat d'un salt 12, he vist, eh? Toni, vas molt equivocat, era Torices.
2: Perdona, Raúl, sí. Tornem al Collado de l'Alguacil. Juan Gant, davant. No sé si m'ho sent, sentint la veu de Juan Mari Guajardo, l'espíquer. Ara, endavant.
11: Ara mateix, Enric Mas, en el podi, com li han posat aquesta mallota per mai, Enric Mas, que l'ha rebut. L'ha aplaudit, un Enric Mas que el veig passar mateix quan l'estona amb un somriure, i d'aquí a uns moments atendrà en el mitjà de comunicació Enric Mas ja amb el seu mallot per mai després de l'etapa d'avui, que continua amb ell com el líder de la general i ja virtual campió de la Vuelta Ciclista a Espanya.
2: I tot d'una, tornem a Collado després d'aquesta passada Enric Mas per al podi, tot d'una atendrà els mitjans de comunicació el ciclista artenenc, el ciclista mallorquí. Són les 6 i continua el joc a Can Mises.
9: Continua el joc a Can Mises. Ara que ho intenta és a Víctor García. Ara li ha pigat directament a la cara de la jugadora Sant Andreu, però la jugada continua i lota per Ander Joldi. És a David Astals. Obertura cap a un pont més cap a la dreta per Iker Varela, al límit de la frontal, la deixa més cap a la dreta per Pablo Busto, que fa la centrada cap a ningú, ha sentat un poc al Bulto, eh? Sí. Ha estat Pablo Bulto ara en lloc de Pablo Busto. La treu, mira, estic fins i tot àgil. Per fer-me mal al coll estic àgil amb les bromes.
0: No sé si estaràs d'acord amb jo, però jo crec que...
9: Espera, la passada a l'espai la intenta guanyar Armero. Jeremy Blasco més ràpid.
0: Jo crec que David Estals li ha dat una altra cara a Mishkam, eh?
9: Sí, a mi
0: sobretot
9: m'agrada.
0: Sobretot en controls orientats, que el posa en avantatge, cosa que això no ho havíem vist.
9: No,
0: sempre,
9: és que la sensació, Toni... Espera, la centrada, la baixa Armero. Se li ha anat el control amb el pit el suficient perquè Jeremy arribés a ficar
0: havia controlat malament
9: la bota.
0: Havia controlat malament el salt de cap i ho ha... Ho ha arreglat en posant-li sa puntera en una jugada que li quedava sa pilota molt bé per empalar porteria.
9: S'havia empassat la centrada Jeremy Blasco, l'ha baixat amb el pit Armero, però se li ha anat el control amb el pit i Blasco gairebé des del terra ha ficat la punta de la bota per evitar que pogués rematar. Ara hi ha la primera targeta al partit, crec, no? Per tallar una acció prometedora. No sé, és per un jugador del Sant Andreu, no ha arribat
2: abans, a veure... Abans l'ha vist en Curbelo, eh?
9: Ah, sí, tens raó, sí. Que bé te veig.
2: Estem en totes. Estem
9: avui estem
2: totes
9: repartint joc aquí totes. No sé, deixa a Dani Torices. És la targeta...
0: Sí, és dorsal 12.
9: Que és el mateix que ha fet el xut abans, si em corregies. Gavi, abans de que tornem en ritmes, te volia donar la dada, te volia donar una dada, sí, parlant de l'Atlètic Balears i de que jugava Keita i tal. El Sant Andreu, l'any passat, estava a segona federació, grup 3,
2: sí,
9: i es va enfrontar en 10 ocasions equips de les Illes Balears, perquè teníem, sí, 5 equips a la categoria. I del Sant Andreu va perdre, està perdent 1-0 avui, vale? Va perdre 1-0 a Andratx, va perdre 1-0 a Porreres, va perdre 1-0 a Sa Pobla. Va guanyar a l'Atlètic Balears 2-4, sí, va guanyar la Via Cintura i també va guanyar 1-3 a Eivissa, aquí, a la S d'Eivissa. Els 5 partits al Narcís Sala, 5 victòries del Sant Andreu. Em crida atenció que perdés a Porreres, a Sa Pobla i a Andratx.
2: Sí.
9: Un equip que va ser campió amb molta comoditat al final. Bueno, al final no li va treure tants de punts perquè va patinar.
2: De la base, partint de la base que dos varen descendir, el Porreres i l'Andratx.
9: Sí, sí, i sí, bueno, la Poblense no va dir que l'altre no, l'altre acaba de sentir a la SD a Eivissa. En canvi, va guanyar al camp del que va ser el seu gran rival pel títol, el camp de l'Atlètic. De fet, si hagués perdut allà, hagués guanyat la Lliga.
2: Li va guanyar els dos partits.
9: Sí, sí, sí, no, al Narcís Sala, 5 victòries del Sant Andreu contra 5 equips de les Illes. Vale, espera, que va al conjunt Padrí Barrat, és un 2-2, la recupera, és a Bermejo, perdó, Bermejo no, Armero, qui condueix, Armero, que la controla al límit de la frontal. Ara Sant Andreu ha estat lent, ha donat temps a replegar, era un 2-2, s'ha convertit en un 5-10 ja. La pilota la té ara Nil Jiménez. El Sant Andreu, que li comencen també, me fa la sensació a fallar un poc les cames, també. És que fa calor avui aquí, eh?
0: Sí,
9: mira,
0: sí,
9: que
0: sí,
9: no fa tanta com les darreres setmanes, però també puc ficar un partit un 12 de setembre a les 4 de la tarda a Eivissa, també. Aquestes són de les coses que a Gavi li molesten, jo sé, eh? que sí, que no entens del futbol.
0: No, però escolta, si aquest horari té seu pes... Àguiles, Madrid Castella, a la 1 del dia.
9: Sí, sí, Àguiles.
0: Això ja és per denunciar-ho.
9: Que deu ser el puesto amb més calor d'Espanya, eh?
2: Sí, d'acord. No, però és que
0: a la 1 és més dia, però
2: fan coses amb els horaris que no tenen cap sentit. Ahir quin sentit té un partit de futbol sala a les 9:30 de la nit?
9: Sí, però, bueno, però aquí tenim el problema de que per la salut del futbolista i per la gent que està a la grada...
2: Evidentment.
9: Jo crec que això de posar... Està bé espaiar els partits, ho entenc, perquè hi ha una tele que paga, però això ho pots començar a fer a finals de setembre, octubre. Ara igual posar partits a Espanya a les 2, a les 4...
0: També hi ha que dir que els pròxims partits de l'Eivissa tots estan posats a hores normalment tempestives, no intempestives.
9: A la nit. Bé, ja aturada per a la hidratació. Som al minut 70:30 de partit. Continua guanyant l'Eivissa per 1-0... Una UD que assumia amb encadenar dues victòries consecutives, com deia, una...
2: Estaria bé un golet per quedar tranquils, no?
0: Sí. Ja estàs tranquil que sí.
9: La UD que encara té dos canvis per esgotar, i a la banqueta tenim gent com, per exemple, Masella. Bé, d'atac només està Masella, realment, a la banqueta, perquè ja han entrat Joldi i Manu Justo. Està Josep Calavera, també podria ser una opció. També al Sant Andreu encara li queden dos canvis per esgotar. Però la sensació és que hem patit més a la primera part que ara.
0: La sensació és que en su canvi de David Estals, a mig camp tenim més control de les pilotes. Un jugador que, independentment de que abarca molt de camp, és un jugador que moltes vegades, en els seus controls orientats, danses a volta, et posen superioritat. I això, quan un equip li manca tanta possessió com us ha faltat la primera part, que d'aquí mos ha vengut tot esperit que mos ha creat el rival, en el moment que tinguem una miqueta de possessió de pilota, que tinguem més trato en la pilota i més tensa pilota en altres, cada volta patirem menys.
2: Aprofit que no tenim el partit en joc per recordar que està a punt d'acabar a primera divisió el partit Osasuna 0, Espanyol 2. Quina victòria de l'equip espanyolista a Pamplona, que és un camp complicat. I a segona divisió també està a punt d'acabar el Cádiz 0, Las Palmas 1.
9: I a primera federació, grup nostre, s'ha jugat abans el partit del que parlàvem, Àguiles 1, Real Madrid Castella 0. Per cert, també t'ha recomano que vegis el gol de l'Àguiles.
2: Sí, aquest sí l'he vist.
0: Jo l'he vist el partit.
2: Espectacular.
9: El corro de la patata. Espera, que hi ha canvi... de l'Eivissa...
0: Gonzalo Almenara.
9: Entra, però han tret una altra carta. S'ha equivocat, ha tret el 7 pel 9. El 7 pel 9.
0: 23 sí, sí. Per 19.
9: No, però jo he vist el 7 pel 9, segur, absolutament. De moment hi ha el canvi d'Iker Varela fora. I és un canvi bastant defensiu, eh? Gonzalo, un lateral per un extrem. Mira, mira, mira, Toni. Veus com ha tret el 7 pel 9? Ara, mira, mira, mira. El quart àrbitre ha tret el cartell del 7 pel 9.
2: I què
9: sap ell? I el canvi era el 23 pel 19.
2: I què sap ell, el quart àrbitre?
9: Però igual ha estat un canvi, no? Igual és un canvi al Sant Andreu i Tobar ha marxat. No, Tobar està al camp, no? Sí, sí, Tobar està al camp. No, s'ha equivocat absolutament. Mare meva, què? És que el 7 pel 9 és el canvi d'abans. De Manu Justo i Eslava. Igual s'ha quedat allà callada
0: va jugar en doble lateral dret. Jugarà Gonzalo Almenara per davant de Pablo Busto.
9: No, i estan, de fet, els tres laterals drets de la plantilla, perquè està Estals també damunt la gespa, eh? Ha fet una cosa... Ara Estany és un canvi eminentment defensiu, el que acaba de fer Raúl Jona, substituint un extrem. No ha tingut el seu dia Iker Varela, eh? Ahir la vam entrevistar a la televisió i vam dir... Li vam traslladar l'opinió generalitzada a Eivissa de que la gent estava molt contenta amb ell i de dir, avui no ha tingut el seu millor dia. Un xaval, un al·lot simpàtic,
0: sí.
9: Iker Varela. Va caure bastant bé.
0: Molt noble.
9: Vinga, buf, quina entrada. Quina entrada. L'acaba de deixar un regalet. Gonzalo Almenara, targeta groga per Gonzalo. Acaba de pigar-li una entrada absolutament innecessària. Quan duia mig minut al camp, Gonzalo Almenara, a Delgado era, no?, del Sant Andreu. Ara li està demanant disculpes, però tampoc no gaire, amb no gaire energia, eh? Però, escolta, vaya regal que li acaba de deixar només entrar, eh? Targeta groga, jo crec que no era per vermella, però sí que, mare meva, entrar així al camp, ha entrat amb energia.
0: Estava així.
9: Gonzalo Almenara, l'exa lateral de l'agrupació deportiva Ceuta, un equip que està tenint problemes, no sabem si d'alguna manera fruit de la situació que viu

0: Hola, sóc el Santi Balmes, el cantant, compositor i accionista minoritari de Love Lesbian. Si voleu escoltar les nostres cançons, ja sabeu que les podeu tenir...
1: A Òrbita 3.

0: Bajo el volcán, un altre tema del repertori de Love of Lesbian. A finals del passat mes d'agost actuava a Mallorca a Felanitx, conclou així la seva gira d'acomiadament temporal. Amb un molt bon directe, el grup que s'acomiada dels escenaris per un temps indefinit. El motiu d'aquesta aturada la banda ja ho va aclarir després de 25 anys de trajectòria ininterrompuda. El grup sent la necessitat de descansar, canviar la seva forma de fer feina i fer altres creacions. I per cert, si no vares poder anar a l'actuació de Felanitx, queda un concert final, serà a València, dia 11 de desembre.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I en el cas de Love of Lesbian, que fan una aturada en la seva carrera, aquesta propera tardor estan de tornada als madrilenys Vetusta Morla. Gira de retorn que arrencarà el proper 2 d'octubre a Barcelona, dia 9 actuaran a València, dia 24 del mateix mes a Pamplona, dia 31 faran a Màlaga, i ja el mes de novembre a Coruña, Sevilla, i 3 actuacions consecutives de 9, 20 i 21 de novembre a Madrid. Segur recordarà

Aquesta cançó du per títol Copenhagen, de Vetusta Morla, la banda que es formava cap allà l'estiu de 1998 a Tres Cantos, Madrid. Un projecte que arrencava a l'institut i després s'ha convertit en una de les bandes més sòlides del panorama indie i pop nacional. Vetusta Morla tornen als escenaris aquesta propera tardor amb la seva nova proposta en directe. Amb les següents dates confirmades, 2 d'octubre, Palau Sant Jordi de Barcelona, dia 9, ho faran en el Roig Arena de València. Dia 24, també d'octubre, a Pamplona, en el Navarra Arena. Dia 31, ho fan a Màlaga. 6 i 7 de novembre, a Corunya. Dia 14, a Sevilla. I 3 actuacions consecutives en el Movistar Arena de Madrid, de 9, 20 i 21, també del proper mes de novembre. Si vols estar informada i informat dels concerts i festivals que es duen a terme a les illes, però també fora de la nostra comunitat, orbita durant el cap de setmana, punxam en els seus protagonistes, com ara Valiente, de Vetusta Morla.

0: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és música. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio legendari.
7: És un facto.
0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita.

Under the Wheels, cançó dels mallorquins Bacabou, te'n recordes? El proper dissabte, de 9 de setembre, d'aquí una setmana, en el Teatre del Mar, a la barriada d'Esmolinar de Palma, i després de 12 anys, lluny dels escenaris, tornen Bacabou, Pascal Sarabelli i Joan Feliu presentant Decoded, nou espectacle que combina noves composicions, peces publicades però mai interpretades en directe i, per descomptat, una selecció d'algunes de les cançons més emblemàtiques de la banda, com aquesta que acaba de sonar a Òrbita 3. Per tant, nova oportunitat a la vista per veure els Bacabou en directe. Aquesta segona part de sessió, fins arribant al punt horari de les 8, farem un tast, recordarem algunes de les seves cançons més emblemàtiques, com ara aquesta, The Earth Just Without Use.

0: Les textures musicals envolvents al Dream Pop dels mallorquins Bacabou, que tornen amb un nou espectacle, Decoded Concert, com presentava la seva vocalista Pascal. Serà en el Teatre del Mar, a la barriada d'Es Molinar de Palma, el proper dissabte, de 9 de setembre, a partir de les 8 del capvespre. Hem escoltat algunes de les cançons més significatives del seu repertori, Someone, Somewhere, ara fa uns instants, Meditation Park, i així hem recordat algunes de les cançons més destacades editades per als mallorquins Bacabou. Arribem així a fer una pausa, una aturada i tema de contraportada per completar aquesta sessió i arribar al punt horari de les 8. Recorda que seguirem orbitant fins a les 9.
1: Òrbita 3, el mosaic sonor... Divetres Ràdio, amb Tito Fuster. Go! Divetres Ràdio és cultura.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no?
4: Sí.
3: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
5: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
6: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
7: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
8: Serà espectacular.
7: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
9: Que repiqui les campanes de la Seu!
7: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
10: Torna a ser Enric i torna a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
7: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, amb Tito Fuster.
0: I amb els beats electrònics del DJ i productor alemany Paul Kalkbrenner, arribarem en el punt horari de les 8. És el cap de cartell del Rocky Desert que es du a terme a la pedrera de Sant Antoni a Eivissa. Esdeveniment que ha començat avui a hora baixa i es durà a terme fins a altes hores de la matinada. Organitzat per al Festival Sueños de Libertad d'Eivissa, amb dues dates, el mes de juny 1 i aquesta segona 12 de setembre. En el line-up també hi són Carista Love Foxy, Kaidlaf Elain i un llarg, etc. Amb el DJ i productor alemany completam aquesta sessió. Recorda que després del bulletí informatiu seguim orbitant una hora més fins a arribar a les 9.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. L'artenenc Enric Mas ja és virtualment guanyador de la Volta Ciclista a Espanya després de la penúltima etapa d'avui entre la Calahorra i el Coll de l'Alguacil. Mas ha controlat en tot moment la cursa, tot i els intents d'un dels seus perseguidors, Félix Gall, d'escapar-se. Així d'emocionant s'ha mostrat el ciclista mallorquí una vegada arribat a la línia de meta.
2: Un dia espectacular, falta demà, que demà compta, també compta. És vera que és un dia diferent, una gran volta, però també compta, esperam, pues, poder disfrutar de lo que queda d'avui, poder veure que encara no he vist ningú de l'equip, poder veure la família, poder veure tots els amics que han pogut venir des de Mallorca i disfrutant.
1: I més temes, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma reclama aturar les obres previstes per a Aena a Son Sant Joan, denunciant que l'objectiu real dels treballs és incrementar la capacitat i el nombre de passatgers. El col·lectiu ha fet una crida pública a participar en la manifestació convocada per al pròxim 20 de setembre. La protesta exigirà frenar l'expansió de l'aeroport, reduir l'arribada de viatgers i limitar les accions de promoció turística. És el portavou de la plataforma, Pere Joan Femenia.
3: Estem parlant d'una ampliació perquè s'augmenten el número de fingers, l'espai segueix el mateix, però suposa un augment del nombre de passatgers al llarg de l'any, també del número d'avions que arriben a les Illes Balears. Veiem com aquest estiu s'han superat la capacitat operativa de 66 vols sols durant més de 8 dies a l'agost i més de 8 dies al setembre. Per tant, estem parlant d'una ampliació encoberta.
1: I avui és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya, una malaltia crònica silenciosa que afecta unes 110.000 persones a les Balears, la meitat de les quals sense diagnosticar. Sota el lema "Les paraules importen", la campanya d'enguany vol combatre la incomprensió social que envolta aquesta patologia. Des de l'Associació Espanyola de Migranya, la seva presidenta, Isabel Colomina, denuncia que l'entorn dels afectats tendeix habitualment a banalitzar el fort impacte d'aquesta malaltia en la vida quotidiana.
4: Cuando uno tiene una crisis, la vida se para. Tan discapacitante, según la Organización Mundial de la Salud, como una crisis de epilepsia o como la ceguera. Situaciones que nadie cuestionaría lo incapacitantes que son, pero sí lo hacen porque se confunde la migraña con un dolor de cabeza. Es un dolor que no te deja ni pensar, hablar, ni oír. Te tienes que esconder en una habitación a oscura, sin oír nada. El mínimo ruido te parece que es un estruendo. Mucha gente además tiene aura, significa que tiene otros síntomas previos al dolor, que a veces es pues, paralización de una parte del cuerpo, pérdida de visión.
1: I el Juc a peu, des de la part forana, ja s'en marxa. Alguns dels participants que fan tot el recorregut a peu ja han sortit dels seus municipis. Fins a 45 de Mallorca, des de Son Cervera fins a Campos, passant per Esporles o Santa Margalida, per arribar fins al Santuari de Lluc. S'esperen unes 5.000 persones. La gran majoria dels participants es desplaçaran directament fins a Inca per iniciar l'ascens a les 4 de la matinada. Així tot, alguns grups faran tot el recorregut a peu des dels seus pobles d'orígens, com deien, com és el cas de 19 veïnats de Son Cervera. Escoltam el seu regidor d'esports, Raül Cardoso.
5: Havia estat una sèrie d'anys que no s'organitzava a Son Cervera i no trobaven recuperar la pujada al lloc i, bueno, tenim la sort que cada any la participació va més. Els anys eren uns 60 persones i en guany són 140 i pico persones. De 9 persones que surten des d'aquí, des de Son Cervera, valents que se tiren al ruedo. Són 70 quilòmetres per carretera que se fan llars i
1: I en clau de servei, recordar que amb motiu de la Volta Nocturna a Mallorca en moto, l'avinguda dels Fossuares de Palma es troba tancada al trànsit en direcció a Andratx, en la qual cosa s'estan desviant els cotxes que venen de l'autopista a l'aeroport cap a avingudes i s'estan produint retencions de trànsit. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 9 en punt. Continua ara, Tito Fuster, amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

El duet francès de DJs i productors, els de París, The Blaze, enceten, enfilen la recta final d'Òrbita 3, el viatge per la galàxia musical que t'oferim dissabte i diumenge capvespre a IB3 Ràdio. Seleccionats els continguts, mescles i comentaris punxant des de la cabina Tito Fuster. I aquesta darrera franja horària, entre les 8 i les 9, la sessió dedicada a musicalitzar, ambientar la posta de sol, un dels moments càlids i de relax del dia. Tot i que els beats electrònics que et propòs els propers minuts són més bé per moure el cos i ballar. És el que proposaran The Blaze, un DJ set, combinant les seves característiques fusions, ritmes de house càlid, amb el punt melancòlic i aquestes textures electròniques que es mesclen en sintetitzadors envolvents, baixos greus i pronunciats i generant una atmosfera eufòrica i nostàlgica. El duo francès The Blaze, un dels atractius i caps de cartell del darrer dia del Cranc Illa de Menorca, que arrencarà

0: Sona el duet de DJs i productors Els de París, de Blaze, un dels plats forts del cranc Illa de Menorca, que enguany celebra la seva desena edició des de Òrbita 3, la més sincera enhorabona. The Blaze estaran oferint sessió de DJ set el darrer dia del festival, és a dir, dissabte, dia de 9 d'aquest mateix mes de setembre. La punxada dels The Blaze a partir de les 10:30 del vespre en el claustre de Mo.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Un festival que també reunirà altres figures, com ara el Diablo de Xangai, Go Cactus, Tristan, Shame, Soleá Morente, Raya Diplomàtica i Triángulo d'Amor Bizarro, entre d'altres. Tota la informació a crankfestival.com. Esdeveniment festival, un dels clàssics del mes de setembre, que compta amb el suport d'aquesta casa i vetres. I ara ens toca fer una ràpida pausa, una aturada, i després seguirem format sessió per completar el nostre viatge sonor i arribar al punt horari de les 9 de vespre. Gràcies per ser a l'altra banda.
1: Òrbita 3, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio en Tito Fuster. Estàs en òrbita. Ivetres Ràdio és actualitat.
2: A Ivetres Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
5: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster.

0: Òrbita 3, el mosaic sonor d'IB3 Ràdio, en Tito Fuster. Go! IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
2: Serà espectacular.
1: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
3: Que repiquin les campanes de la Seu!
1: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
4: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
1: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Òrbita, Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
6: Put your hands together one time. I want you to get together.
7: Tema de contraportada per arribar en el punt horari de les 9 i completar el viatge per la galàxia musical que hem començat aquest dissabte 12 de setembre al migdia. Demà tornarem a entrar en òrbita aquí a la sintonia d'IB3 després de l'informatiu migdia, és a dir, a les 2:30. Aquesta darrera franja horària entre les 8 i les 9, els beats electrònics han estat els protagonistes. Recorda que en aquest temps de ràdio pots escoltar multitud d'estils. Un collage sonor que tenc el gust de presentar, punxant des de la cabina Tito Fuster. Arribem a les 9 amb Fat Freddy's Drop, formats a Wellington a la dècada dels anys 90 a Nova Zelanda, i estaran actuant a Madrid dia 24 d'aquest mateix mes de setembre i dia 26 i 27 a Barcelona. Demà més. Adeu, salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Finalitza el Teatre Principal de Palma la cerimònia dels Premis, Honors i Distincions del Consell de Mallorca amb motiu de la Diada. Entre els principals reconeixements, Rels B ha estat nomenat fill predilecte, Concha Buica, filla predilecta, i l'actor Michael Douglas, fill adoptiu de Mallorca. Així d'emocionat s'ha mostrat el germà de Concha Buica, Robacho Buica, que ha recollit el premi en el seu honor.
2: Viniendo de donde venimos, es maravilloso, y que lo haya hecho haciendo lo que más le gusta, que es cantar y expresarse a través de las artes, es maravilloso.
1: Més temes, Enric Mas ha afirmat la victòria a la Volta a Espanya 2026 després de superar la penúltima etapa. Una duríssima jornada de 187 quilòmetres en 4 ports i un exigent final al Collado del Guacil, a Granada. L'Altenanc ha mantingut el control en tot moment al costat dels seus perseguidors a la General, Roglic, Cal i Carapaz, sense que el seu lideratge perillés en cap moment. Demà es convertirà oficialment en el primer mallorquí de la història a guanyar una gran volta. Com ha explicat, una victòria que arriba després de molta lluita.
3: Fa molts anys que ho he intentat, havia pegat un espalo tres vegades, el segon i una tercera, i mira, pues ara, després de molts anys, pues, ha valgut la pena, no? Tot, pues, sofrir durant moltíssims anys.
1: I la ciutadania cada vegada pren més consciència de tenir bona cura dels animals. A Espanya, abans del 2003, maltractar un animal no era delicte. I si miràvem cap enrere, sobretot a fora vila, els quissons i moixos acabats de néixer tenien les hores comptades, si no eren desitjats. En dues dècades, el canvi de sensibilitat ha estat immens, tal com evidencia la llei de benestar animal. Però hi ha altres països que han fet passes més grosses en aquest aspecte. Fins i tot garanteixen baixes laborals per assistir al cau o al moix en cas de malaltia. Una sentència recent del jutjat social de Barcelona que va declarar improcedent l'acomiadament d'una treballadora que va marxar de la feina per assistir d'urgència al seu ca obri la porta a l'esperança. Així ho explica el manescal Tomàs Camps.
4: Jo crec que crea un precedent, no? que és molt positiu, que com deia, si nosaltres consideram dins com a família, com a societat, els nostres animals com a part de la família, que per tant les mesures que s'adoptin per part de les empreses i de les administracions públiques sigui d'aquesta equiparació.
1: I per cert, nova protesta aquest dissabte per demanar que les galeres de Palma passin a ser elèctriques. Una vintena d'activistes pels drets dels animals s'han tornat a demanar per segon dissabte consecutiu que l'Ajuntament canvi les llicències actuals operades per cavalls per galeres electrificades. La concentració s'ha desenvolupat sense incidents. I en internacional, l'Armada d'Ucraïna ha informat del primer combat naval de la història entre drons marítims al Mar Negre. Un vehicle no tripulat ucraïna s'ha destruït una embarcació russa d'aquestes mateixes característiques durant un enfrontament en aigües d'aquesta zona. Kiev ha qualificat l'episodi de fita històrica i ha difós les imatges de la lluita entre dos drons a través de les seves xarxes socials. I en clau de servei, per mort de dos accidents a la via de cintura de Palma, s'estan produint importants retencions en dos sentits. Cap endrats, des del carrer Aragó fins a les piscines de Son Hugo i en direcció aeroport entre la rotonda del cementiri i Son Hugo. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà al darrer butlletí informatiu del dia a les 10 en punt. Us deixem ara amb el programa Ni Fake Ni Fum.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: a IB3 Radio, ni fake ni fum. Raquel Agüeros y Alicia Catalán.
1: Benvinguts una setmana més a Ni Fake Ni Fum, el programa d'IB3 Ràdio que caça mentides, fakes i fum als mitjans de comunicació, a pàgines web i a les xarxes socials. Som Raquel Agüeros i m'acompanya, com sempre, Alicia Català. Alicia, com va?
2: Va molt bé i estic molt contenta d'encetar el segon programa de Ni Fake Ni Fum, amb moltes ganes de destapar la veritat que s'amaga darrere de moltes falsetats que circulen pel món.
1: Quina és la mentida que t'han explicat, Alicia, al llarg de la teva vida i que vares dir, up, això no és així?
2: No ho vaig dir jo, però bueno. Jo és que són superfàcils d'enganar,
1: sí?
2: Són superinnocents. Pues, un familiar meu me va dir que tenia un rellotge, que es caduia, que era capaç de tornar-lo invisible. I jo, clar...
1: Quants anys tenies?
2: No sé, igual tenia 5 anys, 6.
1: Petita.
2: Era petita. I vaig anar a l'escola aquell dia i vaig anunciar, però així com ho feia jo, en sa veu...
1: Dramàtica.
2: Vaig anunciar que, efectivament, tenia un familiar que es tornava invisible en el rellotge, però que no ho podia demostrar molt sovint, perquè no m'ho havia demostrat, realment. No podia demostrar molt sovint perquè no sé quin rotllo m'ho va explicar. I això jo ho vaig contar a l'escola, en els companys. I es vespre, el director, la directora responsable, no sé què passa, va telefonar a casa meva per xerrar amb ma mare i dir-li que la nina, jo, estava fent que tothom tingués molta de por i estava assustant el col·legi explicant històries de por de gent que se tornava invisible.
1: És a dir, varen cridar d'escola per alertar els teus pares que estaves infectant de por. A tots els companys.
2: Jo tota soleta en 6 anys.
1: Ai, Déu meu, quina nina.
2: Fins en aquest punt vàrem arribar. O sigui que la veritat és que s'ha de dir que jo era superimaginativa, me varen donar el que necessitava per muntar-me una història i amb això me va pastar.
1: Moltes gràcies per aquesta confessió, Alicia Català. Anem ara en tinta falsa a repassar el resum en titulars de les notícies que realment no ho eren.
0: Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum. A IB3 Ràdio, amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
1: Anem per feines. Començam amb la primera publicació, Alicia. Els pensionistes no rebran una nova paga extraordinària aquest mes de setembre.
2: Aquesta mos agradaria molt que fos vera, no es va? Pues no ho és. Ha circulat que milions de pensionistes rebran durant aquest mes una nova paga extraordinària vinculada al complement per reduir l'escletxa de gènere. Però no hi ha cap paga extraordinària nova, segons publica Maldita Puntes. Aquest complement existeix des de l'any 21 i simplement ha estat revaloritzat el 2026 fins als 36 euros en 90 cèntims mensuals per fi per a les persones que compleixen els requisits. La mateixa Seguretat Social ha confirmat que no hi ha cap novetat extraordinària prevista per a setembre.
1: Ho sentim molt per la gent que la rep. Espanya no té una de les factures elèctriques més baixes d'Europa.
2: Aquesta també estaria bo.
1: Pues sí.
2: La ministra Mònica García va assegurar que les energies renovables havien situat Espanya a l'avantguarda europea i entre els països amb les factures elèctriques més baixes. La frase és enganyosa. Espanya sí que tenia aquell dia un preu majorista de l'electricitat inferior al d'altres grans mercats europeus, però això no és el mateix que la factura que acaba pagant una família. Segons Eurostat, en el segon semestre de 2025 hi havia 25 països amb una factura domèstica més baixa que l'espanyola. Espanya sí que estava per davall de la mitjana de la Unió Europea, però no entre les més baixes.
1: Els immigrants no paguen menys per estudiar a la Universitat de Saragossa.
2: És una publicació viral que assegura que una persona immigrant paga menys per estudiar a la Universitat de Saragossa que un estudiant espanyol. És enganyós. El contingut confon la immigració amb una exenció de preus universitaris destinada a persones refugiades i regulada legalment. No, aquesta mesura no significa que qualsevol persona pagui menys simplement pel fet de ser immigrant, i això ho sabem gràcies a Verificat.
1: Corregit. També hem de corregir una cosa que ha causat polèmica, perquè no torna la mili obligatòria als joves nascuts a l'any 2008.
2: Efectivament, és un altre missatge que ha corregut amb força i que assegura que el BOE ja ha anunciat el retorn del servei militar obligatori i que els primers afectats seran els joves nascuts l'any 2008. Això és fals, i mos ho diu EFE Verifica. El Reial Decret, que s'utilitza com a prova, regula places de les Forces Armades i inclou una convocatòria de fins a 500 reservistes voluntaris. Voluntaris és la paraula important d'aquesta notícia.
1: Paraula clau.
2: La mili obligatòria continua suspesa i una eventual recuperació necessitaria, a més,

0: està generant més problemes de disponibilitat per emprar-lo a gran escala. Per tant, no hi ha cap solució extraordinària coneguda que les administracions estiguin amagant deliberadament dins un calaix.
1: Un F-16 no va bombardejar una presa i provocar la catàstrofe de Nepal. Què havia passat?
0: Això és un bulo que és pràcticament de pel·lícula. Després de la devastadora catàstrofe del Nepal i el Tíbet, ha circulat un vídeo que pretén demostrar que les inundacions no van ser naturals. Un avió de combat F-16 hauria bombardejat una presa provocant deliberadament la tragèdia. I això, mos diu AFP Factual, és fals. El vídeo circulava mesos abans de la catàstrofe i està creat amb intel·ligència artificial. El Servei Geològic dels Estats Units atribueix el desastre a un col·lapse glaciar, que va desencadenar una enorme massa d'aigua, gel i sediments. Aquest vídeo fals s'ha compartit més de 8.000 vegades.
1: Això és una cosa que passa cada pic... és així, cada pic que passa un incendi, unes torrentades, sempre passa que se difonen vídeos que no corresponen en aquell moment, i és vera que l'immediatesa ens fa picar, i ens fa picar a tots, eh?
0: Fins i tot me'n recordo una sèrie de televisió que es deia Lost, Perdidos, que justament l'estaven emetent en antena i va un avió que va desaparèixer. I se va publicar una imatge de la sèrie, de l'interior de l'avió de la sèrie, dient que era d'aquest avió que s'havia perdut.
1: Real.
0: Com si fos real. Per això va ser fa molt de temps, quan les fakes començaven a rodar pel món.
1: 22 líders europeus no han demanat, alerta, que Europa passi a controlar Ceuta i Melilla.
0: Després de la crisi migratòria, ha circulat que 22 dirigents europeus havien firmat una carta per retirar Espanya el control de les fronteres de Ceuta i Melilla i posar-lo en mans de la Unió Europea. Maldita Puntes mos diu que això no és vera, no és el que diu la carta. El document demanava una reunió extraordinària dels ministres d'Interior per analitzar la situació i coordinar una resposta europea. De fet, parla explícitament de donar suport a Espanya per recuperar el control efectiu de la frontera exterior. En cap moment se proposava llevar a Espanya la gestió de Ceuta i Melilla.
1: Ai, Alicia, sap què trob?
0: Què trobes, Raquel?
1: Que no tenim remei.
2: Ni fake ni fum.
3: IB3 Radio es coneixement.
4: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
11: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
12: Som una ràdio.
13: Efectivament.
11: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
14: Aquest programa de ràdio legendari.
15: És un facto.
16: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
17: Serà espectacular.
16: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
18: Que repiqui l'escampada de la Seu!
16: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
19: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
16: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
0: Raquel, qui tenim avui a la nostra entrevista?
1: Avui jo volia fer una petita aproximació, Alicia, a tota la qüestió del canvi climàtic, que és una cosa que sempre escoltam i de vegades no sabem ben bé què és, i trob que hi ha també molta desinformació sobre un tema que ens afecta realment a tots. Te vull presentar en Pau Vilchez. Hola, Pau, com estàs?
3: Què tal, com esteu?
0: Ben arribat.
1: Pau, t'hem de definir de qualsevol...

0: qualsevol manera direm, perquè no te conegui, que segur que te coneix moltíssima de gent, que és el president del Comitè d'Experts sobre Canvi Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears. Fins aquí és títol, però bé, realment ets un expert en la qüestió del canvi climàtic i...
1: Diguem que fa anys que treballa sobre aquesta qüestió, l'àmbit universitari, de recerca i de definició de polítiques públiques.
0: Quant d'anys fa?
1: Uf, des de 2012.
0: I com vares tirar per allà?
1: A vegades hi ha coses que te fan despertar, no? Que te fan prendre una decisió. Jo sempre havia tingut una sensibilitat ambiental i l'any, crec que era 2008 o 2009, vaig veure la pel·lícula d'Una veritat incòmoda, d'en Al Gore. I m'ha fet donar-me'n que no només era un tema important, sinó que era un tema urgentíssim i que calia posar tots els esforços. I a partir d'aquí vaig intentar veure de quina manera podia aproximar-me i podia portar jo en aquesta qüestió.
0: Per començar, com definiries amb paraules senzilles què vol dir canvi climàtic, tot i que tots sabem què vol dir canvi i què vol dir climàtic?
1: Bàsicament, tots tenim en el cap refrere, no? En abril agua al mil, marzo ventoso y abril lluvioso hacen de mayo florido y hermoso. És a dir, que durant un temps lo suficientment llarg, el temps, més o menys, era regular. És a dir, se reproduïa de manera regular un any darrere un altre, fins en el punt en què la gent sabia què esperar. I la nostra activitat principal per alimentar-nos, que és l'agricultura, se basava precisament en aquestes expectatives de que en aquest mes farà aquesta temperatura, plourà, no plourà, etc. El que està passant avui en dia, i des de fa ja dècades, és que com a conseqüència de tots els fums dels cotxes, fàbriques, avions, vaixells, etc., tot aquest fum el que fa és agreujar una cosa que se diu efecte hivernacle. Un hivernacle és allà on fas créixer les plantes a l'hivern, no? Perquè fa molt de fred i ja aguantes l'escalforeta. A la Terra existeix un efecte hivernacle que és necessari perquè nosaltres estiguem aquí, perquè si no faria massa fred, és a dir, que el fet que hi hagi un efecte hivernacle és positiu. Què passa? Que tot aquest fum, tota aquesta contaminació que estan tirant, fa que cada vegada aguanti més escalfor. I cada vegada més escalfor. En la qual cosa, la Terra s'escalfa. No només s'escalfa, sinó que això té altres conseqüències. El patró de pluges canvia, el patró de vents canvia, el nivell de la mar augmenta. Tota aquesta suma de coses és el que anomenem canvi climàtic. És a dir, bàsicament, que el temps ja no és com era fa un temps. A l'estiu sempre ha fet calor, però mai ha fet tanta calor. I sobretot la primavera mai havia estat tan curta i tan calorosa. La tardor mai havia arribat tan tard i havia durat tan poc i en tan poca pluja. Això és el canvi climàtic, que estan creant unes condicions on nosaltres, com a ser humans, no hem viscut mai.
0: Idò, amb totes aquestes realitats, com és possible que encara hi hagi gent que es qüestioni que el canvi climàtic és una realitat, que existeix, que vivim amb el canvi climàtic?
1: Jo crec que a dia d'avui la majoria de la gent és conscient de que hi ha una cosa que se diu canvi climàtic, que a més l'estan provocant nosaltres, i si no hi ha unes accions més decidides és sobretot A, o perquè hi ha gent que no sap què fer, B, o perquè no s'atreveix a fer el que hauria de fer, o C, perquè pensant, bueno, ja ho farem més endavant, quan mai trobes el bon moment per fer aquella cosa que és realment important.
0: Com que sabem que no som eterns, pot ser, no? Ja ho faran els altres.
2: Sí. Quan dir, ja que hi som ara mateix, pues ja està, ho deixem així i fora.
1: El problema del canvi climàtic és que no és que tens un problema ara i ja està, sinó que a mesura que no prenen les decisions adequades, el problema cada vegada se fa més gran. I si no ho resolem demà, pues serà molt més greu. Si no ho resolem passat demà, serà molt més greu. A l'àmbit científic, sempre una història, com una metàfora, no?, per il·lustrar un pot tot això. Imaginem-nos un llac, mal? I aquest llac resulta que se va tornant verinós, ¿vale? Va perdent, diguem, les seves qualitats que permeten que bevem saigo, sí?
0: Se va contaminant.
1: Se va contaminant. I el primer dia, pues, Pentura és només, això afecta un centímetre de superfície del llac, i després afecta a 2 centímetres, i després afecta a 4, i després afecta a 8 centímetres. Bueno, és poquet, no? Però, clar, cada vegada se va duplicant, d'un dia per l'altre, és el doble. Clar, si arribes a la meitat del llac, ja estàs perdut, perquè vol dir que el l'endemà ja serà tot el llac. I amb el canvi climàtic passa el mateix. Estem esperant, com pensant que pues, un dia algú inventarà una màquina que xuclarà tot el CO2...
0: Estem esperant en que... això, realment? O és que no tenim ganes de posar fil a l'agulla? O és tard? No ho sé, perquè sembla que aquestes mesures ens haurien de conduir...
1: Jo crec que és... Sobretot és que fa peresa fer les coses. Això són com el propòsit d'any nou, no? Que tu saps que has de deixar de fumar, que te n'has d'anar al gimnàs, que has de menjar menys no sé què, i bueno, tal, i t'es... Però, clar, en el final, si un té una malaltia, per exemple, s'ho ha de prendre en sèrio. No pot dir, ja ho faré d'aquí 2 anys, no? Doncs pues si un se li detecta un càncer de pulmó, ha de deixar de fumar. Mal, perquè si no encara serà més greu, ja és difícil de tractar. I ara tenim un càncer, com a societat. És a dir, el que deien al principi de que no hem viscut mai amb aquest clima és real. O sigui, la concentració actual de gasos que provoquen el canvi climàtic no havia existit mai a la Terra des de fa com a mínim 2 milions d'anys. Homo sapiens apareix fa 200.000 anys.
2: És que precisament...
1: Homo de Neandertal fa 350.000 anys. 2 milions d'anys, mononam Homo erectus. És a dir, estem creant un planeta en el que no hem viscut mai. La nostra manera d'organitzar-nos, de moure-nos, la manera de fer és menjar, que reiter, que és lo bàsic, perquè sense menjar no anem enlloc, no està adaptat en el món que estem creant. I serà infinitament més difícil. Llavors, costa com a... perquè dius, bueno, sí, tant de problemes que tenim ja... Però hem de donar resposta en això.
0: Costa mirar a llarg plaç?
1: Costa molt mirar a llarg plaç. I des del punt de vista personal també ho sabem. Però és imprescindible. O sigui, mos hem de pensar com els nostres fills. Nosaltres tenim fills, no? I si un dia li surt una càries, no direm, bueno, Pentura, un dia un inventa una injecció per llevar ses càries. No,
0: doncs cridem al
1: dentista que li vinc a càries perquè si no se li farà pitjor. Pues això és exactament el mateix.
2: Jo, és que he sentit molta de gent que pensa que, o creu, que el canvi climàtic és un invent que no existeix ni ha existit mai, i així mateix un dels seus arguments és que, precisament, la Terra ha canviat climàticament moltíssim des del seu moment de creació, diguéssim, sí. O quan va comparèixer per primera vegada. Hi va haver una època gelada, hi va haver una època... Clar, i això, jo he escoltat gent que ha dit... És un argument... per dir que lo del canvi climàtic ha passat i continuarà passant i que no és una cosa que s'hagi d'estudiar ni de mirar ni que se pugui canviar.
1: Bueno,
2: això és el que
1: algunes persones, però també n'hi ha que els agrada ser espagueti volador i vull dir, hi ha de tot, saps? Vull dir, aquí a sa vida tots coneixem gent...
2: Nosaltres no jutjam.
1: Que té... No,
2: escoltant,
1: no, no.
2: Però no jutjam.
1: No, però a l'hora de prendre decisions que afecten a tota la societat,
2: millor
1: escoltar... aquella informació que deriva de la informació científica de dècades i dècades. De fet, des de mitjan del segle XIX que se sap que la concentració de CO2, de diòxid de carboni, emmagatzem el calor. O sigui, fa gairebé 200 anys que ho sabem. Val? I la ciència el que té una cosa, que és que no és que un digui una cosa i tothom ho hagi de creure, sinó que tu ho dius i se pot repetir experiment darrere d'experiment darrere d'experiment i qualsevol persona que ho faci, qualsevol banda del món, arribarà a la mateixa conclusió. Sabem que hi ha canvi climàtic per algo tan senzill i que tots utilitzem a casa com és un termòmetre. Si tu, i torno un exemple als infants, perquè és que és bàsic que ho tinguem, si tu al teu fill li toques el front i té febre, li poses el termòmetre i té 39 de febre, no diràs, ah, no, és que els que han fet el termòmetre m'enganen perquè volen que jo que sé el que sigui. No, té 39 de febre. Me l'enduc a urgències. Pues això és el mateix. Tenim termòmetres des de fa dècades i dècades que mesuren la temperatura de la Terra i sabem perfectament que cada vegada és més calenta.
0: Hi ha abastament d'urgències per tractar el canvi climàtic?
1: Sí, sí. O sigui, el canvi climàtic... O sigui, sabem perfectament què causa el canvi climàtic i què hem de fer per evitar el canvi climàtic des de fa també dècades. Si mos haguéssim posat a l'any 1990, que va ser el primer moment de mobilització científica internacional mundial, és que els esforços que haguéssim hagut de fer haguessin estat molt, molt, molt petits. Mal? Ara, quan més tardam en prendre les mesures, més greu és el problema i més difícil és prendre les mesures. Però el que hem de pensar és que quan més tardem, més difícil serà i més costarà en termes de dobbers, en termes de canvis socials, en termes també de a què dedicar més dobbers. Sí, sí, però, per exemple, ara, aquest estiu, incendis, onades de calor, desastres, el que acaba de passar a Nepal, mal?
0: Bé, aquestes imatges...
1: És a dir, sí, són esfereïdores, però és com la Sedana de València.
0: Sí, sí,
1: I ara hi ha experts que diuen que Pantura mos podem preparar per una dana, també, perquè s'estan donant les condicions, una mà superescalfada, mal, en la inèrcia tèrmica que dura tot l'estiu, més una possibilitat de cara comenci l'atmosfera a refredar, que seria lo seu, perquè entrem a dintre de la tardor. Bueno, pues nosaltres hem de prendre mesures per evitar això, perquè les conseqüències són... són molt greus. Jo crec que el que hem d'entendre sobretot, i crec que és el que falla, és que molta de gent se pensa que prendre mesures per evitar contra el canvi climàtic implica viure pitjor.
0: I
1: no això atura
0: així.
1: Molt. Ai, no, i ara ja no podré fer no sé què, i ara ja no podré fer no sé què. No, no, no. No,
0: o sigui, no és ver això.
1: Totes les mesures adequades per lluitar contra el canvi climàtic tenen un efecte positiu sobre la nostra qualitat de vida. Començant, per exemple, per els cotxes. ¿Vale? A Espanya, cada any moren 10.000 persones prematurament per contaminació atmosfèrica. No per canvi climàtic, sinó per contaminació atmosfèrica. Llevar els cotxes d'enmig vol dir que hi ha 10.000 persones que ja no se moren, més totes les altres que desenvolupen asma i altres afeccions respiratòries.
0: Clar, tu ho dius així i la gent que mos estigui escoltant ara mateix pensarà... I jo per què m'he de llevar de conduir el meu cotxe? Com fem això? Com ho ordenem?
1: Mira, hi ha diverses respostes. En Carlos Moreno, que és un científic colombià, ha desenvolupat una proposta que ja està aplicant París i altres ciutats del món, que és superinteressant, que si dius la ciutat dels 15 minuts, que bàsicament el que vol dir és que tot el que necessites per la teva vida, com molt en fora, ha d'estar 15 minuts de tu. Vale? En termes de lo que necessites per comprar, el metge, sortir...
0: Vamos, lo que seria viure un poble. Viure
2: escolta,
0: un poble.
2: Sí, que ara no? M'adon compte que som una defensora dels 15 minuts perquè jo, a casa meva, es metge, es dentista, tot el que he de menester, ho tenc, que no hagi d'agafar cotxe.
1: Si tu tot ho tens a 15 minuts, ho pot fer tot a peu.
0: És vera.
1: I si ho fa tots a peu, pues, evidentment, redueixes tota la contaminació dels cotxes, però a més millora la teva salut, perquè ho fas tot a peu. Tens una vida molt més activa, millora tot. Fins i tot la teva vida sexual millora. Vale? Això a París, a dia d'avui...
0: No, ara no pot dir
2: Com pot ser que millori?
0: No.
1: Hombre, perquè està estudiadíssim que quan millor és el teu estat de salut, millor és la teva vida sexual, per suposat. Evidentment, has de tenir parella o algú amb qui practica aquesta vida sexual.
2: Ui, petit detall, si no,
0: que cadascú s'acerqui la
1: que
0: vida.
1: Que cadascú faci el que trobi que ha de fer.
2: Exacte.
1: En tot cas, allò que decideixi fer ho disfrutarà molt més si està en forma que si no està en forma. Mm. A París...
2: I l'altra persona també.
1: I l'altra persona, home, sempre.
2: Hem de pensar en
1: clar,
2: tots.
1: Per això se diu fer l'amor.
2: Perquè l'agüeros.
1: Perquè que si no, home, si no disfrutes l'altre, pa què?
0: M'amor.
1: Pa què? Bueno, pues a París, per exemple, s'ha aconseguit amb una política activa de promoció de serveis públics de transport, amb una política activa de promoció de bicicleta, de crear... O sigui, a París el que han fet ha estat llevar carrils sencers de cotxes i transformar-los en carril bici.
0: Ho he viscut, això.
1: Vale. Pues a París, sabeu quina és la proporció de transport en cotxe que hi ha avui en dia a París? Vinga, digueu.
2: No ho sé.
1: Un 4%.
2: Ostres.
1: Un 4%...
0: No, no.
1: O sigui, París, eh?
0: Com
1: París,
0: un 4%?
1: Milions.
0: Que...
1: Un 4% dels desplaçaments a París se fan en cotxe. Només un 4%.
0: És cert, vaig anar fa uns mesos i és cert, clar. Bé, vàrem anar a casa d'un intercanvi de cases i mos va dir és millor que anigueu en bici. És molt millor, perquè ni taxi, ni
2: metre, públic, no, ni metre,
0: ni bus... Ni... És a dir, i així ho vàrem fer, també t'he dit. no vaig morir pel centre
1: va
0: de París.
1: Va millorar la teva vida sexual.
0: Bé, això no t'ho té sa cosa. Vaig anar amb una amiga. Vaig
2: ni fer ni fuma, l'Arta.
0: No, clar. Però és vera. Clar, aquestes mesures te duen ja demà a no agafar cotxe per anar enlloc.
1: Però a més tu mires el mapa de contaminació de París de l'any 2000, a l'any 2010, a l'any 2020 i ara. I és que és una passada, és que sembla un anunci de detergent. T'ho promet, o sigui, lava más blanco. No, però és en sèrio. I això, que mos fa riure, té un efecte directe sobre la salut de la gent. I, a més, té un efecte directe sobre l'economia, perquè tot el que mos hem de gastar en salut per gent que té afeccions cardiorrespiratòries, etc etc, clar, ho pot dedicar a altres coses.
0: És a dir, Pau, te sembla bé que acabem aquesta conversa...
1: A mi que has de dir, perquè això ho escolta molta de gent.
0: Aquesta conversa dient que el canvi climàtic, fins i tot posar mesures, ens pot ajudar a disfrutar més de la nostra vida sexual i que, a més, estalviarem?
1: Sí.
2: Titular.
0: I per què no ens heu venut aquestes
1: fet,
0: coses d'aquesta manera tan senzilla?
1: No lluita contra el canvi climàtic, no party.
0: Mm.
1: Val? O sigui, és precondició per seguir fent verbenes.
0: Mm. Ai, Pau... Que malament ens ho han contat, Alicia.
2: Fatal, fatal. I el pitjor és la gent que pensa que tot això no és vera. Que se pensen que és una mentida.
0: I de,
2: no me'n puc avenir.
0: No, la veritat és que no. Pau, quedaríem xerrant amb tu hores i hores. És perquè puguis venir un altre dia.
1: Com vulguem.
2: De terraplanisme en saps molt? Perquè m'agradaria molt xerrar d'aquest tema.
1: Saps que és algo molt senzill. O sigui, si la Terra fos plana, no podríem ni utilitzar els mòbils ni viatjar amb avió, perquè funcionen amb satèl·lits i els GPS que estan basats precisament en el fet de que la Terra és una esfera i és rodona. És que, si no, no podrien ni utilitzar el mòbil, aquesta gent, per posar missatges a Instagram de que la Terra és plana.
2: L'altre dia vaig llegir un tuit, un missatge que deia, ho diré en castellà, ¿vale? Deia, cada vez somos más creyentes en el terraplanismo alrededor del globo. I deia, escolta... Perdona?
1: Au, ja està.
0: La gent,
1: senyoria...
0: La gent és fantàstica.
1: Ja sí, sí, sí,
0: la gent és fantàstica.
2: No tengo más preguntas, senyoria,
1: sí,
2: que diuen.
1: Sí, sí.
0: Pau Vílchez, president del Comitè d'Experts sobre Canvi Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears, i, òbviament, una persona que sempre ens apropa aquests temes que semblen un poquet difícils, però que trob que paga la pena fer una conversa en un llenguatge més senzill. Moltes gràcies per venir a Ni Fake Ni Fum.
1: Gràcies
3: a vosaltres, un gust. Adéu. A IB3 Ràdio, Ni Fake Ni Fum.

0: IB3 Ràdio és investigació. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere un altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la prou.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel,
6: pinta,
7: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: Sí,
9: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
8: Què saps?
9: No has de venir a presentar el programa?
8: Quan?
9: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
8: Ja me toca. Ja s'han acabat també els mesos de vacacions.
9: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
8: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
10: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
11: Bienvenidos a segunda divisió.
10: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
12: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
13: En Tomàs ho pot dir.
10: David Gui, bon dia.
13: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
10: Company Fuster, bon dia.
14: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
15: Ja es compleixen 25 anys d'un esdeveniment que va canviar el món. El va canviar per primera vegada, jo diria, perquè després de la pandèmia el va tornar a canviar, i moltes de vegades que també ha canviat i canviarà. Però aquest va ser especialment dramàtic. Xerrant de S11S i de, també, algunes històries que se van explicar, que van arribar molt enfora i que no eren veritat. Tomi Mallol.
16: Hola, bones.
15: Com estàs, Tomi?
16: Molt bé. Avui parlarem...
15: Quina data, eh?
16: Sí, 11S. Una data que crec que és que tenim més de...
15: Alerta el que dius ara mateix.
16: Sí, ho diré d'una altra manera. Crec que tots recordem on érem. Sí. Hi ha molt pocs episodis de la nostra vida que tothom recordi on era.
15: Nosaltres sempre hem viscut, no? Hem crescut amb el cop de... l'intent del cop d'estat, no? Que tothom deia...
17: Jo feia...
15: No, tothom es recordava això on era passa, aquell dia.
17: Això passa perquè els traumes és el que fan que recordi les coses. Sempre recordaré què feia aquell dia, sempre recordaré què feia quan estava a punt de néixer la meva filla, per exemple.
16: Claro.
17: Sempre recordes... No és un dia més, és un dia.
16: Sí, però això, diguem que és una memòria col·lectiva.
17: Exacte.
16: I això és el que a mi...
17: És el que la fa més especial encara.
16: Exactament, perquè és una cosa que encara que succeesqui a milers de quilòmetres, pues te toca.
17: De qui xerram?
15: Clar.
16: Avui tenim una protagonista que no sé si anomenar-la Alicia Esteve o anomenar-la Tania Hit. Una dona catalana que va fer creure a tothom, i quan dic a tothom, és a tothom, autoritats nord-americanes incloses, que era una supervivent dels atemptats comesos per Al-Qaeda aquell 11 de setembre de 2001.
15: I vols dir que això era mentida?
16: Això era mentida. I no només era mentida. Ella va argumentar, va crear una història totalment fictícia que la va convertir en la presidenta de l'Associació de les Víctimes del 11S.
15: Clar, ara és vera que no ens podem fer una idea de com això es va poder produir, perquè realment costa molt de creure. Què va passar llavors i què hi havia i què no hi havia?
16: Anem a veure. Segur que molts dels nostres oients han vist la pel·lícula Marco. Marco conta la història de l'Enric Marco, que també era un català, que va dir que havia estat prisioner a Flossenbürg, a una de les prisons nazis. Uh-huh. Aquest home era un tio pues, molt simpàtic, molt carismàtic, molt tirado pa'lante, com diuen, no? Va arribar a ser el president de l'Associació Espanyola de Víctimes de l'Holocaust.
15: Imagina't, i no era vera.
16: I no era vera. Però, claro, Estem parlant d'un temps on no hi havia xarxes socials, on no se podia comprovar la identitat de ningú, i probablement la protagonista de la nostra història, si no hi hagués hagut xarxes socials, avui encara seria la presidenta de les víctimes dels atemptats comesos per Al-Qaeda aquell 11 de setembre de 2001.
1: Sense ser-ho, de veres. Bé, comença per contar-nos, per ordenar un poquet aquesta història que ens sembla tan increïble.
16: Sí, sí. Ella, bueno, la Tania Alicia Esteve, es va convertir en Tania Heath. Ella argumentava que aquell 11 de setembre estava en el pis 78 de la Torre Sud. La Torre Sud també era coneguda com Torre 2. Uh-huh. És a dir, Torre Nord, Torre 1, Torre 2, Torre Sud. Uh-huh. Vale. Ella va argumentar que aquesta a les 8 del matí, quan van començar els atemptats. Per recordar, cal dir que els atemptats no només varen ser les Torres Bessones, també es varen produir el Pentàgon, i també recordareu que va haver un vol de United Airlines, que varen ser els mateixos passatgers, que varen enfrontar-se amb els terroristes, al final el vol va qui va...
1: Se va estavellar una altra banda, no?
16: Se va estavellar, i en teoria anava cap al Capitol, o cap a White House, cap a la Casa Blanca. Uh-huh. Això no ho sabrem mai. El que sí que sabem és que aquell 11 de setembre de 2001, Alicia Esteve està a Barcelona, on estudiava gestió empresarial. Està a 6.000 quilòmetres de distància del World Trade Center.
1: Bé, un segon. Val. Sí, aquesta persona tindria coneguts, tindria familiars, tindria amics, tal vegada tindria parella, qualcú que pogués dir... Què dius?
15: Què fas?
16: Bé, anem per parts. Ella, això es va descobrir després, ella era nascuda a Barcelona, el 31 de juliol del 1970 i pico, ara no me'n record de l'any exacte.
1: Anys 70.
16: Sí, dels anys 70. I ella era filla d'una anglesa, per això diguem que el seu accent en cap moment se va posar en dubte, i després era fill d'un empresari barcelonès.
1: Però s'accent és igual, hi havia molta de gent allà.
16: Sí, hi havia molta de gent, però també has de posar, t'has de posar en context que encara que hi hagués molta gent, no tothom es coneixia. És a dir, ella argumentava que ella estava en aquell moment a la Torre 2 perquè ella feia feina a un lloc, amb una empresa, concretament Merrill Lynch, que ella mai va fer feina allà. Lo que això, com ho comprovaves?
1: No,
16: és a dir...
1: no, però els seus veïnats...
15: Exacte.
1: Les seves relacions... És a dir, ningú se'n va adonar d'això?
16: Ningú se'n va adonar. I, de fet, va contar, va arribar... Ella, diguem, que se va començar a animar. A mesura que li feien més cas, pues començava a animar-se. I ja, quan la varen començar a cridar per les televisions, jo crec que aquella dona pues, va un poc embogir. Ja se va creure un nòvio, va contar una història d'un tal Dave... que està a l'Alta Torre, que feia feina a l'Alta Torre...
1: I que havia mort.
16: En realitat, a l'Alta Torre sí que va morir un Dave. Però a la família, tot d'una, es va posar en contacte amb el mitjà de comunicació dient que no coneixien de res en aquesta dona i que, per favor, no els alimentassin en les seves informacions.
1: Això la família Dave tot d'una ho va dir?
16: Sí, és a dir, ella va dir Dave, però, claro, també podia haver dit José. A Espanya diríem José, Pepe. Segur que n'hi ha un de José o de Pepe. Dave és un nom molt com... Menys mal que no m'ha dit John.
1: Ja. Quan va sortir o quan va votar l'alarma de que igual aquesta dona no era qui deia qui era?
16: Bé, en el final ella, diguem, que va contar un parell d'històries que no concordaven molt bé amb el que havien vist o el que havien sofert els supervivents, els supervivents. Va haver una història que li va delatar un poc.
1: Amen.
16: Que va ser el conegut com l'heroi del mocador vermell. Heu escoltat xerrar d'ell.
1: Sí.
16: És un lot que s'anomia Willis Clowder, perdó si no ho he dit bé, perquè en el cel sia. Aquest lot feia feina per Sandel, O'Neill i Associats al pit 104 de la Torre 2.
1: El pis 104. I ella havia dit que ella era la 78.
16: Sí. Bueno, aquest lot, que se sàpiga, va sortir i va entrar al manco 3 vegades i va rescatar 12 persones. En el final, aquest lot, que duia un mocador vermell per protegir-se de la pors, va morir quan la torre va col·lapsar.
2: Cuando hi havia cap manera de comprovar si la Tania Hill, l'Alicia Esteve, era una d'aquestes supervivents que va treure de l'edifici, ella se va apuntar en aquesta història. I va dir que deia que era el lot del noi del mocador vermell el que l'havia salvat sa vida. Això és una cosa que no se pot comprovar, perquè no tenim el testimoni de l'Lot.
6: Ella era mort... Ella...
17: Sí, ella havia mort i ella aprofitava i se ficava a la seva història.
2: Però ara ve lo millor. En un moment donat, ja viniéndose arriba a lo máximo, va arribar a dir que a l'escala es va trobar amb un home moribund que es tenia que casar, que li va donar el seu anell de noces, perquè si ella sortís, pues li donàs a la seva estimada.
17: No. Quina dramaturga no. S'ha perdut el món, eh?
2: Diguem que ella, jo crec que en el final va calcular molt malament, per exemple, quan va dir que estaven al pis 78, perquè en el final era un dels pis que estava... és que a l'impacte. O sigui, l'impacte, diguem, l'impacte a la tota Bonella... on ella estava, es va donar entre el pis 77 i 70, i 85.
6: Ja, però jo el que me flipa de tot això, és a dir... Ella era a Barcelona, no és vera com va passar tot això. Com arriba ella en aquells moments a inventar-se aquesta història, arribar fins on havia arribat? És a dir, ella es va desplaçar cap a Nova York?
2: Tenen en compte una cosa, per exemple, la Torre 2, on ella en teoria estava, en el final poden poder escapar 3.000 persones. Però el que tenim que tenir clar és que d'aquestes 3.000 només eren de 8 que estaven en els pisos dels impactes. És a dir, hi ha una probabilitat molt, molt, molt petita. Tu me demanes com es va començar a formar aquesta boia de neu, no?
17: Ella era a Barcelona.
6: Ella mateixa, com... O sigui, ella mirava la
17: agafa un avió i me'n vaig a dir una mentidota enorme...
2: Sí.
17: El World Trade Market.
2: Sí.
17: Center.
2: Sí, bueno, ella... Anem, ella va arribar a ser guia turística del World Trade Center. Sabeu que ara hi ha un tribut, sí. Diguem.
17: Sí.
2: Pues
17: sí.
2: Ella,
6: un homenatge.
2: Sí, un homenatge. Ella va formar part de l'homenatge com a presidenta de l'Associació de Supervivents. Es va fer la fotografia amb totes les autoritats, incloent l'alcalde Rudy Giuliani. I no només això, és que després, quan es va fer guia, i això es posarà la pell de punta, saps com feia entrar a la gent en el seu, diguem... en el seu tour? Jo vaig ser a les torres, sóc una supervivent, ara els hi contaré què va passar de veritat. Així començava aquesta dona, pues, diguem, el passeig per la zona zero dels atemptats.
6: És a dir, ella va dir una mentidota com
17: enorme.
6: Aquesta...
2: Que vivia...
6: I fins i tot va fer... La va aprofitar econòmicament.
17: En el final, sempre acaba tot en l'econòmic.
2: Sí.
17: Però jo no sé si ella era conscient quan estava a Barcelona estudiant el que estudiava aquell dia 11 de setembre.
2: Diguem que poc després, anem a veure, ella l'any 2002-2003 termina, acaba d'estudiar a Barcelona i se'n va a viure a Manhattan. Allà és com comença la fàbula. I en un moment donat, per internet, estem xerrant per internet, no xarxes socials, per internet, pues, lo que hi havia en aquell temps, Messenger o el que sigui...
17: Aquell renou que senties en despenjar el telèfon.
2: Un tipus de la recient creada Associació de Supervivents contacta amb ella perquè li han dit que hi havia una catalana que està allà.
6: I
2: aleshores, allà comença, diguem, els seus 3 anys de ser una persona pública i notòria.
6: O sigui, la mentida li va durar 3 anys.
2: Però
17: va començar 2 anys després.
6: No, clar.
2: Poc més de 3 anys, diguem.
6: O sigui... D'acord. I què va passar? Com es va descobrir tot això? Doncs
2: pues un altre pic, tenim que parlar del New York Times.
17: Bueno.
2: A setembre de 2007, 6 anys després, diguem, del succés, pues el New York Times va voler contactar amb ella per fer-li una entrevista, perquè la considerava pues, un testimoni molt, molt, molt valuós.
17: Sí.
2: Clar, els sospites van començar quan varen comprovar que els títols que ella deia que tenia de Harvard i de Stanford, ella mai havia estudiat allà. Aleshores ja va haver la primera sospita.
6: Això ho varen comprovar, els del New York Times.
2: Els del New York Times. Quan varen parlar amb ella...
6: la feina de documentació que varen fer.
2: Amb aquesta lota on vam estudiar, què va fer, quin d'això, però varen descobrir que els títols que ella deia que tenia no els podia tenir mai perquè no havia anat mai en aquelles universitats. Aleshores, ja, això ja li diem, pues, ja que som periodistes, ja sabem que si una persona és capaç de mentir amb una cosa tan, tan banal, pues és capaç de mentir.
1: No, i fàcil de comprovar.
2: Exactament.
1: No, no, però què va fer? Idò, el New York Times va publicar aquesta entrevista o ja van sospitar i van dir, mira, no, ho deixarem?
2: El New York Times va ser més llest. El New York Times el que va fer va ser posar-li pressió. El New York Times va començar a dir que volien entrevistar-la, però que ella estava rebutjant. En quin objectiu? Pues que tots els mitjans la telefonassin. Aleshores, ella...
1: Fer pressió.
2: Ella va haver un moment que els que van telefonar ja no eren els mitjans, eren els de la xarxa de l'associació. Per dir-li que ja no... Si tu no dones la cara en els mitjans, li estàs donant la raó.
1: O sigui, diguéssim que el New York Times va fer sospitar tothom, va posar damunt la pista aquesta...
2: Sí, en cosetes com, per exemple, que el que jo s'ho he dit antes, de que ella deia que feia feina a Merrill Lynch... Uh-huh. I que el director també va descobrir que no fa feina en el Merrill Lynch.
1: És aleshores, que relativament fàcil de comprovar.
2: Aleshores, claro, quan diguem, el seient de set xarxa li va demanar explicacions i ell no volia anar, li van donar un ultimàtum. Si tu no vols donar explicacions, ja no ets presidenta.
1: I en aquell moment ella ho va reconèixer.
2: En aquell moment, en teoria, mai va reconèixer. És que no ho ha reconegut ni ella ni l'advocada. I us diré el que va dir l'advocada, del qui tenc fins i tot el nom, que va dir després d'un judici que se li va fer i tal, però bueno. Stephanie Furgan Atwar va dir en els mitjans que ni ella ni el seu client podien donar declaracions respecte a la veracitat del seu relat. En aquell moment, mai més s'ha sabut res, a saber res més, de Tania Head o Alicia Esteve, com vulgueu anomenar-la.
1: Des de quin any?
2: Des d'això de l'any 2007.
1: No tenim notícies, no sabem què fa.
2: No sabem res. Després també hi ha una informació molt... La Vanguardia també va tenir una importància, sobretot aquí a Espanya, perquè sí. Va ser, diguem, la que li va posar nom, data de naixement, lloc de naixement,
1: cara...
2: de qui era filla, de qui era...
1: La cara ja la tenia, clar,
2: de qui era
1: la cara real.
2: I després us diré...

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Ha finalitzat al Teatre Principal de Palma la cerimònia dels Premis, Honors i Distincions del Consell de Mallorca amb motiu de la Diada. Entre els principals guardonats d'aquesta edició, el músic Rels B i la cantant Concha Buica han estat anomenats fills predilectes, mentre que l'actor nord-americà Michael Douglas ha rebut el títol de fill adoptiu de Mallorca. En nom de Concha Buica, el seu germà Robacho Buica ha estat l'encarregat de recollir el reconeixement, escoltant les seves paraules d'agraïment.
2: Viniendo de donde venimos, es maravilloso y que lo haya hecho haciendo lo que más le gusta, que es cantar y expresarse a través de las artes, es maravilloso.
1: I l'artenenc Enric Mas ja és virtualment guanyador de la Volta Ciclista a Espanya després de la penúltima etapa d'avui entre la Calahorra i el Coll de l'Alguacil. Mas ha controlat en tot moment la cursa, tot i els intents d'un dels seus perseguidors, Félix Gall, d'escapar-se. Així d'emocionat s'ha mostrat en el ciclista mallorquí una vegada arribat a la línia de meta.
3: M'he recordat de tothom que m'ha acompanyat durant el procés i emocionat.
1: També ha tingut paraules per ell Miquel Landa, guanyador de l'etapa d'avui.
4: Yo estoy feliz por lo que me toca y muy contento por Enric también, ¿no? Se lo merece más que nadie, ha estado 4 o 5 veces en el podio y se lo merecía.
1: Demà, la darrera etapa a Granada serà una autèntica festa per Enric Mas, el seu equip i la nombrosa afició mallorquina desplaçada a Andalusia per celebrar aquesta fita històrica. I el Juc a peu des de la part forana ja és en marxa. Els participants que fan tot el recorregut a peu ja han sortit dels seus municipis, fins a 45, des de Son Cervera fins a Campos, passant per Esporles o Santa Margarida, per arribar al Santuari de Lluc. S'esperen unes 5.000 persones. Això sí, la majoria es desplaçaran fins a Inca en bus per començar la pujada a les 4 de la matinada. Però alguns han optat per fer tot el recorregut a peu des del seu municipi.
5: Jo crec que aquesta serà la quarta vegada que ho faig. I bé, l'any passat bé, vaig dir que no tornaria, i aquest any una altra vegada tornaré.
1: Recordar que amb motiu de la cursa, la carretera que uneix Inca en Lluc romandrà tancada des de les 8:30 del matí fins a les 2 del migdia. I la secretària política i eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha presentat la seva candidatura per liderar una llista d'esquerres a les pròximes eleccions generals. Aspira a conformar una llista el més àmplia possible, ha dit, en l'unió d'altres partits i amb un clar pilar a defensar.
6: Sé que és una tarea difícil, però creo que merece muchísimo la pena intentar usar la política para que la gente viva bien y tenga lo que necesite para vivir bien. Usar la política para tener paz, casa y trabajo. Así que adelante, compañeras y compañeros, que sí se puede.
1: La presidenta d'Irlanda Internacional, Catherine Connolly, ha traslladat directament al president nord-americà Donald Trump que la normalització de la guerra i del genocidi són inacceptables. En una trobada a Dublín, Connolly ha fet valer els vincles històrics entre ambdós països per parlar de manera franca sobre el conflicte amb l'Iran, l'ofensiva israeliana a Palestina i l'amenaça del canvi climàtic. La visita de Trump a la capital irlandesa ha estat marcada per les protestes al carrer contra les seves polítiques i per la crida del partit Sinn Féin, que ha exigit als Estats Units l'aturada immediata de l'enviament d'armes a Israel. Amb això és tota l'actualitat informativa per avui. Tornaran demà a les 8 en punt a l'informatiu matí. Us deixem ara en Nautilus.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquesta setmana una proposició no de llei per demanar al govern central la protecció estricta a les muntanyes submarines del Canal de Mallorca, les Olives, Ausias March i Emil Bodó, més coneguda com el Fort del Francès. Estan parlant d'una superfície d'unes 640.000 hectàrees marines d'alt valor ecològic, en rares colònies de coralls de profunditat i gorgònies, fonts de rodolits, jardins d'esponges, i que seria el primer parc nacional exclusivament marí d'Espanya. Us han parlat prou vegades dels valors d'aquestes muntanyes i de les expedicions que ens han descobert molts dels seus secrets. Però és que, a més, just la setmana passada us varen parlar de la recerca de Seidemet i Xarmet per trobar els rastres dels taurons que queden a Balears, i una de les esperances per recuperar aquests depredadors és precisament el Fort del Francès. Així que cada passa cap a la protecció és una gran notícia. Fundació Amarilles, Oceana i el GOP ja han enviat notes de premsa per mostrar la seva satisfacció, i naltros mos sumam a la celebració. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis a Sala de Màquines. Anem a fer un sumari molt rapidet, que tenim tres entrevistes molt interessants que necessiten temps. Tenim Biologia de Tonyines, una revisió d'estudis sobre les extincions a illes i fondejos sobre Posidònia. Tenim tres entrevistes, tres científiques, a tres dones científiques, a més. Primer entrevistarem a Ana Patricia Reglero, investigadora de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que ens parlarà d'un estudi sobre els marges tèrmics en els que es poden prosperar, en el que poden prosperar les larves de tonyina. Molt important, perquè aquí a Balears tenim una zona de reproducció d'aquest peix. Després, investigadora del CREAF, Natàlia Martínez, ens parlarà d'un estudi, una revisió d'estudis, en realitat, que analitza les extincions de flora i fauna a illes i ens fa veure algunes qüestions sobre la biodiversitat que potser no teníem prou en compte sobre com s'estudia la biodiversitat. I també en aquest segon bloc del programa us parlarem d'exoplanetes. I en tercer lloc, en el tercer bloc, i sense que l'ordre tingui res a veure amb la importància, la coordinadora de l'informe Mar Balear, Raquel Baquer Sunyer, ens explica les dades sobre fondejos sobre praderies de Posidònia, dades que ja s'han actualitzat a l'informe. Anem ja a parlar de tonyines i abans us recordo que tenim un mail, nautilus@ivetresradio.com, i el telèfon 629-06-6164 per si voleu fer-nos alguna suggerència o donar-nos la vostra opinió d'algun tema.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur.

0: encontrado antes de alcanzar los 30 grados,
1: Sí.
0: más o menos 27, 28 grados, que es mucho más que. Porque hablar de 2 grados más en el mar es hablar de muchos grados más, porque se tiene que calentar toda la masa de agua, ¿no?
1: Claro.
0: Necesita mucho calor para que se caliente tanto el mar. Entonces, de momento creemos que este año, ahora veremos, en el año que viene, veremos los supervivientes que ha habido de las larvas, pero creemos que de momento, en la época que se han reproducido, que ha sido como hasta principios de julio, hemos conseguido todavía estar en el margen de hasta los 27, 28 grados, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que estar es alerta si estos episodios de calentamiento van a ser más fuertes y más frecuentes, si el agua se va a calentar antes, pues estar ahí alerta a ver cuál es el efecto. De momento, creemos que con las condiciones que se han dado este año, a efectos de temperatura, el rango en el que se han reproducido los atunes ha sido bueno. Pero es cierto que por primera vez hemos medido estas temperaturas tan altas y, bueno, hay que estar alerta a que realmente el Mediterráneo está sufriendo un proceso de calentamiento que parece que cada vez es más constante.
1: Claro, las previsiones no son muy buenas. Bueno, en este programa no nos gusta hablar de los animales como recursos, sino que siempre intentamos destacar su papel en los ecosistemas. Y en este sentido, el atún es clave para la salud de nuestras aguas, ¿no?
0: Bueno, claro, tener un mar donde tenemos desde grandes depredadores hasta las bacterias es un ecosistema muy sano, ¿no? O sea, tenemos todo, digamos, aquí, ¿no? No solo el atún como gran depredador, sino otros grandes depredadores. Es como que tenemos las redes tróficas, ¿no?
1: Sí.
0: El ecosistema desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Entonces, bueno, no hay tantos sitios que puedan presumir, entre comillas, de un ecosistema tan rico marino, ¿no? Entonces, bueno, mantener los depredadores es un signo de ecosistemas también que funcionan bien, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí mirando a los atunes, intentando, bueno, monitorizar cómo se desarrollan aquí y que
1: Claro.
0: intenta, bueno, no podemos decirles, oye, no, no cambiéis vuestras rutas,
1: No os
0: ¿no? Pero
1: vayáis.
0: bueno, intentar ver que sigue siendo unos depredadores que vienen en una época y luego se marchan, ¿no?
1: Pero podemos preguntarnos, teniendo en cuenta que en nuestras aguas ya faltan los grandes depredadores que son los tiburones, ¿qué podría suponer para nuestros ecosistemas perder también los atunes? Porque la verdad es que no estamos tan bien de grandes depredadores en el mar.
0: Bueno, tenemos pez espada,
1: Sí.
0: tenemos bastantes especies de atunes, ¿no? Es cierto que los tiburones, bueno, son una de las especies, ¿no?, más amenazadas, digamos, a nivel planetario, no solo a nivel de aquí, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa que el papel de los grandes depredadores es muy complejo, pero bueno, claro, se pueden cambiar las relaciones depredador-presa. El atún, digamos, trae las especies migradoras, se han alimentado en otro sitio, vienen aquí, es una transferencia de energía, ¿no? Es como si tú te movieras con tus cosas a otro sitio, mueven el agua porque bucean, mueven, ¿no? Se cree o sea, por ejemplo, tú puedes tener una especie en la superficie, baja abajo, come abajo, sube arriba, hay una
1: Sí,
0: serie de movimientos, de recursos y de
1: claro, es complejo,
0: enriquecimiento en
1: está
0: la
1: claro.
0: vertical. Entonces, hay muchas, digamos, muchos aspectos del ecosistema que pueden cambiar si no están los depredadores.
1: Claro, en cualquier caso, mejor no perder los atunes, está claro. ¿Y cuál sería el siguiente paso en el conocimiento del atún rojo y su respuesta a los cambios que se están produciendo? ¿Qué preguntas quedan por resolver?
0: Bueno, una es la temporalidad de la reproducción.
1: Sí.
0: Esta nos interesa mucho, ¿no? Ver si hay algún cambio en que se esté adelantando o no la fecha de reproducción. No la de llegada, que la de llegada más o menos parece ser que se mantiene, sino cuando hidratan los huevos y cuando los liberan al mar, que sería como el principio de la reproducción, ¿no? Y luego el otro es si este aumento de temperatura, cómo se complementa con, digamos, en la alimentación, ¿no?
1: Sí.
0: No es lo mismo que haya un aumento de temperatura que vaya unido a una disminución del alimento, que haya un aumento de temperatura y que haya disponibilidad de alimento, porque normalmente en aguas más calientes se necesita más alimento para sobrevivir. Entonces, nuestros estudios ahora están enfocados en la relación entre la temperatura de la comida y en el inicio de la época de reproducción.
1: Y que hay que tener en cuenta también que, al igual que el calentamiento afecta a las larvas del atún, puede afectar a su alimento, claro.
0: Claro, esto, digamos, así. Que nos estamos mirando el atún, pero el calentamiento está afectando a todas las especies, exacto.
1: Sí. Bueno.
0: Y luego también, bueno, la semana que viene el Organismo Internacional para la Conservación del atún Rojo y otras especies se reúne en Madrid, y iremos allí.
1: Ah, muy bien.
0: Y entonces mostramos un poco cuál es la abundancia relativa de atún, cuánto atún rojo hay con respecto a los años anteriores, y de allí un poco se hará una evaluación y los científicos daremos nuestra opinión sobre cómo creemos que está el recurso, y eso luego irá a la Unión Europea y a la reunión del organismo, y entonces a final de año se hará una... Los estados, digamos,
1: sí,
0: harán un cálculo de la cuota, o sea que,
1: claro,
0: que bueno, este conocimiento del ecosistema y de cómo va en Baleares la supervivencia del atún también nos sirve para saber cómo está el ecosistema y va a afectar a las cuotas de esta especie aquí y en el Océano Atlántico.
1: Bien. Bien, pues Patricia Reglero, investigadora del Instituto Español de Oceanografía, mil gracias por atender siempre al Nautilus y ayudarnos a conocer mejor al atún rojo y, bueno, y las consecuencias del calentamiento sobre esta especie.
0: Muchísimas gracias a vosotros por el interés y nada, cuando queráis aquí estamos.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
2: Al Nautilus, IB3 Radio. IB3 Radio es patrimonio.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol! Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
7: Serà espectacular.
6: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
8: Que repiqui l'escampada de la Seu!
6: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
9: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
6: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
2: El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
1: Les illes del món registren el 75% de les extincions globals de flora i fauna registrades per la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. Tots sabeu com són de vulnerables les illes en aquest aspecte i segur que no us sembla sorprenent. Però l'estudi, una revisió d'estudis realment, que ha arribat en aquesta xifra, destaca unes quantes conclusions que val la pena conèixer. Parlant d'un estudi liderat des de la Universitat de Birmingham amb participació del CREAF i de la Universitat Autònoma de Barcelona, i tenim, per parlar d'aquestes conclusions, a una de les investigadores que han participat, investigadora del CREAF, a més, Natàlia Martínez, benvinguda al Nautilus.
10: Hola, bon dia.
1: Bé, estan parlant d'una revisió d'estudis, no d'una investigació experimental, però explica'm-vos quin era el punt de partida.
10: Sí, nosaltres vam partir de la idea, no?, que cada cop es parlen més d'extincions, cada cop tenim més eines per poder entendre com eren aquestes extincions, però ens faltava recopilar realment què se sabia a dia d'avui sobre com era la pèrdua de biodiversitat i sobretot com aquesta pèrdua de diversitat es produïa en les illes, ja que les illes, tot i representar entre el 5 i el 6% de la massa terrestre, concentren més del 75% de les extincions globals.
1: I bé, com us explica aquest estudi que no sabíem o que no havíem vist prou clar sobre la biodiversitat de les illes?
10: Sí, el que hem pogut veure amb aquest estudi és que, bàsicament, les illes cada cop s'estan tornant més homogènies, és a dir, cada cop s'assemblen més entre elles i, a més, no només s'assemblen més entre elles, sinó que cada cop són més similars al continent.
1: Mm-hmm. Bé, i la gent igualador, quines? L'ésser humà, bàsicament?
10: Això sí, bàsicament... Que vist, no? El que hem pogut veure amb aquest estudi és que pràcticament totes les extincions conegudes han estat produïdes de forma directa o indirecta per l'ésser humà, ja sigui amb les primeres colonitzacions a les illes perquè es caçaven directament aquestes espècies, com per exemple en el cas dels ocells, però sobretot i més recentment ha estat per la introducció d'espècies invasores, com podrien ser rates, cabres, porcs, també gats, per exemple, i en els últims anys, sobretot per la destrucció de l'hàbitat, no? Com s'han començat a talar boscos, s'han començat a canviar zones que havien estat intactes durant milers d'anys, no? Per poder doncs, construir o crear nous hàbitats.
1: Bé, les illes han estat considerades sempre, durant dècades, autèntics laboratoris naturals per estudiar l'evolució, però vosaltres dieu que potser estem estudiant ecosistemes que fa milers d'anys que els humans estan transformant. Fins a quin punt això canvia el que creiem saber? És a dir, que aquests laboratoris no estudiem una biodiversitat natural, sinó hi ha una trastocada per l'ésser humà realment.
10: Sí, exactament és el que sempre hem pensat, que potser les illes eren els ecosistemes que es mantenien més pristins, no? Sense l'impacte de l'ésser humà. I és com ara s'ha anat construint el coneixement que tenim entorn a com funciona la natura. Però ara ens estem adonant compte que realment el que sabíem està completament esbiaixat per al que ha passat un cop arribat l'humà, no? I per això és tan important, i estem veient ara, reconstruir com era el passat, com eren les espècies que ja no estan, quines funcions tenien en l'ecosistema i com funcionaven aquests ecosistemes abans que nosaltres els modifiquéssim.
1: Un dels conceptes que apareix en l'article és el de, bé, de com s'igualen les illes, no? Illes que abans tenien comunitats molt diferents es van assemblant perquè desapareixen espècies endèmiques i arriben les mateixes espècies introduïdes. Ens estem encaminant, idò, cap a un món d'illes cada vegada més semblants en tot el que això pot implicar.
10: Sí, completament. I quan parlem d'aquesta paraula que és homogeneïtzació, no només fa referència a que les espècies són més similars, o sigui, per què és important que les espècies siguin similars? Bàsicament és que cada espècie té una funció, no té un paper que pot arribar a ser únic en l'ecosistema. Per exemple, pot haver-hi una au que és l'única que pot dispersar les llavors d'una planta determinada. Si aquesta au desapareix i les que hi arriben no poden assumir aquesta funció que s'ha perdut, a la llarga, aquesta planta no trobarà cap altre dispersor, aquesta planta acabarà desapareixent i no sabem quines conseqüències pot això tenir, no? Com estaran afectats altres animals que depenen d'aquesta planta, etc.
1: Clar, això contribueix en aquesta pèrdua de biodiversitat global que ara parlem tant, no? Que és tan important tenir en compte aquesta homogenització. Bé, hi ha illes oceàniques, les que emergeixen directament del fons marí, que estan allunyades dels continents, que potser això és el més important, com Galápagos, i illes continentals, com pot ser Balears. A la vostra revisió, quines conclusions heu arribat sobre les diferències entre aquests dos tipus d'illes?
10: Sí, el que hem pogut veure és que les illes continentals són aquelles que en algun moment, abans de l'última glaciació, van estar connectades amb el continent. I, per tant, podíem veure que moltes espècies del continent van poder arribar a aquestes illes continentals. Mentre que les illes oceàniques han estat tan aïllades durant tant de temps i no tenir cap mena de contacte amb el continent, no es van veure afectades, diguem, fins que els humans van començar a arribar-hi. Per tant, hem vist que el procés d'homogenització potser va ser més ràpid a les illes continentals i no tant a les oceàniques, però ara, bàsicament, no veiem diferència, no? Pràcticament, no pots distingir a nivell d'espècies la diferència entre una continental i una oceànica, perquè a dia d'avui podem arribar de la mateixa manera a totes les illes.
1: Vols dir que les oceàniques no s'estan lliurant d'aquesta homogenització?
10: No. No, no s'estan lliurant, estem perdent moltes espècies de les oceàniques i, a més, estem descobrint que les illes oceàniques que potser no havien estat tan explorades o no havien conegut tant com eren aquestes extincions passades, l'haver pogut tenir eines i poder reconstruir, hem vist que els humans fa molts anys que estàvem afectant a les illes oceàniques i no com creiem que l'estaven, més protegides.
1: Uh-huh. Ja, bé, jo diria que pot ser una paradoxa molt interessant que algunes illes han perdut moltes espècies autòctones, però avui tenen en total més espècies que abans de l'arribada dels humans, perquè, bé, n'hi hem introduït moltes. Si només comptar amb espècies, podem arribar a la conclusió equivocada que la biodiversitat no ha disminuït.
10: Sí, exactament, i això és una de les coses que està passant fins ara. De fet, una de les maneres de calcular la salut, diguem, d'aquestes illes era simplement calcular el número d'espècies diferents.
1: Exacte.
10: Però el que és l'important és veure realment el que explicava abans, que cada espècie té unes funcions en els ecosistemes. Hi ha funcions que poden ser que les facin moltes espècies més. Hi ha altres que són úniques. I malauradament estem veient que les espècies que es van introduint, tot i que estan augmentant el número d'espècies diferents que hi ha, no augmenten els diferents rols, no? Ja que normalment acostumen a ser espècies molt similars entre elles. I, per tant, estem perdent gran part de rols que ja ningú està podent suplir.
1: Ja. Bé, aquest estudi m'ho serveix idò per enfocar millor com estudiar la biodiversitat insular, no?
10: Exactament. Amb aquest estudi hem pogut veure que hi ha moltes altres maneres d'estudiar la biodiversitat insular, no només a com de diferents són les espècies, sinó com es relacionen amb altres espècies, quins efectes tenen, quins rols tenen, quanta història evolutiva porten acumulada, és a dir, quants anys fa que estan aquí, quants cops han evolucionat i han canviat entre elles.
1: Uh-huh. Bé, l'estudi parla també d'espècies que avui consideram endèmiques, per exemple, d'una sola illa, però que en el passat vivien en diverses illes. Podríem estar confonent espècie endèmica amb espècie que els humans han anat arraconant?
10: Sí, no és exactament el concepte. Espècie endèmica pot ser que siguis endèmic d'una illa i llavors et vas poder dispersar i arribar a altres illes.
1: Sí,
10: però tot i això continua sent... Exacte. I el que ha estat passant és el que nosaltres anomenem extirpacions locals, que significa que encara no podem considerar que aquesta espècie s'ha extingit completament perquè continua viva, potser en una illa, però potser ha perdut el 80% de la seva distribució, no? I això és el que anomenem una extinció silenciosa, perquè són espècies que encara potser no estem prenent mesures de conservació, però realment estan a punt de desaparèixer.
1: Uh-huh. Sí, perquè sembla que parlant del passat, però les extincions les vivim avui. De fet, parlàvem, com deia, de que vivim la sexta extinció massiva. A Balears estem, a més, perdent la sargantana eivissenca, que és un bon exemple, amenaçada per una serpent introduïda en les oliveres per decorar cases. Tenim aquí un bon exemple, no?
10: Sí, sí, completament. La sargantana de les Pitiuses és una extinció que, de fet, s'està produint, no? La podem veure, sí. I... com a part positiva, diríem, si és que hi pot haver una part positiva, és que això ens ajuda a poder estudiar en temps real com funcionen les invasions, com funciona l'adaptació, si és que els dona temps d'adaptar-se a un nou depredador, i sobretot com funciona la pèrdua de diversitat.
1: Uh-huh. És a dir, ara mateix a Eivissa sí que som un bon laboratori, per això, tristament, som un laboratori de l'extinció, de l'evolució i de l'extinció. Bé, no sé si mos estem deixant alguna cosa que vulgues comentar-nos d'aquest estudi o de quins pròxims passos es podrien fer per aprendre, per entendre un poc més tot això.
10: Sí, jo crec que el que remarca principalment aquest estudi és la importància de poder entendre el passat i sobretot és una cosa que fins ara no havíem pogut fer perquè no teníem les eines suficients per reconstruir fòssils, per utilitzar les tècniques genètiques que ens permeten obtenir, per exemple, polen antic i sobretot per també incloure col·leccions de museus o registres històrics.
1: Sí.
10: Per tot això, per arribar a millorar el coneixement que tenim i sobretot fer-nos a la idea de que és impossible entendre el present i entendre el futur sense primer entendre com va ser el passat.
1: Uh-huh. I en la gestió de la conservació de la biodiversitat d'unes illes, com us pot servir? No ho sé, els gestors, com els hi pot servir conèixer tot això?
10: Sí, això ens ajuda sobretot... El primer pas és entendre per què van desaparèixer les espècies que ja no estan aquí, perquè això ens pot arribar a ajudar a identificar els punts realment febles, no? Els punts que realment porten una espècie a que desapareixi. Llavors, això, entorn a la conservació, pot arribar a permetre pot arribar a permetre identificar, no?, aquests trets característics, què fa que una espècie sigui més vulnerable que una altra, no, també com quins ambients afavoreixen que potser pugui desaparèixer completament o potser no, i això
1: sí.
10: pot ajudar que en un futur no arribem a parlar d'una extinció.
1: Clar. Val, bé, i ho deixem aquí, Natàlia Martínez, investigadora del CREAF. Mil gràcies pel treball i per atendre avui el Nautilus.
10: A vosaltres, moltes gràcies.
2: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les Illes.

0: I avui tenim un apunt astronòmic de part de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, que ha confirmat que un sistema que es troba a 337 anys llum de la Terra és un sistema planetari que té almenys dos planetes. Un és un món calent, possiblement un món de lava, i l'altre, amb un tamany entre la Terra i Neptú, estiria dins de lo que anomenam zona habitable. La zona dins un sistema planetari que pot tenir aigua en estat líquid, important perquè hi puga haver vida, tal com la coneixem. Anem a escoltar l'investigador que ha liderat el treball.
1: Soy Alberto Pelas Torres, investigador predoctoral aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y hoy vengo a hablaros de TOI-1752, un sistema de dos planetas que acabamos de descubrir, que contiene un planeta de lava y un planeta potencialmente habitable. Este estudio es el resultado de un esfuerzo internacional que involucra a instituciones como el Instituto de Astrofísica de Andalucía, pero también al Instituto de Astrofísica de Canarias, así como a la Universidad de Tokio, entre otros. En él utilizamos la técnica de los tránsitos para validar la naturaleza planetaria de ambos planetas. Esta técnica tiene muchas similitudes con el eclipse solar que acabamos de vivir el 12 de agosto, ya que observamos el planeta cuando pasa por delante de la estrella que lo alberga. TOI-1752 es un sistema particularmente interesante porque podría ser un laboratorio astronómico para atmósferas planetarias. El planeta interior, ya que es un mundo de lava, podría mantener una atmósfera secundaria gracias a los gases emitidos de la superficie fundida. Y el planeta exterior, una atmósfera potencialmente habitable. Además, el planeta exterior, TOI-1752c, tiene muchas similitudes con K2-18b, uno de los exoplanetas más famosos hoy en día y además uno de los más productivos.
0: Aquest estudi té els seus antecedents en les dades de l'emissió del satèl·lit TESS de la NASA, que ha identificat milers de candidats a planetes en trànsit alrededor d'estrelles properes. L'Institut d'Astrofísica Andalusia ha analitzat algunes d'aquestes dades per demostrar que efectivament eren planetes. Per cert, aquesta notícia d'aquests nous planetes identificats arriba quan fa una dècada del descobriment de Pròxima Centauri B, l'exoplaneta més proper al nostre sistema solar. Us recordo que un exoplaneta és tot planeta fora del nostre sistema solar que no orbita el Sol, sinó una altra estrella. L'exoplaneta descobert fa 2 anys orbita l'estrella Pròxima Centauri i el seu descobriment va causar un gran impacte perquè va obrir la possibilitat de trobar algun dia un món similar al nostre i a més a prop del que podíem imaginar. Per cert, per si us interessa la dada, fa una mica més de 3 dècades que es va descobrir el primer exoplaneta. Tota una revolució per a la ciència i per entendre el nostre paper a l'univers. Ara, de fet, es troben exoplanetes constantment, encara que cap està més a prop que Pròxima Centauri B. Què penseu? Creieu que algun dia en algun d'ells trobaran vida? I per completar aquest apunt i parlant de la recerca de planetes, el darrer dia d'agost la NASA va llançar el telescopi Roman, el telescopi Nancy Grace Roman, que porta el nom de la primera dona que va ocupar un càrrec executiu a la NASA, de l'equip fundador de l'agència, de fet. Aquest telescopi, precisament, té com a objectiu descobrir milers de nous exoplanetes, a més d'estudiar l'energia i la matèria fosques. Ara va camí del punt en el que quedarà en òrbita a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra, en l'anomenat punt de Lagrange 2, on les forces gravitatòries de la Terra i el Sol s'equilibren. Pot ser ja a principis de 2027 tenim resultats.
2: El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears. IV3 Ràdio és coneixement. IV3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Digueu.
4: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
3: Què saps?
4: No has de venir a presentar el programa?
3: Quan?
4: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
3: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
4: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
3: I doi, prepara el regreso, que torno.
5: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
2: Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes al Nautilus, el programa de Medi Ambient i Ciència d'IV3 Ràdio.

0: L'informe Mar Balear, que ja sabeu que és una iniciativa impulsada per la Fundació Amarilles per recollir i analitzar les dades que existeixen sobre l'estat mediambiental de les nostres aigües, ha actualitzat les dades sobre els fondejos sobre Posidònia. I sembla que la conclusió que podem treure, encara que les pressions són moltes, és que la vigilància dona fruits i l'any passat es varen reduir almenys un poc els fondejos damunt aquestes praderies, encara que amb alguna excepció bastant significativa. Anem a parlar-ne amb la coordinadora de l'informe Mar Balear, Raquel Baquer-Sunyer. Ben tornada, Raquel, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Bé, explica'm-nos primer quins són els mitjans dels que es disposen a les illes per evitar els fondejos sobre Posidònia. Els hi recordaven els oients.
1: Sobre Posidònia està prohibit per legislació tant europea com estatal com autonòmica. Per tant, tots els fondejos sobre Posidònia estarien incomplint la legalitat. Aquí a Balears tenim un servei de vigilància de la Posidònia, que és pioner a l'estat, que els darrers anys s'ha constat de nou embarcacions i que el que fa és que du vigilants a bord que informen en els navegants si estan... Bueno, els ajuden a fondejar de forma correcta i també comproven que les embarcacions estiguin ben fondejades i si estan fondejades de forma irregular sobre Posidònia, els hi fan moure l'embarcació. Hem de recordar que aquests vigilants no tenen potestat per poder multar, per tant, a l'embarcació ha d'anar a bord un agent de medi ambient per poder fer un acte d'infracció. Per tant, aquests vigilants simplement podrien ajudar a fondejar de forma correcta i sol·licitar les embarcacions que no estan fondejant correctament que es desplacin a una zona i fondegin de forma correcta.
0: I dona'm els resultats. La reducció del percentatge de fondejos sobre Posidònia és significatiu?
1: Sí, sí, sí que és significatiu. Quan va començar a totes les illes aquest servei de vigilància de Posidònia, se va trobar que un 17,3% de les embarcacions estaven mal fondejades. Això se va disminuir fins a un 4,7% l'any 2021, i ja ho ha anat tornant augmentant i disminuint, i l'any 2025 ha estat l'any que... ha estat un any on hi ha hagut un 6,4% d'embarcacions mal fondejades. Però segueix aquesta tendència com a de reducció d'aquest 17% a un 6,4%. Per tant, veiem que sí que funciona i que cada vegada hi ha més informació i per això se redueixen els fondejos. En canvi, a Eivissa ha estat l'única illa on no hi ha hagut aquesta reducció, sinó que hi ha hagut un augment que s'ha multiplicat per dos entre l'any 2024 i l'any 2025, que varen passar de 1.709 ancoratges inadequats l'any 2024 a 3.468 ancoratges il·legals damunt Posidònia l'any 2025.
0: Vaja, és una diferència molt important entre illes. Com s'explicaria que a Eivissa aquests fondejos inadequats s'hagin duplicat?
1: No tinc resposta clara, però jo penso que se podria deure en el fet que Eivissa és una illa que rep més turisme nàutic internacional. Sí. Per tant, hi pot haver molt dels usuaris que desconeguin l'importància de la Posidònia, fins i tot la seva presència o la seva existència. Per tant, segurament es deuen això, a la gran pressió nàutica que hi ha a les Pitiuses, i en especial a Eivissa, i el desconeixement.
0: Hem de recordar que els fondejos d'un sector nàutic en creixement només representen unes expressions que pateixen les praderies i jo crec que sobre totes elles ara mateix planeja l'increment de les temperatures i l'estrès que això suposa per la Posidònia, no? Tenim molts de fronts oberts.
1: Sí, així és. Tenim moltíssim de fronts oberts sense conservació marina i en especial per la Posidònia. La Posidònia és bastant sensible a l'augment de temperatura i hem tingut un estiu de rècords que hem entrat un terreny desconegut, mai havíem vist unes temperatures tan elevades. Recordem que la boia de la Dragonera, per exemple, va arribar a 33,02 graus el 5 d'agost i és una temperatura que no s'havia registrat mai així en aquesta boia. L'augment de temperatura fa que disminueixi la densitat i la cobertura de la Posidònia, disminueix la seva vitalitat, i una de les estratègies que té la Posidònia per intentar sobreviure en aquestes temperatures tan elevades és fer esdeveniments de floració. Recordem que la Posidònia és una planta superior que fa flors amb llavors, i quan fan aquesta floració el que fan és que les llavors, com que suren, poden anar a altres zones que potser tenen unes temperatures més adequades per la seva supervivència i també augmenta la variabilitat genètica, puguin haver individus que siguin més resistents en aquestes altes temperatures. Però el fet de fer floració té una càrrega metabòlica molt elevada per les praderies, per tant, els podria estar també perjudicant. A part d'aquestes elevades temperatures, també hi ha altres pressions més a zones concretes, com podrien ser els emissaris que
0: Sí.
1: aboquen les aigües depurades, i tot i que estiguin complint la legalitat, aquestes aigües segueixen tenint una càrrega important de matèria orgànica i de nutrients. I el que fan és que afecten de forma molt negativa en aquestes praderies. Depenent del volum d'aigua depurada i de la qualitat d'aquesta aigua depurada, l'afectació pot arribar a diversos quilòmetres. Per tant, i molts dels emissaris ara mateix estan situats damunt praderies de posidònia. Això seria una altra de les pressions importants que estan rebent aquestes praderies. I a part de totes aquestes pressions actuals, en tenim de potencials en el futur, com poden ser algunes espècies invasores que podrien afectar de forma molt negativa a la posidònia. Per exemple, l'alga asiàtica, el
0: Sí.
1: Regulopteris socamurai, que ha fet que està bé, que s'ha expandit de forma molt gran a zones de la península, potencialment podria arribar a les nostres aigües. I s'ha vist que ha tingut efectes molt, molt negatius sobre la posidònia perquè crea gran quantitat de biomassa, colonitza grans àrees i ofega, diguéssim, a la posidònia. Per tant, tenim moltíssimes
0: Sí.
1: pressions i potencialment en podríem arribar a tenir més.
0: I jo afegiria encara sa salmorra de ses dessaladores, ho dic perquè aquí a Eivissa, a més, tenim un cas bastant significatiu d'una emissària d'una dessaladora que està a una zona on sa Posidònia s'ha degradat molt. Bé, sí, són moltes coses, no? Hi ha una part de la qüestió de la que no sé si feu seguiment, però que caldria tenir en compte, i és si s'han fet efectives les sancions pels fondatjos inadequats i si els imports són elevats. Potser, bon, no sé, potser t'ho he preguntat alguna vegada, però valdria la pena que amb els sous que es recaptin per aquest tipus d'infraccions es creés un fons que es destinés precisament a restauració d'ecosistemes, una cosa així com el fons dels béns decomissats als narcotràfics, que es reinverteixen, no?, en programes de salut pública i a la lluita contra el tràfic de drogues. Ja sé que és un exemple un poc així tret de mare, però ja em pareix que podria ser una solució.
1: La veritat és que m'apareix una molt bona proposta que tot bé és que se puguin recaptar d'aquestes infraccions es destinin a conservació marina perquè és molt necessari. No tenim dades de la recaptació, tenim dades només del nombre d'actes d'infracció que han aixecat els agents de medi ambient. Que també, bé, que l'any 2025 varen ser 48. Això significa una reducció respecte a l'any 2023 que se'n varen aixecar 110, però no sabem quantes d'aquestes
0: Clar.
1: s'han cobrat, diguéssim, s'han fet efectives.
0: Clar. Bé, també heu utilitzat dades de la recollida de residus. Què podem destacar aquí?
1: Jo el que destacaria més de la recollida de residus és que hi ha hagut una reducció molt important en el nombre d'embarcacions de recollida de residus de l'any 2010, on hi havia 40 embarcacions, i cap a l'any 2021 que se van reduir unes 22-23. I clar, lligat en aquesta reducció del nombre d'embarcacions i de la tipologia d'embarcació que recullen residus, hi ha hagut una reducció en les tones de residus que s'han recollit.
0: Clar,
1: Que
0: lògic.
1: si mirant només les tones de residus recollits pareixeria una bona notícia, que se n'han recollit manco, però el fet és que se'n recolleixen més pocs perquè hi ha menys medis per retirar-los. Per tant, jo faria
0: Clar.
1: aquesta primera... Primer, destacaria això primer de tot i després destacaria que el residu que més se recull són plàstics. Gairebé un 40, la mitjana dels anys que hi ha dades és un 40% de residus recollits són plàstics. Per tant, això té implicacions directes sobre molts d'organismes marins que poden bé, que els poden
0: Sí, que
1: ingerir
0: se'l
1: o que poden
0: mengen,
1: quedar
0: sí.
1: emmallats si se'ls poden menjar i també se pot incorporar a la cadena alimentària. Per tant, nosaltres acabarem menjant plàstics també si consumim
0: Bé,
1: productes de la mà.
0: de fet ja ho feim.
1: Sí, ho
0: Ho
1: feim i
0: feim.
1: bé, això coneix. De fet, hi ha estudis que on se mostra que sí que tenim
0: Sí,
1: plàstic
0: sí.
1: a l'organisme.
0: Bé, i quan analitzes totes les dades i sobretot l'evolució de tots els indicadors que teniu en compte l'informe Mar Balear, què en penses de la part de la consciència ciutadana? Tenim una societat cada dia més implicada i conscienciada o no ho sembla?
1: Jo crec que sí, i que tenim espai per l'esperança. Veiem aquesta reducció dels fondejos irregulars, per tant, la gent cada vegada està més conscienciada, bé, llevat del cas d'Eivissa, des que hem parlat
0: Sí.
1: abans, però pensam que sí, cada vegada hi ha més, la gent coneix més la importància d'una fondejada sobre Pous d'Idònia, per tant, és una passa endavant. També ha incrementat molt la ciència ciutadana marina, la gent es vol implicar, vol recollir dades, vol ajudar a la conservació marina, per tant, jo crec que sí que hi ha aquest augment en la
0: De
1: consciència ciutadana
0: consciència.
1: i en la sensibilització cap a la conservació de la mà.
0: Fantàstic. Bé, a l'inici ja he explicat que l'informe Mar Balear intenta recopilar totes les dades que hi ha que ens diuen l'estat en què es troben les nostres aigües. Hi ha alguna matèria, alguna qüestió de la qual hàgiu detectat que hi ha poca informació, poc seguiment de la seva evolució?
1: Si, per exemple, bé, parlant ara sobre fondejos, no tenim informació del nombre real d'embarcacions que hi ha navegant en el mateix temps a les Illes Balears a la temporada alta. Bé, ni la temporada baixa. No sabem quantes embarcacions hi ha navegant i fondejant a les
0: Sí.
1: nostres costes. Per tant, sense conèixer aquest nombre, és molt difícil poder fer una ordenació que sigui efectiva per la conservació marina. També desconeixem la capacitat de càrrega ecosistèmica nàutica real de Balears. Això seria una altra dada que seria molt important tenir per saber si superam o no superam el nombre d'embarcacions que hi pot haver i quins límits s'han de posar i com treballar lo millor cap a una reducció
0: Clar.
1: d'aquesta elevada pressió nàutica. De fet, SOCIP va fer un estudi fa uns anys on només tenia en compte la capacitat de càrrega física, no tenia en compte la capacitat de càrrega ecològica ni social, i ja se va veure, per exemple, a Menorca, que és una illa que no és que se conegui per una elevada pressió nàutica especialment, que l'any 2010 ja s'havia superat aquesta capacitat de càrrega física. Si tinguéssim en compte la capacitat de càrrega ecosistèmica s'hauria superat moltíssim més. Per tant, és molt important tenir aquestes dades per poder fer una bona ordenació i poder garantir una bona conservació dels nostres ecosistemes.
0: Ja. Bé, ja per anar acabant, jo m'agradaria, bé, acabar amb una bona notícia, que la comentem, no? Aquesta setmana s'ha aprovat una proposició no de llei per impulsar la protecció de les muntanyes submarines del Canal de Mallorca, bé, com parc natural marí, un pas molt important, no?
1: Sí, així és un pas molt important perquè són unes zones d'una extremada riquesa i biodiversitat i, per tant, és una molt bona notícia per aquesta setmana.
0: Fantàstic, idò, acabem amb aquesta notícia. Ho deixem aquí. Raquel Vaquer Sunyer, coordinadora de l'informe Mar Balear. Mil gràcies, com sempre.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Manda Tur.

L'Assemblea General de l'Organització de Nacions Unides ha votat a favor de substituir el mapa mundi tradicional per un que reflecteixi amb més precisió l'extensió d'Àfrica. És a dir, un que corregeixi la distorsió del model clàssic Mercator, que portam usant des del segle XVI. Potser recordeu que fa uns mesos us vàrem explicar que la Unió Africana, l'organització que reuneix tots els estats africans, recolzava la campanya Correct the Map, corregeixin el mapa, promoguda per Togo, i us varen convidar a mirar un mapa mundi i fixar-vos en la mida de Groenlàndia, que sembla tan gran com Àfrica, quan realment és 14 vegades més petita. I de bé, a la ONU han pensat que efectivament ja era hora de corregir el mapa que deforma les proporcions continentals i que vegem l'Àfrica d'una manera més fidel a la realitat. I corregir-ho suposa canviar-ho als llibres de text i als mitjans de comunicació. I encara que ningú està obligat a acatar la proposta de la ONU, és clar que simbòlicament és un gran triomf per als africans. Així que nosaltres avui hem escollit per acomiadar el Nautilus d'avui una cançó d'una africana que també canta la mare natura. És Angélique Kidjo, que acabava d'emigrar a París des de Benín pels conflictes polítics a la seva terra natal. En Pablo Morganti ja vol estar posant a la cançó. I us deixam amb Angélique i tornam en 7 dies. Mentrestant, cuideu el planeta. Don't...

Què en sabem de l'acord entre Meta i els fiscals dels Estats Units? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Meta, l'empresa propietària de Facebook, Instagram, WhatsApp o Threads, fa anys que està en el punt de mira per la manera com estan dissenyades les seves plataformes i pel seu possible impacte sobre els adolescents. L'any 2021 es va produir la filtració dels anomenats Facebook Files i, dos anys després, fiscals generals de desenes d'estats dels Estats Units varen dur l'empresa als tribunals, acusant-la d'haver dissenyat les seves xarxes socials per generar dependència entre els menors i d'haver minimitzat els riscos per a la seva salut i seguretat. La batalla judicial ha continuat durant aquests darrers anys i tot just fa unes setmanes s'arribava a un acord. Meta pagarà fins a 18.000 milions de dòlars i haurà d'introduir noves mesures de protecció per als menors, com límit de temps, bloquejos nocturns, major control parental i sistemes més estrictes de verificació d'edat, entre d'altres. De tot plegat avui en parlarem amb Maria Isabel Montserrat, professora del Departament de Dret Públic, investigadora principal del grup de Dret i Intel·ligència Artificial i membre també del grup de Dret i Noves Tecnologies. A més, avui també parlarem amb Lluís Mora i mallorquí, resident a Miami, investigador d'epigenètica del càncer, el Sylvester Comprehensive Cancer Center, que forma part de la Miller School. El seu laboratori du a terme dos programes de recerca paral·lels actualment, un sobre el càncer de mama i un altre sobre els trastorns del neurodesenvolupament. Ara, dues importants beques dels NIH donaran suport al doctor Lluís Morell mentre investiga com les proteïnes Polycom impulsen el creixement del càncer de mama i contribueixen a les mutacions que interrompen el desenvolupament del cervell. Abans de res, però, anem a veure si això va.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanam si això arriba a secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de la guanàbana i és que resulta que vídeos que corren per internet li atorguen propietats anticancerígenes.
1: Combate hasta 10 tipus de càncer. Las hojas de la guanábana contienen componentes conocidos como acetogeninas y algunas investigaciones han demostrado que tienen acción directa sobre las células cancerígenas, siendo capaces de destruirlas sin dañar a otras células y tejidos saludables de tu cuerpo.
0: Escoltàvem un exemple d'un d'aquests vídeos, no és l'únic ni molt manco, que expliquen que aquesta fruita no només prevé, sinó que també pot revertir i destruir les cèl·lules canceroses, però què ha de ser de cert en tot això? Tal com apunta en el portal de verificació maldita.es, la guanàbana és una fruita tropical considerada un parent proper de la xirimoia. Segons la Cancer Research UK, és una organització independent britànica d'investigació sobre el càncer, hi ha poblacions a l'Àfrica i a Amèrica del Sud on la guanàbana està disponible com a fruita autòctona i n'usen l'escorça, les fulles o les arrels o la mateixa fruita com a remei per a certes infeccions, per virus, per paràsits, per artritis, per la depressió, però clar, tots aquests remeis formen part del que s'anomena medicina tradicional. Això són pràctiques, creences i coneixements sanitaris basats en l'ús de recursos naturals, ja siguin plantes, ja siguin animals, ja siguin minerals, teràpies espirituals també i tècniques manuals que cerquen mantenir la salut individual i comunitària. Tenen una evidència científica limitada o nul·la i l'Organització Mundial de la Salut, que recolza únicament aquelles pràctiques que es fan servir de manera racional, basades en l'evidència científica, incideix que un ús inadequat pot tenir efectes nocius de la salut, un ús inadequat de qualsevol producte, no només aquest. Tot i que hi ha estudis in vitro, això sí, amb cèl·lules cultivades d'aquesta fruita al laboratori, i en models animals en què components de la guanàbana poden atacar alguns tipus de cèl·lules del càncer, això dista molt de demostrar la seva seguretat i la seva eficàcia en humans. En definitiva, no hi ha evidències que aquesta fruita ni els seus components tinguin cap efecte sobre el càncer. Tot i que hi ha revisions científiques que conclouen que la guanàbana podria tenir algunes propietats terapèutiques, falten estudis amb humans que analitzin si és una fruita segura i si serveix per tractar efectivament alguna malaltia. Així mateix, en aquest article de Maldita.es apunten que des de l'Associació Espanyola contra el Càncer indiquen que ni la guanàbana ni cap aliment per si sol pot curar el càncer. Això, evidentment, afegeixen que la combinació d'aliments saludables, una dieta rica en fruites i verdures i escassa en carns vermelles i processades, redueixen el risc de desenvolupar-lo.

0: Secció setmanal del nostre enviat especial del món geek, ja ho sabeu, el món freak, tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de nou de podcast.
1: Avui, bé, ja la setmana passada havia fet una petita promesa que avui duria una altra recomanació de podcast, d'aquest podcast que són més radionovela que no un podcast a l'ús, diguem. És un format que la veritat que s'està fent, bé, com té un cost molt més baix que fer una pel·li o fer qualsevol tipus de producte audiovisual, pues, s'està experimentant molt amb molt de tipus d'històries i evidentment amb una feina d'actors i actrius de doblatge que, bé, que la veritat és que és molt, molt, molt interessant. Així que avui volia mencionar una figura molt, molt important, que és la de Manuel Bartual. Manuel Bartual és un editor de la editorial de còmics Astiberri, una figura molt, molt important dins el món del còmic. Fa escriptura, també fa cine, guionista, té llibres, fa d'editor també, d'altres autors i autores. I bé, avui duia aquesta faceta seva molt, molt interessant, perquè també va ser un dels pioners en fer-lo aquí a Espanya, de pues, contar històries amb aquest format d'àudio, no? I és veritat que abans es feia la radionovela o tots aquests formats que varen conèixer a ràdio tradicional, però en format de podcast i amb aquest tipus de narrativa i com s'emeten els episodis, pues sí que va ser un dels pioners. Així que primer volia mencionar una sèrie que va estrenar l'any passat, que es diu Místiques, perquè sí que és veritat que això és lo de re que ha fet, i ja se veu que té aquest món molt rodat i tot està molt ben hilat, la història és perfecta, o sigui que té una narrativa molt, molt senzilla i molt fàcil de dur amb aquest tema de només àudio. Si sou oients d'aquest programa, pues sí que té una cosa que m'agrada moltíssim, que varen mencionar a quasi totes les seccions de Cultura Geek, que és aquesta estètica dels anys 80-90, de retro gamers, de retro artists i tota aquesta nostàlgia per aquests anys que pareixen que són els darrers anys de les verdaderes ficcions, no? Perquè després, una de les coses que sempre xerram els que ens agrada escriure històries, pues, és que els mòbils i tota aquesta tecnologia a vegades com que trava un poc, no?, la narrativa, i sí que totes aquestes històries que estan ambientades en aquestes èpoques, pues, tenen aquestes avantatges de que no hi ha tanta tecnologia, la tecnologia és molt primitiva a nivell d'usuari i dona per tenir, pues, unes premisses pues que no són tan fàcil de resoldre, no? Així que aquesta sèrie Místiques, que conta la vida de dues podcasters, perquè també és un podcast que xerra de podcast, com estem fent nosaltres en aquest podcast, pues, Lola i Sara, que són les protagonistes, investiguen un videojoc dels anys 80. I lo chulo és que és una sèrie que és un thriller, no té molt de capítols, és només una temporada i se pot escoltar una hora baixa o el que dura una pel·li, ja està feta. I té xulo això, no?, que si tenim molt de InScap, aquesta estètica d'aquest anys i tot el que van xerrar aquí en el programa, pues és molt fàcil de crear o de recrear aquest món en el que estan investigant aquestes dues persones, no? Això me va encantar, la veritat que vaig seguir capítol a capítol quan la varen estrenar l'any passat i la veritat és que és molt visual, que és un tema només d'àudio, però sí que té una cosa que podem posar imatges a tot el que estan narrant.
0: Pato Conde, però, també ens recomana una altra sèrie de Bartual, Biotopia.
1: També volia recomanar

0: lleument variades. I la veritat és que això sí que és molt recomanable, perquè si algo té la figura de Manuel Bartual és que pues, aquest pensament quasi renacentista, no? o artista multimedi, pues aquí sí que el du a un terme molt, molt gran, perquè aquesta sèrie, que ja compta amb dues temporades, la varen treure el 2020, just mig pandèmia, perquè realment va sortir al juny del 2020. I, pues sí, gent necessitada de coses noves per escoltar i tal, pues la veritat és que va tenir bastant d'èxit aquest any. I és veritat que t'endinsa en un món que molt imaginatiu, no? Compta amb una edició de còmic d'un personatge amb to infantil, també, que està recomanada per tothom a partir de 6 anys. I després també compta amb una obra de teatre que se va presentar l'any passat al Festival Maldecap d'Eivissa. Així que és un producte d'aquests totalment multimedi. Podeu entrar a la pàgina web de Biotopia i trobar merchandising, tot lo típic d'aquests productes, però també hi ha un parell de coses molt interessants a nivell d'usuari, que se poden fer propostes, se poden fer pot pertenèixer a aquesta comunitat científica. Bé, té tot com una relació amb l'usuari, que és el que en realitat nosaltres esperàvem d'aquesta època, no? O sigui, tots els creadors que varen començar a endinsar-nos en el món de l'art a l'any 90 i xerràvem de productes multimèdia o web art i tot això, pues esperàvem això, que realment els productes siguin multimedi de veritat.
1: Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Aquest diumenge torna a Esports 3 en Joc.
3: Serà espectacular.
2: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
4: Que repiqui l'escampada de la Seu!
2: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
5: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
2: Esports 3 en Joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.
1: Codi Beta. Anna de la Salut.

Durant molt d'anys, les xarxes socials han funcionat amb una premissa molt clara, aconseguir que hi passem com més temps millor. Però què passa quan aquest model de negoci afecta la nostra salut i especialment la dels nostres menors? Meta, l'empresa propietària de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp o de Threads, fa anys que està en el punt de mira per la manera en com estan dissenyades les seves plataformes i pel seu possible impacte sobre els adolescents. De fet, ens hem de situar a l'any 2021 quan es va produir la filtració dels anomenats Facebook Files. En aquell moment, l'exempleada de Meta, Frances Haugen, va revelar que la companyia coneixia alguns dels efectes perjudicials dels seus productes sobre els joves, però que havia decidit no fer-hi res. A partir d'aquí es varen multiplicar les demandes de famílies, d'escoles, d'institucions, i el 2023, fiscals generals de desenes d'estats dels Estats Units varen dur a Meta als tribunals acusant-la d'haver dissenyat les seves xarxes socials per generar dependència entre els menors i d'haver minimitzat els riscos per a la seva salut i seguretat. La batalla judicial ha continuat durant aquests anys amb diversos revessos per a la companyia i aquest mateix 2026, fa res, hi ha hagut diverses sentències que han considerat Meta responsable de perjudicis relacionats amb l'ús de les seves plataformes. Finalment, fa tot just una setmana, s'arribava a un acord. Meta pagarà fins a 18.000 milions de dòlars i haurà d'introduir noves mesures de protecció per als menors, com límits de temps, bloquejos nocturns, major control parental i sistemes més estrictes de verificació d'edat. Més enllà de mesures concretes, aquest pacte planteja una qüestió de fons. Estem

0: Davant un canvi de la manera com entenem la responsabilitat de les grans plataformes tecnològiques, poden ser responsables no només del contingut que hi circula, sinó també de com dissenyen els seus productes, de com afecta això en els comportaments, què pot provocar. De tot plegat avui, en parlam avui amb Maria Isabel Montserrat, professora del Departament de Dret Públic. Ella és investigadora principal del grup de Dret i Intel·ligència Artificial i membre també del grup de Dret i Noves Tecnologies. Benvinguda a Codi Beta. Moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Maria Isabel, per entendre una mica què significa aquest acord que mencionàvem, hem fet aquesta petita cronologia fins a arribar en el que ha passat aquestes darreres setmanes, que ha estat aquest acord, hem de començar una mica pel principi. Què és exactament el que se li ha retret a Meta durant tots aquests anys?
1: Idò, jo crec que tu ho has explicat molt bé, la veritat. La resposta a la pregunta té un poc a veure en conèixer perquè avui la gent passa tant de temps davant una pantalla, no? I què succeeix? Pues que pareix que se tracta de que Facebook i sobretot Instagram han estat dissenyats deliberadament amb determinades característiques que estan destinades precisament a maximitzar el temps que els usuaris passen dins la plataforma. I dins aquest grup de persones, també diria, per suposat els menors. Tot coneixem el que significa pues, l'escroll infinit, la reproducció automàtica, les notificacions constants, algoritmes de recomanació, els likes, els filtres d'aparença... Tots són mecanismes que redueixen realment tot el que són moments naturals en què un usuari podria decidir a que mos enganxin i no deixar d'utilitzar aquesta aplicació. Per tant, jo te diria que jurídicament és un tal i com tu ho has plantejat, no? Jurídicament, més que aquesta qüestió és si se pot dissenyar per part d'una empresa deliberadament un producte per augmentar-ne l'ús compulsiu i especialment en persones vulnerables, perquè després no pareix que s'estiguin fent molt de cas les conseqüències previsibles, per clar, cert, d'aquest disseny.
0: Clar, paguem d'aquest acord de molt de milions de dòlars, però fins a quin punt se pot exigir, ja des d'un àmbit legal, aquesta responsabilitat a una empresa per dissenyar un producte digital?
1: Home, tu has de pensar que és una qüestió bastant, o sigui, bastant important. I des d'un punt de vista, te diria, de responsabilitat, les empreses s'han estat intentant temperar a l'àmbit de l'àmbit americà en què, bueno, que són continguts que han penjat els usuaris. Però això no és la qüestió fonamental. La qüestió fonamental és que tu has dissenyat una aplicació o una sèrie d'aplicacions que estan deliberadament especialment construïdes per enganxar la gent. Per tant, és una qüestió de responsabilitat, però el problema no és, diguem, si el que és Facebook, Instagram o qualsevol altra xarxa social realment és addictiva o no és addictiva. El problema real és per la persona concreta, no? O sigui, la persona concreta és la que s'ha de demostrar i s'ha de causar un... o cruzar, diguem, nexe, el que nosaltres li diem un nexe causal, acció en responsabilitat, i veure si realment per aquesta persona això li influeix. O sigui, és una qüestió, diguem, de demostrar el dany individual. Però, efectivament, si aquest dany individual se pot demostrar... sí que existeix responsabilitat, perquè és una responsabilitat en el disseny. Lo que jo te diria que una qüestió que tenia molt clara la Unió Europea, des de ja unes quantes normes jurídiques que ja ha aprovat i que ara està quedant clar als Estats Units, no? I és que l'arquitectura del disseny també és important des d'un punt de vista jurídic, no?
0: Clar, entre aquestes mesures acordades, ho deien també a l'inici, hi ha aquestes dues hores diàries, bloqueig d'aplicacions a certes hores del vespre, silenciar certes notificacions, però clar, són mesures, així com deies, que pel disseny s'ha de poder demostrar, no?, aquest dany. Jo no sé si amb aquestes mesures també realment se pot canviar el comportament dels usuaris o si correm el risc que això torni a ser fàcilment esquivable.
1: No, mira, jo te diria que és una qüestió que hem de tenir, diguem, amb un pot de cura. Hem de pensar que, d'una banda, és molt bo que s'aprenguin mesures per intentar protegir, en aquest cas, per exemple, els menors d'edat, no? Que són dels col·lectius vulnerables més afectats. Això està clar. Hem de prendre mesures i, en el nostre cas, a Europa són mesures legals, ells s'han començat per un acord, d'acord, però aquestes mesures legals són fonamentals. Què passa? Pues que hem de distingir, que jo crec que és una qüestió fonamental, és el que és, diguem, la teoria, no? L'aprovació de norma jurídica que conté aquestes mesures, o en aquest cas pues, un pacte que conté aquestes mesures, de l'eficàcia real que poden tenir aquestes mesures. Per tant, l'eficàcia real que tenen o que tindran aquestes mesures dependrà un poc de les accions que puguin relacionar-se amb elles. I en aquest cas s'ha de demostrar que han de posar en pràctica qualsevol d'aquestes, diguem, bueno, prohibicions i els límits i aspectes que tenen les noves mesures que principalment s'han adoptat o se volen adoptar, i després que aquests mecanismes siguin efectius i no creïn més riscs, perquè això també és una qüestió més important, no?
0: Clar.
1: Per exemple, les mesures, bueno, com demostrem que estem prohibint un menor d'edat l'accés a les xarxes socials? I de com ho demostrem? Pues no podem demostrar que agafant i demanant-li dades personals i tal, perquè és que posam en risc la privacitat del menor, posam en risc tal. Una cosa és, diguem-ne, el menor pot tenir un dret d'informació, sí, els menors tenen els seus drets, però l'eficàcia de les mesures en el seu cas que s'adoptin ha de també garantitzar aquests drets, no?
0: Clar, parlàvem també d'aquesta verificació d'edat, que això xoca amb el tema de la protecció de dades. Veurem a com s'acaba desenvolupant tota aquesta qüestió, però hi ha un altre encara debat, que és qui ha de decidir quina és la protecció adequada per un menor, perquè, clar, per una banda hi ha els pares, però també hi ha aquestes plataformes, hi ha la societat en general, hi ha legisladors, hi ha tribunals. Quina és la teva opinió, Maria Isabel?
1: Mira, jo te diria que no és ni un ni l'altre, són tots. Hi ha una qüestió fonamental que des del meu punt de vista és molt clara, i és que, o sigui, els legisladors és fonamental al nostre sistema, que és el sistema continental de dret, que és un sistema diferent, els que tenen Estats Units o Reino Unit, però els legisladors és qui ha d'establir els mínims. Vale? Llavors, aquí tenim legitimitat democràtica per determinar quins són els riscos que consideram jurídicament inacceptables i les obligacions bàsiques que s'han de complir per part de tothom, però principalment per part de les empreses. Llavors, tenim, diguem, la base que ha de ser comú per tothom i que ha de ser una base igual per a tots. A partir d'aquí, les plataformes han d'aplicar les obligacions que el legislador els hi ha dit i han d'incorporar mesures de seguretat que consideren, diguem, viables per garantitzar aquests mínims. Però també els pares han de poder modular en certa mesura les decisions segons l'edat del menor, la maduresa, les circumstàncies, però tampoc poden traslladar 100% totes les responsabilitats a les famílies,
0: clar,
1: perquè tu imagina la enorme simetria tecnològica que normalment hi ha entre una família i aquestes multinacionals que coneixen perfectament com funciona el seu algoritme. Per tant, després ens queden també els tribunals que diuen, bueno, els tribunals han de controlar a les empreses i que els poders públics també que s'acomplin aquestes regles i que se respetin els drets fonamentals. En conclusió, te diria que des del meu punt de vista és una responsabilitat compartida, vale? Però en el sentit de que les regles bàsiques no les ha de decidir ni unilateralment una plataforma ni una família, tal. Han d'haver unes regles bàsiques que, adoptades democràticament, que imposi un mínim que és el legislador. A partir d'aquí, les plataformes han de complir. Els pares han de poder decidir en funció del menor que tenen a casa i que ells coneixen, i finalment els tribunals i els poders públics han de controlar que tot tingui aquesta estabilitat, aquesta equivalència de condicions, no?
0: Clar, i hem parlat fins ara de Meta, però realment entren en joc també altres xarxes socials, ara ho mencionaves, no? Has dit en general les xarxes socials, i és que Meta ja ha demanat en aquest acord que tant TikTok com YouTube també adoptin mesures similars, i part d'aquest acord econòmic queda una miqueta condicionat en aquest fet, no?
1: Sí.
0: Creus que podem
1: sí.
0: estar davant d'un precedent que acabi modificant aquesta manera de com funcionen les xarxes socials?
1: Sí, o sigui, jo te diré, jo crec que, o sigui, no me vull aventurar a dir, estic seguríssima de que això succeirà, perquè que mai se pot dir nunca digas nunca, no? Però, o nunca digas sempre, seria en aquest cas, però jurídicament és un precedent molt interessant, ¿vale? Un precedent, en el cas d'Estats Units, la doctrina del precedent té més importància, en el nostre cas seria més el que te diria l'efecte Brussel·les, que no sé si explicar un poc que
0: sí.
1: Sempre se diu, no?, que Brussel·les té un efecte de que quan regula, en el fons, indirectament, encara que regula directament per Europa, acaba regulant també per tots els mercats, no? Per tant, jo et diria que és una qüestió que si nosaltres ara ho aplicam en aquest moment que ens trobam, no?, pues tenim aquest pacte que s'ha fet concretament amb Meta, que en principi només afecta Meta, és veure que, per exemple, la quantia que se pagarà s'incrementarà i si s'afegeixen pues, altres xarxes socials, però hem de pensar que un pacte, no?, un poc incorporant aquesta idea de l'efecte Brussel·les, no?, o una regulació o un pacte pues, que s'ha adoptat a un mercat molt important, com és, per exemple, el mercat europeu, pues, pot acabar influint en un producte global perquè a l'empresa li resulta més senzill pues, generalitzar determinades conductes o determinats estàndards. Per tant, si per exemple Meta desenvolupa un sistema robust pues, d'assegurament de l'edat, de controls parentals, limitacions, notificacions, totes les mesures que s'han pactat, és fàcil que després això s'estengui, o almenys fàcilment imaginable o possible que això s'estengui pues, a altres mercats. Vale? Jo no ho dono per segur, saps? Però crec que és imaginable. Això no vol dir que després, en funció dels països, pugui mantenir versions diferents, no?, de les obligacions legals o les edats aplicables en funció de la normativa de cada país, però viables.
0: Clar, ara parlaves de l'efecte Brussel·les, però aquest cas també s'ha comparat amb això que mencionaves també del precedent que està molt present en l'àmbit legal en els Estats Units, que s'ha comparat, de fet, amb l'acord històric que hi va haver amb les grans tabaqueres del 1998. És una comparació que diries que jurídicament és adequada?
1: Te diria que l'acord, en certa mesura, és comparable per dimensió i filosofia, vale? I que la comparació és interessant, però jo la faria un poc amb precaució.
0: Sí.
1: Vale? I t'explicaré un poc per què. Jo crec que és adequada des del punt de vista jurídic i institucional, perquè bueno, si recordam un poc aquest acord de les grans tabaqueres de 1998, pues, també varen ser els fiscals generals dels estats que després pues, d'anys de litigis varen aconseguir aquest acord en la indústria tabaquera, no? I que combinava precisament dues coses que ens recorden ara mateix el que està passant actualment. Quantitats econòmiques enormes i canvis estructurals en la manera de comercialitzar el producte i especialment respecte dels joves. Però, què succeeix? Pues que si ho penses, és vera que científicament no se pot equiparar el tabac i les xarxes socials. El tabac és un producte amb un risc intrínsec extraordinàriament ben acreditat i amb una relació de causalitat, una relació causal amb nombroses malalties perfectament establerta, i les xarxes socials són algo molt més complexa, o sigui, tenen una idiosincràsia molt més complexa perquè poden generar beneficis, com tots sabem, comunicació i informació, per exemple, comunitat, sentiment de pertinença, però els seus efectes depenen moltíssim de l'edat, del tipus d'ús, del contingut, de la persona, de molts de factors. Per tant, jo diria que hi ha certes semblances amb aquest acord, però es producte en si no és tan igual, diguem, com per exemple altres acords que s'han fet en matèria de salut pública. Perquè en el fons, aquí el que des d'un punt de vista jurídic o científic és més equivalent és la salut pública, si ho pensam, no?
0: Clar, més enllà de tot això, d'aquestes possibles comparacions de casos, de diferents casos jurídics, sí que és vera que, i ho han dit també a l'inici, Meta té diverses demandes obertes, també les tenen altres xarxes socials, però en aquest cas, centrem-nos en aquest acord històric amb Meta, això pot influir en els futurs processos que puguin tenir tant Meta com aquestes altres plataformes?
1: Te diria que és una qüestió bastant important i que sí. Vale, d'entrada sí, perquè el que passa és que hem de tenir en compte l'àmbit d'aplicació de l'acord. És a dir, no és que tanqui el problema judicial de meta complet aquest acord, no? Aquest acord resol concretament i només les reclamacions que els fiscals generals, si no vaig malament crec que són uns 29, formen, diguem, respecte a uns aspectes concrets i a un litigi concret. Vale? Per tant, aquest acord afecta en aquests fiscals generals que diguem que formen part de l'acord. Però, com tots sabem, continuen existint milers de reclamacions de particulars i de famílies, demandes de cites escolars, procediments relacionats amb altres plataformes, i això no està inclòs, no? Tu mateixa has dit en el principi de la introducció de l'entrevista que ja també hi ha altres dues sentències judicials que amb aspectes molt idèntics o quasi relacionats amb aquesta edició a menors. Per tant, jo crec que l'acord pot tenir una enorme influència política i pràctica per a casos futurs, no? I sobretot tenint en compte que els Estats Units regeix pues, aquest sistema diguem que és diferent en el sistema continental que tenim nosaltres, però, o sigui, que és, però bueno, demostrarà, ajudarà a demostrar que determinades mesures són tècnicament possibles, però hem de tenir en compte una cosa, també es tracta d'un acord. Vale? Aquest acord no equival a una sentència, no equival a reconeixement de responsabilitat, vale? I per tant, una família no pot anar a un tribunal i simplement dir, escolta, és que Meta ja més que és culpable, perquè això no és així. Vale? Per tant, cada demandant haurà de demostrar el seu propi perjudici, haurà de demostrar pues, que la conducta de la plataforma està reprochable i, sobretot, com he dit en el principi, pues, una assistència, una relació de causalitat entre el dany produït a la seva persona, de la seva família i diguem, l'actitud o el disseny de la plataforma, en aquest cas.
0: Serà interessant i m'imagino que per les persones que sou expertes en l'àmbit jurídic i en dret, veure com es desenvolupen totes aquestes demandes, tot això que dèiem, no? De com se pot demostrar aquest perjudici i també tenint en compte tota aquesta normativa prèvia, mencionaves abans aquest efecte Brussel·les i de fet Europa ja disposa d'un marc regulador, podem dir més desenvolupat que el dels Estats Units en temes d'intel·ligència artificial, noves tecnologies, aquesta Digital Service Act. Aquest acord nord-americà, creus que també a la inversa, igual que parlàvem de com les regulacions de Brussel·les poden afectar a l'altra banda, també pot ser que això, aquest acord entre Meta i els fiscals, pugui tenir conseqüències també a Europa?
1: Sí, sí, efectivament, és tal com ho he explicat abans. De fet, estic totalment d'acord amb el que dius, de que Europa està completament més avançada. Vale, que Estats Units. De fet, nosaltres, en aquesta norma que tu ja has citat, la Digital Service Act, ja tenim, de fet, normes que regulen el disseny de les plataformes, no? I que les plataformes, per exemple, a Europa, han de visualitzar i han de revisar a priori, com de manera preventiva, quins són els riscos i han de mitigar-los. Per tant, en certa mesura sí que influirà, però és un camí que Europa ja ha iniciat. Vale? És un camí que Europa pues, està molt avançada. O sigui, nosaltres tenim no només el Digital Service Act, sinó també, per exemple, el Reglament General de Protecció de Dades en matèria de privacitat. Tenim una normativa de protecció del menor bastant més desenvolupada. Fins i tot, per exemple, amb aquesta mesura que tu deies de age assurance, d'asseguració, segurament de l'edat, o verificació de l'edat, que a vegades se xerra, però aquests sistemes d'assegurança de l'edat, tenim ja un prototip que Europa pues, ja ha proposat que se comenci a provar, no? Que és el blueprint. Vale? I se diu EOH Assurance Blueprint. Llavors, crec que sí, pot influir, però és vera que nosaltres ja estem en aquest camí. Nosaltres tenim, pues, en matèria d'intel·ligència artificial, el reglament d'intel·ligència artificial que regula el disseny bueno, i que regula pues, obligacions per, se podria dir, tota la cadena d'operadors que actuen amb intel·ligència artificial, tenim la Digital Service Act per a aquest tipus de plataformes, tenim molta normativa.
0: Tenim molta normativa i entendrem més, perquè també aquí a l'estat espanyol està damunt la taula aquesta proposta de llei per elevar a 16 anys l'edat mínima de registre a xarxes socials, prohibir l'accés a menors. Per tant, en seguirem parlant segurament de tot plegat. I ja per acabar, te volíem demanar fins on hauria d'arribar aquesta intervenció dels poders públics en el funcionament d'aquestes empreses, com en el cas de Meta, del qual hem estat parlant.
1: Mira, idò, jo crec que aquí te diria que la paraula clau per a mi, i això que jo som penalista, però bueno, és la proporcionalitat. Jo crec que la proporcionalitat és la clau. O sigui, jo crec que no podem partir de la idea de que qualsevol risc justifica una prohibició, perquè les xarxes socials són espais d'informació, d'expressió, de sociabilitat, de participació. Però, i com he dit, els menors també tenen drets a informar-se i tal, però tampoc hem de confondre llibertat amb absència absoluta d'una regulació, amb responsabilitat inexistent i el fet de que les plataformes puguin fer, dissenyar tot el que ells vulguin sense cap tipus de límit. No? Jo crec que hi ha una diferència molt important entre prohibir una persona utilitzar una xarxa social o impedir que una empresa exploti determinades vulnerabilitats psicològiques que aquesta persona pot tenir per enganxar-la i que crear-li que de qualque manera passi el màxim temps possible dins la plataforma. És per això que crec que intervenció pública pues, està justificada quan especialment conflueixen menors d'edat, asimetria entre, com he dit abans, entre, per exemple, família i empresa, o entre usuari i empresa, i sobretot decisions que estiguin especialment destinades a influir el comportament de les persones i que, sobretot, tenint en compte que de moment pareix que hi ha casos ja de sentències que demostren que ho han influït d'una forma intensa. Per tant, jo crec que l'objectiu no és decidir per l'usuari que ha de veure o que ha de pensar, sinó assegurar que l'arquitectura del producte pues, de qualque manera neutralitzi la seva capacitat per decidir. O sigui, la persona ha de ser capaç de decidir, no? I jo crec que aquí llibertat és indiscutible, però llibertat sense manipulació, manipulació, sense algo que és creat deliberadament per enganxar-te i que passis temps a la plataforma. Llibertat amb possibilitat de decisió. Aquesta seria la meva idea. I jo crec que precisament aplicant un poc aquesta idea en el cas que estem xerrant ara, penso que, pues bueno, que durant de molts anys ens varen centrar en regular els continguts d'internet i que jo crec que la Unió Europea ha fet molt bé i està fent molt bé i nosaltres ara som conscients de que és correcte, que, bueno, que no, hem de començar també a mirar des d'un punt de vista no legislatiu, sinó personal, en l'arquitectura de com se crea, o sigui, conèixer les aplicacions, saber què és el que consumim i hem de tenir en compte que bueno, que sobretot li hem d'ensenyar això als menors, no? Perquè a vegades el que ens passa, i ens passa a tots, és que utilitzem una aplicació però realment no sabem què hi ha darrere. I jo crec que és molt important que sapiguem què hi ha darrere de tot el que usam.
0: Sí, aquesta investigació, aquesta tasca crítica, sempre la reivindicam des del programa i és important tenir-la present. Maria Isabel de Montserrat, professora del Departament de Dret Públic, investigadora principal del grup de Dret i Intel·ligència Artificial i també membre del grup de Dret i Noves Tecnologies. Moltíssimes gràcies per aquesta mirada i aquesta connexió entre l'àmbit legal i les noves tecnologies. Segur, com dèiem fa una estona, en tornarem a parlar aviat. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i moltíssimes gràcies per tenir espais com el vostre que ensenyen i que fan divulgació amb aspectes tan rellevants com aquest perquè la societat coneixi tot aquest àmbit. Moltíssimes gràcies.
0: Fins aviat. Moltes gràcies a tu. Adéu. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, fer-me jaure.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no, no estic gens d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Entendre què fa que una cèl·lula sigui una cèl·lula cancerosa és un dels grans reptes de la biomedicina. I per intentar respondre aquesta pregunta, no només sempre hem de mirar l'ADN, també hem d'entendre com les cèl·lules decideixen quins gens s'activen i quins es mantenen apagats. Això és el que s'estudia molt breument en el camp de l'epigenètica, una àrea en què fa feina des de fa molt d'anys el científic mallorquí Lluís Morell, investigador de la University of Miami i del Sylvester Comprehensive Cancer Center. La seva trajectòria acaba de rebre un important reconeixement. El National Institutes of Health ha concedit dobbers per a dos nous projectes de recerca en marxa en el centre d'investigació que dirigeix. Un d'ells estudiarà com determinades mutacions dels anomenats complexos policom poden alterar el desenvolupament del cervell i contribuir a trastorns del neurodesenvolupament. L'altre se centrarà en el paper d'aquests mateixos complexos en el càncer de mama, especialment en la capacitat de les cèl·lules tumorals de créixer i desenvolupar resistència als tractaments. Dos problemes aparentment diferents, però que a escala molecular comparteixen alguns mecanismes. Avui parlam amb Lluís Morell sobre aquests dos projectes, però també sobre el camí que l'ha duit des de Mallorca fins a dirigir el seu propi laboratori als Estats Units i sobre què significa fer recerca biomèdica d'alt nivell a milers de quilòmetres de casa. Benvingut a Codi Beta, Lluís, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
1: Hola, Anna, moltes gràcies per la trucada.
0: Abans de començar, ja hem mencionat aquests awards. Què significa per un investigador, com és el teu cas, rebre dos projectes, dos premis per aquests projectes d'aquesta magnitud?
1: És molt important i és molt gratificador. El laboratori ja està financiat per NIH, com has dit, des de fa 5 o 6 anys en diferents projectes, però tenint en compte el clima polític als Estats Units que tenim ara, és essencial per poder mantenir i poder créixer el laboratori i per continuar la recerca, com molt bé has explicat, en càncer de mama i malalties que donen lloc a discapacitat intel·lectual. I com molt bé has dit, tenen una cosa en comú, que és aquestes proteïnes policom, que si vols poden xerrar un poquet.
0: Ara tot d'una en parlam, perquè com dèiem hi ha connexió entre aquests dos projectes, que són primer, abans de començar, aquestes proteïnes policom?
1: Aquestes proteïnes policom se van descobrir fa 80 anys a la mosca de la fruita i va ser molt interessant el descobriment perquè els científics van veure que quan aquestes proteïnes no existeixen o s'eliminen, la mosca no té un ull, però té una pata. Mm. No? Això lo que suggereix és que les proteïnes policom controlen l'identitat celular. Vale? Mantenen pues que una neurona sempre sigui una neurona, que una cèl·lula de la pell sigui una cèl·lula de la pell. Quan els mecanismes que moleculars que controlen policom es desregulen, pues, no hi ha desenvolupament embrionari a mamífers i també, si passa a l'edat adulta, pues, pot tenir lloc a càncer i moltes altres malalties i també, per exemple, aging, que seria
0: envelliment.
1: Això, envelliment, exactament. No? Per tant, policom és molt important durant el desenvolupament embrionari i també durant la vida d'adulta.
0: Per tant, unes proteïnes que el manco, el gran públic segurament acaba de conèixer, no? Però que són ben importants per diferents àmbits i en aquests concrets, aquests dos projectes que han rebut aquest NIH Award comparteixen certes coses, ara ens ho deies, no? D'una banda parlem de càncer de mama i d'altra de trastorns del neurodesenvolupament, però tenen en comú certes coses a escala molecular, no? Això, explica'ns a veure què tenen en comú aquests dos projectes.
1: Sí, les proteïnes policom el que fan és que van al DNA, el que diem la cromatina, i silencien gens. No? El que fan és, una altra vegada si tornem a l'exemple de les neurones, el que fa és que els gens que són importants per les neurones estan actius, però els gens que són importants per fer un altre tipus de cèl·lules han d'estar reprimits, han d'estar silenciats. I policom és exactament el que fa. No? En el cas de càncer de mama és un poc més complicat perquè les proteïnes policom, el que varen descobrir fa 4 o 5 anys és que tenen una funció completament diferent que durant el desenvolupament. Durant el desenvolupament reprimeixen aquests gens que no han d'estar expressats, però el càncer de mama és justament el contrari. El que fan és que fan, per exemple, el càncer de mama que necessita estrogen, no? L'hormona és estrogen per desenvolupar-se, doncs pòlico el que passa és que activa l'estrogen, no? Per tant, és una funció completament inesperada, no? I encara no entenem per què en el càncer les proteïnes policom fan justament el contrari que el desenvolupament. En el cas de les problemes de discapacitat intel·lectual, això va ser un descobriment molt interessant i va ser per pura curiositat, i és molt important que un científic sempre tingui curiositat. Això és el més divertit i el més interessant, no? I per coses de la vida vaig interessar en això perquè vaig veure que hi havia nens que tenien discapacitat intel·lectual i no se sabia per què molt bé. I van començar a fer feina amb equips a Brasil i als Estats Units i van descobrir que hi ha nens que tenen una gran discapacitat intel·lectual i problemes d'ansietat i sociabilitat i tenen justament mutacions en els gens policom. Una cosa completament inesperada i com molt bé has dit, un dels projectes que ens han finançat és per estudiar precisament això, no? Ara tenim una sèrie de nens que tenen aquests problemes intel·lectuals i tenen mutacions a policom i han fet models de ratolins on tenim aquestes mutacions i aquests ratolins també tenen problemes intel·lectuals, tenen autisme i tenen moltes coses semblants a el que passa a les persones. I ara el que hem de fer i el que estan fent, i ja han publicat un article sobre això, és entendre les bases moleculars que fan que aquests nens tinguin aquests problemes tan greus.
0: I en quin punt vos trobau en aquests dos projectes? Estàveu, diguéssim, dins laboratori ara mateix? Quin és el termini? Com vos plantejau una mica el desenvolupament dels projectes?
1: Realment estan molt, molt il·lusionats. Tenc un equip de 9 persones i són nois i noies extraordinàries d'arreu del món. Hi ha gent de Xina, de Brasil, com he dit, de Cuba, d'Estats Units, italians, índios, tenim un poc de tot. I tots tenim el mateix objectiu, no? que és entendre perquè les proteïnes policom són importants per al càncer de mama i per al desenvolupament, neurodesenvolupament. No? I el meu laboratori és molt mecanístic. Nosaltres intentem entendre al màxim detall quins són els problemes moleculars que causen aquestes malalties. I, per altra banda, ara estan fent una cosa que és bastant arriscada, que és intentar dissenyar drogues per eliminar aquestes proteïnes policom que creen els problemes. No? Pues volem eliminar la proteïna policom que està mutada i és important, per exemple, per als problemes de neurodesenvolupament. I per això estan treballant molt a prop amb un laboratori a Mount Sinai, a Nova York, i amb una empresa farmacèutica a Copenhague, a Dinamarca, i tenim uns quants compostos, que es diuen drogues, que tenen resultats per eliminar, que encara no han publicat, que tenen bona pinta. I l'idea final, diguéssim que el somni, seria que aquestes drogues poguessin revertir els fenotips que tenen aquests nens que tenen problemes de neurodesenvolupament. No? Hi ha molts de nens que tenen molta ansietat, per exemple, i tenen mutacions de policom. Ansietat i sociabilitat, a part de que molts no, ni tan sols parlen. No? Pues l'idea general seria si poguéssim tractar aquests nens amb aquestes drogues que estem desenvolupant per aliviar un poquet els símptomes. No es pot curar, perquè això són malalties genètiques, però si podem aliviar un poc els problemes seria... És un gran repte i un somni que estan perseguint.
0: Per tant, una porta oberta a un possible tractament, a uns medicaments que puguin ajudar en aquests trastorns del neurodesenvolupament. Imagino que també la línia és la mateixa en qüestió de càncer de mama, no?
1: Exactament, exactament. L'idea és precisament aquesta, desenvolupar unes drogues que se'n puguin utilitzar tant per càncer com per malalties de desenvolupament. Exactament, aquesta és l'idea.
0: I una petita curiositat, i torna enrere, i és que ens deies que aquest Polycom actuava diferent en el cas és només en el cas del càncer de mama, aquesta actuació de silenciar aquests gens que era diferent, que aquí en aquest cas les podia activar. Això és específicament en aquest estudi, o això se pot ampliar també a altres tipus de càncer?
1: No, ja, molt, molt bona pregunta. No, no, diguéssim que nosaltres vàrem ser els primers que vàrem publicar això, però altres laboratoris han reportat la mateixa funció de Polycom a melanoma i osteosarcoma. Per tant, és molt interessant. No només passa càncer de mama, passa altres tipus de càncer. I la pregunta que estem intentant entendre és per què. Què és el que fa que algunes d'aquestes proteïnes Polycom ara activin oncogens i no els reprimeixen. I encara no ho sabem. Diguéssim que tenint en compte, si ho posem en perspectiva, fa 80 anys que sabem que existeix Polycom, encara no sabem molt bé què fa, malgrat tot el que t'he dit, a nivell molecular. Se sap molt, però encara ens falta molt per entendre. Imagina't un descobriment de fa 5 o 6 anys que és completament diferent de lo que si s'esperava, pues necessitarem 20 o 30 anys per entendre exactament per què passa això. Com te pots imaginar, això és una feina de molt de laboratoris i de molta gent i molt d'anys.
0: Sí, clar, per tant, encara queden moltes coses que encara no s'entenen, i aquesta curiositat
1: Sí.
0: és la clau per continuar, per mantenir, no?, aquesta feina d'investigació científica, una feina que creiem que vares decidir des de molt jove que et volies dedicar, no?, a entendre per què emmalaltim. Arribes després de trajectòria acadèmica a dirigir el teu propi laboratori. Què implica dirigir un laboratori de recerca en els Estats Units? Abans també feies menció d'èpoques complicades, no?, també per vosaltres.
1: Sí. És molt divertit i és molt estressant. Jo crec que és la millor feina del món perquè bàsicament nosaltres fem el que volem fer. Nosaltres, la nostra, i amb això el que vull dir és que nosaltres discutim en el laboratori una sèrie de preguntes científiques que volem intentar resoldre i tenim tota llibertat per fer-les. Nosaltres no tenim a ningú, jo no tinc un jefe que me digui que he de fer una cosa o una altra, no? Aquesta llibertat jo la valoro molt, no? Fer ciències com fer art, si vols, no? Nosaltres tenim una pàgina en blanc i tenim una pregunta i durant 4 o 5 anys treballem amb ella. Cada dia, cada dia, cada dia. I cada dia fem el que nosaltres pensem que hem de fer. I això és un luxe que jo sóc molt conscient d'ell, no? Per altra banda, hi ha una pressió molt forta perquè no, és una competició internacional el que fem, no? Molts tenim les mateixes preguntes, no? I el primer que ho publica, pues, bé, i si ets el segon ja no està tan bé, no? Ja és més difícil aconseguir projectes i suport de la institució, no? Però bueno, sí, és molt interessant, molt divertit i bueno, com he dit, un poc estressant a vegades.
0: També amb molt d'ànims, i moltes gràcies també tant per voler contar-nos aquesta feina com per fer-la i voler-t'hi dedicar. Lluís Mora, investigador en el camp de
1: Clar que sí.
0: l'epigenètica, especialista en aquestes proteïnes Polycom que poden ser clau en la cura de certs tipus de càncer i també en trobar millores en certs trastorns del neurodesenvolupament. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Fins una
1: Una
0: altra.
1: passada. Adéu.
2: El retrovisor.
0: I en el retrovisor d'avui recordam el 12 de setembre de 2004, en què el Consell de Mallorca va reconèixer Odón de Buen com a fill adoptiu a títol pòstum. De Buen, nascut a Zuera el 1863, va ser un dels grans impulsors de l'oceanografia i de les ciències marines de l'Estat i la seva història científica està estretament vinculada a Mallorca. L'any 1906, a Porto Pi, De Buen va crear el primer laboratori de biologia marina de l'Estat. El centre es va inaugurar dos anys més tard i va convertir Palma en punt de referència per a la investigació del Mediterrani, estudiar de manera sistemàtica la fauna, la flora i les condicions del litoral. El laboratori de Palma va ser el primer d'una xarxa que després es va completar amb els centres de Màlaga i de Santander, i aquests tres laboratoris l'any 1914 varen constituir el que ara coneixem com l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Odón de Buen, a més, va ser nomenat director general de pesca durant la dictadura de Miguel Primo de Rivera, i en aquesta direcció general de nova creació se li va incorporar l'IEO, tasca que combinava amb l'ensenyament. La seva relació amb el laboratori de Palma no es va interrompre mai, per això li va comportar conseqüències greus. El 8 de juliol de 1936 el va plegar a Palma, recordem que és la data de l'aixecament de franquista, i De Buen era republicà. Tot i haver tingut relació amb Primo de Rivera, els franquistes el varen detenir i el varen empresonar un any al convent dels Caputxins quan tenia 72 anys i estava malalt. Finalment va ser alliberat per un canvi precisament amb una germana i una filla de Miguel Primo de Rivera. Fins aquí el Codi Beta d'aquesta setmana. Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: Senyores i senyors, molt bon dia a tothom i benvinguts a la gran vida d'IV3 Ràdio. Quines ganes que tenia de dir aquesta frase, Juanmi Mas.
1: Què tal, com estàs, Miquel Àngel Ariza?
0: Molt bé.
1: I d'on passat uns mesos, però ja tenia mono de tu i
0: jo tenia un monarro de tornar a treballar, tot i que sé que tu i en Raül Valls, i tu heu fet una feinada encomiable.
1: No m'ho aturat.
0: Aquest mes, no m'ho aturat. I vingui gent, i vingui més gent, sí, i que n'hi hagi.
1: I mira que estan de bé aquí, en el carrer Palau Reial de Palma, molt a prop de Cort, però som en el Consell de Mallorca per mort de la Diada de Mallorca en aquest dia tan especial.
0: Avui commemorem i festejam dues festes. Fem la Diada de Mallorca i el Nom de Maria.
1: I el Nom de Maria també, molt bé. I tenim en Raül aquí, que jo crec que el podem saludar.
2: Bon dia,
0: Raül, com estàs? Raül, t'he sentit, aquesta gent de dos.
2: Menos mal.
0: T'he sentit, ho fan bé.
2: Has vist? No, hem anat...
0: Ara hem de dir que mostrem els gegants.
2: Sí, ara treuen els gegants del Consell de Mallorca, que per cert són els reis de Mallorca.
0: Entre ells, el Jaume
2: II, que avui també anirem a la coronació, a la recreació de la coronació de Jaume II, que ara fa 750 anys es va fer just aquí darrere, a Sant Eulari, i d'avui, 750 anys després, se tornarà a coronar amb una interpretació Jaume II.
0: Sí,
2: que t'apareix?
0: Vas anar al concert d'en Rilsby.
2: Ai, mira, no hi
0: vaig... Tothom hi va anar, eh? Jo avui dematí m'he xicat i m'he mirat el mòbil d'un pot de xarxes socials i tothom hi va anar al concert.
1: Més de 40.000 persones, eh?
0: Quantes?
1: Més de 40.000.
0: Més de 40.
2: Sí, sí. Jo he de dir que volia anar-hi, però per feina no vaig poder ser, però vaig estar tentat a copiar la història d'algú, perquè, clar, tothom era.
1: Clar.
2: I jo, de FOMO, saps què és FOMO, no?
0: Què és això de FOMO?
2: FOMO
0: ha sonat com una
2: no, és una enfermedad,
0: no? Un gigolo.
2: No, és una enfermedad nova que hi ha, que és que vol de ser per tot. Se diu FOMO. Fòbia, no sé quantos més.
0: I tu,
2: jo la tenc.
0: Però segura,
2: però greu.
0: Greu, accentuada.
2: Irreversible. I clar, jo vaig dir, ara tothom, jo no hi som, estic per copiar la història de Coco. Me podeu passar una foto?
0: I posar una lletra petita d'aquesta que posa, si per ser, me tenc que posar les ulleres cada dia que escrius coses les teves històries.
2: Això és una estratègia. Perquè com que t'has d'aturar i has de pitjar per veure la foto, compte que hi ha més gent que ho ha vist. És que, ai... Miquel Àngel,
1: saca.
2: Criatures.
0: I si vols, t'ho deixar tot sols i me'n vaig.
1: De fet...
2: Bé, pot quedar una estona més, acabes d'arribar.
1: Ja pot quedar.
0: Home, llegeixo què ha avui és un dia per celebrar Mallorca. Vinga, llegeixo què ha
1: passat. Res, que la Balanguera també se commemora el centenari perquè fa 100 anys d'aquest poema de Joan Alcover que se va commemorar i la Balanguera ha sonat durant aquesta setmana.
0: De fet, l'anunci institucional de la Diada de Mallorca era la cançó de la Balanguera que la trobava superoriginal. Eren distintes persones que cantant la Balanguera.
1: Sí.
0: La Balanguera.
1: Misteriosa.
0: No, fila.
1: No, misteriosa.
2: Misteriosa.
1: Ella filava. Però Miquel Àngel fila.
2: No, hi ha que dir... Mira, jo volia dir una cosa. Jo no som molt d'això de tema himnes i tot aquests remenats, però...
0: Jo sí.
2: Però la Balanguera, quan sona, és això de que... T'estrany.
0: Era ahir que en Marga Pocoví la va cantar aquí en el Consell de Insular de Mallorca, era ahir?
2: Crec que sí, ahir. La va cantar aquí amb en Biel Tous, que va sonar en directe i ell la va cantar, i hem de dir que la Balanguera, com a himne de Mallorca, ja tothom ho té com a molt integrat, vull dir. Com que tampoc tenim himne com a Illes Balears...
0: No el tenim.
2: Per tant, llevat d'Illes dins un riu d'en Tomeu Penya, que també podria ser... Però no és oficial. No és oficial, no? O en Rilsby, ahir, Balearico, que també estaria bé. Però no, com a himne, com a tal, només tenim, en aquest cas, a Mallorca, la Balanguera, i és vera que, jo que sé, quan sona per Firó de Solla, o, jo que sé, a les festes del meu poble, cadascú a les festes o un lloc o un altre, com que t'emociona. Jo me'n record l'any passat, en el centenari de la independència de Consell, que va sonar amb els ministrils d'aquí del Consell de Mallorca, que la varen sonar en directe, i tots els balers de la democràcia s'anaven passant el foc i tal, tothom bramava. no? Perquè és com una emoció, no? Com una
0: cosa
2: que...
0: Com una pell d'alina, sí, com a...
2: Sí. I això jo crec que ens recorda és que hem d'estar orgullosos i avui, Diada de Mallorca, a més que més, totes les banderes que han regalades, per favor, poseu la bandera en el balcó, la finestra de casa vostra.
1: La temporada,
2: que sí?
0: Hi havia un diari, a més, també, que la regalava.
2: Tots els diaris, sí, el Consell de Mallorca l'ha donat a tots els diaris i l'han regalada i aquí també, en aquestes mateixes portes que som.
1: És que, de fet, aquesta, durant tot aquest cap de setmana i aquest dia s'han preparat des del Consell de Mallorca una cinquantena d'activitats i entre elles també és d'agrair que en Reels B, que et pot agradar més o manco, però jo, que ha vingut gratuïtament a fer el concert i aquí des del Consell de Mallorca han aconseguit que vengui més de 40.000 persones. És una barbaritat.
0: Tu creus realment que actuen gratuïtament?
1: Jo sé que ha vengut ell aquí a fer...
0: Un concert.
1: Un concert.
0: El que no sabem, no tenim clar si han pillat res o no han pillat res.
1: No ha sortit tancar com sortiria un altre espai, una altra banda.
2: Bé, la qüestió que va ser un èxit.
1: Sí.
2: Que vull dir que va omplir el part de la mà i que...
0: No, i ara més s'ha posat de moda posar l'escenari allà on...
2: En la postal típica, no?, de la seu a darrere.
0: La seu a darrere.
1: S'ha posat de moda, això.
0: I els sis carrils tallats...
1: Sí.
0: Que això també causa un embossos que
1: ja se va fer la setmana passada.
2: Un mes o menys. Un pot menys, ja que hi som. Però vull dir que un artista balear sigui estimat a la seva terra, que es remogui tanta de gent, i en aquest cas a Mallorca, que tothom hi hagi anat, que hagi omplit els carrers, i sentir-se estimat per casa teva, per la teva terra, és important.
0: Vull dir, ell se degués sentir molt bé i vespre damunt l'escenari. Veure que a la seva terra, allà on ha nascut, allà on s'ha criat, allà on s'ha educat, veure que l'estimen de la manera que l'estimen, veure que hi ha hagut més de 40.000 persones, això és una barbaritat, més de 40.000 persones, que jo he llegit ja avui de matí a qualque banda 60.000.
2: Bueno, penseu que quan va l'any 2001, crec que era OT, que va venir tot el món, com ara en Reels B, en Xenoa, en aquell temps, com a mallorquina, se va omplir Son Moix amb 25.000 persones, que van haver de canviar la gespa després. Però 25.000 ja me'l va aparèixer una barbaritat. Ara pensa que l'han duplicat. Han duplicat.
1: Aquella gespa de Son Moix no se va recuperar durant 6 mesos, que no hi havia manera.
2: Va valer la pena.
1: Europe's Living Can Celebration i allà votant.
2: Quan tu vas, i en Xenoa, de fet, va cantar la Balanguera. Està gravat, ja hem dit.
0: Això vol dir que...
2: Ara
0: estic.
2: Hi ha un disc, van regalar, en aquell temps regalaven el CD amb la Balanguera cantat per Naixenoa.
1: Gala 1, gala 2, gala 3.
2: No, això és com si de Mallorca, això ha vist el té per de l'Ego. No, però, t'imagines? Però, no, i venir a telefonar aquí, me recordé tota sa vida. Hi havia telèfonos fixos, perquè clar, no hi havia ni SMS, com ara. Hi havia telèfonos fixos aquí en aquesta recepció, i tu venies, telefonaves, pagaves la factura al Consell de Mallorca i votaves per Naixenoa.
1: Sí.
2: És fort.
0: És molt fort.
2: Però és així.
1: Però tothom votaven en Bisbal i l'altre, però si no...
0: Juan Mimà, anem a fer un repàs del que tindrem avui en el nostre programa. Programa La Gran Vida, que se fa cada dissabte i cada diumenge. Avui recordem que ho fem des del Consell Insular de Mallorca, en el Palau Reial. Res d'aquí uns minuts tindrem en tornar tots els presidents del Consell Insular de Mallorca, en Llorenç Guilmés.
1: Tindrem
0: moltes més coses.
1: Sí, perquè tenim coses especials. Aprofitant que avui és la diada, hem preparat temàtiques, no?, de per la diada, i una d'elles és que amb motiu d'aquesta diada, per exemple, parlarem de records, de tradicions. En David Arraez Mosté, que és el nostre coach, que ens parla sempre de comunicació.
0: Coach. Però ha fet una traducció literal.
1: Jo com me diuen, Ohio, tu què dius? Estic jodido, estic jodido. Idò, així.
0: Ohio.
1: Sí.
2: Ah, m'he perdut jo, Reis.
0: Jo també.
2: És que he vist passar gent. He vist passar...
0: No, jo
2: també. Passa molta
1: gent.
2: I he dit que ara aquesta gent on va, ha tornat 700 anys enrere. Clar, és que són dels actors.
0: Van vestit de
2: cosa. Medieval, sí.
1: Una cosa, en David Arraez mos ha dit que mos té preparat una cosa preciosa, però després en Teresa Ramos també mos parlarà de què passa amb les relacions de parella quan comencen la universitat. A veure què passa, Què passa amb aquesta relació?
2: No ho sé, què passa? A vegades... anem a veure. De vegades van a truix i remenats i ja deixen de ser parella.
1: Exacte. I mos has d'explicar què passarà. També tindrem previsió meteorològica en la Margalida Ribes.
0: Hombre,
1: i també...
0: que mos aclareixi aquest temps que han tingut loco.
1: Molt millor. I hem de parlar d'educació. La segona hora del programa, a part de tenir en Raül Valls també en directe des de la plaça Santa Eulària.
2: Sí, mira, a la coronació, li fem un viatge 750 anys enrere, a la coronació de Jaume II, i bueno, estarem allà, contarem si poden xerrar amb els actors, també amb la consellera de Cultura. Bueno, vos contarem tot allò que passi des de Sant Eulàlia.
1: Però tindrem entre nosaltres en Antoni Vera, conseller d'Educació i Universitats de les Illes Balears, per veure com són aquestes primeres hores de l'inici del curs, i també ho farem des del punt de vista del coordinador de professional de docents, que és Antoni Salvà, perquè així mos dirà una mica què passa amb aquest informe PISA, no?
0: Que s'han donat unes dates horribles, vull dir, no només a les Illes Balears, a tot Espanya,
1: Sí, i també intentarem a veure si és possible, perquè encara es troba a Vietnam aquesta jove, la model i Miss Món 2026, que ha quedat segona. Ha estat a punt de guanyar, i la veritat que volem parlar amb ella. Encara té feines per Vietnam i aquest dia està per allà. Intentarem a veure si és possible donar-li una hora bona en directe. I també tindrem, per suposat, els jovenets que ens ofereixen cine. Sempre parlant d'alguna coseta de cine d'aquí i la relacionarem una vegada més.
0: Ara que comença la temporada estaria bé que ens diguin què ens espera en quant a cinema.
1: Exacte, a partir de setembre, ara octubre.
0: Exacte, què ens espera. Senyores i senyors, comença la gran vida sona en aquests moments, les 9 de matí, 16 minuts. Això és IB3 Ràdio i aquest és el programa La Gran Vida. Anem amb la primera entrevista.
1: Molt bé, amb en Jordi.
3: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: Ali, vinga, aquest dia d'avui, 12 de setembre, nom de Maria, però també Diada de Mallorca.

0: polític, ja que diuen que no és avui que s'ha de celebrar la diada, el dia 31 de desembre. Què tens que dir en això, tu?
1: Bueno, nosaltres, en Sobal dels historiadors i de la gent que se n'entén, hem volgut recuperar la diada del 12 de setembre, que és el dia que, en pau, en tranquil·litat i pensant i formant les bases de lo que és el poble d'avui en dia, creant la corona d'Aragó, fa 750 anys, aquí propet, a l'església de Santa Eulària, se varen firmar la carta de privilegis i franqueses pel rei Jaume II, després de la mort del rei Jaume I. Per tant, dia 31 de desembre, a la festa de l'estendard, a la festa de Palma, i nosaltres hem volgut tornar en aquesta diada de consens, que, per cert, els qui ara la critiquen, en el seu moment, la varen votar a favor.
0: Ah, sí.
1: Per tant...
0: Estan un poc embueats.
1: Sí.
0: Un poc embueats.
1: No saben quin dia han de celebrar. No, tots celebrem el dia 12, que és la nostra, i sobretot la d'aquí.
0: Juanmi.
2: Jo volia demanar una coseta. Clar,
0: Mallorca... Una cosa petita.
2: Una cosa petita, sí. Com a president m'interessa la seva opinió, no? Mallorca ha anat evolucionant molt, però com conservam tot allò que teníem d'ençà ara, en l'any 2026, en el que tenim? Com podem tenir aquest sentiment de pertenença sense perdre que estàvem en l'any 2026?
1: Nosaltres, en primer lloc, en aquesta diada, vam volgut fer a través de la Balanguera. Hem volgut tenir un fil invisible de tots i cada un dels actes que hem organitzat amb molta il·lusió per tal de que sigui fil conductor. I per què ho hem volgut fer? Perquè enguany la Balanguera compreix tres efemèrides molt importants. La primera és que fa 30 anys que la nostra institució la va declarar com a himne oficial de la nostra terra.
0: 30 ja.
1: 30. Passa aviat el temps.
2: Sí, passa avant.
0: Encara me'n recordo quan se fos ahir.
1: I després, també, enguany, se celebren els 100 anys de la mort de Joan Alcover i, per altra banda, també els 100 anys de la primera vellada que se va escoltar la versió musicada feta per Amadeu Vives. Per tant, tres efemèrides molt importants i que nosaltres hem volgut fer aquest fil que mos uneix a totes i cada una de les activitats. I a part de posar la Balanguera en el centre, també hem volgut organitzar moltíssimes activitats de cultura, de llengua, de territori, en definitiva, allò que mos fa units en el món, que és el que me comentaves o me demanaves per mantenir les nostres arrels. Per exemple, ahir hi va haver la Fira de l'Encimada, hi va haver una mostra d'artesania, moltíssims d'artesans de la Misericòrdia, que estarà present tot el cap de setmana. També varen dur a terme una exposició de ceràmica a la Misericòrdia dijous a vespre d'en Joan Pere Català, que també és un destop a nivell nacional, que tenim la sort de que sigui mallorquí i d'aquí, que estimi aquesta terra, i en definitiva tota una sèrie d'actes per defensar el que és nostre, la nostra identitat i, sobretot, fer poble d'unió, que el que en aquests moments, com una diada, se mereix.
0: Ara que xerrant de nostre, què significa ser avui mallorquí? Creu que aquest sentiment de pertinença ha canviat en els anys?
1: Jo crec que sí. I, de més, hem pogut veure durant aquests darrers mesos que hem organitzat conjuntament en l'Obra Cultural Balear, en les escoles, en els ajuntaments, el que han de la Balanguera. El dia d'escant de la Balanguera, a la Misericòrdia, varen venir més de 1.000 nins i tots junts varen poder cantar el nostre himne, que, per cert, molts d'ells no el sabien de memòria. I se va fer una feina dins les escoles molt positiva de poder aprendre l'himne i poder-lo cantar, al igual que després el vespre el varen cantar a totes les places de Silla. Per tant, jo crec que aquest sentiment d'identitat propi de Mallorca, de ser mallorquí, és molt i molt important i està creixent i l'hem de reivindicar nosaltres com a principal institució d'autogovern de la nostra terra.
2: En el final seran una cinquantena o més d'una cinquantena d'activitats i destacau també que és la primera diada del cavall mallorquí, que és una raça autòctona que està en perill d'extinció o, millor dit, protegida. Per tant, també reivindicau aquesta part, no?
1: La vàrem fer la setmana passada a Sineu. Va ser un èxit de participació. Hi va haver una mostra d'esquivalls, una mostra de totes aquelles eines que s'utilitzaven antigament a fora vila. Hi va haver una part més tècnica, amb gent professional que va donar una sèrie de conferències, una sèrie d'explicacions, i en definitiva jo crec que va ser una jornada molt profitosa per poder conèixer, elevar i sobretot difondre el cavall mallorquí, perquè és molt millor que altres cavalls d'altres bandes que han vengut fent propaganda i ens han volgut entrar dient que cavall d'aquest lloc és més bo. No, el cavall mallorquí és una raça autòctona d'aquí amb unes qualitats molt bones i, per tant, nosaltres com a institució l'hem de defensar també, promoure i promocionar.
0: Ha dit que això ho vareu fer, eh?
1: Sineu.
0: A Sineu. Era important que la diada com a tal i el sentiment de diada se fes arribar arreu de totes.

0: l'illa?
1: Per suposat, perquè no únicament Mallorca és Palma. Palma és el 50% de la població, però la part forana també té un pes molt important. Per aquest motiu hem volgut organitzar jornades, activitats a moltíssims de llocs de la part forana, també de Palma, i pensant des dels més nins, com per exemple la ballada de Cucorba, fins a gent gran de tercera edat, d'associacions de gent gran, que també tindran les seves activitats pròpies. I una activitat que volen destacar també és la pujada a Lluc de la part forana demà, que aglutinarà més de 5.000 persones, que partirem de 54...
0: Bueno, demà, avui vespre ja.
1: Avui vespre ja enlaçaré. Després dels Premis del Teatre Principal, mos que enviarem i mos anirem cap a la plaça del Bestiar d'Inca per pujar a Lluc.
2: Exacte, jo l'he fet des de la part forana, el vaig fer un any des de Campos, enguany, per exemple, també a Son Cervera, se reuneixen avui a Eurobaixa i ja fan una sortida, és a dir que...
1: Des de Campos, ho diu fàcil, són 70 quilòmetres.
2: Exacte. Jo l'he fet,
0: 70 quilòmetres.
1: Jo l'he fet...
0: Has de que van bòfigues.
2: Sí.
1: Depèn dels que els tens.
0: En sèrio?
1: Sí. Jo l'he fet aquí a la Figuera, que són 85. Si duren unes sabates, que més o menys quasi has entrenat un quilsetins amoldats en el teu peu...
0: Jo havia sentit a dir això, que les sabates siguin gastades.
1: Sí. O sigui, sí. No poden ser unes sabates noves.
0: Exacte.
2: I és que el setí no ha de ballar, perquè és quan te fan les bòfegues aquestes. Sí. Ha de quedar ben...
1: Miquel Àngel, l'any que ve, et poden pujar tot tres des d'aquí a la Figuera.
0: Jo, moltes gràcies, però...
2: Des de Queimari, encara que sigui.
0: Bocinat. Celebrar Mallorca també significa protegir aquestes petites coses que es fan de manera diferent, no? Veure, també.
1: Sobretot, bé d'interès cultural que hem volgut promocionar al llarg d'aquesta legislatura. Un exemple clar, els telers de Llengo. Per desgràcia, en tota Europa només queden tres telers artesanals que continuen fabricant aquest gran producte. I tots tres són a Mallorca. Per tant, nosaltres, com a institució, hem volgut defensar aquí, a la nostra terra, hem volgut donar a conèixer, però també hem volgut demanar la classificació europea per tal de que no ens puguin entrar imitacions, falsetats, i que dignifiquem el nostre producte. Per això vàrem estar en el Parlament Europeu, la setmana d'en Arròs Estaràs, i estem fent feina per presentar la documentació perquè se declari la teller de llengua tal i com. Tal i com li correspon, però també molt d'altres. Hem protegit la processó de la Beata, tant la de Santa Maria Lida, la de Palma, la Vall de Mosa, la Neu d'Esquilades i molt d'altres trets que mos identifiquen com a poble.
0: Què significa reconèixer també una generació de joves més joves mallorquins que duen el nom de Silla arreu del món?
1: Per nosaltres és molt. I és l'exemple més clar que hi vespre varen per a disfrutar amb ell, és Relsby. Una persona
0: tremendo,
1: jove, una nova generació, que se'n va arreu del món,
0: no
1: sigui
0: als
1: Estats Units, ja sigui...
2: Dus la camiseta de Mallorca.
1: Dus la camiseta de Mallorca i mos alaba allà on som. Per tant, tenir uns ambaixadors que una generació jove dins el seu món o adaptat a les noves tecnologies o així com li volíeu dir, però que ell defensa la identitat pròpia de Mallorca. Per tant, aquest reconeixement a ell i a tot el seu equip que durant molts anys han contribuït a donar a conèixer el nostre nom. Però en aquesta gala també hi ha gent amb molta d'experiència i que ha portat molta sa cultura, com per exemple en Tomeu Penya. En Tomeu també avui vespre rebrà un guardó perquè durant moltíssims anys ha estat un cantautor de referència i ha portat molta sa nostra cultura.
0: Una xerrada avui vespre, un dels moments més importants arribarà amb els premis, honors i distinció del Consell de Mallorca que representen com a societat quan reconeixem aquelles persones. Què representam, millor dit, com a societat quan reconeixem aquelles persones i entitats que han fet feina per Mallorca?
1: Per exemple, Michael Douglas. No és mallorquí de naixement, però ha volgut fer la seva segona residència, independentment de tots els llocs que ha visitat del món, aquí, a Vall de Mosa.
0: Va triar Vall de Mosa.
2: I és molt fidel, a més.
1: I és molt fidel, i se passa molt de mesos aquí, per això aquest reconeixement també cap a ell, Ana Concha Buica, una extraordinària ambaixadora amb una veu excepcional que també d'un nom de Mallorca arreu del món, però també empreses d'aquí, com pugui ser que han company arrelades a nostres tradicions, a una empresa del sector turístic i del transport, com empreses Roig, o persones que s'han dedicat a l'agricultura i a defender-la i a difondre-la, com Antoni Ballador. En definitiva, tot un grapat de personalitats importants que han contribuït a fer el nom de Mallorca més gran, o escriptors com Antoni Vidal Ferrando, que mos deixa disfrutar de la seva poesia i de la seva narrativa diari quan llegim els seus llibres.
2: El més difícil, perdoneu, sí, el més difícil és triar a qui reconèixer perquè ningú se quedi a fora. Tenim tant de talent en diferents àmbits que supos que ha estat una feinada triar a qui reconèixer, no?
1: Per suposat. I de fet, ara, en directe en aquesta entrevista, també per anomenar-vos alguns, he de pensar mem com ho faig, perquè la veritat és que tot tenen importància i tots se mereixen el seu reconeixement i no m'ho vull deixar ningú. Per tant, avui vespre serà una nit especial de reconeixement que retransmitireu en directe per IB3, que vos vull agrair la feina intensa que esteu duent a terme durant aquestes setmanes de la diada i que tot el poble de Mallorca, perquè els premis varen sortir aprovats per unanimitat, i això és bo de dir, però mal de fer, sobretot, és molt guapo, sobretot en el temps que estem, que diuen que els polítics tot el dia confrontant i tal. No, els premis de la diada estan aprovats per unanimitat i, per tant, tot el poble de Mallorca farà aquest reconeixement més que merescut.
0: Quan un jove veu que Mallorca reconeix esportistes, artistes, científics, entitats o persones que han dedicat tota la seva vida en els altres, també estan mostrant quin tipus de societat volem ser, no és veritat?
1: És una motivació per joves, per veure que gent, tu molt bé ho deies, en Dani de Relsby va néixer un barri treballador de Palma i ha pogut tenir l'oportunitat, en l'esforç, en la dedicació i en l'implicació, de poder arribar fins aquí, igual que tots els altres premiats. Per tant, són estímuls, són incentius perquè les generacions joves diguin: si mos hi ferram, si mos hi dediquem, si mos esforçam, aconseguirem qualsevol tipus d'objectiu que mos marquem.
2: Llorenç, va néixer a Santanyí. Què hi ha del seu poble en la seva manera d'entendre Mallorca?
1: Jo crec que la proximitat amb la gent, la naturalitat, el seu més. Jo tenc la responsabilitat en aquests moments de representar la institució i el poble de Mallorca, però en el cap i la fi som una persona senzilla, propera, que està a peu de carrer, que m'agrada tenir contacte amb la gent, m'agrada passejar-me per tots els pobles de Mallorca, sobre les seves necessitats, les seves inquietuds i els seus problemes, i com a responsable de la institució donar solucions. Per tant, jo crec que duc una marca de Santanyí. El fet d'haver passat per un ajuntament també t'ensenya moltes de coses a l'hora de gestionar, i el que volem és aplicar aquest model que duc a dins jo i que representa en aquests moments a tota la resta de Mallorca. Però en el cap de fi, jo som una persona i som, potser, la cara més visible, però gràcies a la feina de l'equip, que els projectes necessaris per dur el canvi que la gent va demanar l'any 2023, les passades eleccions, pugui ser una realitat.
0: Llorenç, president, Mallorca és una illa extraordinàriament atractiva, no m'ho repon negar ningú, però aquest èxit també ens planteja reptes importants a haver d'aconseguir. Com podem continuar sent una terra oberta i pròspera sense perdre qualitat de vida a nivell general ni, sobretot, també la identitat?
1: Primer de tot, perquè Mallorca ha arribat en el seu límit. No poden créixer més. Han de créixer en valor i no poden créixer en quantitat. I a partir d'aquí, nosaltres hem posat les persones, en els mallorquins i les mallorquines, la gent d'aquí, en el centre de la nostra acció política. I ho hem fet, per exemple, aquesta setmana, que és una setmana històrica, passilla, aprovant la proposició de llei, s'ha mes a tràmit en el Parlament de les Illes Balears, per regular el número de vehicles que ens entren a la nostra illa, perquè volen que sigui una realitat la pròxima temporada turística. I per què? Perquè Mallorca és un territori fràgil, un territori finit, i no podem entrar 400.000 vehicles, com ha succeït durant aquests darrers anys, cada any.
0: 400.000.
1: El primer que vàrem fer va ser encarregar un estudi de càrrega que no ens havien fet cap mai a Mallorca, i l'any 23 ens van dir, l'any anterior havien entrat 393.000 vehicles. Per tant, nosaltres volem posar un número de l'entrada de vehicles, un número dels cotxes de lloguers que puguin circular per les nostres carreteres, i volem que aquelles persones que no siguin residents, que tinguin una casa aquí a Mallorca, només puguin tenir un vehicle per casa sempre que aquest tributi aquí. I per què? Per defensar la gent d'aquí. Això és la principal mesura que hem aprovat aquesta setmana, seguint una setmana històrica. La segona mesura, nosaltres volem reduir el sostre de places turístiques que ens varen deixar l'anterior legislatura. Ens varen deixar un tope de 430.000 places i nosaltres el volem reduir a les places existents a dia d'avui. Per què? Per aquest creixement que l'esquerra havia previst durant l'anterior legislatura, nosaltres no volem que s'adugui a terme i volem que hi hagi una seguretat jurídica. Per tant, continuem posant les persones en el centre. I després, per altra banda, totes les ajudes de benestar social, que quan hi ha una persona que necessita un recolzament de la nostra institució, ja sigui un nen amb acollida o una persona major que no pot estar a casa seva i ha d'entrar a un centre de dia, una residència, o ha de tenir un servei integral de suport a casa seva perquè estigui ben cuidat, pues tot això no pot faltar de res. Per aquest motiu, les persones és la nostra prioritat i entrant dins una activitat de contenció, no de creixement, sinó de creixement en valor.
0: Llorenç, hi ha una Mallorca que canvia molt ràpidament i una altra que intenta conservar paisatge, patrimoni, producte local, tradicions. És possible trobar un equilibri amb aquestes dues Mallorques?
1: Per suposat, perquè la Mallorca que s'ha donat a conèixer durant aquestes darreres dècades ha estat una Mallorca de sol i platja. I a Mallorca som molt més que un sol i una platja. És vera que tenim les millors platges del món i que fa un molt bon temps durant pràcticament l'any. Però, a més, Mallorca és gastronomia. Hem de donar a conèixer aquells cuiners tradicionals i aquells joves que han volgut innovar i s'han posicionat com a referents a nivell nacional. Però també Mallorca és cultura, Mallorca és medi ambient, Mallorca és esport, i el que estem fent durant aquesta legislatura és donar a conèixer tant en els residents com també en els turistes allò que ens fa units en el món. I ho feim aquí, i ho feim a les fires turístiques que anem en representació de Silla, que, per cert, aquesta legislatura, en el model de contenció que nosaltres hem duit a terme, han reduït la presència a les fires internacionals. Hem anat a fires especialitzades, no hem anat a fires generalistes, i hem escoltat el sector per entrar en aquells àmbits concrets per donar a conèixer aquest valor afegit que tenim aquí a Mallorca.
0: Si poguessis pensar en una Mallorca d'aquí 20 anys, què li agradaria que haguessin estat capaços de conservar de la Mallorca d'avui en dia?
1: Les nostres tradicions, la nostra manera de ser, la nostra cultura, i que s'hagin solucionat els problemes que en aquests moments la societat té. Un problema de falta de vivenda, un problema de mobilitat, un problema d'immigració, que en aquests moments hi ha una situació molt delicada en matèria d'immigració. Mallorca, les Illes Balears, s'ha convertit en la principal porta d'entrada de tota Europa d'immigrants irregulars, i hem vist durant aquestes darreres hores, durant aquests darrers dies, la ruta que més creix amb estabilitat de tota la Unió Europea, i el Ministeri, el Govern d'Espanya, mos té abandonats. De fet, ja he dit públicament que és una vergonya el que va fer el president del Govern l'altre dia en el Congrés dels Diputats, dient que s'informe del qual tothom xerrava de Ceuta, que no era de Ceuta i que era de les Illes Balears. Per tant, ells tenien informació de lo que podia succeir aquí. I vaig dir que era una vergonya i vaig demanar explicacions en el delegat de govern, perquè els mallorquins i les mallorquines volem estar tranquils i volen saber per què ho vam allà, volen saber què varen fer i què estan passant en aquest moment, perquè les pasteres continuen arribant. I també, per altra banda, li vaig continuar reivindicant necessitat d'ajuda tècnica, material i econòmica, perquè tots els menors que mos arriben a Mallorca són responsabilitat de la nostra institució, i el Consell de Mallorca té els recursos que té i no podem afrontar tots sols aquesta difícil crisi migratòria. Per tant, d'aquí 10 anys, o antes, si pot ser demà, allò de 10 anys, vull que s'aturi la crisi migratòria i que s'aturin les morts a dins la mà Mediterrània.
0: Llorenç, anem acabant aquesta entrevista, però abans d'acabar aquesta entrevista t'he de demanar per el curs polític que s'ha iniciat aquesta setmana. Com afrontes aquest darrer curs de legislatura? Ho dic bé, no? Veure?
1: Sí, va dir molt bé.
0: Hi haurà eleccions i...
1: Hi ha eleccions el 23 de maig i hem començat un compte enrere, final de legislatura, i hem quedat amb molta il·lusió, amb molt de respecte, molta responsabilitat, en continuar complint amb la nostra paraula donada. De fet, a dia d'avui ja duim més d'un 95% dels acords de governabilitat
0: també
1: complits, però així i tot, aquesta darrera setmana que hem tingut reunions amb els diferents departaments, encara he demanat un sobreesforç a tothom, perquè la legislatura acaba, m'on hem d'anar amb els objectius complits, amb la paraula donada, amb el canvi que els ciutadans varen demanar que s'ha d'haver acabat de demostrar, i sobretot amb aquelles iniciatives que han hagut de dur a terme que no estaven previstes a l'inici de la legislatura, però que el dia a dia fa que com a administració no mos posen de perfil i les afronten de cara. Per tant,
0: tu, Pau, poses este rei, què trobes? Quin sentiment hi ha de resposta ciutadana cap a la gestió que heu duit aquests 4 anys?
1: Mira, jo, com te comentava, m'agrada molt estar en el carrer i visitar moltíssim de pobles i estar amb la gent. I la gent s'acosta, la gent mos reconeix, la gent mos dona les gràcies i la gent mos anima a continuar. Però, bueno, en política no hi ha res fet. Fins en el darrer minut, en el darrer segon, les coses poden canviar. Esperem que no. Per tant, continuarem fent feina, no únicament a nivell individual, per interès individual o per interès polític, sinó per interès d'aquesta terra, per la gent, per la gent d'aquí, per mallorquins i per les mallorquines, perquè per primera vegada en la història nosaltres governem per la gent d'aquí. Pels qui tenen problemes i pels qui necessiten solucions i pels qui necessiten ajuda, nosaltres estem en el seu costat. Per tant, en responsabilitat per ells, que són els qui ens varen triar i en els qui ens devem, continuarem fent feina aquests 9 mesos i esperem que molt més en benefici d'aquesta institució i de la nostra terra.
0: 9 mesos que passen volant.
1: És com un embaràs, ja des ho deia, són 9 mesos exactes, per tant, dia 23 de maig hi ha eleccions. No hi ha d'altre.
0: No hi ha d'altre.
1: I els ciutadans, amb una papeleta, de manera lliure i democràtica, mos diran si volen que continuem o no.
0: Tu estàs satisfet de la feina feta amb aquest pacte que ha fet que amb Vox en el Consell de Mallorca, en el teu company de caminada?
1: Jo estic molt satisfet. En el sentit de que són dos partits diferents, dos idearis diferents, tenim moltes coses en comú, però també altres coses que ens separen, tenim dos equips diferents, però en benefici d'aquesta terra varen posar 195 punts a damunt la taula i molt d'altres que hem anat xerrant per les coses que han sorgit, i d'aquests punts, pues, el 95% ja estan complit. I en el cap i la fi, la gent li és igual si és una responsabilitat del govern, d'un partit, de l'Ajuntament o del Consell.
0: Sí, que val és feina.
1: Feina i solucions. I continuar sent persones normals i corrents, que me comentava ell com pues persones normals.
0: Sense estar estufats.
1: Sense estar estufats, sense voler estar per damunt. No, sinó tot el contrari.
0: Llorenç Vilamés, president del Consell Insular de Mallorca, bona persona, bon amic, gràcies per aquesta entrevista, t'espero una jornada. Cap on vas ara?
1: Ara me'n vaig cap a Sant Eulari, que feim la representació teatral, després cap a la Seu, després vendré cap aquí, en el teatre principal, bueno, no mos aturant tot el dia, però jo crec que és un dia de celebració, un dia d'honor i un dia d'orgull de ser mallorquins i mallorquines, que en tant tot signe nostre, que és qui ara heu posat amb antena, perquè signe mos uneix a tots, independentment de què pensem, de com siguem, de quin poble siguem. Som mallorquins i això és el que hem de defensar. Bona diada i per molts d'anys.
0: Per molts d'anys.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
1: Ali, senyores i senyors, mos ha passat la primera hora volant.
2: Volant,
1: rindrem. Sí. No, mos hem estipatxat la primera hora d'una manera impressionant, i així d'impressionant serà la segona hora, que comença en aquests moments La Gran Vida avui, Diada de Mallorca, especial des del Consell Insular de Mallorca, des de... Palau Real.
2: Sí, carrer Palau Real, aquí mateix, de Baracor.
1: Un marco incomparable.
2: Sí. Sí, sí, perquè està ben guapo, han vengut els gegants.
1: No, ho deia perquè és la frase que se sol dir per les teves i per la ràdio. Sí, un marco incomparable.
2: Incomparable, ben gros, aquí és sostre ben alt, també.
1: Que no hi peguem en soquiap.
2: Que no hi peguem. No. Bé, tu, alerta, perquè tu estàs a un pam de tocar. I tot això perquè avui és dia 12 de setembre, motiu de la Diada de Mallorca. Han tingut en Llorenç Galmés, han tingut els nostres col·laboradors i també volen parlar ara d'educació, perquè en Teresa Ramos precisament ens parlava d'això de ser universitat, desesperar, és que passa, però és que ha començat el curs escolar i per això avui en parlarem en diferents àmbits, des de també de la Conselleria d'Educació i també amb professionals i coordinadors dels docents.
1: Per tant, anem a fer un repàs del que tindrem. Antoni Vera, conseller d'Educació i Universitat de les Illes Balears, que ens parlarà d'aquest inici de curs que ha començat, a veure com ha anat.
2: Sí, i també tindrem en Antoni Salvà, que és coordinador dels professionals docents, perquè sobretot molt vol analitzar aquests preocupants resultats de l'informe PISA 2025, que parla de l'impacte que ha tingut les pantalles en aquestes noves generacions, i per tant la cosa pareix que no va massa bé. I també tindrem en Raül Valls d'aquí uns minuts, en directe.
1: Tornarà a estar amb nosaltres, sí. Però en aquest cas s'anirà cap a...
2: La plaça Santa Eulària.
1: Exacte.
2: Sí, per parlar d'aquesta coronació del rei en Jaume II, aquesta... De com vas, no?
1: I, ja i, estat?
2: No ho sé, ara... ara m'havia entrat pel cine de Segar Camilla. Perdoneu. Sí, exacte. I després també tindrem una connexió amb una mallorquina que ha quedat segona en el Miss Món 2026, a veure si poden connectar amb ella, perquè des de Vietnam, a veure si tenim 3 minutets per connectar. Però abans, Miquel Àngel, han de saber també què passa en la previsió del temps.
1: Home, hem tingut una setmana mogudeta, hi ha hagut desgraciadament una desgràcia, valgui la redundància, un mort a Felanitx per la tromba d'aigua que va caure dimecres.
2: Una senyora de 60 anys,
1: 67 anys. I el temps ha canviat, almenys no fa aquella calorada que feia.
2: Totalment.
1: Diuen que torna a venir calor una altra vegada, però ho diuen, he sentit a dir, però jo crec que em val més aclarir-ho.
2: D'on has tingut tu calor aquest estiu?
1: No he patit la mateixa calor que vosaltres.
2: I de vinga, anem a parlar ara mateix amb Margalida Ribas.

0: Molt bé, i de Margalida Ribas, com estàs? Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, com va? Molt bé, i vosaltres?
2: Emboeat, jo emboeat, perquè no sabem si plourà, si farà més fresca, si torna a venir calor, que m'han sentit a dir que torna a venir una altra vegada a l'estiva de Sant Miquel. Margalida, ve l'estiva de Sant Miquel, ve... Què mos espera? Que aquesta setmana i la pròxima setmana, i a nivell general, com se comença a veure aquest mes de setembre?
1: Idò, mira, ara a curt termini, que és el que podem dir amb més certesa, entre cometes, ens espera un cap de setmana d'estabilitat i amb temperatures màximes suaus. Què vol dir això? Que en general, tant avui com demà, mos mourem entre aquests 28-31 graus de màxima, perquè encara hi ha una mica de passadís de component nord i aquest vent de gregal manté el termòmetre a ratxa. Què passa? Bueno. Que cap a inicis de la pròxima setmana, ja de cap a dilluns, l'anticicló bascula una miqueta més cap a l'est, ens interromp aquest passadís de component nord amb una massa d'aire una mica més càlida, per tant, el termòmetre començaria a pujar a partir de dilluns. Això sí, no s'espera la calorada que tinguérem la setmana passada, perquè si bé recordeu, entre diumenge i dilluns batérem rècords, és a dir, registrarem valors de 40 graus dins un mes de setembre, que això és una cosa insòlita.
2: Però literalment se van batre rècords, literalment. No sé,
1: sí, literalment. Hi havia rècords en moltíssimes de les estacions oficials d'AEMET i també se va batre rècord de temperatura màxima a nivell de Balears dins un mes de setembre.
2: Esperant això no ho tornarem a veure.
1: No, això no. Esperant que el termòmetre pugi entre dilluns, dimarts i dimecres podria començar a baixar una altra vegada, seria una pujada curteta, i màximes que es mouran entre 31, 34 graus, 35, com a molt. No esperant gran calorades.
2: Bueno. Aigua a la vista?
1: Aigua avui... encara tenim una mica d'aire fred amb altura. Això fa que si els núvols d'evolució típics que a migdia, a primeres hores del cap vespre, intenten créixer, si tenen empenta suficient, avui de cap a ponent i mitjon de Mallorca no se descarta que puguem tenir qualque ruixat, però serien precipitacions dèbils i puntuals. Ja diumenge hi hauria manco probabilitat de que s'adonàs i no seria fins dimecres quan arribaria, fregaria més ben dit un petit solc cap a la península Ibèrica i després ens arribaria a nosaltres, que se tradueix amb l'arribada d'aire fred amb alçada una altra vegada, i dimecres no se descarta que puguem tornar a repetir aquests núvols d'evolució que deixin qualque ruixat puntual de cap exponent de Mallorca. I dijous sí que seria la millor la jornada, que durant el matí qualque ruixadet arreu de les illes sí que podríem veure. Però encara queda, per tant, a curt termini, ara dins el cap de setmana, que és el que més m'ho interessa, seria avui. Si té empenta, podria ser que se repetís la situació d'ahir, que finalment no hi va haver suficient desenvolupament i no veren ploure.
0: El que queda clar, Margalida, és que el pitjor ja ha passat. Marga, que tinguis una bona jornada de feina a IB3 i t'escoltam, te sentim. I moltes
2: gràcies. I molt d'anys.
1: Moltes gràcies, igualment a vosaltres.
0: Gràcies. Oïdó, tornem d'aquí uns instants perquè tenim una entrevista amb el Conseller d'Educació, en Toni Vera.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: TV3 Ràdio és actualitat.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic bel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 5...
4: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb
5: la
4: Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
4: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
4: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
4: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
4: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
4: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu,
4: fora.
5: I en pugues, sí.
0: Els caps de setmana viu la gran vida.
6: I com no pot ser d'una altra manera, també volem parlar d'educació, no? Ja ha començat l'escola, estan els de FP, no?, que començaran una mica més tard, però les Illes Balears, les aules, ja han tornat a omplir-se d'alumnes, de professors, i arranca aquest nou escolar que sempre tenim il·lusió, tant els papàs i les mamàs, no?, perquè els nens tornin a l'escola, però sempre mos du també novetats, nous recursos i també reptes importants per endavant. I clar, nosaltres volem parlar d'aquesta reducció de les ràtios, l'increment del professorat, la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys, i en el final són millores d'infraestructures educatives, no? de qualque manera. I volen conèixer com ha estat aquesta tornada a les aules, les darreres hores, sobretot, no? En parlam amb en Toni Vera, conseller d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears. En Toni Vera, com està? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: Gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida. Abans de res, la pregunta obligada és com ha començat aquest curs, les darreres hores, tenint en compte que una de les dades destacades d'aquest curs és que hi ha més professorat, tot i tenir una mica manco d'alumnes, és així?
7: Sí, és a dir, tenim més professorat a totes les nostres aules de centres públics i centres concertats de les Illes Balears. Per què? Perquè som molt conscients que hem de continuar incorporant docents en els nostres centres, sobretot per entendre la diversitat dels nostres centres, les necessitats educatives, que fem que cada lot tingui el seu acompanyament acadèmic i personal durant tota la seva etapa escolar.
6: Quan parlem de la reducció de les ràtios, que se mos entengui, parlem del número màxim, no?, d'alumnes que pot haver una aula i tot això que implica, no?, també per als professors. Hi ha manco alumnes i per als professors és més positiu?
7: Home, hi ha moltes teories. Teòricament sí que diuen que és més positiu per el professor, manco alumnes, que pots arribar molt més. Hi ha teories internacionals o europees que diuen que no afecta. Jo el que sí que crec que nosaltres tenim una normativa, la normativa és molt clara, les ràtios s'han de complir, tenim unes ràtios màximes, el que passa que de vegades per unes necessitats específiques no ho podem generalitzar a tots els centres de Balears. Enguany aquest curs escolar mos podem congratular tota la comunitat educativa i la Conselleria d'Educació i Universitat que han aconseguit a les més de 4.800 grups classe que hi ha a les Illes Balears complir les ràtios marcades normativament. I d'aquestes 4.800, n'hi ha 25 que superen la ràtio permesa, i aquí sí que té una dotació addicional de personal per poder atendre aquestes 25 aules, l'increment de ràtio que hi ha, però que hi ha més de 166 aules que tenen una ràtio molt per davall de la ràtio permesa. Per tant, jo crec que poden dir que a poc anant reduint la ràtio a les Illes Balears.
6: Una de les grans apostes d'aquesta legislatura ha estat la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys. Quin balanç se'n fa després d'aquesta ampliació de places?
7: Home, jo faig un balanç molt positiu, primer de tot,

0: 4.000 places públiques creades i nosaltres n'han creades, aquest curs n'han posades a l'abast de les famílies més de 15.200 places. Encara tenim molt per aconseguir, encara hi ha molt de camí per fer, tenim més temes per arribar com a l'assumpció de tots els centres públics que depenen d'ajuntaments i consells insulars han de passar a ser gestionats per la Conselleria d'Educació i Universitats perquè són una competència impròpia dels ajuntaments i dels consells insulars, i també continuar millorant, com hem millorat ara, les condicions laborals de les tècniques d'educació infantil, cosa que ara han aconseguit que les tècniques que actualment cobraven molt per davall de les seves companyes que tenien, que anaven per un altre conveni regulador, doncs han aconseguit equiparar les tècniques a un mateix sou totes.
1: Hi ha una cosa interessant, que és la qüestió de, per les famílies, no? Sobretot és hora de fer selecció de centre. Quin balanç fan d'aquest sistema d'escolarització i de la zona única, que era una cosa que també preocupava?
0: Bé, jo faig un balanç molt positiu. El 94% de les famílies han obtingut plaça aquest curs escolar en el centre de primera opció, siguent el primer curs, el centre del primer curs en zona única d'escolarització. Les zones on podria haver més problemes, com Palma o com Manacor, ha estat un èxit d'escolarització. I si comptam en segones opcions, arribam fins al 98%. És a dir, que reduïm a un 2% les famílies que no han obtingut plaça en el centre que volien, ni en primera ni en segona opció. Per tant, crec que estan molt d'enhorabona. La lliure elecció de centre és molt important. Cada família sap el que vol per al seu fill, l'educació que vol per al seu fill, i nosaltres ho teníem molt clar. Era un compromís electoral de maig del 2023, lliure elecció de centre educatiu. No m'ha enganat a ningú, ens varen presentar a unes eleccions amb aquest compromís i l'hem aconseguit i hem complit el que varen pactar amb la ciutadania.
1: I una darrera qüestió sobre els resultats PISA, no? 2025, que tornen a posar damunt la taula el nivell dels alumnes, especialment en lectura, en matemàtiques. Quina lectura en fa el govern, tenint en compte que més enllà de les comparacions i els rànquings, no? Rànquings que estan, que ens expliquen a PISA, què s'hauria de millorar dins el nostre sistema educatiu?
0: Moltíssimes coses tenim. Són uns mals resultats. Això estic completament d'acord, que els resultats i la sensació va ser molt dolenta de veure els resultats que vàrem obtenir les Illes Balears perquè estan per davant de la mitjana. Ho he dit molt de pitjor, ho continuo dient. Balears no se mereix estar per davant de la mitjana, ha d'estar per damunt de la mitjana. I jo no me resign a que les Illes Balears tinguin aquests resultats. Jo vull que les Illes Balears estiguin per damunt de la mitjana i vull estar en les comunitats autònomes pioneres a Espanya, com es Castella i Lleó, com és Madrid, com és Cantàbria o com és Astúries. Per tant, que falla? Fallen moltes de coses. Ens han de posar en marxa des de la Conselleria d'Educació, però també és una feina que han de fer com a comunitat educativa i també com a societat, i han de fer les mesures correctores necessàries, sobretot per incidir en la lectura i en la comprensió escrita i comprensió oral, on han de ballar més de 30 punts.
1: Senyor Antoni Vera, conseller d'Educació i Universitat de les Illes Balears, un plaer, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida i que tingui un bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Bon dia.
2: La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
3: Parlàvem amb Antoni Vera ara fa uns minuts i acabàvem amb Juanmi xerrant d'aquest informe PISA, i és que darrers resultats, Juanmi, de l'informe PISA han tornat a encendre totes les alarmes.
4: Sí, volem parlar els pròxims 5 minutets perquè els alumnes avaluats a 91 països han registrat el rendiment mitjà més baix des que varen començar aquestes proves l'any 2000. I a les Illes Balears els resultats preocupen especialment, sobretot en lectura i matemàtiques. Parlàvem amb Antoni Salvà, coordinador del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears. És cert que s'està de retirada, fa 3 dies que s'ha jubilat pràcticament. Ell ja està professor de Física i Química, però en sap molt d'aquest tema i no tenim massa temps, però en volem parlar d'aquest tema. Toni, molt bon dia, com estàs?
5: Molt bon dia, com esteu?
3: Toni, moltes gràcies per atendre-nos. Avui és dia de festa, dia de celebració. Vostè va fer una afirmació molt contundent. El model que ens va formar com a persona i docent està caducat.

0: explicat per què aquest comentari, aquesta expressió, aquesta...
1: Bueno, sí, sí, perquè nosaltres hem viscut, mos han educat dins un model bàsicament transmissiu, d'on es tractava de... Nosaltres escoltàvem una informació, després l'havíem de reproduir, d'una manera o l'altra, i el model que tenim ara és un model competencial, en el sentit de que no es tracta tant del que sabem, sinó que poden fer, que poden dir, que poden, amb el que sabem. És un model molt més exigent, que és el model precisament que PISA avalua. I el que diu un resultat de PISA és que, des del punt de vista competencial, tenim molt de camí a recórrer.
2: I estan parlant d'uns resultats que correspon a una mala generació, per dir-ho de qualque manera, o els problemes molt més profund?
1: És un problema bastant profund. Bastant profund perquè... si mirem també, de PISA una cosa que sol ser molt interessant és també mirar les variables de context. És a dir, no només fixar-nos en les puntuacions, que són puntuacions que corresponen a exàmens competencials, que no són exàmens de quart d'ESO. Això també és una cosa que s'ha de dir. És a dir, responen més a un aprenentatge profund que hi ha hagut durant tot el procés i PISA ho mira per tots els al·lògues de 15 a 16 anys, que a vegades no coincideix per algun país en el final de secundària, en el nostre cas sí. I la variable de context també m'ho diu coses molt interessants, com per exemple que el que és Espanya, després ja això ja hauríem de veure en les dades fines per Balears, tenim pràcticament més del doble d'alumnes que repeteixen. En canvi, l'OCDE és exactament la meitat. I, per exemple, una cosa molt curiosa també és el fet de que a Espanya, en concret, les dades, els resultats d'aquest PISA diuen que els que estan en els fons de nivell socioeconòmic treuen sí. molt millor puntuació en matemàtiques que en la mitjana de l'OCDE, i això passa al revés perquè estan més amunt dels que estan més amunt a nivell socioeconòmic. Per tant, aquí hi ha bastantes coses a veure. No? I quan se mira el benestar dels alumnes, quan se compara amb l'OCDE, Espanya és més alt que l'OCDE, per exemple. Per tant, aquí del que es tracta. Es tracta d'anar afinant coses, de no quedar-nos només en són nombres. És a dir, a vegades la roda de PISA es considerarà com si fos una classificació d'Eurovisió o de futbol. No se tracta d'això. I no crec que se trati tant tampoc d'anar a cercar una puntuació elevada com a objectiu. Hi ha un principi en economia i en ciències socials, que és la llei de Goodhart, que diu que quan una mètrica se converteix en un objectiu, deixa de ser una bona mètrica, perquè pot ser sumes de pressions i alteracions que perverteixen un poc el seu indicador. Per tant, aquí que cal fer a partir d'ara? Fer una bona lectura del que ha passat, deixar que la gent que es dedica a la recerca educativa cerqui la relació de causalitat, si existeixen, que se puguin demostrar, i fer feina. Jo, per exemple, quan se parla de tota la part de la comprensió lectora, de que ha baixat molt, me xoca molt que precisament les persones entre 15 i 24 anys tenen un índex de lectura altíssim, molt més que les persones més majors. Per tant, què ha passat aquí? Bueno, doncs em podríem demanar quantes bibliotecaris fan feina en els instituts, quantes biblioteques realment fan una feina de biblioteca en els centres, o tal vegada perquè fa falta puesto, s'han dedicat a aules, per exemple, i en sociències el mateix. Quants espais de recerca científica, quines dinàmiques de recerca científica s'obtenen a les classes, etc.
2: Una darrera qüestió, tenim un minutet, li demanaré que siguem breu.
1: Sí.
2: En qüestió d'intel·ligència artificial, vostè diu que reproduir coneixements ja no basta perquè si hi ha, també ho pot fer. Clar, si una IA pot respondre una pregunta, resumir un llibre o resoldre un problema, què ha d'ensenyar un professor?
1: Un professor el que hauria d'ensenyar és que aquell alumne pugui cercar relacions horitzontals entre el que diu aquell llibre, el context en què se va escriure, que li aporta aquell llibre a la seva vida, en què es pot comparar, quina relació hi ha amb altres matèries. És a dir, el mestre més entès com a guia, com a acompanyant, que no com a font d'informació, perquè la font d'informació se pot automatitzar. En canvi, filtrar aquesta informació, facilitar-la, acompanyar, aconsellar, això sí que hi ha molt més feina del mestre.
2: I d'Antoni Salvà, coordinador del Col·legi Professional de Docents. Sé que se jubila, que està de sortida, però mos agradaria
0: escoltar-lo.
2: Enhorabona, també.
1: Moltes gràcies.
2: Doncs enhorabona a la Diada de Mallorca, com a mallorquí també, no? I en aquest cas, com a, per la feina que s'ha feta. Mos agradaria tenir-lo també qualque dia més en directe, a veure si poden parlar de diferents qüestions, perquè sí, per és molt ara, interessant el punt
1: tindré,
2: de vista.
1: Tindré més temps.
2: Per això, exacte.
1: Tindré més temps ara.
0: Una ferrada forta, moltes gràcies i molt d'anys.
1: Moltes gràcies, gràcies.
2: Gràcies.
0: Adéu-siau.
3: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
0: Avui una passejada per Mallorca amb més importància que mai. Amb aquesta festa de la Diada de Mallorca, no l'hem enviat molt en fora, en Raül Valls. El tenim aquí a prop de vora nosaltres, perquè anem a xerrar d'aquesta Diada de Mallorca i dels actes que ara estan a punt de començar.
2: Sí, i un d'ells, el més important, que ens explicarà, és aquesta commemoració del que va ser la coronació d'en Jaume II.
0: Raül Valls, molt bon dia.
4: Bon dia, molt d'any de totes les Maries i molt d'any de tots els mallorquins i mallorquines. Així és, no m'ho enviar molt en fora, perquè érem fa no res aquí, 200 metres, plaça Sant Hilari, perquè estem a punt de fer un viatge en el temps per recordar, commemorar la coronació de Jaume II. I som amb la consellera de Cultura, Antònia Roca, bon dia i molt d'anys.
5: Hola, molt bon dia i molt d'anys.
4: Bueno, estem a punt de viure o retornar 750 anys enrere, una data molt important.
5: Sí, efectivament, avui celebram aquesta efemèria, aquests 150 anys, no? Veurem aquí una escenificació d'aquell moment, viurem en primera persona fa 750 anys aquesta coronació, que jo crec que és un dia importantíssim, no? Perquè forma part de la història de Mallorca, de saber qui som i com a mallorquins, que millor que en aquesta Diada de Mallorca recordar, no? El que celebram aquest dia és que és aquesta firma d'aquesta carta de privilegis i franqueses que al final va determinar que Mallorca fos una illa que s'autogestionés, no?, i que entengués pues, tota una sèrie d'objectius, finalitats i també drets, no?, i franqueses, i és el que celebrem aquest dia, i que millor que viure-ho, jo crec que és la millor manera de que la gent ho entengui i s'ho faci seu, no?, que és de lo que se trata, que la gent conegui la història de Mallorca.
4: A més, enguany, o cada any la Diada s'ha dedicat a un punt en concret, a una efemèride, enguany, 100 anys d'escàndal a Balanguera. Jo d'avui a l'inici del programa, no sé, crec que gran part, si no tots els mallorquins i mallorquines, quan sentim l'himne de Mallorca, se mos posa la pell de gallina, no? És important també commemorar i recordar aquests 100 anys d'un himne, no?
5: Jo crec que són uns dies per recordar el que som com a mallorquins, i si algo som i algo mos uneix és aquest cant de la Balanguera, aquest fil invisible que mos uneix a tots, que és la cultura i que és també la Balanguera, no? I són dies de recordar d'allà d'on venim, de lo que som i com a mallorquins, filar amb aquesta Balanguera, es filar el passat, però també filar el present i sobretot el futur. Per això en aquesta Diada de Mallorca hem volgut posar l'èmfasi i posar tota la visibilitat una vegada més en aquests 100 anys de la Balanguera, que se va posar la música i que també coincideix amb la mort del Cové i els altres anys que és himne de Mallorca, no? Per recordar qui som, que no està mai de més.
4: Clar que sí, i també vos he de dir una cosa, i és que clar, avui cap vespre celebrarà, com abans xerràvem amb el president Llorenç Galmés, s'entrega de guardions, honors i distincions del Consell de Mallorca, i entre ells hi ha Cucorba. Clar, Cucorba és tot, no sé si també un himne, o també un grup mític que enguany ha dit adéu. També per Antònia Roca ha estat part de la teva infància.
5: Jo crec que tots hem ballat en Cucorba, tots recordem moments extraordinaris de la nostra infantesa amb aquest grup, i avui reconeixem Cucorba i tots els altres, no?, persones que fan millor la nostra illa, i avui tindrem aquest acte molt commemoratiu per agrair els valors, els talents de la nostra terra.
4: I d'Antònia Roca, vos deixem perquè ara comença aquesta celebració. Moltes gràcies i molt d'anys, que vagi molt bé. I nosaltres ens quedem aquí perquè ara s'han de col·locar i en aquest cas començarà aquesta recreació, aquesta coronació de Jaume II quan va rebre el dia 12 de setembre d'ara fa 750 anys va firmar la carta de franqueses del Regne de Mallorca i a partir d'aquí va convertir no només l'illa de Mallorca sinó tots els territoris que formaven part d'aquest regne independent amb això, un regne dins la mà que per cert l'altre dia també varen poder gaudir d'una obra audiovisual que ha preparat IB3 Televisió, nova producció i amb el suport del Consell de Mallorca per commemorar, per recordar com era la història des d'un punt de vista històric d'aquest regne dins la mà fragmentat a diferents punts, tant des de Marsella fins al continent, com també fins en aquest cas aquí a Mallorca. Ara, si vos pareix, vos deixaré un segonet escoltant allò que mos passarà aquí, perquè serà l'inici d'aquest acte de la coronació de Jaume II. Si vos pareix, Miquel Àngel, Joan Mí, com que no sé si podreu sentir-ho bé, tornem a la connexió i tot d'una que comenci, vos demà en pas. Està a punt de començar aquest acte. Ara ho sentiu.
0: Anem a sentir-ho. Està a punt de començar. Comença.
2: Aquest és l'ambient que tenim aquí en el Consell de Mallorca i podeu escoltar que hi ha bastant de curiosos perquè, clar, crida molt l'atenció.
0: Veure gegants.
2: Exacte.
0: Veure xeremiers.
2: Els nins, els joves vestits de pagesos.
0: Amb proves xeremiers ajuts de bona nosaltres.
2: I és curiós com ho fan per ajustar-se la roba, perquè jo mai havia vist...
0: La faixa.
2: Sí, bé, jo dic la roba, però això és la faixa.
0: La faixa, clar.
2: La faixa,
4: crec que estan, Joan Mí, Miquel Àngel, crec que estan sortint de gegants des d'allà on sou vosaltres, des del Consell de Mallorca.
0: I estan a punt, aquí, estan a punt.
4: Estan a punt de sortir, just aquí, a davant de, en aquest cas, l'església de Santa Eulària de Palma, ja hi ha tothom preparat, hi ha tot aquest acte que recordarà aquella celebració i aquell jurament de les cartes i franqueses de Regne de Mallorca per part de Jaume II. Tenim totes les autoritats i també, com tu deies, molt de curiosos, molt de mallorquins i mallorquines que s'han volgut atracar per veure en directe aquesta representació teatral de com es va viure aquell moment. També hem de pensar que se va viure en aquesta mateixa església, en aquest mateix lloc i aquest mateix dia, ara fa 750 anys que se diu aviat. Vull dir que per mentida, això mateix és que per mentida, però n'han passat molt de segles, però aquí és, aquí continua l'església de Santa Eulària i en aquest mateix lloc és on s'hi va jurar i després, a més, Jaume II, quan va morir, va ser enterrat a la Seu, que serà just després d'acabar aquest acte, quan totes les autoritats se dirigiran fins allà. Ara sí que comença aquest acte.

0: Ciutat de Mallorca, avui és dia de festa. Avui proclamam el nostre senyor rei Jaume II. El nostre regne de Mallorca comença a caminar. I per això tenim motius de celebració i alegria. Però abans que arribi el nostre bon rei, deixeu-me que us prediqui amb una faula. Una faula, una vella paràbola grega del tot adient pel dia d'avui. Diu així. Heus ací que hi havia una vegada un estany on hi vivien unes granotes. Allí eren benaventurades i no els mancava de res. Però un jorn, per avorriment, començaren a dir i vengueren a la conclusió que els convendria tenir un rei. I començaren a cantar molt fort per cridar l'atenció de Déu. I ara, què passa? Què passa, sí? Com és que canteu tan fort? Demanar a Déu nostre Senyor.
1: Ens agradaria tenir un rei que ens governàs,
0: digueren les granotes. Nostre Senyor acceptà llur petició i decidí enviar-los com a rei un tronc. Aquest era tan gran que quan caigué sobre la superfície de l'estany se sentia un so sordidor. Les granotes s'assustaren tant que s'amagaren davall l'aigua. Poc temps després, les granotes, per curiositat, començaren a sortir una rere l'altra, de mica en mica, per veure què passava.
2: I aquest és l'acte que està començant, l'acte de coronació, com deia, de Jaume II a la plaça de Sant Eulari. Però deixem escoltant aquest moment, aquesta interpretació, aquesta obra que commemora aquests 150 anys de l'inici del Regne de Mallorca.
3: Moltíssimes gràcies, Raül Valls. Sentim un poquet més d'aquesta narració.
0: Per cridar Déu. I ara què passa? No podeu contar les vostres súpliques al vostre rei? S'enfadà Déu nostre Senyor.
1: Però, senyor, aquest rei no serveix per res. No fa res, és terriblement peresós i no decideix res.
0: Així sí, doncs. Us enviaré un altre rei. El nostre senyor complia allò que havia promès. Enviar a les granotes una cigonya. La cigonya tampoc era el millor rei que les granotes havien pogut imaginar. Sempre les perseguia, sempre se les menjava. Les granotes no podien passejar entre els joncs sense por. Per tot arreu, hi havia la cigonya, que les aguaitava per prendre-les amb el bec.
1: Oh, senyor, senyor, per favor, ajudeu-nos!
0: Cridaven les granotes. El primer rei era massa amable i peresós. I per això l'havien rebutjat. El segon, massa cruel. I tampoc volien llur presència. Quina era la solució, doncs? Jo us ho diré. Jo us diré el que necessitaven les granotes. El camí d'en mig. El camí de la inspiració. El camí...
3: Continuem endavant el programa que fem especial avui des del Consell Insular de Mallorca, en aquesta especial diada de Mallorca, dia també del nom de Maria. Celebram avui moltíssimes de coses i celebram també que tenim una mallorquina que ha fet gros per allà on ha trepitjat. Ni més ni manco que ha quedat segona a Miss Món, que es va celebrar ara fa una setmana, més o manco.
4: Exacte. S'ha celebrat a Vietnam. A Vietnam, quasi res. Ell encara té compromisos allà a Vietnam, està per allà. Jo no sé, tu, Miquel Àngel, en 22 anyets que feies, però ella ja és segona del món en un certamen de bellesa
3: jo que m'apareix. No.
4: Nosaltres ho tenim complicat.
3: No.
4: Tu, l'altura, la tens.
3: Sí, però és greixura.
4: La greixura... alerta. Alerta, hi ha models de tot tipus. Però ella té diferents talents i és representant a Espanya, després d'haver estat també representant de Balears, i molt representa. I en aquesta Diada de Mallorca podem estar molt orgullosos de saludar-la i sobretot donar-li una bona. Elisabet, Reinés, com estàs? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies per rebre'm. Estic molt, molt bé. Encara no m'ho crec.
3: Quina hora és ara a Vietnam?
5: Ara són quasi les 4.
3: De sort baixa, vull entendre.
5: Això mateix, sí, home. Sí, sí, de sort baixa. Tenim 5 hores de diferència.
3: Conta-nos, com ha estat l'experiència que has tingut en aquest certamen de Miss Món i com te sents havent quedat segona, tan a prop d'haver quedat Miss Món?
5: Pues, la veritat és que ha estat una locura. Des del moment que ens vam esforçar molt, és molt de treball, perquè la gent pot ser que tingui un prejuïci de que no saben molt el que és Miss Món, perquè és un certament de bellesa, que el més important és la bellesa interior, és els projectes que tu fas, com te mous, si tens un talent, són moltes coses, esport, que de primera vista pot ser que no se vegi, però hi ha molt de treball enrere. I la veritat és que estic molt contenta, encara que no hagin aconseguit el primer puesto, estic molt contenta en el que hem aconseguit, és històric per Espanya i jo estic bé, que encara no m'ho crec, encara estem a Vietnam donant voltes perquè estem fent pues, un tour de les tres guanyadores, de les top 3, i res, molt agraïda i amb moltes ganes d'arribar a casa nostra, a Mallorca, i veure la meva família i donar una abraçada a tothom.
3: Quines portes se t'obrin a partir d'ara?
5: Pues moltíssimes. La veritat és que jo crec que el que un fa en les coses que té és el més important. Ara m'arriben cridades, m'arriben tant de modelatge com de treballs de molt de tipus. Però bueno, és el que un vol fer amb el que li donen és l'important. Jo ara treballaré molt amb el que és el Miss Món. Viatjaré molt, perquè encara que no hagi guanyat, soc primera finalista i també he guanyat en el projecte social de la dislèxia, en Disfam, que Disfam també és de Mallorca i és una associació molt important de la dislèxia. I pues, amb aquest projecte pues, anirem per el món, també en l'organització de Miss Món, ajudant i fent el que puguem.
4: Elisabet, que tenen una Joe Rimola, que és la que ha guanyat, aquesta dominicana, que no té en Elisabet?
5: Sí. Pues jo crec que és molt subjectiu. En el final, cada any cerquen un estil i unes qualitats diferents. Jo crec que és una atleta que ho ha fet superbé, que és guapíssima, és la meva amiga, sí. Perquè ara pues, som com a germanes, estem totes juntes, viatjant. Jo crec que en el final s'ho mereix molt, és una atleta encantadora i jo estic molt contenta per ella, que és l'important.
4: Molt bé, Elisabet. I nosaltres estem molt orgullosos. Encara te quedes un parell de dies més per Vietnam? Fins quan? Quan dius que podràs tornar?
5: Sí, encara... Pues encara no tenim fecha de tornada, però bueno, encara me queda un par de dies més i després ja tenim un par de viatges programats també en l'organització per el món. Ja no és a nivell país, sí. Sinó que me n'anàvem fora. Sí, sí, sí.
4: I tindràs tenda per fer turisme, és a dir, podràs desconnectar? O
3: home, això tot crec que poc, eh? Poc. Sí.
4: Però tens pues, moments per
5: tu? Sí. Sí, hi ha qualque moment, però és més treball que una altra cosa. En el final, és molt de treball, encara que no se vegi per les redes socials, per les xarxes socials o per des de fora. Sí. De dins és molt de treball, però bueno, és encantador. I és un any que hem d'exprimir. I disfrutar, perquè això, vamos, jo ho contaré amb el meu net quan sigui bé i supercontenta i agraïda en tot.
4: Molt bé.
3: Elisabet Reiner, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí a IB3, a la ràdio pública i autonòmica de les Illes Balears, desitjant el millor. Gràcies per representar Mallorca arreu del món, ara més ben dit mai, és impossible fer-ho, i res, que te desitgem moltíssima de sort.
5: Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. La veritat és que xerrar amb gent mallorquina, vamos, me fa molta il·lusió perquè duc molt de temps aquí a Vietnam, duc quasi 2 mesos. I bueno, moltíssimes gràcies per rebre-me, per escoltar-me i per donar-me aquest huequito del dia per xerrar de lo que estic fent. De veres que és un plaer i moltíssimes gràcies a vosaltres per tot.
3: Adéu-siau, una parrada ben forta. Adéu-siau. Senyors i senyors, fem una petita pausa publicitària i tornem tot una. Fins ara.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Notícies d'última hora.
3: Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
0: El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
11: Ara ja vinc, entrem a la recta minuts. Final d'aquest programa d'avui, d'aquest dissabte festiu, d'aquesta jornada que passam avui en el Consell Insular de Mallorca, celebrant la Diada de Mallorca. Aquí ara sentiu molt de renou i espero que se preparen balladors, toquedors, sonadors...
12: A aquesta època, pagesos, i se fan una foto de família i la veritat és que és una imatge molt guapa, perquè els vestits són preciosos i són coses que no veuen cada dia, i a la Diada de Mallorca les poden veure. I fa cine.
11: Vinga, dalt i sabés.
12: I no, sí, perquè amb en Sergio Espósito i amb en Mateu Bibiloni, que han vengut fins aquí també, a parlar de cine i d'aquestes coses que els agrada a ells. Heu pogut arribar bé? Com estàu?
13: Bon dia,
14: què tal, com
12: bon
14: va?
12: Bon dia.
11: Hi havia molt de truï per xerrer o...
12: Tot trobat. Bueno,
14: hem arribat en temps, hem sortit en temps perquè entrar a Palma, per cap Palma, totes aquestes coses són un procés també de propi de Mallorca. Sí. I hem arribat en temps.
11: Tremendo.
14: No hem trobat molt d'embull.
13: Ah, està fàcil.
12: Per vosaltres, que representa Mallorca, sent tan joves, perquè per aquí passa molta gent, hem parlat de 200, hem parlat amb el president del Consell de Mallorca, no, com a representant, però en el final, joves, que sou el futur, també, a vosaltres, que vos diu Mallorca?
13: Ara, justament, no és una resposta exacta, però justament veníem en camí aquí i m'ha dit Mateu, no, perquè hem d'anar al Consell, hem d'anar a cor, tal, no sé què, i m'ha dit, anirem, per si no hi ha aparcament, arribarem per un canal subterrani. I m'ha estat contant, per això que dic, no?, de la tradició i de més, i m'ha estat rememorant un poquet de la llegenda del drac de la coca.
14: Sí, realment, l'identitari mallorquí crec que és molt important i que no l'hem de perdre, tant el jovent com la gent de més gran.
11: Que molt gran, aquest jove, tant de tot.
12: Ara si tires una lavadora i te fan això ara.
11: Te fan una bugueada.
12: Sí, au, una coca. Però,
13: ara m'ha fet enyorar un muriqui dient això.
12: Ja, cosa trist.
11: Ja m'he perdut.
14: Ara el Mallorca, ara ha estat un trasvase de cine a futbol.
11: Sí. I me deies?
14: No, sí, que crec que realment la identitat mallorquina és important, no només en aquest dia assenyalat, sinó practicar-la dia a dia, seguir celebrant amb la nostra família, la tradició que van tenir els nostres predins, els nostres repredins, tot el que ha estat i ha significat la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres tradicions, dels pobles, de la ciutat, crec que és importantíssima i un dia com aquest per reivindicar-la crec que s'ha de sortir al carrer a celebrar.
11: Tu saps que si t'has sentit qualque polític en aquell moment te pitjarà.
13: No ho t'he escrit, eh? No ha llegit res.
12: Sí, ara de moment ja surt el teu nom, les joventudes de... I ja veurem.
11: Però vosaltres tots sou especialistes en xerrar de cinema. Falten 6 minuts per arribar a les 11 de matí. En aquests 6 minuts jo vull demanar què mos esperen aquesta temporada 2026-2027, que com comença aquest mes de setembre.
14: Sí, ja vam fer aquella primera secció de la Vuelta al Cole, però ara ja sí que tornem pròpiament dit a la temporada i a tornar a xerrar de cinema, que és el que més nos agrada.
13: Exacte.
14: I és veritat que hi ha molt bones estrenes, sobretot d'aquí a finals d'any.
13: Sí, bé, ja mos va passar un poc aquest any passat, no? Que mos costa a vegades pensar grans pel·lícules que s'esperen. Ara, per exemple, bé, ho han xerrat mil vegades. Molts grans títols han arribat per l'estiu, ja han tingut la nova de Spider-Man, l'Odissea, no? Els grans blockbusters i tal, però encara que eren bastant d'estrenes molt interessants.
11: Per cert, l'Odissea ha estat tant com s'esperaven.
14: Hombre, ha fet bastanta caixa, sí, ha fet clash i...
13: En tema de taquilla, sí.
14: Sí, sí. Hombre, no és Spider-Man, que Spider-Man recordem que sí que ha fet una taquilla enorme perquè és una pel·lícula de Spider-Man que agrada molt i que ha funcionat molt bé perquè ha aconseguit connectar una altra vegada amb gent que potser no estigui tan connectada amb aquesta Spider-Man d'en Tom Holland.
13: Bé, tenim també, ara que xerres de Marvel, una estrena de cara en el cap d'any. És vera que no és molt... Queden encara un parell de mesos, no? Que és aquesta Avengers Doomsday, no? La nova pel·lícula
14: de Vengadores.
11: Són fans, sí, dels Avengers.
13: Que ja fa bastant d'anys que no tenim una pel·lícula de Vengadores, sí, per se. Però tenim també pel·lícules més petites, més, per exemple, en el cinema espanyol, que ho han xerrat moltes vegades, no? Han tingut ja s'estrena de, per exemple, El ser querido, aquest estiu, sí, un pel·lícula amb Don Sorogoy, en des que varen xerrar ja. Però ara, per exemple, en un parell de setmanes tenim s'estrena de La bola negra, aquesta pel·lícula dels Javis, que ha estat una sensació directament en el Festival de Cannes.
14: Sí.
13: I que, bé, personalment tenc molta ganes de veure-la i que crec que és una, que cada és una experiència.
14: Sí, recordem que és una història, en teoria, rescatada d'un manuscrit perdut del Lorca, que adapta tres històries en tres moments històrics diferents, no? I segurament sigui l'altra pel·lícula, junt amb El ser querido, que competirà pels Goyas i per ser representant d'Espanya en els Oscars.
13: Exactament. Sí, perquè a més el que deia, a Cannes va ser una sensació, és a dir, que ja en el circuit internacional, que això és molt important...
14: Va guanyar millor direcció a Cannes. Exacte. Hem de recordar.
11: Sí, ja té s'empenta.
13: Exacte. Hi ha un parell de passes donades. N'hi ha una altra pel·lícula, crec que l'hem comentat qualque vegada també, que ara s'estrena aquest divendres que ve. Tenc unes ganes des de fa molt de temps, perquè és una pel·lícula que ja hi existia. Era una pel·lícula que estava feta i que l'estudi va decidir que havia de desaparèixer. I per un moviment fan, no?, de la gent que sabia que existia aquesta pel·lícula, va recolzar i va dir, no, aquesta pel·lícula ha d'existir, ha de sortir, no?, s'ha de llançar perquè puguem veure-la, i mos arriba ja aquesta setmana, que és Coyote versus Acme. Coyote, de Coyote i el Correcaminos. És una pel·lícula dels Looney Tunes, que jo tinc moltíssima ganes de veure-la perquè som molt fan dels Looney Tunes.
11: Però pel·lícula
13: de dibuixos animats. No sé si recordeu com Space Jam, amb Michael Jordan, que és una persona normal, amb dibuixos,
11: no?
13: O Brendan Fraser va tenir també una, és a dir, aquesta pel·lícula que junta els personatges
11: d'animació. Mesclarà dibuixos en realitat.
13: I si història, per jo no té desperdicies. El Coyote, com que mai no ha aconseguit casar en el Correcaminos, denuncia Acme, que és l'empresa que li dona totes les armes, perquè no funcionen, perquè està comprant material que no funciona, i denuncia a l'empresa. És a dir, és una història...
11: Hauríeu de veure la cara de... de veure la pel·lícula, que és una
13: cosa... Jo t'ho juro, jo l'espero moltíssim. A més, per això, perquè és una pel·lícula que ja existia, l'estudi va dir que no la trauria, i ara s'ha aconseguit que arribi a sales.
14: Ja saps el que diuen, no? Intenta enterrar alguna cosa i
11: sortirà. Sobreviurà.
14: Sí.
13: De fet, ha estat una pel·lícula que ha tingut rècords a pàgines de puntuació, Rotten Tomatoes i demés, només per fenomen o fan de hem aconseguit que la treguin. I potser la pel·li no és tan bona, però només el que ha construït en el voltant. Però sí, és un altre títol, bé, que personalment espero molt, però tenim estrenes importants d'altres sagues, tenim lo de sempre. Ara, a dia d'avui, sempre són segones parts i franquícies, però sí.
12: Pues volia demanar, perquè tenim poc temps, però per una de les pel·lícules que ja s'estan fent ara, perquè és una icona per molts motius, que és aquesta de Brad Pitt, no?, que va amb un cas, se perden, un ex-militar i han de sobreviure.
11: Què
12: no?
11: Se diu, que és pel·lícula?
13: Ara l'estic confonint perquè tenim també un altre d'un cas, que amb en Gico Pelordi, que és La constel·lació del perro. Però...
12: No és aquesta, eh? No, Constel·lació del perro, efectivament, és, jo l'he vist també, que és, és una
13: Ridley
12: pel·lícula
13: Scott.
12: Apocalíptica, però sé que Dane té un títol també amb un K.
13: En el corazón de la bestia.
12: Exacte. I sobreviuen, no? Queden segons. L'heu vista?
13: No, encara no. Ara s'estrena, crec que d'aquí una setmana i mitja, una setmana, però sí, és un altre títol que tenim apuntat.
12: Molt bé. Sí, de dia adéu, Mateu, Sergio, Mateu. Gràcies per haver vengut fins aquí.
14: Aquest
12: directe, mos escoltant la setmana que ve, ja amb un tema concret de cine, és que vulgueu vosaltres, i nosaltres, Miquel Àngel, mos hem d'acomiadar, perquè demà tenim més programa, seran 3 hores de 9 a 12.
11: De 9 a 12, IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears. Senyores i senyors, moltíssimes gràcies, adeu-siau a tots i molt d'anys.
12: Molt d'anys.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable, el format radiofònic d'IB3 Ràdio de referència sobre la salut i el benestar. És dissabte 12 de setembre, fa només dos dies, és a dir, el passat 10 de setembre, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. És una realitat que continua sent una mica tabú, però també un dels grans reptes de la salut pública. El telèfon de l'Esperança de les Illes Balears acaba de presentar el seu informe del primer semestre de 2026, que mostra un augment preocupant de les persones que demanen ajuda per ideació suïcida i també de familiars que conviuen amb el dol després d'un suïcidi. Avui en volem parlar sense por, en rigor i amb un missatge clar. Xerrar del suïcidi pot salvar vides. Per això contarem els estudis de la Ràdio Pública de les Illes Balears amb el seu portaveu, Lino Salas, per xerrar, com dèiem, obertament d'aquesta problemàtica. Això serà la segona part del programa, que serà el tema central. Però abans tractarem altres temes, com que Son Espases ha duplicat el nombre de teràpies d'oxigenació per membrana extracorpòrea, conegut com a ECMO. És una teràpia de suport vital que pot ser decisiva en casos d'insuficiència respiratòria o cardíaca greu, com en pacients amb pneumònia severa, xoc cardiogènic o durant certes cirurgies complexes. A més, farem una estoneta de ràdio amb el doctor Julio Velasco, excap de la Unitat de Cures Intensives de Son Espases i excoordinador de trasplantaments de l'Hospital de Referència durant 37 anys, que la veritat és que l'han nomenat metge emèrit del Servei de Salut i, a més, també xerrem una mica amb el seu substitut, el doctor Alberto Rodríguez. Són només alguns temes de portada d'aquesta càmera d'un programa Vida Saludable que ja arranca. Benvinguts!
0: Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Iniciem l'informatiu sanitari de la setmana contant vos que l'Hospital de Son Espases ha duplicat el nombre de teràpies d'oxigenació per membrana extracorpòria, ECMO, que s'ha fet a Balears des de la posada en marxa ara fa un any de l'equip ECMO, un equip multidisciplinari integrat per professionals hospitalaris i del SAMU de Guàrdia Permanent. L'equip està integrat per més de 20 professionals entre metges intensivistes, cirurgians cardíacs, perfusionistes o infermers especialistes, entre d'altres. Estan formats específicament per poder aplicar la tècnica d'oxigenació per membrana extracorpòria, que és una tècnica complexa que dona assistència cardíaca i respiratòria al pacient mitjançant una màquina externa al cos. És una teràpia de suport vital que pot ser decisiva en casos d'insuficiència respiratòria, per exemple. Per aprofundir una mica més, conversam ara amb la doctora Maria Riera. Ella és cap de secció de Medicina Intensiva de Son Espases. Bon dia, doctora, com està?
2: Hola, bon dia, com va?
1: No sé si té fills,
2: molt bé, gràcies.
1: No sé si té fills, però la tornada a l'escola sempre és una alegria, com a pares.
2: Des de luego, és un dia molt important. No, no tens fills.
1: Bueno, però sempre, però segur bueno. Que en el seu entorn n'hi ha qui celebra la tornada a l'escola, no?
2: Sí, els meus companys i els nebots i tothom a escola avui, sí.
1: Maria, doctora, centrem-nos en la temàtica per la qual hem conversat amb vostè ara. Què suposa aquesta fita d'haver duplicat el nombre de teràpies?
2: Mira, per nosaltres és molt important perquè era una cosa que teníem pendent des de fa més de 10 anys. Nosaltres ja fèiem aquesta teràpia, però no diria que d'una manera esporàdica, però sí amb molt menys freqüència perquè no teníem l'equip tan ben organitzat. Amb el Covid va fer un boom, la teràpia, vàrem poder salvar moltes vides d'aquesta teràpia i després del Covid vàrem tornar pues, a replantejar la idea de menys si podíem aconseguir un equip consolidat per poder oferir aquesta teràpia les 24 hores del dia en l'Hospital de Illes Balears que fos necessari. Mm-hmm. I varen retomar una mica les converses i finalment pues, els nostres directius se varen convèncer de que era una teràpia